aquesta part final resultaria una miqueta més difícil de ballar de dos en dos, eh? El gran èxit per sempre dels Moody Blues, un nom que vol dir un estat melancòlic amb daltabaixos emocionals associats amb tonalitats blaves. Ells, de Birmingham, ho van publicar el 1967, més o menys el mateix any que va adaptar-la al castellà l'amic Llorenç Santamaria. No,

Llorenç Santamaría, aleshores, era el cantant del grup Z66. Que no es van formar a la Zeta de Zaragoza, sinó a Mallorca. Això sí, l'any 66. Que así vayamos también. L'amic Llorenç ha gravat un nou CD amb noves versions, noves cançons i algunes de les clàssiques, mentre, paral·lelament, s'està acomiadant des de fa bastants mesos, està fent una gira de comiat que està resultant un gran èxit a tot arreu. Que te quiero. Si no has tingut l'oportunitat de veure'l en directe, tens ara una bona ocasió el pròxim dilluns 23 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona, on el Llorenç pensa celebrar amb tots vosaltres els seus 80 anys.

0: quan tot sembli anar contra teu, recorda que l'avió s'enlaira contra el vent, no a favor d'ell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.

Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos. Gràcies als veterans, als fidels des de fa molt de temps, i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant i així m'ho comenteu a través dels vostres correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com la Montse Escala, que diu: gràcies pels teus programes, sempre són espectaculars. Ah, me n'alegro. I des de Sabadell, en Xavier escriu, ens diu: hola, Albert, jo que sóc un aficionat a totes aquelles versions de cançons en directe i especialment participatives del públic, voldria compartir la cançó You Make Me Feel Like, cantada per Carole King, del seu àlbum en directe From Welcome to My Living Room. Una abraçada des de Sabadell, Xavier escriu. Doncs aquí la tenim.

you make me feel like. A Natural Woman. Em fas sentir com una dona natural. Carole King en directe en la seva gira mundial del 2005, que es va dir From Welcome to My Living Room, és a dir, benvinguts a la meva sala d'estar. El disc es va gravar entre els concerts de Chicago, Los Angeles i Massachusetts. Va ser una gira molt aclamada. Carole King, nascuda a Nova York el 1942, ha venut més de 75 milions de discos i segueix activa en la defensa ambiental, causes socials i també alguna actuació puntual. M'agradaria, Xavier, aprofitant la teva proposta, recuperar i compartir amb vosaltres la primera cançó que em va donar a descobrir Carole King el 1972, perquè jo tenia una amiga, la Mercè, i jo també era amic de la germana de la Mercè i escoltàvem junts música a casa seva. I la Mercè tenia un noviet als Estats Units i quan venia a Barcelona a veure la família ens portava discos que aquí encara no havien sortit. I ella em va dir, escolta't això que és molt maco. A partir d'aquí, Carole es va convertir en la meva, en el meu segon amor musical. El primer ja sabeu que va ser Carly Simon. Això es diu Been to Canaan. Aquí es va dir Estando en Canaan.

0: des de la primera vegada em va semblar una preciositat. Been to Canaan, a la Bíblia, la terra promesa, que segons sembla està entre el mar Mediterrani i el riu Jordà. Carole King, que ha fet tantes cançons per ella i per altres intèrprets d'èxit.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

Coco, recordes el primer disc que et vas comprar? O digue'm el primer que recordis. Digue'm-ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com, perquè, sens dubte, en aquell temps era un fet important i difícil d'oblidar. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Tomàs, que em diu: el meu primer disc va ser un recopilatori d'Elvis Presley de la companyia Cattell, que es deia Sus 40 Mayores Éxitos. Era increïble. Me'l vaig comprar sobre l'any 1979. Doncs nosaltres també el tenim, i per això escoltarem alguns d'aquests 40 grans èxits d'Elvis Presley mentre t'expliquem una anècdota d'ell. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Ja saps que aquí ens agraden les anècdotes. I'm the kitchen, I'm the hall. Ain't gonna do you no good at all. Elvis Presley no portava diners per deixar propina al conductor, així que va decidir regalar-li la limusina. La història va ser explicada pel presentador Larry King, que va assegurar haver-la escoltat del propi xofer. Yes, sir, ara t'explico la història. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. Segons sembla, Elvis era a Miami Beach per presentar-se al centre de convencions. I després d'aterrar a l'aeroport de Miami, un helicòpter el va traslladar fins a un heliport proper. Allí li esperava una limusina que havia de recórrer tot just uns quants carrers per portar-lo al lloc del concert. El conductor va complir la feina.

El conductor va esperar durant la presentació d'aquesta convenció i quan va acabar l'espectacle va portar novament a Elvis fins a l'helicòpter. El recorregut complet havia estat molt curt, però abans de baixar, Presley es va girar cap a ell i li va fer una pregunta inesperada. Aquesta limusina que vostè condueix és seva o pertany a l'empresa? L'home va respondre que treballava per una companyia i que el vehicle no era seu. Elvis no duia diners en efectiu. De fet, els qui el van conèixer recordaven que poques vegades carregava de diners i que quan volia agrair alguna cosa a algú podia acabar regalant-li una joia, un automòbil o qualsevol objecte valuós que tingués a prop.

Aleshores, Elvis va prendre una decisió tan extravagant com generosa. Va comprar la limusina a l'empresa i li va regalar el xofer. Diu, ara és seva, la limusina, li va dir. Segons el relat repetit per Larry King, Elvis també li va suggerir que deixés de treballar per als altres i comencés el seu negoci. Per al xofer, aquella havia començat com una jornada més, recollir una celebritat, conduir uns quants carrers i esperar pacientment el seu retorn. Però hores després era propietari del mateix automòbil que havia conduït per encàrrec. Elvis Presley va ser una figura plena de contradiccions. Va viure envoltat de luxe, d'excessos i d'una fama difícil d'imaginar, però també va ser conegut entre els seus familiars per fer regals impulsius, sense convertir cada gest en publicitat. Aquell conductor no va rebre cap fotografia, ni un autògraf, ni una propina generosa. Va rebre la possibilitat de canviar la seva vida, perquè durant uns minuts va portar el seu automòbil al rei del rock and roll. It's one for the money, two for the show, three to get ready, now go can.

0: Yeah. Elvis Presley, el primer disc que es va comprar l'amic Joan Tomàs l'any 1979. Un recopilatori i sus 40 mayores éxitos.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

I la Maria Dolors Godayol ens ha escrit un correu, però no ens demana cap cançó. Ens diu: les meves adolescència i joventut van ser dures i tristes, però gens ni mica la meva maduresa. Ara sóc feliç. Gràcies, ràdio. Gràcies per ser-hi, Cocos. Maria Dolors Godayol. Doncs gràcies pel teu correu. Rebem un altre aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Ferran Pasqual des de Ocellà, que, per cert, vam tenir l'ocasió de conèixer-lo personalment en una sessió de ball que vam fer fa algun temps. Diu: bon dia, Albert, soc lo Ferran d'Ocellà. En primer lloc, deixa'm agrair-te la salutació que em vas correspondre l'altre diumenge a la tarda a la Sala Barrocos de Barcelona. Vas punxar molt bona música. Em vas fer sentir molts bons records. Com a proposta musical, et pregaria que al teu programa de ràdio posessis la cançó dels Lynyrd Skynyrd, Free Bird, és a dir, un ocell lliure. I ens diu: el topònim d'Ocellà es creu que té a veure amb el nom d'ocell, oiseau en francès, o en anglès bird. D'aquesta manera, quan estic al bosc d'Ocellà, em sento com un free bird. Si algun dia tens l'ocasió, et recomano l'experiència de fer una petita promenade pel bosc d'Ocellà escoltant aquesta cançó. Salutacions a tu i a la teva parella. Moltes gràcies. Fins aviat, Ferran Pasqual. Aquí està la cançó. Que vincules a la teva població i que va ser el primer èxit dels Lynyrd Skynyrd. Corria el novembre de 1974.

0: un ocell lliure, un èxit menor dels Lynyrd Skynyrd, però una molt bona cançó. Gràcies per refrescar-nos la memòria, Ferran Pascual, d'Ocejar. Però em permetràs que posi el gran èxit dels Lynyrd Skynyrd, perquè a més tinc un record personal, i és que corria 1974 i va començar a emetre la primera FM estèreo d'Espanya, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona. Vam córrer a buscar un receptor que no teníem, evidentment, de FM estèreo, perquè fins aleshores no ens havia fet falta, i al provar-lo, al sintonitzar-lo, la primera cançó que va sonar va ser aquest fantàstic Sweet Home Alabama dels Lynyrd Skynyrd. 1, 2, 3... No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Benvolguda audiència. Sou a la tercera temporada de La Línia Vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La Línia Vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. És important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estenga. Sexualitat en les persones amb diversitat funcional. Com gestionen aquesta sexualitat i com en gaudeixen. Després d'una recerca en la qual la sort i la bona voluntat de les entitats consultades que van accedir des del primer moment per facilitar el desenvolupament del reportatge radiofònic que tot seguit us oferim. El que hem preparat és una trilogia i a cada part en parlem amb una de les tres figures capdals en la tasca de facilitar que les persones amb diversitat funcional, tant física com psíquica, puguin accedir a una sexualitat plaent. Es tracta, per una banda, de la Gemma Deulofeu, psicòloga i sexòloga que treballa per defensar els drets de les persones amb diversitat funcional i a normalitzar els seus drets. També de l'Antonio Centeno, persona precisament amb diversitat funcional des dels 13 anys, que també treballa per defensar els drets de les persones amb discapacitats i que ha promogut el web i plataforma assistenciasexual.org per facilitar l'accés a la seva sexualitat a persones que no poden per si mateixes. I finalment, a la Montse García. La Mont, com tothom del seu entorn la coneix, que és formadora i assistent sexual i que també lidera el projecte d'assistència sexual que va arrencar l'Antonio Centeno. I avui us presentem a la Gemma Deulofeu. La Gemma és psicòloga, sexòloga, terapeuta familiar i de parella. Treballa per defensar els drets de les persones amb diversitat funcional i a normalitzar els seus drets sexuals. Aboga per la no infantilització, per la prestació de suports i per la informació i garantir el benestar en salut sexual de les persones amb diversitat funcional. Hola, Gemma.
2: Moltíssimes gràcies, Joan Carles. Hola.
1: Moltíssimes gràcies a tu per venir al nostre programa, La Línia Vermella. Aquesta petita introducció de la teva persona ha sortit d'internet. I crec que pot donar-nos una idea de qui ets, de quina és la teva professió i la teva tasca. Ens podries ampliar una mica la informació sobre aquesta tasca teva, sobre la teva missió com a psicòloga?
2: Bé, és una pregunta que dona per bastants vèrtexs, però m'han abogat, bueno, m'han gairebé obligat, no?, a treballar en l'especialització que tinc, perquè jo vaig començar a treballar en l'àmbit de la diversitat funcional gairebé accidentalment, i quan hi vaig entrar vaig veure la necessitat que hi havia de falta de recursos tant per professionals com per famílies com per persones amb diversitat funcional, sobretot a nivell intel·lectual, no? Que en aquell. I doncs a partir de l'entitat on estava a Badalona vaig crear un projecte i a partir d'allà va anar creixent a nivell autonòmic, no? Perquè a Catalunya no hi havia tampoc cap recurs ni especialització al respecte. I això ha fet que una de gran part de la meva feina sigui sobretot a nivell comunitari, de fer que els serveis siguin molt més inclusius a nivell de doncs d'habitatges que treballen amb persones amb discapacitat o de serveis d'atenció a violències o residències o escoles, no?, que sàpiguen treballar i incloure en matèria d'educació sexual en els seus centres o serveis d'atenció a les persones. D'altra banda, també ha anat passant que com a persona especialitzada en aquesta qüestió, doncs, he acabat sent docent de diversos màsters i postgraus que hi ha aquí a Catalunya, a Espanya i també a Llatinoamèrica. I també, a més, doncs, tot el que és fer tallers de divulgació, perquè educació sexual ens en falta a tothom, no?, bàsicament, a famílies, professionals i les pròpies persones amb diversitat funcional intel·lectual o discapacitat, que també els hi falta informació i això potser sortirà més endavant, també els fa més vulnerables, no?, i que puguin accedir a menys recursos. I després la consulta, no? Que aquest potser és l'espai més d'atenció a víctimes, i sobretot també treballo amb homes agressors amb discapacitat intel·lectual. Mm-hmm. A part, també, doncs, faig divulgació i he escrit alguns llibres i publicacions amb lectura fàcil, que és la forma accessible a nivell cognitiu de presentar els documents perquè els pugui entendre tothom.
1: Molt bé. Treballes a nivell particular o també a través de la sanitat pública?
2: Sí. Treballo amb l'administració pública i també amb serveis privats. Uh-huh. Em contracten des de molt diferents àrees. Sí, sí, des de la diputacions, ajuntaments i universitats.
1: Hi ha molts professionals com tu dedicats a aquest àmbit?
2: No, gaires. Hi ha interès... Tampoc cal ser... O sigui, jo el que faig molt és, com diria la metàfora aquesta, ensenyar a pescar, no? Al final no es tracta de que tothom em contracti a mi, sinó jo també poder ajudar en aquesta tasca comunitària a ensenyar els serveis a que puguin incloure la sexualitat com una àrea més al desenvolupament de les persones. I llavors, bueno, sí que faig aquesta tasca més de... No? O que he fet més d'innovació i de capacitació, i potser per això doncs, no, se'm reconeix més. Però hi ha molts professionals interessats en treballar en qüestions de sexualitat dintre els serveis o recursos que hi ha. Cada vegada més. Jo crec que això s'està transformant, per sort.
1: Molt bé. Al començament parlava del terme diversitat funcional, que sembla que ha vingut a substituir altres termes menys assertius i amb connotacions d'exclusió. Quines discapacitats, si podem dir-ho així, hi ha incloses dintre de la diversitat funcional?
2: Clar, diversitat funcional és un terme paraigües que engloba qualsevol tipus de diversitat, no? En el funcionament del tipus que sigui, ja seria a nivell motriu, intel·lectual, sensorial o a nivell de neurodivergències. Què vol dir això? Doncs que és un terme paraigües. Si bé és cert que és un terme molt menys capacitista, és a dir, menys discriminatori, també és cert que hi ha altres persones que prefereixen utilitzar termes específics com discapacitat intel·lectual o altres o autisme, perquè quedi clar, no?, quina és doncs potser on rau la seva condició diferent. No? Per tant, sí que és un terme que s'utilitza de manera molt genèrica, però després potser hi ha persones que prefereixen un ús més particular de com discapacitat. El que sí que no s'utilitza ja tant el terme trastorn o persones que pateixen, no?, el patir, no?, com potser ja és un conjunt d'elements, no?, que fan que cada vegada siguem menys discriminatoris en l'ús del llenguatge.
1: Mm-hmm, correcte. Hi han discapacitats per les quals una persona pugui no tenir accés a la sexualitat? I tothom, absolutament tothom, disposa d'una sexualitat?
2: Jo diria que de sexualitat sí, i cert és que tantes sexualitats com persones. Jo crec que aquesta pregunta és molt bona per obrir una mica en què entenem per sexualitat, perquè certament, moltes vegades, si tu ara fas un programa i dius parlem de sexualitat, doncs el primer que vindrà moltes vegades a la idea al cap és coit, sexe, heterosexualitat, parella, una manera molt determinada, pràctiques sexuals, no? S'equipara molt ràpidament sexualitat amb sexe i no té per què veure. És a dir, és tantes sexualitats com persones perquè la sexualitat inclou els afectes, manera d'expressar-me, orientació, la identitat, el meu cos, no? I no sempre tothom pensa ser, no s'expressa o necessita el mateix. Llavors, sexualitats n'hi ha tantes com persones. I després entraríem en el que és les relacions sexuals o el sexe, que també es poden entendre de moltes maneres diferents. Tot i que hi ha una idea molt normativa de com s'han de tenir les relacions, doncs justament s'ha d'obrir més aquest espectre. I llavors sí que s'han de donar oportunitats i recursos perquè tothom, en la mesura del que necessiti i desitgi, pugui tenir accés a això. Ja sigui pràctiques sensuals, sensorials, amb el propi cos, a tenir un espai d'intimitat, a conèixer el meu propi... que m'expliquin com funciona el meu cos. Mm. És a dir, doncs, tot això sí que seria un dret. No el dret al sexe, però sí el dret a la sexualitat, que inclou molts elements transversals.
1: Jo crec que això aclareix bastants conceptes. A veure, hi ha un article de La Vanguardia del 23 de març de 2025, on apareixes tu, que es parla textualment sobre el debat pendent sobre la regulació de l'assistència sexual. I expliques que la falta d'educació sexual és un dels punts més crítics per a les persones amb discapacitats perquè els fan més vulnerables. Per qui i per què aquesta vulnerabilitat?
2: Sí, el fet de l'educació sexual s'ha d'entendre com una forma de jo poder discriminar el que m'agrada del que no m'agrada. L'educació sexual té a veure amb parlar de consentiment, de respectar els límits dels altres, de poder expressar el que a mi em fa feliç, a tenir relacions sanes amb els altres, ja siguin d'amistat, de parella, familiars... És a dir, més enllà d'allò que dèiem, del sexe i del coit, sinó l'educació sexual ens dona habilitats de relació en conèixer el meu cos, a conèixer la menstruació, l'espermàrquia... És a dir, processos que viurem totes les...
1: Has dit l'espermàrquia?
2: És la primera ejaculació masculina. Ah.
1: Sí, bueno, és bo perquè és paraula nova.
2: Sí, mira, podríem dir, no?, com en els cicles vitals, hi ha també molt de tabú. Es parla ara de la menarquia, que és la primera menstruació, no?, que abans no es parlava de la regla, no?, i era algo que ja portava molt de tabú. Ara, mica en mica, doncs ara sí que se'n parla molt, i és important perquè tu et puguis gestionar, o si sents dolors. És a dir, que la sexualitat té a veure amb conèixer el meu cos, té a veure amb la salut, perquè hi ha, per exemple, coses que tenen a veure amb les disfuncions sexuals, que són bloquejos a la resposta sexual d'adults, que tenen a veure amb problemes de salut física. Per exemple, una disfunció erèctil pot tenir problemes relacionats cardiovasculars o de cor o de circulació. Vull dir que parlar d'educació sexual no és parlar de sexe, sinó és parlar dels nostres cossos, de conèixer les nostres emocions, de poder entendre els altres i sobretot amb valors, no? Que seria una mica la... I poder discriminar, que és això, aquesta la part de la vulnerabilitat que preguntaves,
1: sí.
2: Discriminar el que és un abús del que no és un abús. O poder detectar si aquesta persona m'està oferint, o si m'està fent un xantatge o m'està manipulant, o entendre que si algú m'està pressionant masses vegades i acabo dient que sí, no és perquè jo vulgui, sinó que tota la prevenció dels abusos i les violències rau en l'educació sexual. Si ningú t'explica, doncs tens més dificultat per posar límits o entendre'ls dels altres.
1: I les administracions estan posant mitjans per millorar aquesta educació sexual?
2: S'han posat millores... en matèria de promoure l'educació sexual, però és veritat que amb la pujada de les dretes és algo que ha fet un retrocés. D'altra banda, s'ha parlat de la llei perquè es pogués desplegar l'educació sexual, però no s'han posat recursos. És a dir, que han de ser els propis mestres o professionals de l'educació que han d'assumir aquestes tasques, i no tothom hi està d'acord en això, no? Perquè els suposa una dificultat. Sí que s'ha fet millores a nivell de feminismes per treballar i per començar a sensibilitzar, detectar i intervenir en violències masclistes. És a dir, sí que s'està fent un treball en aquesta qüestió, no?, important, i està arribant a la, sobretot també a la diversitat funcional i intel·lectual, que era un tema que és on hi ha més abusos. És a dir, pateixen 4 vegades més abusos sexuals les persones amb discapacitat intel·lectual o física que la resta de la població. Vol dir que... Bueno, jo quan vaig a fer tallers d'educació sexual, no és algo que busqui intencionadament, però hi ha molts abusos, no? Llavors... t'expliquen situacions, no? I dius, ostres, és que és un col·lectiu que necessiten més i millor explicació per poder entendre, no?, el que és un abús i poder posar o demanar ajuda.
1: A veure, en termes generals, creus que la pràctica sexual és necessària per dur a terme una vida normal o equilibrada? Vull dir, tant per les persones amb diversitats com per les persones que no tenen aquestes diversitats.
2: Sí, no sé si t'estàs referint al fet de tenir pràctiques sexuals. Clar, hi ha moltes maneres de tenir pràctiques sexuals, no? Perquè això també és com algo educatiu, no? Què vol dir una... No t'ho pregunto directament, no pateixis.
1: No. No, però sí, està bé, no? està bé. Aquest matís està... Molt bé.
2: No, és a dir, què pensem que és el sexe? O què hauríem de pensar? Perquè hi ha... Bueno, de fet, ara, mira, estem amb confiança, però parlaven que algunes dones sentien més plaer amb homes amb discapacitat que quan la parella no tenia discapacitat. I això passava perquè moltes vegades no se centraven en pràctiques tan genitals, tan coitals o tan penetratives. És a dir, hi havia un altre tipus de sexualitat. I per això no fa falta que hi hagi una diversitat o no, sinó que realment entenem d'una manera poc diversa no, la trobada amb l'altre, no? I hi ha poca comunicació. O sigui que es repeteixen molts patrons. El que és cert, dit això, que hi ha moltes maneres de practicar sexe i que no per tothom és una necessitat. És a dir, hi ha persones asexuals, però també hi ha persones que per la càrrega que tenen de feina, de situació física, mental, o simplement és que no els avalleix, doncs no hi és aquesta necessitat. I al llarg de la vida, que esperem que sigui llarga, es pot donar en molts moments, no? I com es viu amb molta culpabilitat moltes vegades això. I sembla que tothom, i això també passa a moltes famílies, de, ah, si jo tinc necessitats sexuals com a pare o mare, el meu fill també n'ha de tenir. I no és ben bé així. I a vegades ho projecten, no? Com que l'altre tampoc diu massa, diuen, ah, pobret, és que potser... I aquí s'ha de fer un treball de desidentificar el que jo necessito com a adult, com a pare, i el que pot necessitar el meu fill o filla. I la pràctica sexual, doncs, per algunes persones, doncs, com amb tothom, eh? Si la necessites, la busques o t'agrada o de manera consensuada, doncs que tothom tingui oportunitats i recursos per desplegar-la. És a dir, que no et puguin prohibir des del teu entorn, no? Com que tens una discapacitat, no tens dret a tenir parella o a tenir dret a intimitat o fer-te petons amb aquesta persona o altra, no? És per això que parlo de que s'han de defensar els drets de les persones amb discapacitat a nivell de drets sexuals i reproductius. No és tant de que tinguin sexe, sinó de poder tenir intimitat, educació sexual, protecció davant de l'abús, coneixement del propi cos, habilitats socials i oportunitats de socialitzar-se i de tenir oportunitats com la resta de la població. També per acotar el que són els drets sexuals i reproductius, perquè igual un pensa que té a veure només... doncs emprendre anticonceptius o tenir sexe, no? I està molt allunyat d'això, realment. Per tant, qui vulgui i desitgi practicar sexe, meravellosament bé, si és consensuat o amb el propi cos. No tothom sent això, però sí que hi ha una vulneració de drets molt més grans amb les persones amb discapacitat. No se'ls hi permet, no se'ls hi donen els suports igual que la resta. Per por, per prejudici, però les barreres no està la discapacitat, sinó l'entorn.
1: Quins mites hi ha al voltant de la sexualitat o el sexe amb les persones amb diversitats o amb discapacitats?
2: Doncs la veritat és que, clar, aquí podem sumar una doble volta, eh? Primer, que hi ha molts mites relacionats amb la sexualitat, no? Perquè tenim una gran desinformació sobre els cossos, sobre la resposta sexual, sobre la intimitat, sobre la salut, molt. Si a més sumem que aquest desconeixement, que ningú ens clarifica, amb persones amb diversitat funcional hi ha molt la idea equivocada de que o bé són angelets, que no tenen cap tipus de necessitat, o que són com una mica diables, que no es poden controlar i que, per tant, no els oferim recursos o oportunitats, donat que no podran ser capaços de gestionar-se de manera adequada, no? Que és àngel-dimoni. Després, una altra qüestió que hi ha és que no són persones atractives i que potser doncs, ningú es fixarà amb ells o elles i que no tenen dret a poder tenir parella o intimitat amb altres perquè no ho sabran gestionar, no? Sempre des d'aquesta incapacitat o des d'aquesta falta de control, no? I certament he de dir que és tot el contrari, perquè jo quan treballo amb persones amb diversitat funcional i intel·lectual, a vegades els ofereixes recursos, oportunitats i molts moments perquè puguin tenir intimitat i estan tan acostumats a que els diguin això no, vigila, tingues cura, que hi ha un missatge molt poruc, no? Vull dir que al final també els entorns, per protegir, jo ho entenc, a vegades acaben ofegant.
1: Yeah.
2: Però per això és important tant educar les famílies com a les pròpies persones amb discapacitat, perquè aquests mites també d'alguna forma, no, es vagin com

0: amb una persona amb diversitat funcional que no pas amb la seva parella sense cap diversitat funcional. I això, bueno, em ve a preguntar-te, em dona peu a preguntar-te respecte a l'educació sexual, que potser també s'hauria d'introduir això, diguéssim, educar més aviat els homes, no? Perquè sembla que els homes som com menys empàtics. En general, tinc aquesta sensació i també una mica d'autocrítica. Creus que s'hauria d'educar millor a l'home?
1: Bueno, jo crec que ens han d'educar millor a tots, perquè pensa que hi ha el que s'anomenen mandats socials o mandats de gènere. Quan tu neixes com a home o com a dona, es posen no només unes expectatives de com ha de ser un home, a nivell social, laboral, familiar, inclús a nivell d'intimitat sexual, que s'espera del rol de l'home. Que venen molts homes que em diuen, és que jo no vull fer això, jo tampoc sóc d'aquest, no? Però com aquest mandat social de com han de ser si et llegeixen com a home o com a dona, no? I aquests mandats de gènere és algo que ens entra fins i tot en el punt de la intimitat, no? Doncs qui ha de ser el proveïdor de plaer, quin ha de ser l'objecte o el subjecte de plaer, com el comportament, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que sí que se'ns ha d'educar a tots, no? Hi ha una cosa que ens han d'educar molt millor i que potser hem de fer-nos responsables nosaltres, i és d'aprendre'ns a comunicar-nos una miqueta millor. Perquè a vegades...
0: El dir nosaltres, a qui refereixes?
1: A les persones. Vale. Vull dir, tot em refereixo que costa... Vivim en una cultura del no comunicar els desitjos i preferències en la intimitat. Potser si portes un matrimoni, una relació de parella doncs més llarga, però inclús hi ha matrimonis i parelles que porten molts anys junts i aquest tipus de converses no les tenen. Uh-huh. No? És a dir, que sembla que tot ha d'anar i no parlar-ne, no sigui que... Llavors, jo crec que és important, perquè potser el consentiment és això, és preguntar, posar-te d'acord amb l'altre, negociar, pensar que el sexe o la sexualitat no són 2 o 3 centímetres que estan en els genitals de pell, sinó que hi ha tot el cos, no? Que hi ha moltes fantasies, jocs, maneres de compartir amb l'altre, petons, carícies, i crec que estem poc avesats en comunicar això. Inclús en la nostra cultura és com, ah, si parlem d'això, tallarà el rotllo, no? Amb aquesta idea romàntica que todo tiene que fluir de manera espontània. Dius, home, doncs hi ha vegades que no funciona exactament així. Mm-hmm.
0: Correcte. A veure, les persones en general som reticents a parlar de la nostra sexualitat per vergonya o... Normalment per vergonya, no? Per què som així, les persones...
1: Perquè hi ha aquest tabú encara, no? És a dir, se'n parla des de l'acudit, no? Per fer-ne broma, parlem de sexualitat, per fer-ne broma, o quan hi ha un problema greu. Però inclús penso que costa molt fins i tot demanar ajuda en qüestions de... Que parlava abans, les disfuncions sexuals, que és algo que ens passarà al llarg de la nostra vida, no? En variacions o bloquejos que podem tenir en el nostre cos, no? Per les càrregues familiars, per temes de salut, per medicacions, per estat anímic, no? I no se'ns educa i sembla que si tens un canvi és que tens un problema i realment es pot anar a l'especialista i molts problemes relacionats amb la sexualitat i el sexe són solucionables. Fa molta por parlar d'això, perquè és, sobretot en el mandat de gènere masculí, demanar ajuda per un tema sexual costa molt més tema de salut, no? Que està demostrat científic, no? Amb evidència, perdó, que accedeixen molt menys als serveis de salut sexual i de salut mental, és a dir, com fer-se càrrecs ells mateixos, no? Però això també és com ens han educat, no? L'home sí. Ho ha de fer tot ell, s'ho ha de carregar tot ell, no? No demana ajuda. I llavors això passa moltes vegades també en que a l'home costa molt més que accedeixi a aquest tipus de converses, no? Perquè li fa molta més por, no sap què dir moltes vegades, no? Yeah. Hi ha més por i més inseguretat. Però després, quan parles amb tothom, crec que és algo molt necessari, perquè t'allibera una mica i dir, ah, bueno, doncs potser això que em passa no... també li passa a un altre, i hi ha solució, no? I això pot estar bé, no? Parlar-ne d'una manera com una part més de la salut.
0: Mm-hmm. Veus... En contrapartida, això, hi ha persones que són donades a manifestar-la, aquesta sexualitat, a parlar-ne, veu alta. Jo mateix m'incloc en aquest grup. Mm. Per què hi hagin així?
1: Són més descarats, no?
0: Sí, creus que és això?
1: Segurament perquè han tingut un entorn que no ha sigut tan restrictiu i que s'han pogut sentir. De fet, en clau d'homes s'ha permès molt més parlar de sexualitat.

0: ati de ligues i també, no? És com amb la gent jove, quan un noi lliga molt i parla molt de noies i, no? I aquest sol machote i que bé. En canvi, una dona, quan m'agraden molts, he anat amb molts, potser la percepció no és exactament la mateixa.
1: Això absolutament cert.
0: Llavors, jo crec que les dones en parlen més entre elles i a nivell públic potser en parlen més els homes perquè tenen més aquest privilegi d'ocupar aquests espais i que això estigui com més visibilitzat. Perquè a nivell social, que una dona ho pugui expressar, està més penalitzat.
1: Mm. Sí, però jo no em referia tant a parlar dels ligues i tal i Pasqual. No. Em referia a parlar de sexe en general. Mm. Som un grup de gent, i coincidit amb alguns, i amb algunes dones també, poques, i pocs també, que ens extrovertim molt en aquest sentit. Fins i tot he arribat a pensar que es tracta d'alguna patologia rara.
0: És sa parlar-ne i expressar els anhels, les pors, el que un viu. I és bo integrar-ho dintre de les converses. Inclús pot ser molt divertit poder compartir, no, els teus punts de vista. Jo crec que està molt bé, que és molt sa. No, lo patològic seria reprimir-ho, no? Potser en tot cas, o estar patint sobre aquest aspecte i no poder-ho expressar o no tenir espais o llocs per parlar-ne. O sigui que molt bon grup, no?
1: Gràcies, és tranquil·litzador. Ara passem a un tema menys amable. A veure, la pràctica totalitat en violència de gènere està clar que ve per part de l'home. Ens podries donar una explicació més o menys científica del per què? És una qüestió d'educació o és que l'home, el mascle, és dolent, violent per naturalesa? Perquè és que no sembla que la cosa vagi millor, malgrat haver avançat tant a nivell general com científic, tecnològic, ha avançat tot molt, però sembla que en aquest sentit l'home no ha avançat.
0: Aquí és un debat, bueno, és una realitat. No és ciència, no és ciència, és la societat. Vivim en una societat que potser algunes persones ja han escoltat bastant aquest terme, que és patriarcal, no? Significa que hi ha un predomini, no, d'unes èlits sobre, o de determinats grups de poder, lobbies, sobre altres. Però això, en quant a les violències, vull dir que les violències n'hi han de molt tipus, val? Però si parlem més de les violències sexuals o les violències masclistes,
1: sí,
0: en aquest sentit que majoritàriament són violències exercides d'homes, no, vers les dones, però també d'homes vers altres homes, no, menys normatius o més diversos, perquè molts homes amb diversitat funcional pateixen violències pels propis homes, també.
1: Yeah.
0: És a dir, llavors, potser no és científic, o sigui, les diferències que hi ha entre homes i dones, de fet, l'últim estudi que em vaig llegir és que no n'hi ha cap, és això que ens deien de l'hombre és de Marte i la mujer de Venus, jo em vaig llegir un llibre fa molts anys.
1: Sí, el conec.
0: Sí? Sí, sí. Vale. I pensava, sí, no? Aquesta la diferenciació, no? Des de la neurociència, no? De mascles i femelles, i l'únic que es va trobar és que realment les dones, o sigui, persones amb vulva, demostraven més capacitat per comunicació social. La resta és après.
1: Yeah.
0: És a dir, que no hi ha unes bases científiques ni naturals en això. Per tant, científicament està demostrat que la violència no és quelcom biològic. El que sí que hem d'explicar és la diferència entre agressivitat i violència. Agressius, de manera natural, en som tots, perquè és un mecanisme per sobreviure davant d'una dificultat física. Veus un lleó o veus un perill a l'oficina, no? Et poses en alerta i et pots posar agressiu per defensar el teu principi de supervivència. Per tant, l'agressivitat és algo puntual i molt vinculat a la pròpia supervivència, per tant, és necessari. Quan parlem de violència i violència masclista, estem parlant de... no és quelcom puntual, sinó és algo estructural del nostre sistema, no? De dominació de poder. En aquest cas, no? Del poder en general masculí, sobre a nivell d'espais, a nivell de diagnòstic, és a dir, com estan elaborats els diagnòstics, és a dir, no només és algo d'homes, no és algo que va d'homes i dones, sinó que és una estructura de la nostra pròpia societat, no? De com està muntada. Llavors, en aquest cas, afecta les relacions personals i les violències sexuals no són violències que tenen a veure amb tenir un desig sexual, sinó que les violències sexuals tenen a veure amb un mecanisme de poder, a través del sexe, de dominar l'altre. Sí, a vegades m'han dit, home, hi ha agressors sexuals perquè hi ha un tema no resolt de sexe. No és veritat. Jo treballo amb agressors sexuals i els agressors sexuals no és una qüestió de tenir més o menys libido resolta, sinó que té a veure amb dominar a l'altre a través del cos o a través... Però és un mecanisme de poder sobre l'altre. No? Mm-hmm. Llavors, tot el tema de les violències és bastant extens, eh? Però la violència, no l'agressivitat, la violència és quelcom après. És a dir, a nivell social ens predisposen, no?, i ens donen uns aprenentatges. Segurament, si tu, com a dona, tota la teva vida estàs cuidant o et toca el rol de cuidadora, tindràs més empatia. Uh-huh. Però no vol dir que biològicament, a nivell de còrtex, no, o de lòbuls, tinguin les dones més empatia, sinó que a nivell d'aprenentatge social, degut al seu rol o als seus aprenentatges, acaben desenvolupant més empatia, perquè és la tasca que està més assignada, no?, sobretot a les dones. Vull dir que l'empatia és quelcom que es pot desenvolupar més i és una cosa que es pot anar aprenent. Però, certament, el tema de la violència no és una qüestió només dels homes, sinó és a nivell d'estructura patriarcal i social, i cal un canvi, per tant, no només a nivell de creences particulars, sinó a nivell de sistemes polítics, econòmics, socials, educatius, i cada vegada anem més enrere perquè, clar, les polítiques que hi han no van a favor d'això, yeah, de la millora. És a dir que, bueno, sí que és algo que pràcticament ara se'n parla molt sovint, no?, perquè són molt més sensibles, però també és veritat que en el cas dels homes hi ha una cosa bonica que està passant, també, que s'estan fent com cercles d'homes. No sé si coneixes la qüestió. Sempre s'han fet com diferents trobades més de dones, de cercles per parlar de temes més de dones, de cercles d'ajuda mútua, per parlar de diferents temes, des de la maternitat, la sexualitat, l'amistat, la menstruació, etc. Per tant, les dones, d'alguna manera, encara que hagi sigut més a nivell particular, han creat aquest espai d'ajuda mútua, no? Mm-hmm. En canvi, els homes, per allò que parlàvem abans de la socialització, s'han quedat més aïllats. I dius, val, jo vull canviar, no?, no? Vull revisar coses. Bueno, doncs, potser falten referents, també. Perquè, clar, voler canviar, però si no tens uns referents o un cercle on tu, com a home, puguis comunicar o adonar-te'n d'alguns privilegis que tens perquè t'han educat com a home, o... doncs ara cada vegada més hi ha cercles de masculinitats, de pares també, d'homes, no? És a dir, que tot això també ajuda, no?, que entre els homes puguin revisar-se i també, doncs, aprendre els uns dels altres, no?, a fer i a pensar les coses d'una manera diferent més enllà de la violència, no?, que és la... o de l'agressivitat, potser diríem, també.
1: Sí, perquè aquests cercles, que és a nivell de col·legis, a petit comitè, o són...
0: No, tenen un tarannà més aviat de tipus terapèutic. És a dir, han nascut molt, potser, d'homes que han anat a consulta a demanar ajuda, a dir, ostres, doncs estic tenint una conducta molt violenta, o m'estic adonant que estic, no?, la meva manera d'expressar-me o la meva manera de relacionar-me amb les dones és nociva, no?, i necessito algú que m'ajudi, no? I a nivell particular, doncs, hi ha hagut una demanda, però, a més, a nivell de grups... Pues, homes adults, eh? I ja no parlo com a pare, sinó com a homes.
1: Mm-hmm, sí.
0: On són els homes? Hi havia un documental que va sortir ara fa un temps, a TV3, diu On són els homes? No? I parlava d'aquesta dificultat, a vegades, en trobar referents i en espais de comunicació entre homes. No d'una manera bonica, protegida, no des de la crítica, sinó de la revisió, de dir, bueno, quines són aquestes creences que fan que a vegades els homes puguin exercir violències, no? I no en són conscients o intencionadament. Espais per una revisió. Mm-hmm. Però... ve més des de l'espai postterapèutic o de companyeria, no?, entre homes, però és una cosa que és recent, per dir-ho d'alguna manera, però que cada vegada hi ha més homes doncs en aquests grups que també se senten com amb la seva petita tribu, no?, per poder-se revisar les coses d'una manera també amable. Doncs també hem d'entendre que dintre del que són violències masclistes, que n'hi han de molts tipus, també hi ha la violència LGTB-fòbica, és a dir, per raó de gènere, d'orientació, d'expressió sexual. Aquesta també és una violència masclista, vull dir que a vegades es pensa que és la de l'home vers la dona, sinó és vers la diversitat, no?, sobre de gènere, d'orientació... que també està contemplada com a violència masclista. I això també perquè l'estructura aquesta que estem comentant, no, tipus patriarcal, és que tot allò que són minories, tot allò que se surt de la norma, no, doncs rep moltes més violències, no, i discriminacions.
1: Diuen que això és per por, que aquest tipus de violències, justament aquesta, la LGT...
0: LGTB...
1: Fòbica. És per por, per desconeixement. Verdaderament, per què? Ostres, Per què? Algú, una persona pues, que va pel carrer... Hòstia, un grup agafen un nano i foten un joc d'hòsties, així parlant clar. Què passa pel cap d'aquesta gent?
0: En aquests mandats que parlàvem, del que és ser masculí o de la masculinitat, s'ha d'allunyar de tot el que és ser una dona, ser un infant o ser una persona amb una orientació sexual diversa. És a dir, aquests mandats que a vegades no, un ha de ser conscient, per tant, rebutjar això és ser més home. No? Yo te meto d'esto porque estoy por encima tuyo. I tornem al mateix, és una forma de dominació vers l'altre. És a dir, por, inseguretat, voler complir uns cànons, no?, que et converteixen en una persona violenta i que agredeix als altres. Una forma de mantenir un estatus, aquest privilegi de poder. No? Si jo et faig això, estic per sobre teu. No? És una dominació física, literal, no? Quan és una violència física, però també pot ser psicològica, perquè t'insulten o humillacions o psicològica. Sí. Les violències és quelcom que està en el nostre sistema d'una manera molt, molt, molt normalitzat. De fet, violències masclistes, per exemple, ara parlàvem amb LGTB-fòbica, però també amb el jovent quan faig xerrades, entendre això que dèiem, quan t'estan fent xantatge emocional o quan et pressionen per tenir relacions íntimes, va, vinga, va, tal. Insistir, encara que sigui des d'un to amable, no deixa ser una forma de pressió i al final també és una violència masclista. Actualment, dir piropos pel carrer també està penalitzat, cosa que abans no estava, i dius, és que ara ja no es pot dir res. Dius, bueno, és que potser abans no es parlava de consentiment i ara sí, no? Yeah. A mi em pot encantar que persones que jo estimo em diguin alguna cosa bonic, però una persona que va pel carrer i em diu qualsevol cosa, pues a mi m'incomoda, no? Yeah. I s'ha de poder reconèixer. Vull dir que les violències també han agafat molts matisos i està molt bé perquè s'han visibilitzat algunes que abans no hi eren. LGTB-fòbica o l'assetjament callejero... o d'altres formes de pressions de violència.
1: O la feina. O
0: vicària, sí, sí. No? És la violència cap als fills, que també agredeix a la dona. És a dir, jo no sóc experta, però sí que és veritat que hi ha molts, molts tipus de violències, no? Que abans doncs, no se'n parlava.
1: No, hi ha... Jo crec que tot plegat va una mica lligat, i abans de començar el programa que hem xerrat una estoneta, comentaves que tot actualment tot està com molt més sexualitzat. Que són per interessos econòmics, comercials? Per què? Per què està tot més sexualitzat?
0: Sí, hi ha una tendència a la hipersexualització dels cossos, bueno, d'uns cossos normatius, també. Sí, interessa, sobretot des del capitalisme, no? Perquè compris determinats productes, perquè et cuidis de determinada manera... Sí que el sexe com a tal hi ha un benefici econòmic molt gran, per tant, interessa per vendre xampús, per vendre detergents o menjar. És a dir, que hi ha molta sexualització, i sobretot a les dones, no? Com objectes sexuals, amb pràcticament quasi tots els anuncis, potser de perfums o de cosmètica... També ha anat canviant, tot plegat, sí. Però, si per exemple, no? Doncs, però no veure sempre la dona com un objecte sexual o de desig, però hipersexualització. Hi ha molta pressió estètica. De fet, les dones, en general, pateixen molt més violència estètica per estar primes, per estar semblar joves, no? Sí. Hi ha tota una pressió que potser els homes tenen, no? Aquest privilegi de no patir d'aquesta manera, no? Surt una cana un senyor una mica més de panxeta i segur que no ho viu amb la mateixa pressió. Per tant, hi ha una hipersexualització, sí, i a més, menys educació sexual. Per tant, aquí falta feina per fer.
1: Sí.
2: Dius menys educació, que és que n'hi havia hagut? Ha sorprès el menys, eh?
0: Mira, jo crec que ara hi ha molta desinformació a nivell de sexualitat, perquè ara les xarxes socials, tothom pot parlar de sexualitat, en sàpigues o no tinguis una base científica, perquè hi ha gent que parla de, no, com si fos un gurú, i dius, però quina base hi ha amb evidència d'això? I són gent que el segueixen moltíssim. Vull dir que... Ara, amb les xarxes socials, tothom té accés, però no a fons, sempre basades en l'evidència.
1: Sí, els influencers, no? Qualsevol pot ser influencer.
0: I coses.
1: I hi ha gent que són autèntics, com dius tu, gurús, no sé, l'Ibai o el Rubius, aquests que són els que em venen al cap, són gent que són milionaris. I no sé quina base en general, ja no a nivell sexual, eh? Vull dir,
0: no se'ls demana.
1: Són, no, i donen informació i, escolta, tothom se'ls creu i... no sé.
0: Sí, però justament aquests referents també són, molts d'ells, són persones amb un discurs molt violent a nivell de violències masclistes, mm-hmm. no? I a molts nivells, i ningú ho talla. És a dir, que diuen verdaderes qüestions, bueno, vulneracions de drets en molts aspectes, i com que són persones que no són influencers, no se'ls penalitza. De fet, va haver un influencer que va comentar que s'havia tret el preservatiu a meitat de la relació sexual, com un acte heroic, no? Diu, no ho he dit i mira què he fet, no? I llavors, clar, això és una agressió sexual. O sigui, tu treus el preservatiu durant una relació sexual sense consensuar amb la persona amb la que estàs és una agressió sexual. I llavors... és que ho va dir-ho tan tranquil perquè moltes vegades les agressions sexuals estan permeses per l'entorn, és a dir, no estan mal vistes. I llavors, vull dir que hi ha, no sempre hi ha conseqüències. I les xarxes, és veritat que a nivell de referents, sobretot amb nois joves, tot el tema de les violències masclistes està en augment perquè hi ha uns referents molt negatius en aquest sentit.
1: Sí, bueno, sense anar més lluny, ahir a les notícies sortia la notícia de que un influencer... a no sé quina xarxa d'aquestes tipus Twitch, havia mort estomacat, perquè, bueno, perquè com una espècie de repte, un tio que estava forrat, eh? Però el seu rol era que l'estomaquessin, i ell cobrava perquè l'estomaquessin, doncs ahir, a França va ser, es va morir, bueno, el van matar.
0: En directe.
1: En directe, sí. En fi,
0: per fer un apunt final,
1: sí.
0: Que també és, moltes vegades és veritat que la sexualitat la vinculem amb tot el tema de les violències i dels abusos, però també és important l'educació sexual o parlar de sexualitats, també per parlar del plaer i del gaudi. Vull dir, des d'aquesta perspectiva de cuidar-se, de cuidar l'altre, no només amb clau d'abusos, sinó quan l'educació sexual també és important per tenir una bona qualitat de vida, en el sentit de que la persona necessiti i vulgui, però que crec que és important no només per evitar abusos, sinó perquè també les persones, entra dintre del que és el que diu l'Organització Mundial de la Salut, no? Uh-huh. Els drets sexuals i reproductius tenen a veure amb la qualitat de vida de cadascú, no? Vull dir que tant per patir menys problemes, però també per tenir més oportunitats pel gaudi, és necessari aquest acompanyament en sexualitats.
1: Ha quedat clar. Bueno, i sí, i ara ja per acabar, cap on creus que anem en matèria... Encara que ja, bueno, ja més o menys s'ha dit, eh? Cap on creus que anem en matèria de sexualitat, tant el que dèiem de l'assetjament com la violència física? Anem a millor?
0: Anem a millor, i casos que, per exemple, abans no eren denunciats, serà cada vegada més sí. Per exemple, tot el que va haver amb els futbolistes, no? El tema d'agressions, o amb la manada, és a dir, a través inclús de les pròpies víctimes que han denunciat i han posat visibilitzat, s'han fet canvis a la llei. O sigui, la llei ha vingut després, vull dir que hi ha hagut un canvi en la sensibilització i la identificació, inclús de judicis que s'han posat, no? Que un s'ha donat de les actituds masclistes que tenien alguns jutges respecte a les violències, que sobre els hi donava la culpa a la víctima.
1: Sí.
0: És a dir, que a nivell legal, a nivell social sí que hi ha canvis, evidentment ens en falten molts, però sóc optimista en el sentit de que veig que hi ha molts bons professionals i cada vegada millor acompanyament en aquesta matèria.
1: Bueno, doncs genial. Doncs t'agraïm que hagis donat aquest to d'optimisme a tot això i t'agraïm la teva presència a la línia vermella i bueno, i potser fins la propera.
0: Bueno, doncs un plaer, moltíssimes gràcies per convidar-me. He estat molt a gust, així que fins quan vulgueu, fins aviat.
1: Gràcies. Gràcies. Li hem demanat a la nostra convidada que ens suggerís una cançó per tancar el programa i ens ha recomanat la cançó Hideaway del grup estadounidenc d'indie rock Cigarettes After Sex. I amb ella acomiadem la línia vermella. Gaudiu-la.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. Arenys en joc, amb Oriol Leo.
1: Comencem un nou programa esportiu des dels estudis de Ràdio Arenys, el primer dels dilluns en aquesta nova temporada. Avui és 21 de setembre, passen uns minutets de les 8 del vespre. Estem a l'Arenys en joc. Com cada dilluns, parlarem d'esports, parlarem d'hoquei, de voga i de bàsquet, de futbol, però allò que es diu repassar resultats esportius del cap de setmana, avui només ho podrem fer de futbol, perquè són els únics que han arrencat. El club de futbol Arenys ha perdut i el Cinere United ha guanyat. Parlarem també de vela, perquè s'ha fet la regata memorial Estruc d'Optimist al Club Nàutic d'Arenys, ja ens ho explicarà Carmen Lorca. I també parlarem amb la base nàutica. Farem repàs de com ha anat l'estiu. I al mar també acabarem per xerrar una estona amb el president del REM, perquè finalment el dia 4 d'octubre no hi haurà regata aquí a Arenys per problemes logístics al coincidir amb l'Ironman. Doncs som i comencem, com cada dilluns a aquesta hora, arrenquem l'Arenys en joc.

0: I comencem parlant de futbol i amb dues notícies, una de bona i una de dolenta. Hem de començar per la dolenta, pel Club de Futbol Arenys, una estrena que no ha estat exitosa, ja que no han pogut sumar cap punt malgrat jugar com a locals. El conjunt verd i blanc, entrenat per Roc Garcia, ha perdut 2-3, un duel maresmenc contra el Calella, un conjunt que ha acabat d'ascendir a tercera catalana. L'any passat jugaven a quarta, tot i que els arenyencs havien fet el més difícil, que era remuntar un 0 inicial i anar a la mitja part guanyant. L'inici de la segona part dels cagallencs va ser fulgurant. Això va donar una victòria al visitant per 2-3. Podem escoltar a Pol Cruxa, que és el segon entrenador de l'equip.
1: Res, tot va començar amb molta intensitat, molt de rima per part dels dos equips, buscant un torn a la portera contrària, i era un partit molt maco de veure des de la grada, la veritat. I ells van començar avançant-se al minut 10 amb una ocasió del seu extrem per la banda, que feia pas enrere i va marcar el seu punt per tot l'escaire. I nosaltres vam continuar atacant, vam continuar tenint ocasions, i amb això cap al minut 30 vam empatar 1-1, i al cap de 5 minutets vam fer el 2-1, amb un passe molt, molt bo de Palanco, sacant ràpid i marcant en Jaume. I abans d'acabar la primera part vam tenir un pal que per mala sort no va entrar, una cosa molt bona de l'equip, que no va acabar d'entrar, però mala sort, però bueno. I a la segona part sí que és veritat que feu un baix a nosaltres, som molt poc intensos, ens guanyen tots els duels, Calella anava molt, amb molt de ritme, no vam saber parar el partit, no vam saber llegir, no vam ser suficientment veteranos, per dir una forma, per parar aquest ritme, i en 5 minuts, en cosa de 5 minuts, ens van fer els 2-2 i el 2-3. I a partir d'allà, ells van fer el seu partit de perdre el temps, de parar el partit, és el que havíem fet nosaltres, i a partir d'allà no vam tenir gaires ocasions més per empatar, i res, va acabar el partit 2-3 i ja està, ja pensant malgrat.
2: Arenys en joc.
0: I també ha començat el repte competitiu, en aquest cas a quarta catalana, el Cinera United. Aquest curs tenen ahir Bombaio com a entrenador. En aquest cas, el conjunt d'Arenys sí que ha sabut fer valdre el factor camp, amb un contundent 5-1 a favor contra el Jove Esport Mataroní. El Cinera ha anat sempre al capdavant del marcador i ha rematat el partit amb 2 gols d'Eric en els darrers 5 minuts del partit. Podem escoltar a Marc Campeny, també el segon entrenador, en aquest cas, del Cinera.
3: Com ja vam comentar l'altre dia, creiem que era un rival al qual teníem opcions de poder treure els 3 punts i anés jugant a casa. I bueno, la primera part va ser una primera part molt plana, al qual van passar poques coses. Nosaltres pràcticament no vam tenir cap oportunitat clara per poder fer gol. Ells sí que van arribar, van tenir un parell de 3 aproximacions amb una mica de perill. I abans d'acabar la primera part, un error individual nostre fa que es fiquin 0 en el marcador. La segona part vam sortir una miqueta més endollats. Suposo que ja el nerviosisme de que era el primer partit de Lliga ja havia passat. I sí que vam estar bastant més encertats. I bastant aviat vam empatar el partit, als 5 minuts ens vam ficar el 2-1. Vam tenir bastants bons moments de joc i res, vam acabar materialitzant-ho amb el definitiu 5-1. Per tant, bona primera jornada en la qual sumem, tot i que és al principi, però bueno, ens veiem allà dalt, que també és una manera de que la plantilla estigui motivada i vulgui seguir en aquesta línia. I ja està, i esperar per la següent jornada per intentar certificar aquest bon inici i seguir sumant de 3 en 3.
0: Doncs dos resultats de futbol ben diferents, per tant, dos llocs ben diferents a la classificació. El Club de Futbol Arenys, 11è lloc a la classificació, encara sense cap punt. En canvi, el Cinera United són segons al grup 12 de quarta catalana.
2: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre. Arenys en joc, amb tot el que necessita sobre els equips i esportistes arenyencs.

0: I ara parlarem de bàsquet, però encara no podem repassar resultats. No ha començat la Lliga. El bàsquet, tant masculí com femení, comencen la temporada la setmana que ve. Per tant, dilluns que ve sí que ja estarem repassant resultats. Ara, però, és un bon moment per escoltar les reflexions dels entrenadors de cara a aquesta temporada. Podem començar per Xavi Zarn, l'entrenador del primer equip masculí, ara abans de l'inici d'aquesta temporada.
1: Temporada nova amb tots els aspectes. Nova categoria, després de l'ascens de l'any passat, equip que ha canviat en gran part, ara ens trobarem dos àrbitres en pista, més nivell dels equips i més competitivitat per part de tots ells, i per tant un nou repte i un gran repte. El que ens espera aquesta temporada. En quant a l'equip, doncs, bueno, això que us deia dels canvis, ja siguin per motius personals o laborals d'alguns jugadors, així com per decisió del club, doncs hem tingut algunes baixes que hem canviat, doncs, o hem apostat per jugadors de la casa que venien del Sons 25. Només s'ha fet un fitxatge, que és en Noé, però que també és un exjugador d'Arenys i per tant podem dir que també és un jugador de la casa. Se'ns presenta una lliga molt complicada, amb molt de nivell. Hi ha equips com Argentona, Vic, Granollers, que per cert és el nostre primer rival, Parets, Vilassar de Dalt, el Pineda, són equips que ja porten temps jugant en aquesta categoria i per exemple, la temporada passada van quedar a dalt de tot del seu grup. Nosaltres, el nostre objectiu és, primer de tot, conèixer la categoria, ja que fa anys que l'Arenys, doncs, no estava en aquesta categoria, que els jugadors, sobretot els Sons 25, s'adaptin a el que és la categoria sènior, perquè és un altre món comparat amb la Lliga on ells estaven jugant a Sons 25. I un cop ens haguem assentat en aquesta categoria, doncs llavors ja marcaríem uns altres objectius. Ja sé que és un tòpic, però s'ha d'anar partit a partit i lluitar-los tots al màxim. I al final, pues, la mateixa lliga ja ens posarà en el lloc que ens toca o que ens haguem merescut per al nostre treball.
2: Arenys en joc. Tot el que cal saber sobre els equips i esportistes aranyencs.
0: Això en bàsquet masculí, però també parlem sempre de bàsquet femení i ara podem escoltar Miquel Mateu, que és l'entrenador del sènior femení, valorant el camí de preparació abans de l'inici d'aquesta lliga regular. Elles també comencen la setmana vinent.
3: Primer objectiu, està clar que és mantenir la categoria assolida la temporada anterior. Com a equips, veure, la majoria d'equips són de la zona del Maresme, això vol dir, doncs, que hi haurà molta rivalitat, que a més, doncs, segur que les jugadores, algunes d'elles, es coneixeran, i la resta d'equips són equips de la zona del Vallès. Hi ha algun de Badalona. Això què vol dir? Que, bueno, nosaltres pensarem partit a partit, no anirem més enllà, l'objectiu el tenim clar. Nosaltres, tant a nivell com a entrenadors i jugadores, bueno, hem assolit tenir un grup jove, un grup amb ganes de fer moltes coses, i aquesta és la línia que volem mantenir. Mirem de treballar fort, mirem de treballar dur, tot pensant en començar la temporada amb ritme, amb ganes de competir tots els partits i després, doncs, mirar d'assolir el màxim de victòries per poder assegurar aquesta permanència de categoria, que és el més important. Si després tenim algun premi, doncs perfecte serà. Però a dia d'avui hem de tenir els peus a terra i hem de valorar que l'únic objectiu és aquest. Volem seguir potenciant el bàsquet aranyenc a nivell femení, i això és pel que treballem.
0: Quedem, doncs, pendents de l'inici de la temporada de bàsquet. Això serà ja a partir de la setmana que ve.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports.
4: Arenys en joc.
0: Que incorporarem els resultats del bàsquet en aquest resum setmanal de resultats i també els del vòlei femení, perquè les noies del sènior femení de vòlei comencen la temporada la setmana que ve també. Més tard, d'aquí 15 dies, ho farà el vòlei masculí. De moment podem escoltar Albert Ferran, que és el president del vòlei Arenys, parlant-nos dels dos equips.
5: Sènior masculí, Superliga 2, aquest any preveiem poder patir una mica més que l'any passat. L'any passat al final vam acabar cinquens en la classificació, vol dir molt, molt i molt bé, vull dir molt contents de com es va fer la temporada passada. Aquesta temporada l'afrontem amb un equip un plet més jove, amb més nanos del club, amb més gent d'aquí de la casa, i per tant preveiem patir una mica més, però bueno, amb ganes de... i segur que farem un bon paper, eh? No dic que no. I en canvi amb el sènior femení va acabar fins i tot més bé l'any passat que el masculí. El sènior femení se'n va anar per fer unes fases d'ascens per poder pujar a primera, que no es van aconseguir. Això vol dir que durant tota una temporada ho has fet molt i molt bé per poder arribar a aquestes fases d'ascens, encara que després no les puguis acabar de tancar, però bueno, molt contents de com va anar la temporada passada. I aquesta temporada, doncs, bueno, es preveu més o menys el mateix, no? Preveiem estar, doncs, això, a la part alta i lluitant per poder pujar a primera.
4: Arenys en joc. Tot el que cal saber sobre els equips i esportistes arenyencs. Futbol, bàsquet, hoquei patins, handbol, vòlei, rem, atletisme, Arenys en joc.
0: De fet, aquesta temporada serà una temporada d'estrenes de diferents categories. Hoquei, parlem ara d'hoquei, de hoquei masculí, que també estrena categoria aquest any i s'està preparant per afrontar-ho amb totes les garanties. Comencen també la setmana vinent i ara podem escoltar el seu entrenador, el Xavi Gallén.
6: Hem pogut confeccionar una plantilla més llarga que la de l'any passat, tenint en compte que estem en una nova categoria, que sempre és més difícil, i a més, que ens ha tocat el grup poder més difícil de tots. L'objectiu, per descomptat, passa per salvar la categoria, per mantenir-se a segona catalana, però sense renunciar a res. Hem d'aspirar tot, a tot el que puguem. No renunciarem a res, però conscients de que la prioritat és salvar la categoria.
0: I al capdavant del femení, un altre Xavi Uller, que també prepara la temporada amb les noies, també arrenquen la setmana que ve, i elles comencen amb no tanta moral. L'escoltem.
7: El primer equip del sènior femení del Hoquei Arenys afrontem aquesta nova temporada amb els horaris d'entrenament com l'any passat. Com pots entendre, doncs, és una temporada complicada. És un problema greu. Els horaris d'entrenament segueixen sent com l'any passat, no ha canviat res. Només tenim una pista per poder jugar a hoquei, quan les altres entitats en tenen una, dues i fins i tot tres. I, bueno, els objectius, pues, arribar el més lluny possible, dintre de les nostres possibilitats.
0: I, com saben, l'hoquei té nova junta directiva, nova presidenta, per tant, nova orientació. La nova líder, la nova presidenta, és Gemma Graupera, que la podem escoltar, també.
8: I crec en aquest club, i crec en el que és, i sobretot en el que pot arribar a ser. Es poden fer moltes coses. També un altre tema que em va impulsar a ser la presidenta és que ell em va enamorar des del primer dia. No només l'esport, sinó que la gent que hi forma part. Penso que és una gran família, i formar-ne part per fer-la créixer i per fer un projecte junts, doncs això és el que també em va motivar, no? Un altre tema important és que no estic sola, que a mi hi ha més de sis persones més a la junta. D'aquestes sis persones, doncs, hi ha, doncs, pares de nens de diferents edats, de la base, algun jugador de sènior, exjugadors. Llavors, aquesta combinació també crec que ens permetrà doncs, mirar el club des de diferents punts de vista i, sobretot, doncs, prendre bones decisions, no? Pensant en totes les edats i en totes les categories. Sabem que tenim molta feina per endavant, tenim un projecte de futur, la veritat, i creiem que bueno, doncs podem anar construint mica en mica i sobretot doncs, amb constància, amb il·lusió i amb motivació. El nostre objectiu principal doncs, és que el Club Hoquei Arenys de Mar aconseguim que sigui un club referent i el club creixi i es reforci i tinguem, la veritat, que molts d'èxits.
0: Nova presidència i nova temporada que seguirem atentament, igual que també Futbol Sala, que avui no en parlem perquè en parlarem la setmana que ve i abans no comencin. Ells comencen d'aquí a 15 dies. Aquestes seran, com sempre, les nostres seccions fixes d'inici de programa.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports.

0: Terreny en joc, amb Oriol Leo.
1: I les seccions de la segona part del programa, doncs, ja aniran canviant una mica en funció de l'actualitat. Normalment vela, rem, atletisme, les anirem tocant quan tinguem novetats. I avui l'actualitat ens porta a la vela, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut regata Memorial Struc d'Optimist, al Club Nàutic aquí a Arenys. I volem saber com ha anat, per això saludem a Carmen Lorca, del Nàutic i membre de l'organització d'aquesta regata. Carmen, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Bé, Carmen, volem saber com ha anat aquesta competició, aquesta regata, que ja està, ha passat la temporada d'estiu, per tant, tornen les competicions, tornen les regates, torna l'activitat esportiva. Va, el Nàutic?
2: Sí, ja comencem de nou. Doncs ha sigut un cap de setmana bastant tranquil per les condicions meteorològiques, però hem tingut 96 esportistes, regatistes, aquí a les nostres instal·lacions, i ha sigut un cap de setmana molt mogut, però molt, molt maco de veure, no?, que ens han ajuntat diferents clubs per competir, navegar, i ha sigut una passada, la veritat.
1: Estem parlant d'Optimist, per la gent que no, entengui de vela, diguem-ne que són els més jovenets i les barques més petitones.
2: Ah, exacte, sí.
1: Home, 96, déu-n'hi-do, devien fer goig, es devia veure des de terra, això.
2: Sí, es veia allà al final del mar unes veles molt petites i es veien tots agrupats.
1: I tant, pel que fa a resultats, Carmen, tenim algun resultat destacat, sobretot per als nostres, per la gent d'aquí d'Arenys?
2: Sí, tenim el nostre regatista, el Lucas Garrido, que va quedar segon de sots 15, va quedar en segona posició, i després tenim a una nena que es diu Clàudia Maristany, que va quedar de sots 9, que és la posició més petit, que són dels més petits que naveguen, que va quedar primera de femení.
1: Mm-hmm. Molt bé, caram, hi ha fusta, aquí al Club Nàutic.
2: Sí.
1: No ho descobrim ara, ja ho sabíem, però es referma, aquí hi ha pedrera per molts anys.
2: I tant, i tant.
1: I tant, imagino que la mainada, els esportistes contentíssims, no?, de poder participar i fer-ho a casa.
2: Exacte, sí, és un honor que puguin navegar, que ho podem fer a casa, que puguin participar, que s'ho passin bé i que alguns puguin fer podi, encara que tots ho van fer superbé, i poder gaudir-ho més aquí, no?, de que vinguin tots cap aquí i ho podem gaudir un cap de setmana tan xulo com ha sigut.
1: I tant, és que sovint els periodistes, Carmen, parlem dels primers, volem saber els resultats, volem saber els podis, però l'important, i sobretot quan es parla d'aquestes edats tan primerenques, sobretot és que gaudeixin del que fan, que s'ho passin bé, no?, que gaudeixin del mar, de l'esport de la vela, sobretot més enllà dels resultats.
2: Exacte, això sobretot és una de les coses que nosaltres volem i els diem als nostres esportistes, que evidentment en tema resultats doncs és xulo, no?, quan quedes un primer, un segon, un tercer, però el més important per nosaltres al final és que hagin gaudit, que ho hagin passat bé, que hagin pogut gaudir com a equip, i després els resultats doncs ja és una mica més secundari.
1: I tant, sens dubte, això, a mesura que es van fent grans i en van aconseguint, mira, si no, pregunta-li al Lucas, també gaudeix molt del que fa, però ja comença a tenir aquella pressioneta dels resultats.
2: Sí, quan es van fer més grans el que dius tu, que ja van tenir una miqueta més de pressió dels resultats i com que anava la regata, però sobretot nosaltres el que els volem transmetre és que gaudeixin i que disfrutin d'aquest esport.
1: I tant, doncs un cap de setmana que ha anat molt bé i que a més ho deies, Carmen, que ha fet bo, un cap de setmana bo per navegar,
2: Exacte, sí. L'únic que ens ha faltat una miqueta de vent per poder acabar de fer una tercera prova el diumenge, però de totes maneres vam poder fer 5 proves i vam poder gaudir d'un bon cap de setmana i una bona regata.
1: Fantàstic. Doncs això és l'important, que anés bé, més enllà, com dèiem, dels resultats, que sempre doncs, ens agrada comentar-los, i també són importants. I res, també ho dèiem, ja tenim la temporada de competicions engegades. Teniu tot marcat al calendari, les properes cites. De què hem d'estar pendents ara mateix, Carmen?
2: Ara mateix nosaltres el que hem iniciat són les flotes, els entrenaments dels nostres equips, i a partir d'aquí, doncs, pel que ens queda d'any, és això, que comencem els entrenaments, que tenim moltes oportunitats per als nens que volen navegar amb nosaltres, i fomentar aquest esport és el més important per nosaltres.
1: Doncs que també ho sigui per nosaltres, per Arenys en Joc, aquí a la ràdio, que fa doncs, molts anys, tota la vida, de fet, que parlem de vela, i ho seguirem fent també aquesta temporada. Carmen, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i felicitats per l'organització d'aquesta regata i sort, que vagi tot molt bé.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Tota l'actualitat esportiva, de dilluns a diumenge, a Ràdio Arenys.
1: I a un altre que ens quedem encara una estoneta més, perquè, ho dèiem, inicien la temporada, per tant, això vol dir que deixen enrere l'estiu, i a l'estiu el Nàutic hi té molt de pes, molt protagonisme, la base nàutica i també les seves activitats. Per això, ara, uns minutets, volem saludar-los per saber com ha anat l'estiu. I tenim Arnau Iriarte, responsable de la base nàutica d'Arenys. Arnau, bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Bé, Arnau, comentem una mica com ha anat aquesta temporada d'estiu aquí, a la base nàutica d'Arenys.
4: Doncs un estiu perfecte, la veritat. Hem tingut unes condicions excel·lents. El juliol perfectes, perquè vam tindre llevantets, que llavors ens protegeix més l'onada al port. Llavors hem pogut tindre un casal fantàstic on cada dia sortíem al mar, podíem navegar. Hem tingut molts pocs dies en què no hagi fet vent. Ara potser una mica a final d'agost sí que ens han fet els dies una mica més raros, però bueno, hem pogut disfrutar igual. Hem fet una mica més de pàdel, big pàdel, kayak, hem fet travessies fins a les dues bandes del final d'Arenys, arribant a la tercera platja, arribant al poble del costat també. Bueno, hem disfrutat molt l'estiu, també hem fet altres activitats amb casals del poble, de fora, i bueno, ha anat un estiu, la veritat, que excel·lent.
5: I una època, l'estiu, molt aprofitada per això, perquè els casals, perquè la mainada gaudeixin d'estar al mar, que no els hi faci por, que ho tenim aquí mateix i això n'hem de gaudir.
4: Sí, al final, ja, amb famílies que venen també a fer altres activitats, a jugar i així, al principi té una mica d'una incertesa, no? Jo sempre dic que sembla que Arenys al mar s'acabi les bolles grogues i els dic que no pateixin, com el material adequat, que nosaltres els expliquem com fer-ho tot amb seguretat, que vagin a disfrutar del mar, que tenim dies molt tranquils a l'estiu també, molts matins amb el mar pla, que es tracta de sortir, disfrutar, desconnectar, estar amb la família al mig del mar i viure una experiència diferent, i si t'enamores, doncs començar a repetir, vindrà amb nosaltres que som d'Arenys, i anar disfrutant, com hi ha tantes altres famílies que fan d'Arenys, que ja són quasi de la casa de la base, i ens venen cada setmana a saludar i a fer alguna activitat.
5: I tant, doncs un estiu que ha anat molt bé, malgrat que ha fet molta calor, No sé si això ha ajudat a que vingués més gent al mar o no.
4: No ho sé, depèn del dia, Els migdies, algun dia a migdia ha sigut una mica crític la calor, semblava que no s'acabava, però bueno, mira, la gent que venia i disfrutava del mar segur que refrescava més, que estava millor que a casa passant calor, i això, entre bany i bany, la calor passa més relaxadament, no? Però sí, aquest estiu més calor que mai, però bueno, ja et dic, el mar sempre refresca.
5: I tant. I ara ja de cara a una nova tardor, de cara a un nou hivern, de cara a noves activitats, a noves rutines, també podríem dir, de la base nàutica. Arnau, com ho tenim això? Com està la preparació de cara a aquesta tardor i quines són, doncs, allò, el que teniu entre mans ara mateix?
4: Sí, nosaltres és que ara no parem, no? Vull dir, hem acabat amb l'estiu, la setmana passada, hem tingut aquesta setmana de preparació, ja comencen tots els col·les d'Arenys, amb tots els cinquers d'Arenys en concret, vindré a fer esport blau, sí, que és una activitat amb la federació, on aprendran a navegar durant 10 sessions amb nosaltres. Llavors ja comencem això, no parar, no? I a part també comencem les activitats del cap de setmana, com les extraescolars, que fem cada dissabte a la base nàutica, on continuem sortint a navegar una mica, fer una mica de pàdel, fer una mica de kayak, no? Els dissabtes pel matí, a les 10 i mitja, així els nois i nois que vulguin poden vindre i disfrutar una mica més del mar, que quan fa fred també ens abriguem i és divertit estar al mar. I continuem fent activitats, per exemple, amb una associació d'autisme, que fem alguns diumenges del mes d'octubre, i bueno, altres activitats que tenim, a part dels cursos, que no parem de fer cursos, que tinc llista quasi d'espera per fer cursos al mar aquest any.
5: Caram, Déu-n'hi-do, ja ho dius, és un no parar, Lliga Blava Escolar, no també, que es va començar l'any passat, sí. I que aquest any repetirà, no, també?
4: Ah, exacte. Després tenim la vela escolar amb els de sisè, que és la que promociona l'Ajuntament, que aquesta la tenim a la primavera. O sigui que, en veritat, dic, quan acabem una cosa, comencem l'altra. Aquí no parem, tu.
5: Doncs la base nàutica d'Arenys, plena d'activitat, que ha pogut viure un estiu doncs fantàstic, amb molta calor, això n'hem tingut tots, però ells amb el mar més a prop doncs ho han pogut passar potser estones una mica millor que els que hem estat a terra ferma.
4: Sí, sí, sí. Com dius tu, disfrutant del mar tot l'estiu i ara comença una nova temporada, d'hivern, amb moltes activitats, però tothom qui vulgui vindre, continuar fent mar i continuem disfrutant del medi ambient, sobretot.
5: Arnau Iriarte, responsable de la base nàutica. Moltíssimes gràcies, doncs, per atendre'ns aquesta estona. Molt bona tarda.
4: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Ràdio Arenys, la primera en esports.

0: I ara, per acabar aquest programa, el que puguem fer és parlar de REM,
1: perquè fa uns dies aquí a Ràdio Arenys havíem anunciat que la nostra vila seria la seu de la primera regata de la Lliga Catalana de Llagut, que això seria el dia 4 d'octubre, i que, per tant, doncs, el Club de REM ja estava treballant a l'organització d'aquesta primera regata de la Lliga Catalana de Llagut. Però, ai, las, que això coincideix amb un esdeveniment comarcal important, i la veritat és que no seria massa compatible. Vaja, no ho vull explicar jo, perquè el que vull és saludar el Dani Ribó, president del Club de REM d'Arenys. Dani, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Perquè sigui ell mateix, qui ens ho confirmi i qui ens ho comenti. Ho dèiem bé, no? El dia 4 d'octubre s'havia de fer aquesta primera Lliga Catalana de Llagut Català, aquí a Arenys, la primera regata, però això no serà així.
2: No, perquè, bueno, tot això ha sigut una mica així, perquè, bueno, així, vull dir, com que se'ns ha notificat tot a l'agost, i a l'agost ja sabem que l'activitat normalment baixa perquè molta gent està de vacances, doncs aquí va venir la sorpresa, vam demanar els permisos, no?, a l'Ajuntament, com fem cada any, i ens van respondre, diu, mira, ara estem mig de vacances, però tal, ja anirem fent, tot molt correcte, només faltaria, però diuen, recordeu o informem, ara no recordo la paraula, diu que 4 d'octubre tenim l'Ironman de Calella, per tant, la Nacional està tancada, per tant, per entrar al port hem de passar per sota el pont de la Riera. I clar, quan vam veure això, dic, home, passar per sota en principi no és un problema, no és relativament un problema, nosaltres hi hem passat diverses vegades amb la barca, però clar, per arribar fins a la zona baixa de la Riera, totes les embarcacions hauran de travessar la Riera des de l'autopista fins a baix pel mig del poble. Clar. I aquí va ser que vam dir, home, potser és una mica exagerat, perquè a les 8 del matí ja som tots a port, i a aquelles hores normalment doncs la gent un diumenge dorm i descansa, no? I estem tranquils a casa i estem arrencant el dia, però al migdia, quan haguem de marxar, amb tot el moviment, no? Tota la Riera d'Arenys, que és de l'artèria viva del poble, amb totes les barques per allà al mig, jo no m'ho vull ni imaginar, no? Cotxes, camions, que si una bicicleta, que si passos zebra, que si la rotonda, i mira, llavors vam parlar amb Federació ràpidament, i vam escoltar, mira, ens trobem en aquesta situació, poder-ho fer ho podem fer, però veiem que si hi ha una opció, doncs molt millor, la veritat, ens agradaria molt fer la primera regata, tal com ja havíem dit,

0: la lliga a casa, no? Però, bueno, és de... què hem de fer, no?
1: Sí, no, no, de fet, ara, quan ho explicaves, Dani, estava imaginant, la Riera d'Arenys, amb... clar, desconec també el volum dels vehicles que porten aquestes embarcacions, però la Riera d'Arenys ja la coneixem, ja sabem com és, sabem el que costa a vegades, segons a quina hora travessar-la, anar de dalt a baix, perquè doncs, hi ha gent, hi ha vehicles, hi ha gent que creua, és complicat. Clar, tal com ho plantejaves, dic, déu-n'hi-do, quin serà ho seria.
0: Clar, és un diumenge que la gent està tranquil·lament passejant, no? I si va bon dia, doncs tothom surt al carrer, que sigui de barbuts, que sigui de dinars, que sigui als bars, normal. I clar, només faltem nosaltres per allà al mig.
1: Sí,
0: i les, les remols, més l'embarcació, poden fer arribar a 8-10 metres, si més hi poses la furgoneta, doncs ja, no sé, i un cop em vaig posar, un cop conduint, em vaig posar al costat d'un tràiler, anava conduint el remolc, no?, el cotxe amb el remolc, i érem igual de llargs.
1: Imagina't.
0: A cotxe, a furgoneta, més remolc, no? Érem igual a llar-se un tràiler, clar. 15, no remolcs amb el cotxe, etc. Pel mig de la riera potser no. I a més que ja, nosaltres quan marxem també anem cansats, tenim pressa, saps que hi ha una mica d'ansietat de nervis. Dic, no, si ens ho podem estalviar tots, jo crec que anirem tots plegats molt millor.
1: Sí, sí,
0: i
1: de fet.
0: I així ha sigut, llavors, bueno, bé.
1: És com anar a buscar una mica el que no tens, no? Val més deixar-ho estar i fer la tercera, que anirà millor.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I, de fet, mira, perquè no hi... el dia 4, sempre coincideix l'Ironman amb la marxa dels Termes.
1: Cert, sí.
0: D'Arenys de Munt. I, clar, dic, i, de fet, l'any passat, nosaltres, burros nosaltres, d'alguna manera, perquè quan vam anar... i la primera lliga, la primera regata de la lliga, i sempre tenim problemes perquè, bueno, l'organització ens deixa passar per anar a buscar el remolc, perquè nosaltres també hem d'anar a buscar a port la barca, i sempre els quatre, el primer cap de setmana d'octubre és corre abans que ens talli la nacional que ve l'Ironman. I no hi vam pensar quan ho vam demanar, perquè clar, un any per l'altre, vés a saber què, i quan ens ho van dir, hòstia, és veritat. No. Però bueno, ho hem arreglat així i ja està. Canviarem la regata, havíem de fer una llarga, aquestes regates de 4.000 metres que fem, no?, de més de resistència, i muntarem un camp de regates de 4 carrils, que té, bueno, té la part aquesta que és més tècnica, és més ràpida la regata, hi ha aquestes dues proves, no? Primer la classificació, ja, no?, la cronometrada de 1.000 metres, anar i tornar, 500 anar i 500 tornar amb una boia, i després els quatre carrils que hem d'anar a les quatre embarcacions d'un al costat de l'altre, que té un punt més de gràcia, poder, no? Mm. Des de terra, des de la platja, es veu molt més moviment.
1: Fantàstic.
0: Si vas a mirar la regata, doncs té un punt més delicient no fer d'espectador d'una regata d'aquest tipus, perquè és més ràpida, és més viva, hi ha més barca remant, ara una a l'altra, pam, pam, i és més xulo. Llavors, bueno, en aquest sentit hem sortit guanyant.
1: Perfecte. Recordo quan en parlàvem i em comentaves això, que si era de les dues primeres serien doncs aquestes regates de llarga distància. Clar, aquí veieu l'avantatge de que, bé, això era més fàcil de muntar, que tenia doncs això, aquesta facilitat. Ara hem de fer la tercera, teniu més complicacions per muntar, però teniu l'avantatge de que és més xuga. Per tant, diguem-ne que qui no es conforma és perquè no vol, no? Sempre hi ha un punt positiu.
0: Sí, però bueno, també hi ha una altra cosa que ens han assegurat la federació, perquè, de fet, els clubs... Bueno, la federació s'està trobant problemes amb clubs que demanin fer proves de regata, perquè muntar el camp de regates és una responsabilitat molt gran. I ja ens van dir, així està siguent, que ens vindrien a muntar els camps. Una qual cosa... No dic, però clar, jo anava preguntant, vaig parlar amb l'empresa aquesta o amb els... Són companys de REM que tenen una empresa, alguna història així, val? És igual. Però anava preguntant, bueno, i els morts, qui els posa? I les barques? Diu, Dani, al final diu, mira, no et preocupis de res, nosaltres et muntem al camp, tu ocupa't de la part de terra, no? D'atendre els socis, d'atendre les embarcacions, de muntar tota la parada a la terra, que tothom estigui bé, que si les aigües, que si mandarines, no? I diu, vale, perfecte.
1: Bé, home, és un suport interessant, clar.
0: Molt. Jo els hi vaig passar les coordenades de latitud i longitud, això ja fa dies que ho vaig fer, d'on normalment muntem el camp de regates. Diu, mira, nosaltres el muntem aquí. I ells, bueno, doncs ja amb el nostre assessorament tècnic, evidentment, doncs ja el diuen el dia que sigui, vindran, muntaran, i quan acabi recullen i marxen. Pim-pam. Home, és una cosa més sogra i la federació.
1: Clar, és una facilitat, clar, que no ho hàgiu de fer els propis clubs, que ja teniu prou feina, com deies, a terra, diguem-ne, amb clar. Tot el que significa muntar una regata d'una lliga catalana com la de Llagut, que té

0: doncs, la seva logística, evidentment important, amb clubs que venen de fora, que hi participen, diverses modalitats, categories, etc. Doncs perquè encara a sobre haver tingut la feinada d'haver muntat el camp de regates. Si això us ho faciliten, doncs molt millor.
1: Sí, no, i també hi ha una part de prestigi, no sé com dir-ho, perquè cada any ens passa que anem a competir a algun lloc i alguna boia es mou. I tensa molt l'ambient, diguem-ho així, perquè clar, cada cop has de parar, tornar a col·locar les boies, el club organitzador, t'ho imagina't, a nosaltres no ens ha passat mai, però jo no m'ho vull ni imaginar, que a mitja regata haguem de tornar a recol·locar tot per la part de responsabilitat que implica, no? Que tothom està mirant i, hòstia, hem fallat una mica, no? I evidentment no hi ha voluntat, sempre es fa el millor possible, però a vegades passen coses imprevistes i llavors s'allarga tot en el temps, llavors tothom comença a remugar i llavors, bueno, si alguna empresa contractada directament per la federació és qui es responsabilitza del camp de regata, si passa res, que espero que no passi res, doncs, no sé, el club no se'n sentirà tan responsable, saps? Perquè
0: sí.
1: És fàcil que es moguin, bueno, hem de posar uns morts allà de 100 quilos com a mínim perquè no es mogui la boia. Clar. I moure tot allò no és fàcil.
0: Treu pressió, sens dubte, a l'entitat organitzadora et treu la pressió de dir, mira, si es mou una boia, doncs mira, culpa dels altres que no van posar de bé, no culpa meva, això també t'allibera.
1: Sí, vas més tranquil, saps que ho estan fent professionals, que ho saben fer, que aquesta gent, pel que jo sé, munten regates de vela i es dediquen també a aquestes coses, no? Llavors, tenen un bagatge muntant camps de regata que nosaltres no tenim, per tant, tots contents. No? I a més, també facilita que altres clubs que a vegades no demanen fer regata per la por aquesta, precisament, de no saber muntar el camp, doncs que es llencin, no? I nosaltres també ens va bé, perquè, a veure, jo m'estimo molt tothom, evidentment, però si cada any anem als mateixos llocs, és un rotllo. Si podem anar alternant i ara avui anem aquí, doncs mira, ja que anem per Catalunya, per tota la costa, amb el llagut, el rens i el remolc i tot, doncs fem una mica de turisme.
0: Mm-hmm. I tant.
1: Ja, avui anem a un poble, avui anem a una altra població, anem veient altres coses, anem coneguent els entorns dels diferents clubs, que també fa una mica de xarxa dintre de la comunitat del rem.
0: Clar,
1: llavors és una facilitat que és interessant.
0: I ara pensava, doncs, això, amb clubs que, ho deies tu, que no ho han muntat mai perquè no s'hi han atrevit, potser perquè doncs, els hi fa por que ho puguin fer, això farà que vosaltres, com a competidors, diguem-ne, aneu en aquell municipi on no hi havíeu estat mai remant, que la gent d'aquell municipi vegi que s'està fent una prova allà de rem, que potser tampoc doncs, no ho havien vist mai, també que el rem sigui més conegut, diguem-ne que tot es retroalimenta i és un peix que es mossega la cua, també.
1: Correcte, sí. Dic, tant com més gent coneix, no? El rem, més socis, també més rem, més barques, més moviment, i la família va creixent una miqueta, que ja està xulo. Ja està bé això. I d'una manera endreçada, que això també està bé, no? Sense patir, sense... No? Allò, la voluntat és molt guai, però de vegades quan s'acaba la voluntat, ara què fem? No?
0: Clar.
1: Llavors dic, bueno, doncs, si tenim una empresa que gràcies a la federació que ens organitza els camps i ens dona aquest punt de tranquil·litat, doncs anem, bueno, això, ens atrevim una mica més, hauries de convidar a casa que vingui la resta dels clubs de Catalunya.
0: I tant. Doncs dia 8 de novembre, per tant, només ens queda una cosa, que és saber quin temps farà, que es pugui fer la regata, perquè ja sabem que les tardors són una mica complicades, però això no ho podem saber a dia d'avui,
1: No, però bueno, també ens han dit que faran el possible, que en cas que no es pugui remar allà on toca, reservarà el canal olímpic. Allà a Castelldefels. Que és Castelldefels, clar, sempre és el mateix lloc, però sí, com a mínim podrem remar.
0: Sí.
1: També hi ha aquesta cosa de la federació que intentaran no anul·lar. Com a molt canvi de lloc, però bueno, ja anirem veient.
0: Que no es perdin punts, ara, també, clar.
1: Exacte. Ara l'octubre, aquesta del 4, ens n'anirem a Lloret. I allà començarem.
0: Molt bé, clar, per tant s'ha canviat aquesta cosa. La que no es fa Arenys, evidentment, en algun lloc s'havia de fer, doncs serà Lloret.
1: Sí, hem canviat Lloret per Arenys.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs bé, la qüestió és que Arenys tindrà la seva regata també, no serà la primera per aquesta coincidència amb l'Ironman, que això, diguem-ne que logísticament ho desgavella una mica tot, per tant, serà el dia 8 de novembre, serà la tercera regata, i res, imagino que des del club, preparats amb ganes per la tercera, evidentment, però ja també de cara a aquesta primera, eh? Durant l'estiu no heu parat, per tant, ara que s'hi acosta, ja deveu tenir-ho entre sella i sella, això de començar.
1: Sí, ja estem allà. Veterans estan entrenant moltíssim. Val? Veteranes, el grup mixte, doncs, val, les vacances han fet una parada més, una mica més llargueta, val? Però a tope, a tope. Mm. Ja amb la idea molt clara d'anar a fer podi, com sempre.
0: I tant, doncs des d'aquest programa, des de l'Arenys en Joc, el que farem serà, com sempre, puntualment, cada setmana després que hi hagi competició, després que hi hagi regata, parlarem amb la gent del Club de Rem d'Arenys per saber com els ha anat i en cantarem molts de podis, segur, n'estic segur, Dani.
1: Això espero.
0: I tant que sí, doncs moltíssimes gràcies, que vagi bé, bona tarda.
1: Altres adéu, bona tarda.
2: Escoltant Ràdio Arenys.
3: Vaig deixar en un lloc afortunat.
2: Arenys en Joc, amb Oriol Leo.
3: La muntanya, des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor. Vaig deixar en un lloc amb...

Oh, Maresme, i tant, que és una sort. Moltíssimes gràcies per haver-nos escoltat avui aquí en aquest programa. Us hem acompanyat Joan Bosch des del control tècnic i jo mateix, Oriol Leo, i tornarem dilluns vinent a les 8. I ens escoltem també a la secció d'esports de l'informatiu. Estem escoltant els Tiets, amb aquesta cançó El Maresme, els Tiets, que per cert els podrem escoltar aquí, a la nostra comarca, a la Festa Major de Calella, demà mateix, demà dimarts, després del pregó de Festa Major, en la primera nit de barraques. N'hi ha unes quantes més de barraques a la Festa Major de Calella i també a la Fira de Calella i el Maresme. Per tant, amb els Tiets i el Maresme acabem. Que passin una molt bona nit. Adéu-siau.

una terra que em conec de pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Bona tarda. Em dic Pere Moreno i avui us parlaré dels nous dissenys dels bitllets de l'euro. Com potser sabreu o no, al final d'aquest any el disseny de l'euro canviarà l'art modern a o bé ocells o bé cultura europea, o sigui, persones famoses. Per què les opcions? Doncs perquè es pot votar. Si durant aquest període entreu a la banca oficial del Banc Europeu. Per poder votar us demanarà el país on vius, la teva nacionalitat i la teva edat. Després d'això podràs votar fins a 20 dissenys de diferents d'aquestes dos temes. Els bitllets que coneixem seguiran sent vàlids, no us preocupeu, però durant els pròxims anys anirem rebent aquests nous dissenys. Fins aquí la meva part. Adeu!

Hola, em dic Miquel i avui us presentaré el meu top 5 de videojocs per ordinador o PC. En el lloc 5, Horizon Zero Dawn. És un joc de món obert i de supervivència molt divertit. En el quart lloc, Elden Ring. No fa falta que us digui res més, veritat? En el top 3, Roblox. Malgrat que hi ha gent que no li agrada el Roblox perquè té jocs que són molt merda, hi ha alguns que sí que val molt la pena. I en el top 2, GTA V. El GTA és un joc de criminalitat i de món obert. I en el top 1, qui havia d'estar? Doncs Minecraft, que té molts mods i és un joc que sí, totalment de món obert i de cubs. Adeu, fins aquí la meva secció.

0: Solia passejar pel bosc.
1: Bona tarda, som Líria
2: i la Blau, i avui parlarem de l'aixolot. L'aixolot pot tornar a crear potes, cua i ossos i parts del cor. I a més és petit per tota la seva vida.
3: El mite explica que el déu aixolot es va transformar en animal per no morir.
4: I fins aquí la nostra secció. I fins aviat.

Hola a tots, em dic Marc i avui faré el rànquing de les millors cançons de les últimes dècades. Comença el viatge en el temps. Top 70, Dancing Queen. Coneixeu aquesta cançó? És mítica. Durant els anys 70 es va fer molt coneguda gràcies al musical Mamma Mia. I ara segueixo amb aquesta, IMCA Minions. Hi ha una cosa que ha canviat, perquè en aquesta versió els cantants són els Minions i per això no s'entén res. Ara ve la següent dècada, els anys 80, Girls Just Want to Have Fun. Actualment la música retro ha estat bastant de moda i segur que aquesta l'haureu sentit. Com seria viure en aquella època? I a continuació, el top 80, vull dir 90. Saturday Night. Segur que l'heu ballat més d'una vegada per divertir-vos amb els vostres amics o familiars. La següent dècada és els 2000. Complicated. Aquesta cançó és per mi d'aquelles amb el nom... No la coneixes, però llavors la sents i et sona molt. A tu no t'ha passat algun cop? Ja estic a punt d'acabar, així que anem amb la penúltima cançó. Top 2010. Waka Waka. Una de les tres cançons del Mundial de la Shakira, amb el videoclip en el qual ballen molt i molt bé. Strangers. Cada cop que l'escolto em venen ganes de ballar i per això no necessito res més per sentir-me bé. I per acabar, toca l'any 2026, Diumenge sense drames. Al concert dels Catarres, després de la nocturna, van explicar que aquesta cançó parla de totes les festes majors per les que han anat passant. I fins aquí el meu programa. Espero que us hagi agradat. Adeu!

0: bona tarda. Som el Jacobo, el Miquel i jo l'Unax i us parlarem sobre la nova Brawl Talk. El nou Brawler Cosmo sortirà al setembre. Serà un Brawler mític i formarà part del nou trio científic de Star Park. Vince serà el següent Brawler que serà previst que surti per la temporada de Brawloween d'octubre. També serà mític i serà relacionat amb la botiga de la Juju.
1: Ara parlarem de la nova manera per aconseguir Brawlers. Es pot per al Tiro Brawler o Brawl Blast, on tindràs que disparar els Brawlers. I també el nou menú horitzontal amb la barra del buscador.
2: I ara l'última notícia de tarda. Brawl Stars llançarà una nova col·laboració amb Duolingo. El Duolingo serà un boss a qui hauràs d'atacar mentre et fan lliçons. A l'app del Duolingo també podràs aconseguir coses molt bones de Brawl Stars. I si voleu més detalls, mireu-vos la Brawl Talk. I aquestes són les últimes notícies de la tarda. Adéu.

0: solo sabe correr.
1: Bona tarda, avui us parlaré de Minecraft. Minecraft és un joc independent de món obert, desenvolupat i publicat per Moja, creat pel programador suec Marcus Notch Persson. Va publicar-se a PC el 17 de maig del 2009, en versió alfa, a desenvolupar i després d'actualitzacions graduals, la versió definitiva va sortir el 18 de novembre del 2011. La versió per Android va sortir un mes més tard, el 7 d'octubre, i la versió per iOS va sortir el 17 de 2011. Fins aquí la meva secció, bueno, la d'Elias. Gràcies per escoltar.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, bona tarda, sóc el Simone i avui us parlaré de les 5 batalles més èpiques de tot Jujutsu Kaisen. En el top 5 tenim la de Gojo versus Jogo. És la primera batalla on utilitzen l'expansió de Dominio i per això està en aquest top i és bastant interessant. M'ha agradat molt perquè tot això és la meva opinió, cadascú tindrà la seva. La meva opinió, aquest és el top 5, perquè aquesta batalla és molt guapa i ens ensenyen moltes coses. La quarta és Jogo contra Sukuna. Ha sigut molt curta, però el poc temps que ha sigut ha estat superbé perquè Sukuna ensenya que també té una tècnica de foc i s'ha mort Jogo. I a veure, el top 3, Itadori contra Mahito. És una de les millors batalles perquè Mahito es transforma en una espècie de monstre amb una armadura i Itadori es transforma en al contrari del que era abans. I bueno, i per això està en aquest top. És molt èpica aquesta batalla, us recomano molt mirar Jujutsu Kaisen, és molt bon anime. Top 2, una de les meves preferides, és la segona preferida, segons jo, és Jogo contra Toji. No, Gojo contra Toji. Gojo contra Toji Fushiguro és una de les millors batalles de tot Jujutsu Kaisen. És tan guapa i ens ensenya moltes coses. És una mica liosa quan t'expliquen com ha fet Gojo a sobreviure. Però, bueno, però sí, que ha utilitzat una tècnica de reversió i tot el rotllo, i bueno. I la més èpica de totes, Sukuna versus Bajoraga. És una de les millors batalles de totes. Sukuna contra Bajoraga és molt guapa. Bajoraga és el Shikidami més fort de tots. I Sukuna és la maldició més forta de totes. És una de les millors batalles de totes. I a part, Sukuna ha tingut fins que utilitza expansió de Dominio per guanyar. Expansió de Dominio! Que és molt, perquè Sukuna és superfort. I, bueno, he fet aquí la meva secció. Adéu!

0: Fortuna, fama i poder. L'home més poderós del món va ser el rei dels pirates, en Gold Roger. I les paraules que va pronunciar en morir van llençar rius d'homes a la mar.
1: Meus tresors? Ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
0: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Grand Line. Ara és l'era de la gran aventura.

0: I ara el Ander us parlarà de One Piece. Bona tarda, Ander.
1: Hola, em dic Ander i avui us parlaré de One Piece. One Piece és un manga que va de pirates. També han fet una sèrie a Netflix Live Actions. El protagonista es diu Monkey D. Luffy, que és un humà que porta un barret de palla i es va menjar una fruita demoníaca que se suposava que li va donar poders de goma, però també li va donar un altre poder que no se sap. El Luffy vol trobar el tresor per ser el rei dels pirates. El Luffy tenia una tripulació de 10 persones. I es diuen Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Brook, Jinbe i Franky. I Luffy. El Luffy és el capità. One Piece és un tresor que qui el trobi serà el rei dels pirates. One Piece vol dir una peça en català. Espero que us hagi agradat. Gràcies.
2: I les paraules que va pronunciant morir van llençar rius d'homes a la mar.
3: Meus tresors? Ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
2: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Gran Life. Ara és l'era de la gran aventura.

Pau Santarén, i avui us parlaré de la tribu Apache. Els Apaches van ser un conjunt de tribus índies que van viure, sobretot, al sud-oest dels Estats Units. La paraula Apache ve de Apachú, que significa en la seva llengua enemic. Aquesta tribu eren seminòmades. Vivien en campaments que desmuntaven quan havien d'anar a caçar. Tenien una força connexió amb la natura i creien que els animals tenien esperits bons, com per exemple el corb, i esperits malignes com l'ós, el mussol i el coiot. La seva alimentació era a partir de la caça i la recollida de fruits i plantes. I per acabar, us explicaré una curiositat sobre la caça. Per caçar preses grans, es disfressaven amb pells d'animals per acostar-se als ramats sense aixecar sospites. I després, atacar per sorpresa i, hop, ja tenien menjar. Moltes gràcies per escoltar-me. Adeu.

Avui parlarem dels Figaflaues. Els Figaflaues és un grup de música en català originari de Valls, creat l'estiu del 2020. Combina el pop i gèneres urbans format per Pep Velasco, nascut el 1998, i Xavier Cartanyà. Seva cintura ben pegada, quan ballava la notava, feia veure que no m'importava, l'amo cego, cego. Nascut el 1997, que es van conèixer a l'institut durant l'inici de la dècada del 2020. Es va considerar com un dels grups emergents amb més projecció del panorama musical urbà català, fet els va mereixer. Sona nou del 2022, però la seva carrera va ser crítica per fer servir el castellà per aconseguir les rimes i les lletres de les seves cançons.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, em dic Marc i avui faré el top 5 de recomanacions de llibres, a veure què us semblen. Top 5, La terrible Adele. És una col·lecció en la que la protagonista, l'Adele, no és gaire simpàtica. En aquests còmics serveixen per quan vol riure amb les bogeries de l'Adele. Top 4. Rania, la filla del bandoler. És la història de la Rania, que va néixer una nit de tempesta en la que les arpies cridaven. Ella va anar creixent entre bandolers. Era feliç al bosc fins que un dia va conèixer en Birk. En aquell moment tot va canviar. Top 3. Vida l'Insi i altres astres. Una col·lecció de dos llibres de fantasia. De quan la Heidi, la protagonista, comença a l'institut a Brunsfeld i tot el que li passa. Top 2. Goa. Els llibres sobre la Goa i tot el que li passa a ella i als seus amics durant l'adolescència, sense mòbil, per separats. I per últim, Top 1. Hooky. Un dels còmics sobre la guerra entre els màgics i no màgics. I l'història de dos bessons. I fins aquí el meu programa. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que us hagi agradat. Adeu!

Em dic Júlia i avui us vinc a explicar animals extingits del 2025 i del 2026. 2025. Un total de 44 espècies es van extingir segons la llista vermella de la UICN. Exemples: becut fi, és una au, musaranya de l'illa de Crisma, cargol de mar Cap Verd, bandicut barra de Nyurardo. I causes principals: destrucció i desgració dels hàbitats, canvi climàtic i escalfament global, és una sobreexplotació de recursos, contaminació ambiental. El 2026, un total de 4.000 espècies catalogades. Exemples: pagolí xinès, l'esturió beluga, panda gegant i pingüí emperador. Causes principals: canvi climàtic i fenòmens extrems, contaminació ambiental, destrucció, fragmentació i desgració d'hàbitat. Moltes gràcies per la vostra atenció i ajudeu els animals. Adeu!

Llorenç és la primera en música.

0: Sabies que...
1: Existeixen llamps que pugen cap a l'espai en lloc de baixar cap a la Terra. Durant molt de temps, es va pensar que tots els llamps anaven dels núvols cap al sol o entre núvols. Però a finals del segle XX, càmeres d'alta velocitat van revelar un fenomen espectacular. Enormes descàrregues elèctriques que surten de la part superior de les tempestes i s'enfilen cap a les capes altes de l'atmosfera. Aquestes descàrregues reben noms com Red Sprite, Blue Jet o ELPS. Els Red Sprites, per exemple, poden assolir altures de més de 80 quilòmetres i durant només unes mil·lèsimes de segon. Són tan difícils d'observar que durant segles ningú no estava segur de que existissin. Molts pilots afirmaven haver vist llums estranyes sobre la tempesta, però sovint no se'ls creia.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Escoltant Ràdio Arenys.
3: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
4: Hola, amics, què tal? Aquest diumenge celebrem la festa de Sant Francesc d'Assís. Precisament aquest 2026 se celebra el Jubileu Franciscà. Avui parlarem amb la germana Clara de la Fraternitat Clarissa de Vilobí d'Onyà sobre aquest tema i també sobre la celebració de l'inici del curs de la vida consagrada que també es du a terme aquest diumenge. Això i moltes altres coses més en el programa d'avui que s'inicia amb la carta setmanal del nostre bisbe Octavi que també fa referència a Sant Francesc d'Assís. Benvinguts.
5: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
6: Benvolguts i benvolgudes. La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l'edifici. És el Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se'n meravellen. Aquest verset de l'Evangeli segons Sant Mateu que escoltem aquest diumenge és referit a Jesucrist. Però al llarg de la història de l'Església hi ha hagut moltes pedres rebutjades. Del 10 de gener de 2026 al 10 de gener del 2027, l'Església celebra l'any jubilar de Sant Francesc d'Assís a motiu del 8è centenari de la seva mort. Convocat per decret de la Penitenceria Apostòlica, el Papa Lleó XIV ens convida a que cada fidel cristià, seguint l'exemple del Sant d'Assís, es converteixi en model de santedat, de vida i testimoni constant de pau. En aquest diumenge en què s'escau la festa de Sant Francesc d'Assís, és bo posar l'atenció en aquell que rebé l'encàrrec per part de Crist de reconstruir la seva església. Ho feu des de la humilitat i la senzillesa, lluny del poder. I la seva vida i la seva fundació no estigué pas a recer de dificultats, ans al contrari, en visqué i moltes, i tan sols per l'ajut de Déu fou capaç de vèncer-les i que així la seva manera de viure la fe ens hagi arribat a nosaltres. Francesc d'Assís ha estat un d'aquells sants que han marcat profundament la vida de l'Església. Aquest any jubilar franciscà és una oportunitat per viure l'Evangeli amb radicalitat i dolcesa, amb pobresa joiosa i cor universal, com ho feu el pobrissó d'Assís. Així, ens hi conviden a participar-hi la Fraternitat de Santa Clara de Vilobí d'Onyà. Recordem que la nostra diòcesi tenim dues comunitats que viuen l'espiritualitat franciscana, les Clarisses a Vilobí i els Caputxins a Arenys de Mar. És aquesta una riquesa indubtable que ens cal agrair al Senyor i que hem de valorar com tal, és a dir, apropant-nos a la mesura que puguem aquestes dues comunitats que fan camí amb el conjunt de l'Església de Girona. Ells i elles viuen la seva fe seguint l'exemple de Sant Francesc, que va ser un amant de Déu, dels germans i germanes, i també de la naturalesa. Francesc d'Assís va estimar i va buscar la pau, encara que va viure en un temps convuls, quan l'Església estava amenaçada de sucumbir sota la seva mateixa riquesa i poder. Francesc, amb les armes de la humilitat i la pobresa, amb les eines de la senzillesa i de la bondat, cercà a Déu i el va trobar. Sant Francesc va ser un gegant de la santedat, com el definia el papa Benet XVI, un home que, cansat de les coses del món i assedegat de les coses de Déu, fou capaç d'emprendre una aventura incerta, com tota aventura, però apassionant, perquè portava directament a Déu. Francesc fou un revulsiu per a l'Església de la seva època. De Sant Francesc d'Assís s'ha dit que representa un alter Christus, que era veritablement una icona viva de Crist. Per això va ser també denominat el germà de Jesús. L'ideal de Francesc era ser com Jesús, contemplant el Crist de l'Evangeli, estimant-lo intensament, imitant les seves virtuts. Que el seu exemple ens ajudi a viure la nostra fe. Fins la setmana que ve, si Déu vol.

0: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Ramon Muncunell, que és doctor en filologia hispànica. Bon dia, Ramon.
1: Bon dia.
0: Quan vulguis.
1: Avui, amic Àngel, el fil de la lectura i de la reflexió del llibre del cardenal François Bustillo, que se titula Reparació, i del qual s'han vengut ja 15.000 exemplars a França, voldria apartar de la sospita. Sí, sí, de la sospita. Fa la impressió que la nostra època ha erigit la sospita a la categoria de virtut. La sospita no cerca la veritat, sinó la culpa. La sospita enterboleix el pensament, situa els cors en una desconfiança perversa. Ens hem instal·lat a l'era de la sospita que corroeix tots els àmbits de la nostra vida en comú: la política, la cultura, la religió, l'esport, els mitjans de comunicació. És l'erosió permanent de la confiança en les persones. Les xarxes socials, instruments concebits per unir els homes, han esdevingut focus de divisió, escenari de linxament perpetu. Ocultes sota un pseudònim, les persones anònimes es permeten jutjar, condemnar i destruir l'enemic. L'adversari s'essencialitza. És un racista, un homòfob, un islamòfob, un antisemita, un feixista, un ultraconservador. Vivim contra l'altre, en comptes de viure juntament amb l'altre. La fraternitat desapareix. El que patim ja no és només una fractura social, és una desintegració dels vincles més profunds. Avui, més que mai, hem d'escapar d'aquesta lògica inquisitorial que redueix l'altre a la condició de sospitós permanent. Hem de tornar a aprendre de la comprensió. La sospita, quan es converteix en una forma de pensament, destrueix tot allò que fa possible la vida en comú: la confiança, la presumpció d'innocència, el respecte a l'altre i l'amor a la veritat.
2: Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
0: Càritas Diocesana de Girona ha presentat la memòria del programa d'infància, joves i família. Durant el darrer curs es van dur a terme fins a 1.898 tutories amb infants i joves, i amb els adults es van realitzar 1.763 entrevistes. Ens fa 5 cèntims la cap del programa d'infància, joves i família de Càritas Diocesana, Marta Piany. Bon dia, Marta.
3: Bon dia, Àngel.
0: Quan vulguis.
3: Doncs sí, dilluns vam presentar la memòria del programa d'infància, joves i família, i per començar vam posar l'accent en la necessitat d'identificar el suport a les llars vulnerables, perquè la precarietat socioeconòmica no acabi condicionant directament els estudis i el desenvolupament socioeducatiu dels fills i les seves filles. Bé, com a destacada dades, vam posar de manifest que hem acompanyat un total de 1.274 persones, de les quals són 697 són infants i joves i 577 són adults de referència. Posant d'èmfasi que estem acompanyant a dos perfils de persones, tant els infants i joves com els adults de referència a les seves famílies. Tot i aquest intens desplegament, posem en relleu la gran demanda social existent a les comarques gironines, on durant el curs 2025-26 hem rebut almenys un centenar de propostes d'infants i joves de nova incorporació que s'han hagut de quedar en llista d'espera, desgraciadament. Per respondre a aquesta realitat, doncs sí, hem dut a terme més de 3.500 atencions individuals, entre tutories, com has esmentat abans, Àngels, i entrevistes amb els adults. Aquesta intervenció personalitzada ha donat resultats molt positius. Tenim que un 70,2% dels participants ha aconseguit millores educatives, un 77,6% ha experimentat avenços en l'àmbit emocional, i hem recollit un nou indicador que hem treballat de forma intensa i que reflexa aquest acompanyament familiar, que és que un 78% ha millorat en les relacions familiars a dins de les seves unitats familiars. Volem recalcar l'enorme esforç humà que requereix aquesta atenció i recordem, sobretot, que les dificultats d'aprenentatge no es poden aïllar de problemes com l'atur, la inestabilitat laboral o l'accés a l'habitatge. Els infants i joves necessiten espais segurs. Tot això es desplega amb 47 punts de servei, amb 22 seccions, amb 22 càritas locals, i treballem amb un total de 280 agents del territori, 33 persones contractades i un gruix molt important de voluntariat, que són 202 persones. Però volem fer una crida per incrementar aquest voluntariat perquè per poder aconseguir i sostenir aquesta atenció tan personalitzada, doncs sempre ens fan falta mans. Per acabar, volem destacar que de cares al futur els principals reptes passen per incrementar aquesta intensitat de suport a les famílies, millorar també en la detecció i de la vulneració de drets i la protecció dels menors i consolidar els serveis per estudis postobligatoris que cada cop veiem i que hi ha més demanda i més necessitat i cal que reforcem també aquest aspecte.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
0: Aquest diumenge es porta a terme la trobada d'inici de curs de la vida consagrada a la fraternitat de les Germanes Clarisses de Vilobí d'Onyar. A les 11, missa amb motiu del 8è centenari del trànsit de Sant Francesc d'Assís, que serà presidida pel bisbe Octavi, després dinar de germanor i diàleg amb el bisbe que es durà a terme amb les persones implicades en la vida consagrada, per tant, amb els religiosos, religioses, monjos i monges. Tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica a la germana Clara de la fraternitat Clarissa de Vilobí d'Onyar. Bon dia, germana Clara.
4: Molt bon dia, Pau i bé.
0: Bon dia, Pau i bé. Aquesta trobada, com la penseu doncs, viure? Comença un nou curs de la vida consagrada, que jo deia que són els religiosos, religioses, els convents, les persones que viuen també en monestirs. Com afronteu aquesta nova temporada, germana Clara?
4: Doncs amb il·lusió, aquest nou curs, amb il·lusió, i bueno, intentarem respondre al màxim possible al moment eclesial que estem vivint, i bueno, amb ganes, perquè ja s'ha endarrerit una mica. Començar el curs el dia 4 d'octubre i anem una mica endarrerint.
0: Serà una trobada fraterna, perquè és la celebració d'una missa i després vosaltres...
4: Sí, aprofitant que són la celebració d'aquests 800 anys del trànsit de Sant Francesc d'Assís, el bisbe Octavi, d'acord amb la delegada de Vida Consagrada, la senyoreta Pilar Pina, doncs van decidir que aquest any es faria aquí a casa nostra, i bueno, tindrem la celebració de l'Eucaristia, com molt bé has dit tu, a les 11, a la qual pot venir tothom, a part dels religiosos i religioses, pot venir tothom, i després, amb els religiosos i les religioses, pues bueno, farem aquest dinar de germanor, de fraternitat, per estar junts, i després tindrem també una trobada amb el bisbe.
0: Quin és el sentit, germana Clara, de la vida consagrada avui en la societat actual? La vida dels monjos, monges, religiosos, religioses, de les germanes...
4: No sé, em costaria una mica com explicar-te quin és el sentit, perquè això és molt genèric. Jo te diria que les persones que formen part de la vida consagrada... única i exclusivament, més que sentit, és viure d'acord amb allò que nosaltres pensem, que nosaltres creiem i que dona una forma concreta de ser i d'estar en el món. Nosaltres vivim d'acord, intentem viure d'acord amb l'Evangeli del nostre Senyor Jesucrist d'una forma molt més, o sigui, d'una forma concreta. Cada institut ho fa des de la seva pròpia espiritualitat, però la vida consagrada és això, intentar respondre a aquest amor de Jesús que nosaltres hem sentit i que ens fa optar completament per la seva persona i per la seva forma de viure.
0: Aquest 2026 esteu celebrant el 8è centenari, els 800 anys de la mort de Sant Francesc d'Assís. que sí. Ho aprofiteu també per fer el jubileu franciscà. En vàrem parlant ara fa uns mesos aquí també en aquest programa de ràdio. Com està funcionant aquest jubileu franciscà? Quines respostes esteu tenint?
4: A casa nostra la veritat és que percebem que s'ha despertat com un interès per la persona de Sant Francesc i per la espiritualitat franciscana. S'ha apropat força gent, com que la capella és capella jubilar, doncs s'ha apropat força gent per guanyar aquest jubileu, i a més, doncs és com si s'hagués despertat una simpatia per l'esperit de Sant Francesc d'Assís. Això ho estem percebent.
0: Què porta Sant Francesc d'Assís a la societat actual? Els valors de Sant Francesc d'Assís, per exemple, Clara, com els definiries?
4: Home, els valors de Sant Francesc d'Assís, els que sempre han donat coherència a la vida franciscana, és aquesta manera de viure l'Evangeli en fraternitat. Hem estat cridats per viure en comunió amb Déu sobretot i en comunió amb les persones que estan al nostre voltant. També Francesc va sentir que aquesta comunió, aquest amor, s'havia de viure des d'una dimensió molt profunda de pobresa. No pobresa entesa com falta de béns, sinó allò que ser pobre per realment deixar espai a l'amor de Déu en la vida personal i en la vida fraterna. Després també el valor de la pregària com a vincle de fraternitat, perquè fraternitat i pregària han d'anar molt units. I bueno, també podem parlar de la comunió en la natura. Aquesta fraternitat no només és en les persones, sinó també en tot el que Déu ha creat, perquè en tota la creació està la petjada de Déu. Sant Francesc així ho va viure i així ens ho va transmetre a la família franciscana. I també un dels grans valors de Sant Francesc és la capacitat de donar gràcies a Déu per tot el que rebem dia rere dia, que és molt, i no ens hi fixem. I a través d'aquestes catequesis i d'aquestes trobades i d'aquest jubileu, nosaltres estem intentant transmetre aquests valors, no? Sobretot aquesta capacitat de donar gràcies a Déu cada dia per tot el que tenim.
0: Ara parlaves, germana Clara, d'aquestes catequesis d'espiritualitat franciscana que dueu a terme a la Fraternitat Clarissa de Vilobí d'Onyar amb motiu d'aquest jubileu franciscà, oi?
4: Sí. La vareu fer... És una de les activitats, sí.
0: La vareu fer l'última el passat 26 de setembre i la propera és el 17 d'octubre. En què consisteixen aquestes catequesis?
4: Doncs aquestes catequesis consisteixen en agafar aquest valor dels que abans t'he parlat. Van començar parlant de la conversió de Sant Francesc perquè com a punt de sortida de la seva experiència en Déu, tothom necessitem convertir-nos dia rere dia. I vam contemplar aquesta conversió de Francesc. Després hem anat com creixent, no? In crescendo, hem parlat de la fraternitat, hem parlat de la pregària, hem parlat de la seva relació amb l'Església, i aquesta última que vam fer el dia 26 de setembre, doncs vam aportar el tema de la pobresa franciscana. La propera, que serà el dia 17 d'octubre, doncs abordarem el tema de la relació entre Clara i Santa Clara i Sant Francesc d'Assís en aquesta comunió de complementarietat i de donar una visió global del que és la espiritualitat franciscana a l'Església i per nosaltres, per la família franciscana.
0: Serà el dissabte 17 d'octubre de 2:45 de la tarda a 6:15.
4: Sí, i la catequesis dura... Digues.
0: No, digues. Dura una hora i després celebreu la missa?
4: Sí, dura... No, després el que fem, això és el que te volia comentar, després és el que fem, bueno, compartim una miqueta, i en acabar, com que és l'hora de vespres, doncs les persones, qui vol, però fins ara hem de dir que tothom s'ha quedat, anem a resar vespres. el que les vespres recem els salms que toquen i tal, però després el que són les pregàries, la lectura breu, tot això que és com una mica més, és més lliure, per dir-lo d'alguna manera, en la litúrgia, ho adaptem al tema que hem estat tractant a la catequesis.
0: Doncs la propera catequesi serà el 17 d'octubre, de 4:45 a 6:15 de la tarda. Al telèfon, germana Clara, per si volen més informació, és el 972...
4: Sí, 47 42 76.
0: 972 47 42 76. Doncs molt bé, germana Clara, felicitats per aquest jubileu que esteu vivint aquí a la fraternitat Clarissa de Vilobí d'Onyar. Que vagi tot molt bé. Gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a tu. Que passis un bon dia.
0: Com sempre tenim aquesta secció un cop al mes, que és el Música sense complexos, que ens porta el nostre bon amic Xavier Roca. Benvingut, bona temporada, Xavier.
5: Què tal?
0: Gràcies per comptar una vegada més amb tu durant aquesta nova temporada també d'aquest programa de ràdio. Amb les novetats que ens portes cada mes sobre l'actualitat musical cristiana arreu del món. Quan vulguis.
5: Doncs sí, avui a Música sense complexos us porto una de les veus joves que està destacant dins la nova música cristiana nord-americana. Es diu Josiah Quinn, és cantautor i té un estil una mica diferent del que hem anat escoltant darrerament en aquesta secció. Si bé artistes ben coneguts com Brandon Lake, Matt Maher o Patrick Mayberry s'acosten més al pop i al worship,

i una mica del fill pròdig. Busquem omplir la vida de coses, de feina, de soroll, d'èxit, i un dia ens n'adonem que potser ens hem deixat alguna cosa essencial pel camí. La paràbola, però, és sobretot la història d'un pare que espera, un pare que no li demana explicacions abans d'abraçar-lo i que no li passa factura pel que ha fet. I aquest és també el missatge de The Prodigal. Sempre hi ha un camí de tornada. Per molt lluny que pensem que hem anat, Déu no es cansa d'esperar.

0: at the party, cool.
1: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
2: Aquest diumenge, dia 4, Romeria dels Pobles de Llers i Borrassà, al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades. També hi assistiran els Amics del Santuari. Missa a les 12 del migdia. Se celebra la festa de Sant Galderic i Sant Joan 23 al Santuari de la Mare de Déu del Món, a la 1 del migdia, missa, i a continuació, dinar de germanor. I avancem actes per al proper dissabte, dia 10. Visita temàtica, processos, rituals, aigua i foc, camí de la purificació. A les 12 del migdia, al monestir de Sant Pere de Galligans. Recorregut pel Museu d'Arqueologia de Catalunya, la Basílica de Sant Feliu i la Catedral de Girona. La visita aborda com les societats han donat sentit als grans moments de la vida mitjançant cerimònies, ritus i tradicions. També el dissabte de la setmana que ve és l'aplec de Sant Grau d'Entreperes, a Sedernes, missa a les 12 del migdia. Els pobles de Vilafant i Santa Llogaia d'Àlgama pugen en romeria al Santuari de la Mare de Déu del Món. I es du a terme també l'escola de formació dels cursets de Cristiandat a les 7 de la tarda a la parròquia de Sant Josep. Hi haurà una missa i després una conferència

0: titulada La intel·ligència artificial i el laicat, una reflexió sobre la carta encíclica Magnifica Humanitas a càrrec de mossèn Jordi Reixac. Recte final d'Església Viva. Anem a conèixer el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 4 d'octubre amb el doctor Joan Ferrer, que és membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i també de l'equip parroquial de Santa Maria de Pineda de Mar. Benvingut, Joan.
1: Bon dia.
0: Bon dia, quan vulguis.
1: Aquesta setmana, com llarg d'aquest cicle de l'any A, proclamem fonamentalment fragments de l'Evangeli segons Sant Mateu. La paràbola d'avui confronta els oients amb la necessitat de produir fruits de regne. Cal notar l'altíssima perspectiva cristològica de la paràbola. El fill ve en la línia dels profetes que han estat apedregats i assassinats. Quan els vinyaters fan càlculs que si maten el fill podran heretar la propietat, diu el text, el van treure fora de la vinya i el van matar. Les autoritats jueves que dialoguen amb Jesús inadvertidament es condemnen a si mateixes per la seva resposta. La pedra rebutjada, de què parla el Salm 118, ara corona l'edifici. Aquest és el text de l'Escriptura que l'Església dels primers temps va emprar per recalcar que Déu havia reivindicat Jesús, profeta crucificat, en la resurrecció. És evident, sense cap mena d'ambigüitat, que el fill és Jesús i que la talaia des d'on es contempla l'explicació al·legòrica és la Pasqua.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers han atès un total de 320 avisos arran del temporal de pluja que ha assolat bona part de Catalunya entre dijous i divendres, principalment a la meitat sud. La majoria d'incidències s'han atès a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Una vintena d'actuacions han requerit el salvament de persones. El telèfon d'emergència 112, al seu torn, ha rebut 663 trucades i s'han generat més de 500 incidents a causa d'aquestes pluges intenses, principalment per inundacions o per petits d'informació. Els municipis amb més comunicacions han estat Tortosa, Ulldecona, Amposta i Tarragona. I coneguem ara com poden evolucionar aquestes tempestes en les properes hores. Anem a veure la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Pendents dels ruixats que han tingut lloc aquesta passada nit i matinada a les Terres de l'Ebre, però en general al matí de dissabte es presenta de treva. Amb molta nuvolositat, a partir de mig matí i migdia, sobretot, tindrem el creixement de molts ruixats davant de tot el litoral català, que a poc s'aniran endinsant terra endins, inicialment afectant el litoral prelitoral, i compte perquè puntualment ho faran amb molta intensitat. A la tarda, els ruixats afectaran a la Catalunya central, Pirineu i Prepirineu. També seran molt més aïllats, molt més esporàdics, però n'hi han acompanyats de tempesta. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè la inestabilitat encara no ha acabat. I tot plegat amb unes temperatures que a les hores centrals del dia es mantindran molt semblants a les d'ahir divendres, i és que els valors més elevats amb prou feines passaran dels 26-27 graus.
1: I en plana política, el president Pedro Sánchez obre un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Arran d'aquesta no aprovació dels decrets, 800 persones han protagonitzat dos talls de circulació a Barcelona, una a l'Avinguda Meridiana i una altra a Plaça Espanya. En total, 800 persones, com diem, segons xifres de l'Ajuntament. Els manifestants han exhibit una pancarta amb el lema «Cauen els decrets, bloquegem-ho tot». En el cas del tall de Plaça Espanya ha durat una hora i mitja, mentre que el de Meridiana ha durat dues hores, i les dues protestes, això sí, han transcorregut sense incidents. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena, plaça de Tarragona. Les dues jornades es podran seguir en directe a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Cuplejant. Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
5: La Copla Vents de Riell és la banda sonora del Bacus Verdú, la festa de la verema i el vi. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Copla, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a Copla. La festa de la verema i el vi de Verdú ha recuperat dues danses escrites per a Copla d'Agustí Cuí i Jesús Ventura, que podem escoltar avui. Parlem amb els organitzadors de Bacus Verdú, una festa que vol ser referent a la comarca de l'Urgell i que té la Copla de protagonista. Aquest és el programa 507 i tenim més titulars. El grup Mirant al Cel de Sabadell busca compositors i compositores per la tercera edició del concurs de composició de sardanes que convoca pel juny de l'any que ve i que està dotat en 3.500 euros i 3 premis. La colla Jovencells de Cervera penja les espardenyes després de 69 anys. Ho ha anunciat al concurs del seu poble aquest cap de setmana. I Mare Nostrum i Violetes del Bosc més a prop de disputar-se l'enfrontament pel primer lloc al Campionat de Catalunya després del concurs de la Mercè d'aquest diumenge. Repassem el que ha donat de si els concursos de Barcelona i Sitges vàlids per les categories del Campionat de Catalunya Gran Alaví i també Juvenil. I a l'Aplec del Fes ja té sardana dedicada a l'escrit al nord català Frederic Guiset i la podem escoltar al programa. més, també han sortit les bases per ser capital de la sardana el 2029. Les repassem. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Coblejant.
6: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
5: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana ha passat a Verdú, i així ho expliquem.
6: Coplejant. Notícies.
5: Aquest cap de setmana Verdú ha celebrat el Bacus Verdú, la festa de la verema i el vi, que ha tingut la copla Vents de Riella de banda sonora i amb la qual han recuperat dues danses per a copla, una de Jesús Ventura i una d'Agustí Cuí, que han fet ballar tota la faràndula de la població de l'Urgell. La copla ha interpretat, després de molts anys sense sonar, dues peces musicals vinculades a la tradició de la piada, que és la trepitjada del raïm. Són la piada verdonina del compositor Jesús Ventura i el ball de la verema d'Agustí Cuí. Van sonar per primera vegada el 1994, interpretades per l'Esbart Folklòric d'Horta, i ara s'han volgut recuperar per tal de crear comunitat i identitat de poble a través d'aquest fenomen cultural.

0: Francesc Giró és un dels coordinadors del Bacus Verdú en declaracions al Coplejant.
1: Bé, doncs, des de l'organització del Bacus Verdú volem donar vida a totes les figures de cultura popular que hi havia a Verdú, un poble petit d'aproximadament 900 habitants, però que té molta mostra popular, i per fer-ho vam recuperar unes partitures que havia escrit en Jesús Ventura fa uns quants anys, a l'inici d'aquesta festa, dedicades precisament a la festa de la Brema i del Vi de Verdú, titulades La Piada Verdunina, que descrivia musicalment el procés de xafar raïm amb el peu, que és el que se'n diu piar. I el que hem fet és recuperar aquestes melodies a través de l'Arxiu de Cobla de Catalunya i repartir-les per als diferents gegants, la mulassa, els nans que hi ha a Verdú. Aleshores, doncs, cadascun d'aquests elements va sortir a la plaça a ballar amb aquestes músiques, i esperem que això es converteixi en una tradició i que cada any es vagi consolidant i tothom esperi aquest moment i que les músiques cada cop vagin sent més conegudes i més populars perquè la gent les acabi cantant a la plaça al ritme de tota aquesta mostra de cultura popular.
0: Aquestes partitures les han recuperat gràcies a l'Associació Músics per la Cobla, que han fet aquesta recerca precisament després de la mort de Jesús Ventura. Anem a escoltar un fragment d'aquestes dues danses recuperades. Comencem per la Piada Verdunina del compositor Jesús Ventura, que sona així.

0: I també anem a escoltar un fragment del Ball de la Verema, que en aquest cas és una dansa d'Agustí Cuy. Déu-n'hi-do, aquest Ball de la Verema d'Agustí Cuy. Trobareu imatges a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant, on es veuen els diferents elements de la faràndula verdunina ballar aquestes dues danses recuperades. Els organitzadors tenen la voluntat que el Bacus Verdú es converteixi en una festa de referència a tota la comarca de l'Urgell i ampliï l'imaginari festiu de la població.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I anem ara amb una sardana dedicada a Verdú, a l'Urgell. És de Josep Coll Ligora i és una de les seves més balladores i conegudes. Verdú a Sant Pere Claver, una sardana que s'estrenava l'1 de gener de 1954 i que escoltem avui aquí al Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I obrim la crònica esportiva.
0: Coplejant, àrea de campionat.
1: I avui hem de parlar de la represa del campionat de Catalunya aquesta tardor, perquè ha tornat per grans a juvenils i alevins a les jornades de Barcelona i Sitges aquest cap de setmana. I és que aquest diumenge al matí Barcelona va acollir el 76è concurs de sardana esportiva dins de la Festa Major de la Mercè, organitzat per les colles de Barcelona. Va ser un acte multitudinari vàlid pel campionat Gran A, on es van enfrontar les colles Violetes del Bosc, Mare Nostrum, Mans Amigues i Mirant al Cel. La colla Maig descansava en aquesta jornada. La cobla que hi va participar va ser la principal del Llobregat, que va interpretar tres sardanes per als Grans A. L'Home dels Mil Somnis, d'en Nevat, també Memòries compartides d'Enric Cortí i Sardana de carrer d'Enric Casals. Tres sardanes molt boniques, precioses, de fet, però força senzilles a nivell d'interpretació. Pel que fa als resultats, Mare Nostrum i Violetes del Bosc estan més a prop de disputar-se l'enfrontament pel primer lloc al Campionat de Catalunya a les dues jornades de la final, que seran a Banyoles i a Balaguer després d'aquest concurs, perquè van ser les que van sortir més victorioses dels enfrontaments. I entre elles, Violetes es va situar en primera posició perquè va guanyar a Mare Nostrum en el seu enfrontament. Ara, Mans Amigues, Mirant al Cel i Maig ja no tenen gaires possibilitats per escalar posicions a la jornada de Vilassar de Dalt la setmana que ve amb els resultats de Barcelona, ja que amb la classificació d'ara, Mirant al Cel segur que competeix ja com a màxim per la tercera posició, ja que descansa a Vilassar i les altres dues ho tenen molt cru per guanyar a Violetes i a Mare si no ho han pogut fer a Barcelona, però el temps dirà. Pel que fa als enfrontaments, si els mirem al detall, a la primera sardana, la d'Anna Abad, doncs hi trobem com Mare Nostrum guanyava a la colla Mans Amigues i Violetes del Bosc guanyava a la Mirant al Cel. A la segona sardana, Mirant al Cel va perdre contra Mare Nostrum i Violetes del Bosc va guanyar a Mans Amigues. I a la tercera sardana, aquest enfrontament entre Violetes i Mare el va guanyar Violetes del Bosc, i a l'enfrontament entre Mans Amigues i Mirant al Cel l'enfrontament se'n va anar per la colla de Caçà, els Blanc i Vermells. Els parlaments abans de la sardana de Germanó, que per cert va ser una estrena d'Amadeu Escoda, el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, es va dirigir així a les colles.
2: Estic molt content, el concurs del Mercè, una vegada més, cap de manxer dels concursos de Catalunya, un concurs que no es podem perdre, que hi hem de ser-hi tots, que hi hem de participar-hi tots, i estic molt content per això, perquè heu ballat molt bé, sou molts, i a més, porteu la dansa catalana a dintre. Però deixeu-me dir una cosa que ja sempre us he dit, però avui vull aprofitar aquí que hi ha la comissionada de la llengua de l'Ajuntament de Barcelona per dir una cosa que sempre dic. La llengua de Catalunya és el català, però la música de Catalunya és la sardana. I per tant us necessitem a tots perquè això ho tireu endavant. Sense vosaltres això és impossible. Per tant, visca el català, visca la sardana i visca Catalunya.
1: De la seva banda, Marta Salicru, comissionada de l'ús social del català de l'Ajuntament de Barcelona, va fer una defensa que la sardana és un espai de trobada on hi cap tothom. L'escoltem.
3: Que necessitem també que al segle XXI aquesta sardana continuï sent revolucionària, continuï sent reivindicativa i que a més, doncs, que com a part d'aquest esperit revolucionari sigui una sardana que obri la rotllana a tota la ciutadania. Vinguem d'on vinguem i tinguem l'aspecte que tinguem. I que la sardana sigui doncs una manera d'unir-nos, una manera de gaudir de les festes, una manera de gaudir de la nostra cultura i que ho puguem fer juntes.
1: Colles de Barcelona ha aprofitat el concurs de la catedral per renovar el seu logotip. El va encarregar la Xènia Oliver, dansaire de la colla Tarragona Dansa, i és un logotip on una rotllana de sardanistes abstracta sustenta la Sagrada Família com a símbol d'identitat de la ciutat. És l'evolució del logotip que es va fer pels 75 anys de l'entitat l'any passat. Una de les sardanes que va ballar les colles grans és Sardana de Carrer, i és que, com va explicar l'organització, cada any programen una sardana antiga que val la pena recuperar i que soni a plaça com aquesta meravella d'Enric Casals. L'escoltem, és Sardana de Carrer d'Enric Casals, i la podem trobar a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya, el disc Sardanes d'Enric Casals i de Filló, 1892-1986, àlbum 4.1.

Això era Sardana de carrer d'Enric Casals. I continuem amb la crònica esportiva, i és que ens situem ara a Sitges, perquè diumenge a la tarda va organitzar el seu concurs de sardana esportiva anual vàlid, en aquesta ocasió pel campionat alevi i juvenil, també territorial de les comarques barcelonines i les colles lliures. Va ser a la Fragata, amb la cobla Maricel, que va interpretar les sardanes Mariona de Jordi Paulí i Tocant el cel de Felip Morales per els alevins, i les sardanes Abril 1975 de Jordi Molina i Somi, que s'acaba d'entrar Ricortí per als juvenils. Anem a comentar els resultats pel que fa als juvenils, que també tenen aquests enfrontaments entre Cabirols i Destell. A la primera sardana va guanyar Cabirols, i entre Giravolta i Nova Tarragona Dansa va guanyar la colla Giravolta de Valls. A la segona sardana, Nova Tarragona Dansa va perdre contra Cabirols, i Destell també va perdre contra Giravolta. I els alevins, que recordem que van per classificació, no per enfrontaments com en les altres categories, en primera posició hi van quedar els ballesans Ocells de la Pessigolla, en segona posició els menuts dansaires del Vendrell, els trapelles de Sabadell van quedar en tercera posició, i en quarta posició Xamosa de Barcelona. Taps de Cassà de la Selva van quedar cinquens, i els petits dansaires del Vendrell van quedar sisens. Empatats a la setena i vuitena posició van quedar Diumoniets de Lleida i la Guineu Saltirona de Vilanova de Bellpuig. Aquest diumenge 4 d'octubre seran les colles veteranes que reprendran el campionat a El Vendrell. I també en clau esportiva, la colla Jovencells de Cervera ha dit que plega després de 69 anys. Malauradament, la colla Jovencells de Cervera ha anunciat que cessa la seva activitat després de la festa major de la capital de la Segarra, Cervera, posant punt i final a una trajectòria de 69 anys dedicats a la sardana. L'anunci va arribar aquest cap de setmana coincidint amb el concurs de Cervera aquest diumenge. A les xarxes s'han vist mostres de condol a la colla que plega, com per exemple els seus companys de la colla Font de Valldans, que diuen que és un dia trist al concurs de Cervera perquè la colla anfitriona, la Jovencells, després de 69 anys d'existència, ha dit adéu a la competició. Quan en un moment del concurs ens expliquen la colla Font de Valldans, la presidenta de la Federació Sardanistes de les Terres de Lleida, Pepita Solsona, ha pres la paraula i ha anunciat la notícia. La família sardanista de les Terres de Lleida ha perdut una part de la seva vida. Des de la colla Font de Valldans també expliquen que senten que s'hagi produït aquesta baixa i que quedarà per la història de tot el que els Jovencells han fet per la sardana. Nosaltres tanquem aquesta notícia esportiva amb la sardana, precisament, que Simó Giribert va dedicar a la colla Jovencells el 1971, i que l'escoltem i la podem trobar en el disc Les sardanes de les colles, volum 1, a càrrec de la cobla Marinada.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Déu-n'hi-do amb l'activitat d'aquest cap de setmana.
0: Connexions al territori.
1: I n'hi ha més, perquè dijous al vespre l'agrupació sardanista de Calella va celebrar la ballada maduixada de Festa Major de la Minerva a fora l'Embalat de Calella amb la Copla Ciutat de Terrassa. És el seu acte de Festa Major que van començar ja l'any passat i que va plegar a sardanistes i calellencs. L'entitat va donar maduixes gratuïtament a tots els assistents a la mitja part de la ballada. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Flàvia Boleda ja ha presentat Bolo 02 en creuaments sardanístics al Glam Canalla de la Mercè de Barcelona aquests passats divendres i dissabte. El parc del Fòrum es va omplir per escoltar la simbiosi entre sardana i punk amb la copla formada d'oc per a l'ocasió. Imatges a les nostres xarxes socials. I aquest diumenge les coples Mediterrània Juvenívola de Sabadell, la principal de Llobregat i la Sant Jordi van ser la banda sonora del 51è aplec de Sant Cugat del Vallès, organitzat per l'entitat sardanista de Sant Cugat. L'aplec, celebrat a la plaça d'Octavià, va comptar amb la sardana incògnita, sortejos i concurs de colles improvisades. I aquest dissabte la comissió de plec de Rubí va organitzar el 28è plec de la sardana a la plaça del Doctor Guardiet a la tarda i a la nit amb les coples Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la principal de Llobregat. Van oferir berenar amb coca i mistela i sortejos, a més de les sardanes. I dissabte al vespre l'Ajuntament de Mollà va celebrar els 300 anys del seu campanar a la plaça Catalunya amb la participació de la Copla Juvenívola de Sabadell. A la part final s'hi va sumar l'orquestra de l'Espai Musical de Mollà i també hi va participar la colla Llaç d'Amistat. I la plaça Sant Jaume de Barcelona va acollir aquest diumenge a la tarda una ballada de sardanes multitudinària a càrrec de la Copla Marinada i organitzada per l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona en motiu de les festes de la Mercè. Unes festes que, per cert, el dia de la Mercè, el 24 de setembre a Barcelona, també hi va haver sardanes. Va ser amb una ballada organitzada per l'Agrupació Cultural Folklòrica també a la plaça de la Mercè amb la Copla, la principal de Llobregat. També imatges a les xarxes socials. I per acabar, aquest dissabte, la Copla Bisbal Jove va oferir una ballada de Festa Major a Cursa, organitzada per l'Ajuntament a la plaça del Firal. També trobareu imatges a les nostres xarxes socials. Anem a escoltar una sardana d'Albert Cotó dedicada a les festes de la Mercè. Així mateix es titula aquesta sardana, que és de 1902. Déu-n'hi-do, l'escoltem.

0: Això era les festes de la Mercè d'Albert Cotó.
1: Cuplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. T'has llegit les bases?
0: I convocat el tercer concurs Mirant al cel de composició de sardanes. El grup sardanista Mirant al cel ha convocat aquesta tercera edició, un certamen que naixia el 2022 coincidint amb la celebració del 75è aniversari de l'entitat. I després de l'èxit de participació d'aquestes dues darreres edicions, hi haurà aquesta nova convocatòria. El concurs està obert a tots els compositors i compositores que hi vulguin participar, amb un màxim de dues obres per autor. Les sardanes poden tenir temàtica i títol lliures, però han de ser originals i inèdites i no poden haver estat premiades en altres certàmens, com sempre. Les composicions també hauran de ser anònimes, sense cap dada que permeti identificar-ne l'autor, i han d'estar instrumentades pels 11 instruments de la cobla. Les obres es poden presentar per correu certificat enviant la partitura i les particel·les al grup sardanista Mirant al cel, al carrer Montserrat número 13 de Sabadell, o bé també en format PDF al correu electrònic concursmirantalcel@gmail.com. En tots dos casos cal aportar també les dades personals de l'autor, el DNI i un breu currículum, mantenint separada aquesta informació de la partitura per garantir aquest anonimat. També es pot adjuntar un àudio de la sardana. El termini d'admissió d'aquests originals acaba el 4 d'abril del 2027. Un cop tancat el termini, el jurat, format per 5 persones vinculades al món de la sardana, encara a concretar i amb reconeguda qualificació musical, juntament amb un representant de la colla sardanista Mirant al cel com a secretari, es valoraran les obres. El jurat seleccionarà 6 sardanes finalistes i els compositors seran avisats abans del 15 de maig del 2027. Els premis seran de 2.000 euros per al primer classificat, 1.000 per al segon i 500 per al tercer, aconseguint una dotació econòmica pels premis de 3.500 euros. A més, totes les sardanes finalistes rebran un diploma de reconeixement. Aquestes 6 composicions finalistes es podran escoltar el 28 de maig al Teatre Principal de Sabadell en un concert a càrrec de la cobla La Principal del Llobregat, on coneixerem aquestes guanyadores. Durant aquest concert es donarà a conèixer el veredicte del concurs. Aquesta tercera edició, el grup sardanista Mirant al cel reafirma així el seu compromís amb la creació de sardanes i reafirma així la seva predisposició a la composició per a cobla, tot i ser un grup sardanista de competició. Podeu consultar les bases al seu perfil d'Instagram. I seguim amb aquesta secció de si t'has llegit les bases, perquè s'han publicat les que et permeten optar a ser capital de la sardana 2029. Som Sardana ha obert el termini perquè els municipis interessats puguin presentar la seva candidatura, que s'haurà de formalitzar abans del 14 de febrer de l'any que ve. Qualsevol municipi pot aspirar a aquesta distinció sempre que compti amb una activitat sardanística pública i socialment reconeguda, com ara l'organització de cicles de ballades, concerts de plecs, concursos o cursos d'ensenyament de la sardana. Per presentar la candidatura, cal que el ple de l'Ajuntament aprovi la sol·licitud a proposta de l'entitat sardanista. En cas que hi hagi diverses entitats sardanistes al municipi, es recomana que la proposta es presenti conjuntament. La documentació ha d'incloure les entitats promotores, la composició prevista del comitè organitzador, l'acceptació dels actes bàsics de la capitalitat i una proposta d'activitats opcional per al dia de la proclamació i per a la resta de l'any amb dates corresponents. També cal detallar els espais disponibles per celebrar els actes. Pel que fa als terminis, les candidatures, juntament amb el dossier d'activitats, s'han de presentar abans del 14 de febrer. Com dèiem, les bases també estableixen que la proclamació de la capitalitat es farà habitualment el tercer dissabte de març. El municipi escollit haurà de constituir un comitè organitzador, com dèiem, i haurà de treballar en coordinació amb Som Sardana. Durant tot l'any s'haurà d'impulsar un programa d'activitats relacionades amb la cobla i la sardana. Pel que fa a les properes edicions, Castellà del Vallès serà la capital de la sardana del 2027, mentre que Ripoll n'assumirà la capitalitat el 2028. Ara els municipis interessats ja poden començar a preparar les candidatures per al 2029, mentre es gaudeixen de la capital de la sardana d'aquest any, que és el Vendrell. Si parlem del concurs de composició de la Mirant al cel a Sabadell, en les dues ocasions anteriors és que s'ha celebrat el premi, l'ha guanyat el compositor de Blanes, Martí Delgado. En la darrera edició del 2025 va guanyar el concurs amb la sardana País d'Atzur i d'Or, una sardana que podem escoltar a càrrec de la cobla, la principal del Llobregat, ara mateix, aquí al Coblejant.

0: Això era País d'Atzur i d'Or, de Martí Delgado.
1: Poblejant les estrenes.
0: I obrim les estrenes perquè hem tingut accés a la sardana d'estrena de l'Aplec del Fes, i és que aquesta població de Ponent, al seu aplec, de fet, ja té una sardana dedicada. Es va estrenar el 5è aplec de la sardana del Fes aquest passat 12 de setembre, dissabte, i és una sardana del nord català Frederic Guiset, que hi va sovint amb la seva cobla, la Mil·lenària, en aquesta població de Lleida. La sardana és el Fes 5è aplec de Frederic Guiset, i nosaltres avui la podem escoltar a càrrec de la principal del Llobregat, una de les cobles que va formar part d'aquest aplec, juntament amb la Mil·lenària. L'escoltem i sentim així la darrera estrena de Frederic Guiset, Flavi Olaire, de la Mil·lenària.

0: Això era el fer cinquè aplec, la darrera estrena de Frederic Guiset.
1: L'agenda.
0: Vinga, obrim aquesta agenda retallada. Les ballades, si les voleu consultar, les trobareu a la web de Som Sardana. Comencem a dijous 8 d'octubre, perquè a 8:45 hi ha el Festival de Tardor de Sant Gregori amb la cobla, la principal de la Bisbal, i un concert de cobla. Dissabte 10 d'octubre també hi ha concert a Tossa de Mar, que és la vigília del 39è aplec de la Sardana amb la cobla Ciutat de Girona, a partir de les 10 del vespre al cinema Montserrat. I l'endemà hi haurà la Diada d'aplec de Tossa, edició 39, a 11:15 i a les 4 de la tarda, al passeig de mossèn Cinto Verdaguer amb les cobles, la principal de Llobregat, Ciutat de Girona i Reus Jove. Diumenge 11 d'octubre també hi ha el 58è aplec del Remei a Flix, a partir de 11:15 i a les 5 de la tarda. Diumenge 11 d'octubre també a les 4, 55è aplec de la Sardana de Súria amb les cobles, la principal de la Bisbal, la Cobla Súria i la Berga Jove. I també a les 7 hi ha concert de sardanes i música de cobla a la Selva del Camp amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Dilluns 12 d'octubre és festiu i hi haurà el tercer aplec de la Sardana de Rasquera amb la Cobla Reus Jove a partir de 12:00 i a 12:05 de la tarda. També el dia 12, 56è aplec de tardor de Torelló amb les cobles Ciutat de Girona i Juvenívola de Sabadell a partir de les 4 de la tarda. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 8è aplec de la Sardana del Picat, que arriba dissabte 10 d'octubre a partir de 11:45 i de 11:45 de la tarda amb les cobles, la principal de la Bisbal i la principal del Llobregat, a l'espai

0: Això era el Parc del Graó de Carles Rovira.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres ens tanquem aquesta edició que enceta el mes d'octubre del 2026. Per això, ara mateix, escoltarem la sardana 1 d'octubre de Marcel Caselles. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. També ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals, a la xarxa Més i a una de les més de 50 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard Baris. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de costa. Qualsevol punt es poden acumular durant la jornada d'avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. Per la seva banda, Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions de mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla Inuncat d'emergència a alerta un cop ha passat l'episodi més fort de pluges. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant el cap de setmana perquè seguiran havent-hi precipitacions, tot i que segurament no seran tan intenses. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, fins i tot un avançament electoral, tot i que sosté aquest divendres que encara no està en aquesta pantalla. Per la seva banda, la Generalitat també busca activar la classe mitjana per a comprar de forma conjunta els pisos que es volen vendre els fons d'inversió arran de les polítiques de regulació del mercat de l'habitatge com la contenció de rendes dels lloguers. El govern publicarà a partir del gener de 2027 un nou paquet d'ajuts que pretén incrementar el parc protegit i ajudar els majors de 40 anys a tenir més estabilitat habitacional. La Generalitat assumirà el 50% de la propietat dels habitatges i la persona hi podrà viure com a copropietat durant 50 anys. El Departament de Territori estima que la primera convocatòria d'ajuts amb un pressupost de 100 milions podria servir per a comprar conjuntament al voltant d'uns 2.000 pisos. I encara més habitatge, en aquest cas manifestacions, i és que ahir 800 persones van protagonitzar dos talls a Barcelona, una a l'Avinguda Meridiana amb 500 persones i una altra a Plaça Espanya amb 300, segons xifres de l'Ajuntament, precisament després de la no aprovació dels dos decrets d'habitatge al Congrés dels Diputats. Els manifestants van exhibir una pancarta amb el lema "Cauen els decrets, bloquegem-ho tot". Les dues protestes, això sí, van transcorrer sense incidents. I en plana cultural, les colles castellers ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena, plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.
3: A primera plana, amb en Josep Mola.

0: Bé, estem amb tots vosaltres una altra vegada. M'acompanyen l'Eric Morales als comandaments, en Tomàs Salazar,
1: bon dia.
0: En Joan Soler, Àlex Acero,
2: bon dia.
0: I Joan Fabergà.
3: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. Avui m'he posat aquesta cançó d'en John Lennon, que és una cançó trista, diguéssim, perquè amb tot el que està passant aquesta setmana, tots els disbarats que s'expliquen a les teles, principalment pels senyors reporters, periodistes i tots aquests que surten a la tele, perquè diuen moltes bestieses, moltes borrades, moltes mentides. Total, per un desnonament que va haver-hi a Madrid, que va ser la punta de llança que van fer servir per tot aquest esborrany que hi ha escampat per tot arreu. Com feia pocs dies que no es va dir res, i va haver-hi una senyora que van desnonar amb criatures i es va suïcidar aquí a Catalunya. I això, noi, no afectava. Afectava més aquella altra senyora de Madrid. El per què no és verinat encara, perquè diuen tantes borrades ara sobre ella que dius, bueno, i llavors per què tanta bombo i platillo, perquè el van desnonar, quan cada dia n'hi ha un munt de desnonaments. La plantada a Madrid, jo us juro, al·lucinava com preguntaven el per què. Van haver-hi persones joves, molt joves, que ells volien ja sortir de casa seva. Per tant, necessitaven una vivenda. Hosti, jo quan era jove, que em vaig voler casar, vaig tindre que espapilar-me jo, no. Ningú em va ajudar. Vaig fer més hores que un rellotge. Aquella època, que suposo que els d'aquí, gairebé, si no tots, gairebé tots, fèiem 60 hores a la setmana. 60. I hi havia vegades que anava a treballar fins al diumenge al dematí, perquè feien una oferta que si anava al dematí i feia allò, pues, per acabar una cosa, et donaven una prima. Tot això perquè ho feies, per tirar endavant a casa. Avui en dia, poques hores volen treballar. Poques hores. A més, tothom vol anar de vacances. I no per anar fins a 3 o 4 pobles més enllà i passar un cap de setmana. No, no, no. Per fer un creuer, per fer això, per fer allò. O sigui, amb molts de diners per gastar. Llavors, amb aquest sistema de vida, com cony poden estalviar per comprar-se un pis o una casa? Jo tenia 16 anys quan els meus pares van comprar un pis, que precisament són dels pisos de Santa Maria. Qui els va fer aquells pisos? No els va fer l'Ajuntament, eh? Era un grup d'Arenys, de persones d'Arenys.
3: Un patronat de l'Església.
0: Un patronat de l'Església.
3: Sí, senyor.
0: Que van fer aquests pisos per la gent del poble. Mm-hmm. Diu, qui diu els vivents de Santa Maria? Diu Joan 23, diu Plaça Saboada, o sigui, i el Rial Sa Clavella, al costat del camp de futbol.
3: El gas, on hi havia el gas.
0: Exacte. Sí. O sigui, per què ara amb els meus impostos, bueno, els impostos meus i de tots, l'estat espanyol ha de fer pisos per aquests que volen el pis? Clar, dius, hòsties, i ara vindrà la renda, paga, perquè com que ells volen, el govern ha de recaptar diners per poder fer pisos. que ja estan dient que en volen fer. Con aquest dia va sortir a la televisió, que vaig estar escoltant un rato, però em va llamar l'atenció una persona que té, va dir que tenia, em sembla que eren 20, sí, 20, 20 pisos. I va dir que aquests moments, que era molt difícil fer vivenda pública. Diu, primerament, diu, abans, diu, els terrenys no, no hi havia cap problema. Ara, i foten tants de recàrrecs a sobre abans que comencin les obres que aquell terreny ja és caríssim. Això per començar. I després, ja saps tu, demanes el permís d'obres, has de portar els planols i sobre l'import que marquen allà que voldrà fer aquella vivenda, has de pagar. O sigui, torna a carregar a sobre de la vivenda aquella que costarà més. I això també col·labora a que costi molt que gent es dediqui a fer pisos, empreses. Perquè quan hi va haver el boom, el boom gros de construcció, que després va vindre la debacle, que no, llavors es van fer més dels que feien falta, per dir-ho d'una manera, ara, amb la llei, també els has de comprar segons la tassa que hagin donat el preu. Quan molts anys enrere també has de recordar que la senyora del president en aquell moment, que era l'Aznar, es va quedar tot, amb tot un edifici que va anar a subhasta i se'l va quedar per 4 rals. O sigui, anem de que fan falta, que llavors representa que no en feien falta, perquè les empreses se'n van anar a Norris perquè van construir, i llavors no es venien. Què passava? Pues, pumba. Clar, que si els fons voltor, que si això, que si això... Heu de pensar que els bancs són els que fan més desnonaments de tots. Els bancs. No els fons voltor, no. Els bancs. Els fons voltor no són res més que una empresa, eh? Sí. Posau-vos-ho al cap, això. Sí. I l'empresa el que vol és guanyar diners.
3: Eh? Els bancs ho donen a aquestes empreses perquè aleshores ells facin la gestió i a veure si cobren.
0: Sí, sí. Bueno, és tot un d'allò, però vull dir que ja va sortir el llistat dels, per exemple, els desnonaments que hi havien hagut i la majoria eren dels bancs.
1: El grau no ni m'ho invento ni ho dic. Ha sortit amb aquests mitjans de comunicació d'aquesta casa, també fa 2 setmanes, en diversos tertúlies del matí. El gran fons voltor a Catalunya, i ho lligo amb el que t'has dit, és la Caixa. La Caixa i després el Santander, perquè el Santander, recordem que es va quedar el Banc Popular i el Banc Popular es va enfonsar, entre altres coses, per una mala gestió econòmica quan van plegar els Valls Taverner i el senyor que va entrar al banc ho va acabar d'estrossar. Tenia tota la costa levantina i tota la costa del Mediterrani, quasi tot era d'ell, i estava a mitges, per el que dius tu. Va haver el gran boom de la construcció i el 2008 va ser la gran debacle, que no es venia res, no? Deixa'm dir una cosa. Has parlat amb molt d'encert que la vivenda social a Arenys no es feia des del caire públic, des de l'Ajuntament, es feia d'entitats cíviques privades. I parles, doncs, al Patronat de Santa Maria. Anys més tard, els frares, els seràfics, fan el Pla dels Frares, la fase antiga, i correcte, després ja serà l'Ajuntament que fa la fase nova, no? Que en aquest cas estava en cinto, que no, aprofito per dir-ho, que surt a l'agenda que el nomenaran fill predilecte d'Arenys de Mar, no? I és un dels que està darrere amb el govern de l'època de fer la part nova d'això. Això perquè ho dic, perquè són de vegades les entitats privades i cíviques les que tiren endavant projectes, eh? I les vivendes d'aquestes que tu has anomenat, estan molt ben construïdes, les vivendes de Santa Maria. Les parets són parets de totxo, no és com pladura el que fan tot això, no? I aquí tenim l'Àlex, que entén més de construcció que els que estem aquí, i tu.
0: Però en aquella època el pladur no existia.
1: No existia. No,
2: exacte.
1: I per tant...
0: Has de pensar que el pladur va començar a existir aquí quan es van fer les Olimpiades, l'any 92.
3: Metro.
0: Sí, sí, llavors va ser quan es va introduir. Perquè jo ja vaig anar a fer dos cursets abans que comencés això, perquè les empreses ja es movien, i era una empresa alemana que fabricava, que tothom diu pladur i és mentida. Pladur és una marca. És guix laminat. Mm-hmm. Jo vaig anar a fer uns cursets, que vam fer un carnet i tot, com a instal·lador. Quan va vindre a les Olimpiades, has de pensar que tots aquells pisos que es van fer, diguéssim, clar, que eren les vivendes per als d'allò, el 60 o el 70% de col·locadors venien de França, perquè aquí no n'hi havien. Uh-huh. Aquí no n'hi havien. I llavors va començar això del guix laminat, que n'hi han de moltes classes, també, que us ho haig de dir.
1: Llavors, tu deies també, perdona, al principi, lo de tantes hores que treballàveu, estem parlant dels anys 60. Recordo que un dels avenços des del punt de vista del món laboral va ser aconseguir la jornada de 40 hores setmanals. Va ser un gran avenç, perquè no tota la vida s'acaba treballant. La gent també tenia dret al descans. Suposo que sí. Això són els governs i amb els sindicats de l'hora... dels anys, doncs, que regulen tot això, no? Després es fa un mal ús, per el que tu vulguis, no? Però jo penso que és un gran avenç, que la persona ha de tenir dret al treball, dret al descans, dret a estar amb la família i dret al lleure, no? El que es diu ara conciliació de la vida laboral, a vegades treballar, perquè has de pagar despeses extres dels teus fills, és a dir, hi ha el cas de gent que fa hores extres per pagar les extraescolars del seu fill, perquè hi ha nens petits, diguem-ho tot, que entren a les 8 del matí a l'escola i ja estan fent acollida, que té un preu. Fan la jornada a l'escola matí-tarda, dinen al migdia, que té un altre preu, i acaben fent extraescolar, a vegades dintre de l'escola, perquè pel que sigui surt més econòmic que anar a fer una entitat de fora, doncs hi ha nens que passen més de 10 hores a l'escola, i estem parlant de nens potser de 3 i 4 anys. Clar, això té un preu. Hi ha famílies que, pel que sigui, no es poden permetre el luxe de tenir els fills perquè la feina, pel que sigui, no els hi permet, han de fer hores extres, i llavors, clar, què passa? Doncs que a vegades la relació familiar també per aquí peta, no? Una mica és el que jo volia aportar, el que tu has dit. I després entrarem en matèria del tema estrella del dia, el tema de la vivenda.
3: No, és, de fet, m'ha agradat la presentació que has fet, eh? Vull dir que és una realitat. És una realitat. Vull dir, tots ja teníem aquí una edat i sabem el que era pencar. Perquè realment en aquella època el que ens havien ensenyat era a treballar.
4: A treballar. No la feina.
3: A treballar, no? Vull dir, realment, no? I que ens ho havíem, doncs, realment... Vull dir, ens mereixíem realment, vull dir, amb l'esforç, que aquí és on te falla avui en dia, l'esforç, la gent viu el dia. Jo recordo, vull dir, ahir mateix estava llegint el llibre aquell d'en Benet Maimí que va fer Res tornarà a ser com abans, i és una realitat. La gent viu el dia, la gent, vull dir, per anar a fer vacances farà un crèdit, farà el que sigui, no? Aquella política que hi havia de l'esforç, això s'ha acabat. Realment, i en sou conscient el que diu el Tomàs, no? La mainada es passa moltes hores i, és clar, què passa? Tot això són diners. I els pares, qui pot fer hores, doncs ho ha de fer-ho, vull dir, per poder, doncs, compensar. És així, realment, eh? Vull dir que... tots, vull dir, realment, ens hem costejat, doncs, és una vivenda. No ens han regalat res, no, eh?
4: Bueno, aquí el tema de l'habitatge és una qüestió que té moltes,
2: moltes capes de complexitat, hi ha molts temes, i pel meu punt de vista, sota el meu punt de vista, aquí el que especula amb l'habitatge és l'Estat i els seus tentacles. Val? Perquè el tema de l'habitatge té solució, té instruments, té manera de solucionar-se. El que passa és que, bueno, se'n parla també molt que quan mori la generació del baby boom, vale, ja s'està calculant la transferència d'habitatges que passaran als fills, i moltes vegades, doncs, com que la mitjana, diuen que és de natalitat, és de 1,1, doncs abans es repartia l'herència entre més persones. Ara l'heredaran, potser un fill, si en tenen, no? I això vol dir que també amb els impostos de transmissions patrimonials que hem de bategar, a l'Estat s'embutxaca una quantitat brutal, val? Els impostos hi recauen sobre un únic hereu, que a més sabeu que si la quantitat és important, resulta que, bueno, ho has de pagar pràcticament en molt curt termini. Aleshores, doncs, malvendre la propietat per poder pagar els impostos, ja tens allà una pèrdua, i no sempre pots vendre-la amb facilitat. O demanes un crèdit per poder pagar els impostos que et demanen, o bé, doncs, renuncies a l'herència. I qui s'ho queda? A l'Estat. Val? L'Estat no fa habitatge, no construeix, doncs encarrega a les constructores que destinin una part del parc a habitatge social amb unes condicions determinades. I aquí entrem en una altra qüestió, i és de que, per el que expliquen els professionals del món immobiliari, a part dels costos de taxes i de més, entre que, primer, no s'allibera sòl per poder construir, i, segona, que entre que demanes la llicència d'obres i que te la concedeixen i tal per poder començar a construir, moltes vegades passen 10 anys. I pel que diuen les estadístiques, sembla que també, doncs, a l'avinguda de gent forània a viure en aquest territori, doncs s'ha multiplicat la població en pocs anys d'una manera molt important. I hi ha un dèficit entre la demanda d'habitatge i l'habitatge que s'està construint. Sembla que es parla d'uns 700.000 habitatges de dèficit que manquen. Tot això tensiona, evidentment, les possibilitats, no? I en quant al que has comentat de la gent jove, a veure, el que has explicat és una realitat, però no és l'única realitat, n'hi ha més realitats, no? N'hi ha molt jovent aquí a Arenys, primer, que els costa trobar feina, val? Que quan la troben, a vegades inclús tenint una titulació universitària i amb una sèrie d'esforços que has fet per tenir una titulació, els sous no estan en línia amb el que és el cost de la vida. Jo sempre dic que hauríem de valorar, ja comparant èpoques, hauríem de valorar quants sous havies de destinar per comprar un habitatge en els anys que tu parlaves, o quants sous has de destinar per pagar-lo ara. Si en lloc de valorar un diner ho valorem en sous... Bé, jo recordo que els meus pares, a millor, compraven un pis i amb lletres de canvi ho pagaves cada mes, i a millor en 5, màxim 10 anys, havies pagat el pis. Val? I no amb el 50% dels teus ingressos, sinó a millor amb un 30%, com a molt dels teus ingressos, val? Destinaves a l'habitatge. Avui dia, per un pis relativament petit, si tens un sou de 1.500 euros, pues pensa que gairebé la meitat d'aquest sou de 1.500 euros se'n va...
3: Per préstem, pel que sigui.
2: Se'n va amb això. Per tant, doncs, no és la mateixa realitat, aleshores, que avui. Ha canviat radicalment.
0: Que és el que jo et deia, que abans el que costava fer un pis,
2: sí,
0: perquè no hi havia els impostos que ara hi ha, per poder fer el pis, i això ara encareix molt la vivenda. I abans no hi era. Entens? I, esclar, les empreses constructores, com que ja es troben amb tot això, que abans d'arrencar han tingut que pagar l'impost pel terreny, l'impost per això, l'impost per allò, llavors ja, esclar, abans d'arrencar, perquè tu portes els planols de la vivenda que vols fer, portes els planols, i segons el que porten allà, tu has de dipositar ja una quantitat. Ja costa. Abans de posar, més ben dit, abans del fer la primera palada per fer els fonaments...
5: Ja t'has quedat sense calés.
0: Ja, sí, ja t'han escolat la butxaca. Però llavors dius, ostres, per què tants d'impostos? Pues per mantenir a molta gent, que cada vegada n'hi ha més, que es vol col·locar a la política per viure'n, no per fer política, perquè desenganyem-se. Tots aquests sidrals que munten és per encabir gent. I, si no, per què hi ha tanta obsessió també amb el jovent en mirar d'entrar a ser funcionari? De lo que sigui, però funcionari. A la seva manera, clar, dius, ostres, si jo puc col·locar-me aquí, a l'Ajuntament, a la Diputació, aquí, allà, entrar, ja està, ja té la vida assegurada.
5: A Correus,
0: sí, on te sigui. Mm-hmm. És funcionar. Tothom busca això. Per què?
3: Jo... Vida còmoda, una vida còmoda.
0: No, mira, jo us explicaré...
5: Solucionar el problema de...
0: Mira, una anècdota que l'he viscut jo és... A Calella hi havia la formació professional i un dels meus fills hi estava, que feia electrònica. Doncs allà es va dissoldre l'associació de pares, tal i qual, i ens hi vam trobar que llavors n'hi havia un altre noi d'Arenys, que per desgràcia és mort, i ell també tenia, no sé si era un fill o una filla, i vam dir, cony, agafem-ho nosaltres, perquè això és un olla cols. Vale. I clar, al final em va fer president de l'associació. Vaig tramitar moltes coses, com d'allò, perquè havies de moure't, eh? Jo, com que treballava pel meu compte, el dia que em semblava, com que veies els tinglados que allà es muntaven, perquè és cert, clar, el meu fill mateix, el professor que feia l'electrònica, treballava en una empresa. Hi havia dies que anava el que feia dibuix per donar la classe. A mi em va sobtar. Vaig anar un dia, a mig matí, a l'hora que aquell havia de donar classe, i quan vaig entrar en el portal i donar amb la llista, clar, perquè cada dia per entrar havien de firmar. Sí, ha vingut. Me'n vaig anar a l'aula. Hi havia el del dibuix. I vaig dir, escolta, Montes, perquè allà consta que ha firmat, oh, és que he tingut que anar, l'han trucat, he tingut que marxar. O sigui, un olla de cols. Però el que era director no tenia plaça d'ensenyament, diguéssim. N'hi havia que era com aquell lampista que feia de professor, però no era funcionari. I aquest, el director aquest, un dia, ja, que llavors jo ja, no, el meu fill ja no hi anava, me'l vaig trobar en el, com es deia abans, allà al Carrefour, bueno...
1: El Prica.
0: El Prica. Me'l vaig trobar allà, hola, tal, hola... Diu, bueno, ja està, jo ja ho tinc arreglat, ja soc funcionari. Hòstia.
5: Ha arribat a la Meca.
0: Ja soc funcionari, mira, ja està... Ja sou funcionari. Vaig quedar al·lucinat per un tubo. T'ho juro. Vaig pensar, ja ets funcionari? Si allà feies de director, tenies un sou maco. Pues no, senyor. I ara funcionari. Era la seva il·lusió. I avui en dia... tothom vol estar funcionari i polític. Perquè jo no entenc, hi ha països del nord que els polítics són 4 anys. I quan acaben, els 4 anys els canvien. I s'acaba, no en viuen. Aquí no. Aquí va haver-n'hi un d'Esquerra Republicana que, com va entrar, va dir jo, perquè el que hi havia es va retirar, va entrar, no diré el seu nom, però ja sabeu qui és, que va entrar i va dir, no, jo com el mandat que tenia el company que s'ha retirat, doncs jo quan arribi plegaré. D'això no sé quants anys fa, i encara hi segueix. Mm-hmm. Tothom vol entrar de polític. Per què els polítics, amb 5 anys que estiguin al Congrés, quan es retirin cobraran el que estan cobrant i no tindran que pagar IRPF? Per què?
5: Perquè es fan les lleis, se les fan ells mateixos, eh? No es tiraran pedres contra la seva esquena.
0: Clar, llavors dius, estan parlant que no poden fer pis o no poden fer allò, però ells no rebaixen el sou i miren d'entrar-n'hi cada vegada més.
5: Ells, els familiars, tots.
3: Estàvem parlant del tema...
5: Jo vaig dir diverses coses. Quan el senyor Mola, em sembla que som de la mateixa edat. Quan jo vaig començar a treballar als 14 anys, que era el 1965...
0: Joan, perdona. Ahir em vaig fer 81, eh?
5: Així es podes tenir raó. Quan jo vaig començar el 1900, que tenia 14 anys, les hores laborals eren 56. I es feien treballar el dissabte fins a la 1, que era el dia que netejàvem el taller. Bé, això és una altra cosa. Aquí heu parlat de moltes coses. El Tomàs ha dit que tots els pisos eren de la Caixa o de les entitats bancàries. Home, és normal que ho tinguin d'ells. Aquí deixaven les hipoteques. Si no les tornen, se'ls queden. Escolta'm.
3: Sí, senyor.
5: La no va sortir al mercat.
3: I amb quin tant per cent d'interessos? No són els d'ara, no,
5: és igual, però si tu
3: ets signat... Un 15 i un 16, eh?
5: Sí, si tu ets signat, el que sigui. Bueno, és igual, però el que sigui mil coses, però allò anava rodant. També tenim de dir que en l'època que parlava el senyor Mola, el sistema franquista era allò de tenir els acontents endeutat amb els 600, la nevera, les primeres teles, el pis, i la gent no sortia al carrer a protestar, el que sigui. Només anaven a treballar per poder pagar la vivenda i els tenien acollonits. Així és perquè era la seva moda de vivenda. Això és un tema. I després heu parlat d'aquí el jovent que no té feina, el que sigui, però és que durant aquest temps, o com dèieu abans, que no tornaria a ser mai com abans, és que no hi tornarà a ser, perquè en aquest període aquí, els que han començat i van començar un aprenentatge, la figura de l'aprenent s'ha acabat. Ara és, és més delicte que tu tinguis un nano que no tinguis 16 anys treballant que no pas un que estigui a l'atur. Això per un tema. Però és que, a més de no potenciar l'esforç, també s'ha tancat aquí el sistema de l'estalvi, que això és molt entre la canalla estalviar, no. La figura aquella de la llibreta de Galana, que on tenia 100 pessetes portals a la caixa, per dir-ho així, això s'ha acabat. Ni somiar-ho, eh? Perquè si tu vas a una entitat i li portes monedes, et diu que te'n vagis a casa teva i ni te les volen. O sigui que la gordiola, en aquest sentit, s'ha acabat. I el que deia vosaltres d'això del món de la vivenda, no vull repetir amb el que heu dit, però jo el problema de tot això de vivenda és el problema de planificació tal com tu vols el país, l'Estat o el que sigui. Perquè aquest problema no ve d'ara. Ve de l'època d'en Felipe González, d'en Rajoy, de l'Aznar, de fer tota una planificació. Aquí què ens trobem? Que ha vingut molta gent immigrant, que també ocupa bé, i aquests no tenim, perquè si tu tens una empresa i vols tenir uns treballadors, o el que sigui, miraràs que tinguin lloc de treball, lloc per dormir, el que sigui, els acondicionaràs. Aquí no hi és, espavila't. I això no crec que estigui bé. I, per tant, el que tenien de fer és una bona planificació i acabat. I el fracàs de la planificació el tenim amb l'educació, perquè cada vegada que hi ha un govern nou, l'educació, el sistema educatiu, no serveix i tenen cap res. I així anem enrere. No és com a l'època de dius, bueno, escolti'm, tenim de fer tot això i anem seguint aquest programa i el anirem millorant. No, arriba un i el fom a terra perquè el seu és millor. I al final és un fracàs.
1: En democràcia...
0: Un moment,
1: sí.
0: Anirem...
1: publicitat.
0: A mitja. Anem als anuncis. Tornarem de seguida amb vosaltres.
6: Ràdio Arenys. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
7: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
6: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
8: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
9: Ràdio Arenys. A Primera Plana, amb en Josep Mola.

0: estem amb tots vosaltres una altra vegada. Hem seguit fent la nostra tertúlia particular. Hem estat parlant de l'ensenyament. Aquí en Joan ha donat la seva opinió, molt correcta. Però bé.
1: No soc gaire, eh?
0: Sí, home, sí. Podríem tocar molts de temes, però és que aquest d'això de la vivenda és tan gruixut, però gruixut, gruixut, gruixut, que hi ha... Bueno, bé...
1: Mira si és gruixut, que poder que és el negoci, que poder que hi ha més els pobles d'agència de compra i de venda de vivenda per les comissions que tenen. Abans d'haver-hi la crisi, em sembla que aquí, a Arenys de Mar, hi havia 16 establiments de ventes. Ara, després va haver-hi bé, i va, em sembla que només en va quedar una o dues. Ahí tornen a repetir i van sortint com els bolets no n'hi han, però botigues de venda de pisos, sí. Així que si és això, és un gran negoci. I llavors és... Aquí hi ha alguna cosa que no funciona bé. El que he dit abans amb Moles, que si tu vas a comprar un pis i et poses d'acord i dius, escolti'm, aquest preu no pot ser, aquest preu, això val més. O sigui, que no pots fer la trampa. I si ho pagues, et miren d'on te venen els diners, que no te'ls pots pagar amb efectiu.
2: Sí, sí.
1: O sigui, tot regularitzat ho tenen, o els demanes, o el que sigui, i si ho pagues això, els tenies de tenir tu. O sigui, que hi ha coses d'aquestes que no... Abans heu parlat d'una altra cosa, que m'he deixat al tinter, que és això de que dèieu de la gent que se'n va, doncs, de creuer, de vacances, que només volen pensar entre ja vacances, però això en té la culpa la televisió, perquè els que som aquí, mires la televisió, veus que la gent són feliços, se'n van de vacances i vols fer el mateix i vols fer com els altres. I els immigrants que venen, com en els seus països tenen mòbils i tenen televisió, i dic, oi, els europeus s'ho passen bé, jo també vull venir cap aquí. I llavors és cap... També tornen... És un acúmul de circumstàncies. Quan nosaltres en joves, la tele això no hi era, nosaltres només rebíem els turistes aquí. Per què? Perquè hi havia sol, i eren molt més baratos, i venien. Per aquí a darrere hi havia cases que no hi havia prou hotels, i els acollien. Ara tu acolles una família d'això, no t'ho deixaran acollir. O sigui que la qüestió ve per aquí, eh?
2: Puc explicar una anècdota que he viscut amb el tema aquest que diu del Joan, del que la gent diu que són feliços amb quatre coses. Era a l'any 89-90. Jo estava amb la comunitat dels caputxins i era un diumenge al vespre i truquen al timbre. A mi em tocava fer porta, vaig baixar i em trobo quatre nanos joves per la cara del país de l'est, polonesos. Si els podíem acollir aquella nit amb un anglès, ells macarrònic i jo que no tenia ni idea, ni un moment crido un altre frare baixa que tenia, havia estudiat en anglès i sabia més que els altres, i ens explica que són uns refugiats polítics polonesos. Un d'ells, el seu pare era un dirigent de Solidaritat, recordeu el sindicat muntat per l'Embalesa, que havien fugit a Polònia perquè els havien venut com uns texans levis, dins la marca, una samarreta blanca i un mòbil, no, mòbils no existien, perdó, ja eren feliços, i que aquí això era una bicoca. Van venir per una nit i es van quedar... Van habilitar una part del convent per ells. Després tots s'han establit, hi ha un que va muntar una empresa aquí al Maresme, i li funciona molt i molt i molt bé, però explicava la situació del seu país, i és molt dura, eh? I és una cosa que els frares, pot dir perquè han passat més de 20 anys, els frares també han fet aquesta tasca d'acollir aquesta gent, refugiats polítics, quan no estava de moda, diguem entre cometes, a Europa, acollir aquesta gent. Per tant, sí que és veritat que el que els venen les màfies o que els venen des de fora del seu país és que aquí hi ha dues coses, són feliços, una pizza, uns texans i una samarreta, i ara el mòbil ja és la panacea. I no és veritat, la realitat aquí també és molt dura. Jo penso que si ensenyessin el problema de l'habitatge a aquesta gent que ve d'un altre país cap aquí, encara que la seva sigui molt dura, quan vegin, no és tan clar, però aquí també està el problema de les màfies. ¿Vale? Quan les màfies venen el que venen, posen amb una patera, perdó, que caben 40, posen 120, doncs passa el que passa, no? Que no arriben tots, i els que arriben tots enganyats, i aquí et deixo el port i tu t'espaviles.
1: Sí, i han cobrat abans de marxar.
2: I han cobrat 6.000 euros per persona o 3.000 per entrar en una petera.
0: O 10.000.
2: Bueno, el que sigui tot.
0: El que jo no he comprès mai, que és que una persona que pot pagar 10.000 euros, sí, que m'agradaria saber quanta gent gran en la llibreta d'estalvi si té 10.000 euros.
1: Sí, perquè s'ho venen tot el que tenen allà per l'esperança d'arribar, i si falten aquests calés, home, jo els hi deixo un altre familiar i serà amb la promesa de que quan arribin aquí a treballar els hi tornaran.
2: I les noies, amb l'agravant, perdó, de que si no has acabat de pagar els diners, aquí els has de pagar amb espècies, i sí, sabeu què vol dir, no? Sí. Dedicar-se a la prostitució controlada per aquestes màfies.
0: La meva... Perquè ara amb això s'ha anat diluint el tema. Quan jo encara treballava, em vaig trobar amb un cas que és que hi ha els àrabs, entre dir-ho així, per no dir els àrabs, els marroquins que venien, tenien una ajuda.
1: Una
0: ajuda.
1: Ah, va.
0: No, no. I la meva pregunta és...
3: Ajuda d'on? D'allà o d'aquí?
0: No, d'aquí. D'aquí. La meva pregunta sempre ha sigut... Jo ho vaig saber perquè llavors encara treballava i estava fent una feina en una fàbrica. I el dia que vaig enviar la factura d'allò, em van trucar, vine tal dia, tal hora i t'ho pagaré. Val. Allà en aquell dia arribo i havia trucat el propietari, que tardaria mitja hora perquè es havia retardat amb el que estava fent. Val. Bueno, vaig entrar allà a l'oficina i estava parlant amb una de les treballadores que tenia la taula allà i estava parlant. I aquella estava... treia foc pels queixals perquè va sortir el tema aquest de les ajudes. Diu, tu creus... Vostè, bueno, em tractava de vostè. Diu, vostè creu que és normal que aquí tenim un treballador que se li ha proposat pujar-lo de categoria. I va contestar que si el pujaven de categoria, però que no constés, que la diferència li paguessin negre. Diu, perquè si me puges de categoria, me retiraran l'ajuda. Cuny. Clar, jo vaig pensar, bueno, i quants anys han de tindre l'ajuda? Doncs pues, una vegada li vaig preguntar al Tomàs que un nano que anava, d'aquests nanos que anaven, i anaven amb una escola com ell havia estat, que entraven i no pagaven, i era una escola que havien de pagar, que els col·locaven.
1: Ha dit...
0: Sí, els hi deien, aneu d'agafar tants i ja està, no?
2: Sí, sí. Sí. Funciona, encara funciona.
0: Clar, i jo vaig preguntar, dic, bueno, però aquest nano què és? Que quan ja fa 2-3 anys que estan aquí, que el representa, que ells ja s'han integrat, els hi retira... Em va dir, no. Diu, fins que acaben. Home, dic, saben... o sigui, aquesta gent ve aquí amb subvenció... i mai més els hi retiren. No, encara no s'han integrat, si estan treballant.
1: I llavors es veus que al cap de 3 anys porten uns cotxes més macos que el teu.
2: Normal. Això va ser l'any 82, amb Felipe González, inventa, per dir-ho així, el concert econòmic a les escoles, que en aquella època privades, i sobretot de caire religiós, perquè privades laiques hi ha molt poques, no? I moltes són d'èlit, i llavors què passa? Si tu vols mantenir el concert econòmic, perquè si no seria impossible mantenir, diguem-ho així, seria impossible mantenir les escoles, quan eren religioses hi havia monges, i perquè, clar, el sou no se'l quedava a la monja, sinó que anava a la comunitat, i per això les comunitats religioses tenen molts diners, perquè amb els anys, el que es dedica al seguiment, com que no gasta, perquè no tenia tanta despesa, no donava el diner a la comunitat.
1: Les monges no sortien el diumenge a discoteques,
2: per això, per exemple, no? Llavors, què passa? Ara hi ha molts sous de laics que treballen a les escoles, des de l'administració, l'empresa del menjar. Si tu no acceptes el concert econòmic, i això vol dir quan inspecció t'envia, els que creu que ha d'enviar, i dispersa, també s'ha de dir, això està bé, dispersa per les escoles de la població perquè no siguin guetos, vale? I si, per exemple, l'escola privada, que sempre està pública, que sempre està més plena, enviaran a l'escola concertada tot el que va arribant, el que es diu matrícula viva durant el curs, tu has d'assumir-ho. A la que no assumeixes això i perds el concert, aquella escola se'n va al garito. Les escoles de l'Opus Dei, a Catalunya, que separaven per sexes, els han tret el concert, perquè no pot ser que hi hagi indiferències. Una escola sol per nenes i una escola sol per nois. Sabeu com ha acabat? Amb fundacions privades i escoles privades dintre de patronats, que no és un patronat de l'Església, és un patronat d'una institució que es diu l'Opus Dei i que és fosc. Pel tema dels impostos i el que sigui. Aquí també entra el tema de la Torre Ciutat, que hi ha un merder a nivell nacional molt greu, que està intervenint al Vaticà. Perquè els patronats, no de l'església parroquial, no, de l'església, diguem, una institució universal, és molt fosc la gestió econòmica d'un patronat, no? I per tant és aquí el tema de les escoles concertades, eh? O assumeixes el que et ve, i ho he explicat alguna vegada, potser en repetiré, arriba un nen de l'Orient, de la Xina, aquí a mig curs, 8 anys, i què fas? Et dona la Generalitat un llibret? Català-xinès? Xinès-català? I el profe què fa? Ha d'atendre aquella persona. I té 24 a la classe. Té 24. I 24 realitats diferents de diversa tipologia familiar. I això és molt greu. Per tant, jo el que dono la raó quan els mestres reclamen, reclamen que ha d'haver-hi més personal a les classes. És el moment que a les classes, i depèn de quines edats, amb dos profes a vegades fas curt. Depèn de quin dia i quina matèria. Tot s'ha d'entendre, eh? No és la nostra realitat quan anàvem a l'escola tots, que el profe deia A i tu deies A. I arribaves a casa i dius que jo he dit A, el profe ha dit B, i jo he rebut una cataclec, que tampoc és això, s'ha acabat. Una de les coses que es volen incorporar a Catalunya, que ja ho tenia la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya, és convertir el professorat com si fos, no diguem la paraula, un policia, sinó que tingui autoritat dintre de l'aula. És a dir, que el que ell digui, el que es diu vulgarment, va a missa. Però amb aquesta societat que tenim ara, això s'ha perdut. És a dir, el profe... No, tenia que ser una autoritat moral en aquest aspecte. És a dir, una persona que ha d'estar preparada, fins i tot psicològicament, per atendre la realitat diversa que té la classe. I a vegades, amb els programes de magisteri, no es donen. Per això a secundària s'ha de fer un màster en educació d'un curs, perquè secundària són especialitzacions. Jo he estudiat biologia, però no he estudiat pedagogia. Jo he estudiat per ser metge, però no he estudiat psicologia. I, per tant, els professors de l'escola pública que volen accedir al funcionariat o fan un màster, a part del nivell C de català, si no, no poden accedir ni a les proves. Perquè la realitat del món és una altra, no és la nostra època, eh? Que jo dic, tampoc no estic a favor de la letra com sangre entra, eh? Però sí que una mica quan un profe entra a classe... se l'ha d'escoltar. En Francesc Torralba, que alguns d'aquí el coneixem, aquesta setmana ha fet una entrevista a Catalunya Ràdio i diu, és que és molt trist, jo em trobo a la facultat que quan porto 10 minuts explicant, i està parlant de facultats i doctorats, em diuen que calli, que no li interessa el que està dient. Si tu vas a una facultat, vas perquè tu has triat aquella carrera. És diferent que a primària i fins a quart d'ESO, que se't dona una educació integral, que vol dir cultura general, perquè sàpigues. I per una mica és això el que volia dir, eh? Bàsicament, és la realitat que es troba al professorat.
3: Jo, parlant de la immigració, això que comentàveu aquí, realment ha de ser molt dur, ha de ser molt dur. Vull dir, tots què volem? Tots volem el millor, no? Vull dir, realment. Vull dir, quan veus aquesta mainada, doncs és a dir, estem veient aquestes imatges de Ceuta, són esgarrifoses, dius, per què volen marxar del seu país? Perquè no hi ha un modus vivendi, per què volen marxar? Perquè bé, són països que realment tenen, són països rics, vull dir, tenen sabentes, vull dir que realment, vull dir, hi ha gent que que viu com cal, no? Ara mateix, per exemple, estem parlant doncs, de la qüestió de Ceuta, del Marroc, tal. Un país que d'aquí 2-3 anys celebrarà els jocs, els campionats del món de futbol, que estan construint estadis, estadis i estadis. I vull dir, tota aquesta gent marxa d'allà. Vull dir, feina ben hi ha. Que passa que jo l'emigració també entenc regulada. Vull dir, el fet aquest de dir, ens vinga, marxem i som aquí, i ara espavileu-vos. Vull dir, realment, pel govern és un problema, vull dir, això. Vull dir, una immigració regulada. A veure, d'aquí a Catalunya havia marxat molta gent a treballar a l'estranger, però sabien realment a on anaven, també. Sabien que anaven amb una empresa, sabien realment la vivenda o el que sia. Vull dir, això de presentar-se així d'aquesta manera, això tampoc ja no ho admeto de cap de les maneres.
4: És que s'ha convertit en un negoci, en un fabulós negoci.
3: Bueno, també aquí de les màfies, també de les màfies.
4: No, i no tan màfies, eh? S'ha convertit en un negoci per ONGs, s'ha convertit en un negoci per polítics, per grups polítics, es mouen molts diners. Bueno, ja haureu sentit parlar de l'escàndol de la Degaia, per exemple, i tot el que hi ha

0: marxa verde, i van recuperar-ho i és seu. I ells que volen? Tornar a recuperar la seva punta del seu país amb Celta i Mallorca. Allò per mi és orquestat. I si els que poden o vols que arribin a la península ibèrica, en el reina d'Espanya, què faran? Estaran aquí i quan estiguin aquí faran regrupament familiar. I llavors és una cosa planificada, des, per mi, al meu entendre, planificat de portar-los cap aquí per recuperar i tirar cap, a, cap allà. Marroc, he vist uns programes que és un país riquíssim, tenen una riquesa que jo que vaig quedar al·lucinant, que em pensava que, mira, pobres allà en un desert, què carai el desert? Viuen bé o el que sigui. I aquests només han copiat el sistema espanyol. Què ha fet a l'Espanya, en Catalunya? Els anys fa 50-60, enviar cap aquí, ja us ho quedareu aquí. I la gran prova és que d'aquesta gent que van venir fa 50-60 anys han après el català, no? Si no els hi parles el castellà, se'n neguen en banda i avall. I aquí passarà el mateix. És una cosa que ha repetit. És que els hi ha funcionat a l'estat espanyol? Doncs d'aquí endavant ja veureu com les escoles concertades no faran més menús normals, sinó els faran el seu menú que triaran. I avall, i cada vegada hi haurà més mesquites. Ells no respecten.
1: Home, hi ha de tot. Hi ha gent que sí, que pugui, que realment que s'ha integrat aquí i que parlen el català,
0: pocs.
1: Altres que no.
0: Jo aquí a Arenys en conec alguns que sí, tenen la família, tenen els fills que han fet carreres i escolten visitant i si et troben, hola Joan, et puc ajudar, necessites alguna cosa, però d'aquests, amb els dits de la mà, comptats.
1: Però en aquell moment també, a Catalunya també, vull dir, realment vam acceptar que també vinguessin aquesta gent perquè també
0: i convenien tenir en vivenda.
2: Aquella època es van passar una mica perquè o és que no te'n recordes com venia el sevillano que van arribar a agafar la màquina, passar-la una altra vegada a l'altre cantó i tornar tots els andalusos cap avall, cap allà una altra vegada.
1: Bueno, però llavors,
2: i no va ser un tren sol, no, eh?
1: Aquí hi havia feina. Aquí hi havia feina, sí, llavors, però també. I aquesta gent també, vull dir, va ajudar, doncs, també a...
2: Sí, home, que vulguis, però molta gent d'aquesta... Has de pensar que va passar molta penúria, també.
1: També, oi,
2: perquè,
1: tant que
2: clar,
1: sí.
2: Això de que
1: molta gent... Qui és que no va passar penúria?
2: Hi havia feina, qui? Però... molta gent va ser explotada, també, eh?
3: Bueno, recordeu, perquè això... el tema del barraquisme. Sí, molta gent, menjar, quan arriba aquí, el Somorrostro, sí, i altres llocs, Montjuïc,
1: que ja
3: vivien amb... El 47, Torre Baró,
1: sí, sí,
3: diguem-ne, eh?
1: Que sí, que sí.
3: Està marcant la realitat, I fem memòria en Rodri, el fundador d'aquest programa, Primera Plana, ell que explicava sempre, quan ell va a Alemanya, arribaves, cartilla de vacunació, contracte de feina, on viuràs? D'acord, i a més, tu, perquè estaves en un lloc, primer a Alemanya, caps quadrats, Espanya, viva la vida, no? En el sentit de flamenco, vino i lo que vulguis. Doncs t'anaves a la casa d'Espanya per una mica per tenir un referent, no? I pobre de tu, que quan anés la persona del ministeri encarregat a veure si estaves vivint o no a casa teva, si estaves o no estaves, i si estava més gent que no que tocava, eh? I en canvi, molta gent d'aquesta, ell va voler tornar, però hi ha gent que no ha tornat, perquè es van integrar en aquell país i tenen unes bones pensions i es van casar amb gent d'allà.
1: Home, jo he tingut un cosí però en una època determinada va marxar, se'n va anar a Suïssa a ser mecànic i no ha tornat.
2: Estava molt ben considerat,
0: i ara és director d'un banc.
1: No, aquest no.
2: No, però... una cosa,
1: una cosa
2: és anar a l'estranger, que hi vas perquè ja t'han donat una feina. Pràcticament, és així.
3: Sí que...
2: I una altra és enviar la gent, perquè els enviaven, que també ho comprenc, eh? Perquè amb el temps es van assabentant les coses. Jo vaig, com que treballava a la construcció, avui estava en aquest poble, demà estava a l'altre, i coneixia a moltíssima gent. I murcians, andalusos, d'allò... I, clar, gent gran, que potser era un era com un d'Arenys i un altre d'Arenys damunt, i els dos pobles, doncs...
0: Sí, ens estimem molt, no?
2: Sí, no. Aquests que jo et dic, n'hi havia dos que eren eren andalusos...
1: Però treballaven,
2: Sí, no,
1: doncs,
2: i quan esmorzaven junts,

0: relació.
1: Quan ens trobàvem a l'hora d'esmorzar junts, també has de pensar que, bueno, es discutien sempre.
0: Ah, això és el seu problema.
2: Abans, no, sí, però abans, saps que... Jo estic parlant Joan, d'aquesta gent que va venir aquí.
1: Saps que li va tirar en cara una a l'altra?
3: I es van integrar.
0: I es van integrar.
3: Sí,
1: que un a l'altre li va tirar en cara que en el seu poble el senyorito encara tenia dret a pernada.
2: Ja, ja. Per això va marxar gent honesta, treballadora d'allà, per venir aquí, sí. Però després hi va haver la política de franquista de que hay que enviar todo lo malo que tenemos cap a Catalunya. Això és un altre tema. Però abans el senyor Tomàs ha dit una cosa que a mi m'agradaria fer memòria de la figura del senyor Rodríguez. El senyor Rodríguez, espero que algun dia algú escrigui alguna cosa ell, que faci... Aquest senyor va ser 3 vegades immigrant. Va sortir del País Basc o d'Euskadi cap a Madrid. De Madrid a Alemanya. I d'Alemanya aquí. I com va venir a passar aquí, es va enamorar d'una aranyenca i s'hi va quedar-hi. O sigui, que aquell senyor tenia en la gepa 3 immigracions.
1: Bé,
2: de 3 països diferents.
1: Arribem al final, com estan fent senyes que ja en tanquen la pantalla. Joan, gràcies. Joan, gràcies. Tomàs,
3: bon dia,
1: Àlex,
3: bon dia.
1: Tomàs.
3: Bon dia.
1: I Eric, gràcies a tots.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de la costa. A qualsevol punt es poden acumular durant la jornada d'avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. Per la seva banda, Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions de la mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla inuncat d'emergència alerta un cop ha passat l'episodi més fort de precipitacions. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant el cap de setmana perquè seguiran havent-hi pluges, tot i que segurament no seran tan intenses. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés dels Diputats als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral. I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, creu que precisament que el president Pedro Sánchez actua més en clau electoral que per solucionar el problema de l'habitatge. Així ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, on també ha destacat que el seu grup parlamentari està convençudíssim del no. Els dos reials decrets n'assumeixen el risc i estan preparats per a unes hipotètiques eleccions. Nogueras també ha dit que per ara l'executiu no els ha contactat sobre qualsevol proposta alternativa. I en marxa al pavelló Puigverd de Castellet del Vallès la novena edició de les Resiolimpiades, un projecte socioeducatiu i cultural organitzat conjuntament per l'Ajuntament i les residències de gent gran del municipi. Des de Ràdio Castellà ens ho explica Oriol Ferran.
2: Les residències Obra Social Benèfica, les Orquídies, Can Font, Nortegara i Falgàs seran les participants en aquesta novena edició de les Resolimpiades, una jornada que pretén donar a conèixer les propostes que es duen a terme dins de les residències, funcionals per contribuir a l'envelliment actiu i de treball en grup, ja que cal que els usuaris es relacionin entre ells per fer les proves. Aquestes proves són diverses i de consignes clares per evitar dubtes i possibles dificultats de comprensió. En total, són dos blocs amb quatre activitats cadascun. Al primer bloc hi ha la prova de bàsquet, passada de pilota, bitlles i psicomotricitat fina. I al segon, voleibol, cercles, reminiscència musical i la cursa de relleus. Tot seguit es procedirà a l'entrega de medalles i trofeus a les residències guanyadores de cada prova i de les mateixes Resolimpiades. Com dèiem, aquesta novena edició de les Resolimpiades de Castellà del Vallès se celebraran al pavelló Puigverd de Castellà.
1: I acabem amb els esports en bàsquet amb la victòria del Barça a l'Eurolliga i a la pista del Besiktas per 82 a 95. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
4: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
5: Ei, hola, com estàs?
6: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
6: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
6: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
6: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
9: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
8: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
9: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
8: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
9: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
8: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
10: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
11: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
10: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
11: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
10: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
11: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
10: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
11: Info i reserves al 93 131 1100.
10: Visiteu www.elportinyol.com.
12: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
8: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
12: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
3: Moonbikes a Arenys de Munt.
12: La teva botiga de bicicletes de referència.
3: Treballem amb les millors marques.
12: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
3: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
12: Finançament a 24 mesos.
3: Moonbikes.
12: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
3: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
12: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
13: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
14: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
15: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
14: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
15: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
14: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
15: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
14: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
16: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
17: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
16: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
17: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
16: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
18: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. La taxa de la brossa baixarà un 15% perquè els aranyencs ho han fet bé. Una votació popular pionera decideix la circulació al veïnat de Canalies. La Generalitat no compleix la promesa de posar el bus a Can Ruti aquest setembre. L'Ajuntament d'Arenys vol gestionar els aparcaments de la primera platja. Els nous veïns dels pisos de lloguer assequible del Bereu ja hi viuen. La policia local reforçarà la vigilància de civisme del sense sostre. La nova biblioteca de les Clarisses no s'acabarà a final d'aquest any. Fràcim Tudoran serà nomenat fill adoptiu d'Arenys de Mar a títol pòstum. Podeu trobar l'agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
19: Ràdio Arenys.
20: Temps era temps. Cançons d'ara i d'abans al 91.2.

0: Molt bon dia i bona hora. Aquí estem una setmana més. A l'imprescindible Eric.
1: Molt bon dia.
0: El més guapo del món.
2: Bon dia, guapíssim.
0: El Pau allà fora. En Joan Cintes.
3: Bon dia a tothom.
0: El meravellós aquí al meu costat. I la Xerín.
2: Bon dia, guapíssima.
0: Què haig de dir de la Xerín, que no sapigueu tots?
2: Oi. Que és la loca carioca.
0: I la Rosa Montner, perquè que tots bueno. Ens ho passem molt, molt i molt bé.
3: Molt bé.
0: Avui fa... Bueno, exactament avui no. El dilluns farà 13 anys que vam començar el programa. I és que un dia en Bayo, el director que aleshores era de Ràdio Arenys, em va cridar al despatx i em va oferir la possibilitat de fer un programa de 2 hores els dissabtes al matí. Aleshores, jo li vaig dir que sí, per descomptat, i em va dir, doncs, posa-li títol. I em va dir, doncs, vaig dir, temps era temps. Ni ell ni jo sabíem el que representaria per mi aquest programa. Representat molt per tothom, però aquell programa que va començar el dia 5, el dia 21, començava el primer dels dies més tristos de la meva vida. I gràcies a Ràdio Arenys, i gràcies al programa, i per descomptat, gràcies a tots els companys i col·laboradors, porto 13 anys amb ganes de viure i amb ganes de disfrutar, perquè, de veritat, el programa va néixer per fer feliç a la gent. És un programa que podia haver-se dit amor, amor, en comptes de temps era temps, és igual, però va junt. Durant aquests 13 anys ens han deixat companys, oients importants, fidels, que segur que ens estan escoltant des d'allà on estiguin. I la qüestió és que dintre d'aquests 13 anys doncs, hem fet moltes coses. Aquí ha vingut molta gent, tenim el Christian, tenim el Jan, tenim ara el Julio i el Porres, que venen quan els hi va bé, igual com els altres. Però aquí els més constants i els més fidels, per descomptat, el Joan i la Xerín, i servidors a vostès, perquè clar, un o altre té d'estar aquí... Bueno, encara que si jo no hi soc, tampoc passaria res, eh? Però vaja, volia donar les gràcies a tota l'audiència perquè de veritat que ens hem intercanviat felicitat. Aquest programa ha arribat a on jo no em pensava que arribaria, la veritat. No m'imaginava que arribaria un tema arribat i que faria feliç a tanta gent perquè això rebota. Llavors, i que ara tenim una audiència que el més gran té 7 anys i que vol dir que fem cançons d'abans, de després i de sempre. Tenim com a col·laboradora imprescindible, però imprescindible, i que ens vam conèixer gràcies al programa La Glòria, la dissenyadora gràfica de Temps era Temps, que ens ha fet, ja us ho enviarem, ja us ho enviaré, o a més ho veureu en el Facebook, ens ha fet un cartell commemoratiu meravellós. Moltes gràcies, Glòria, de veritat, que ets única, i, bueno, ets única, i com cadascú en el seu paper és únic en aquest programa. Llavors, clar, en aquest programa hem passat... Bueno, hem tingut uns altres col·laboradors, hem tingut tècnics a punta pala, perquè n'hem tingut molts. Jo recordo molt, per exemple, el Sergi. Recordo molt
2: El David Valverde.
0: El David, hombre, tant, el David Valverde. Però bé, és que, esclar, van ser gent que ara estan treballant. Tots eren no col·laboradors perquè treballaven, però, en fi, és que hauríem de dir tantes coses, i sobretot a nivell de, a nivell de tècnics, és que ha sigut, bueno, en el retrat, en el cartell que ha fet la Glòria. Surt aquell nen, que no me'n recordo com es deia, de... Tu te'n recordes?
2: El Guillem, també.
0: El Guillem per descomptat. El Guillem,
2: també. Ara estava pensant.
0: Sí. Bueno, en fi.
2: Molts, hem tingut moltíssims.
0: No me'n deixo cap. Vull dir, us estimo tots, a tots, tots us estem. Recordo a tots i estic molt contenta quan jo, el Ramon Torres, per exemple, que estava amb mi en el programa de l'anterior que vaig fer de Tornar a la nova cançó. Bueno, feia molt de temps que no ens veiem, i amb un aniversari de la ràdio el Baió va fer un sopar a la plaça de l'Església, i bé, ens vam veure, que feia molt de temps que no ens veiem, anys, feia, i bueno, vam tenir una alegria immensa. En fi, s'han fet grans, molts ja són papes, i en fi, moltes gràcies a tots, de veritat. I res, anem a començar. I aviam, amb quina començaríem, amb quina cançó podríem començar avui, per exemple, perquè no he pensat cap cançó completa.
2: Que raro que no hagués pensat,
0: sí,
2: no, una
0: no, cançó. Hombre, jo penso, però bueno.
2: Però no tanto.
0: Doncs mira, posarem, però pel Christian, Em dones força. Perquè realment, bueno, el Christian va començar venint ja fa 9 anys,
1: Sí.
0: Que va començar venint...
1: El temps passa.
0: Va començar venint, volant. Pràcticament venia cada dissabte, després, pues, afortunadament, ha tingut molta, té molta feina i no pot venir, però igual com el Jan, tenen tanta feina, afortunadament, que no poden venir, però vaja, quan venen saben que sempre són molt ben rebuts. Llavors, el Christian ens interpretarà Em dones força, i després la tornarem a posar pel Sergio Dalma, perquè hi ha uns oients,
2: sí, que
0: la volen pel Sergio Dalma.
2: Per exemple, la Rita Balcells.
0: Exacte, la Rita Balcells.
2: L'Anna Castells. N'hi ha moltes que els hi agrada.
0: Molta gent que volen aquesta cançó. I la Montserrat Danés. En fi, però ara per nosaltres, perquè ens dona força, el Christian interpreta Ens dones força. Vale? Moltes gràcies i per molts anys.

0: Molt bé, i tenim una meravellosa trucada. Bon dia i bona hora, carinyo meu.
1: Bon dia, Rosa.
0: Aquesta bon dia, setmana Rosa. Sí, que la setmana passada em vas quedar esperant, carinyo?
1: Sí, noia, però aquesta setmana ja m'he previngut. Has anat bé que m'avisessis, però ja estava
0: alerta, eh? No, ja t'he dit que seria primera hora que et trucaríem perquè... Perquè ja està. Perquè, a més, tenia ganes de sentir la teva veu per antena.
1: Fa dies que no me la sents ni per antena ni per...
0: Home, sí, amb àudio sí que te la sento, carinyo.
1: Sí, és veritat.
0: Molt bé, com va tot. Mira, ara estàvem... Bueno, després ja quan t'enviï el programa ho veuràs. Que el dilluns farà 13 anys que vam començar a fer el programa.
1: Mare meva.
0: I que gràcies a Déu ha funcionat molt bé perquè, bueno, perquè ens hem fet feliços mútuament els oients i nosaltres, saps?
1: No, claro. Som un bon equip
0: A la gent, bueno, ja t'enviaré, ara te l'enviaré, la Glòria, l'artista del grup, que és un artista, vaja, increïble, ens fa... Jo li dic que és la dissenyadora gràfica perquè ens fa uns quadres, unes presentacions meravelloses, no? I ens n'han fet una aquest any, que a més aquest any hi hem... Com que, saps què passa? Que fred als peus, ja saps, no? Ai, s'ha tallat.
2: S'ha tallat, sí.
0: Vale.
2: S'ha cortat.
3: Bueno, pues canta tú.
2: Jo? Pues si canto yo no veas tú la tormenta que viene.
0: Bueno, aquest dematí hi havia el cel aquí. Diuen que quan el cel es fan cabretes, a la terra es fan pastetes. Hi havia cabretes i palmetes. O sigui, les dues coses.
2: I pastetes, tot junt, no?
0: Les pastetes encara no, perquè
2: terra,
0: no plou. Però vaja, estem... I al mercat hi ha la meitat de parades i són,
2: no estan. Hi
3: ha gent que diu...
2: Clar,
3: roba o alguna cosa i posa
2: a ploure.
0: Si passa com...
2: Lo comido por lo servido.
0: I passa com en el Joan, no? Que l'altre dia es va posar música per dormir, música de pluja i així, i quan estava mitja dormint, diu, ai, si tinc la roba estesa. Hola, Carme, amor, que s'ha tallat.
1: Hola, bon dia. S'ha tallat.
0: S'ha tallat, però bueno, ja està. Bueno, aquí tenim aquest artista que ho soluciona tot.
1: Sí.
0: Doncs sentiu, no sé.
1: Sentiu-se parlar
0: d'una
1: vida.
0: Doncs sí, jo t'estava dient que, sí. Mira, allò que en diuen els catalans de tenir fred als peus, resulta que la Glòria, en la Xerín, que el dimecres té un programa fantàstic que es diu Anem a la cuina, li fa uns cartells d'anunciat que posa que hi ha bala, que és la que hi ha la Mafalda.
2: Sí, saps? Perquè jo sóc enamorada de la Mafalda.
0: Sí, jo també, però clar, ja l'havies pillat tu i ja està, no?
2: Amigo.
0: Home, en principi vaig pensar...
1: En principi vaig pensar
0: la podríem compartir perquè la Mafalda està capacitada per anar a la cuina i per escoltar música, podria haver sigut, no?
2: Sí, sí que és veritat.
0: Però vaig dir, mira, no, dic, saps què? Busquem-ne una altra. Primer vaig pensar en la puntaire, ja que érem aquí ara. Però després vaig pensar, home, molt típic és el Patufet. I també ja veuràs el cartell d'aquesta setmana, lo xulo que és amb el Patufet. Ja et dic, la Glòria és que és un crac increïble.
2: Té una capacitat enorme.
0: I a més fa les coses amb tant d'amor que és que sobresurt.
1: Així surten, perquè posa tot l'amor del món.
0: Doncs sí, senyora.
2: Té una idea fantàstica.
1: Les coses quan fan el amor són reflexions.
0: Hombre, home, mira, jo faig...
1: Són reflexions.
0: Jo ho he explicat moltes vegades, però tu no sé si ho saps, que l'Antonio, el cel sigui, li agradaven molt les patates fregides, fins al punt que la seva mare va estar una vegada, un mes, fent-li patates fregides per dinar, patates fregides per sopar. Es va cansar abans la seva mare que ell de menjar-ne. O sigui, era...
1: Que bona.
0: Llavors, un dia vam anar a un lloc i tal, estàvem amb una colla, encara no estàvem junts, i vam anar a menjar, vam fer patates fregides, no? I l'endemà, quan vaig arribar al despatx, em va dir, nena, quines patates, oi? I jo li vaig dir, tu no has menjat patates fregides bones mai a la vida? Diu, no. Dic, no. Llavors, teníem una casa a Girona, bueno, a Sant Julià de Llor, i
1: sí,
0: li vaig fer patates fregides. Patates fregides, jo les primer les confito, boli, perquè quedin tendretes, i després, les faig bullir així de... amb força. Total que llavors em va oferrat. De veritat, van venir de TV3 a casa a gravar com feia les patates fregides amb amor.
1: Que bona!
0: Perquè l'Antonio em va dir, diu, quines patates! I jo li vaig contestar, és que estaven fetes amb amor. I es van quedar amb les patates fregides amb amor.
1: Amb amor, que maco.
0: I a TV3 van demanar, van demanar la Melero, va demanar, i van venir a gravar com feia les patates fregides amb amor.
1: Ai, que maco, Rosa, sí, que maco.
0: Sí, sí.
1: Que maco, que maco.
0: O sigui, que tot el que es fa amb amor funciona.
1: Sí.
0: Molt bé, carinyo. Que estàs soleta o tens algú avui?
1: No, avui estic soleta.
0: Bueno.
1: Avui, demà estic soleta.
0: Jo demà també, però avui segurament
1: avui
0: vindrà...
1: Avui tens companyia.
0: Avui vindrà a dinar el meu net, o sigui que...
1: Ah, està bé.
0: Una estoneta estaré acompanyadeta.
1: Escolta, jo no sabia que tenies nets bessons, nen i nena.
0: Sí.
1: Que maco.
0: Veus allò que et vaig enviar? M'ho va fer la Glòria.
1: M'ho vaig pensar ara quan has parlat. Dic, em sembla que em va dir que li havia fet la Glòria. Que maca. Estàs també molt maca.
0: Però
1: que
0: així,
1: maca estàs, taca.
0: Així com les teves...
1: Anys, no, com, quants anys han passat ja?
0: Bueno, en allò, allà posava que era el dia del seu aniversari, que em fem 18 anys. Sí, la majoria d'edat, sí, però la foto és d'ara, la meva. La d'ells no, evidentment, però la meva és d'ara.
1: Està molt maca.
0: És que la Glòria és un artista. Sí, eren molt macos. Bueno, i ara ja no són nanos, però també... Però així com les teves eren iguals, aquests són molt diferents. Amb tot, amb caràcter, amb físicament, no tenen res a veure.
1: Sí. Mira, a l'avi Joan, que tu ja el coneixies, sí. El meu sogre,
0: sí.
1: No cal que t'ho digui, va morir sense conèixer-la.
0: Ah, sí?
1: No sabia qui era la Laura ni qui era la Sílvia.
0: Ja.
1: I això que la Laura tenia entre cella i cella, al front, tenia una piga. Però no una piga grossa, petitona.
0: Sí.
1: Bueno, jo sense piga les coneixia. La Laura tenia la cara més ampla com jo, i la Sílvia un pèl més allargada com son pare.
0: Yeah.
1: Físicament eren les dues iguals, però la construcció de la cara era diferent.
0: Sí.
1: I jo les, bueno, cal ni dir-ho, quan a mare les coneix, però l'avi pobre no sabia qui era la Laura ni qui era la Sílvia. Va morir sense saber-ho, pobre avi.
0: Sí,
1: tan bona
0: sí.
1: persona que era.
0: I tant.
1: Tan bona persona que era, pobret.
0: I tant. Bueno, el vas gaudir, Carme, una persona, bona persona, sí. Que t'estimava, perquè és el que diem, si hi ha amor, ja hi és tot, i la família, companys, a tu t'estimava molt. Després cadascú podia tenir el seu caràcter, però sí.
1: No, sí que és veritat.
0: Es veu ajuntar...
1: Bueno, a casa meva... sempre estava plena la família i company. I ningú deia, anem a casa del tiet Joan, anem a la tieta Carmen.
0: Clar.
1: I tot era la banda del Joan. Bueno, és igual. Mira, i encara avui dia, pues, bueno,
0: però... ¿Por qué será, cariño?
1: No sé por qué será. Bueno, porque tengo un mal carácter.
0: Una prova d'això és que avui tu i jo estem parlant. Sí. I estem parlant des de que teníem 8 anys, o sigui que... Oh, sí. 8 i 9, vaja.
1: Mira, sí. Si ha plogut,
0: més cara. I tant, carinyo. Molt bé, reina meva. Doncs, quina cançó voldràs que et posem?
1: Mira, hem pres la Caicos.
0: Ai, no et sento, que se'n va.
2: Se va,
0: què passa?
2: Se va la
1: voz. Em va la veu una altra vegada i ara.
0: Ara sí.
1: M'anava a dir per refrigerar-me i ja
0: te l'hem posat.
1: Ja me l'han passat davant.
0: Bueno, no, després la posarem, la del Sergio Dalma, però tu ara demana'm en una altra, perquè la que hem posat era del Cristian. Perquè ha sigut perquè ens dona forces, com que avui és el dia de l'aniversari, sí. Doncs l'hem posat pel Cristian, que és de l'equip.
1: En honor amb ell, molt bé.
0: I ara després l'hem de posar pel Sergio Dalma, però tu demana'm en una altra.
1: Quina et demano? Ja mai...
0: Serrat...
1: Mira, la meva filla Sílvia,
0: sí.
1: El seu fill, quan es va casar no va voler obrir el ball amb un vals.
0: Ja, bueno, encara no l'obre ningú.
1: No, bueno, però la Sílvia fa...
0: Fa molts anys que es va casar, sí, és veritat.
1: Ja fa 33 anys que es va casar.
0: Ja.
1: Llavors, saps en quina cançó van obrir el ball?
0: No.
1: Si tu eres mi hombre, jo tu mujer.
0: Ah, molt maca. Vale.
2: És molt bonita.
1: Doncs poseu aquesta, que recordaré aquell dia tan feliç que vam ser.
0: Molt bé, reina meva. Doncs ja la tenim. Aquest noi és una joia. Ja la tenim i ara mateix te la posem. Vale, carinyo?
1: Moltes gràcies.
0: Vinga. Petó molt fort, un petó molt fort i ens estimem molt.
1: Vale? Igualment. Ai,
0: adéu, amor.
2: Adéu, Carme. Està emocionada. Sí, claro.

0: Molt bon dia i bona hora, artista.
1: Hola.
0: Hola, bon artista. Dia. Molt bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia i per molts més anys, eh?
0: I tant.
3: I tant, i tant.
0: I tant, perquè tens que tenir molta feina.
1: Escolteu-me, perdoni, eh? Aquest cartell... Ja heu vist que és repe, eh? Perquè ja aquest cartell el teníem, eh? Tres anys enrere. Però, què passa? Aquest any hi ha el Patufet que vol col·locar.
0: Clar, un personatge. Home, i a més pues... sobre de l'ampolla, està fantàstic.
1: Dalt de l'ampolla de cava, al mur,
0: sí,
1: i dic,
0: senyora,
1: però tu t'has volgut col·locar?
0: Sí,
1: és
0: sí, sí.
1: A veure, més que res, perquè hi sou tots, pràcticament. Tots no, perquè ja has explicat, Rosa, que ja. Era molt tècnic i lògicament, no hi són. Aleshores, però dic, pues mira, és que com que tenia aquest, i dic, pues mira, és que hi és molta gent, molta, pues apa, pues per això, i el Patufet s'hi ha col·locat. I aquella noia que hi ha baix també, no sé, que de baix de tot...
0: No, hombre, sense
1: que
0: aquella noia...
1: Que té un cap una mica gros.
0: És que sense aquella noia no hi hauria tot l'altre, carinyo? No,
1: aquella noia... Encara viu a Mataró,
0: ha
1: sortit un cap una mica gros. Però clar, a Mataró passa això.
0: Això se'n diu integrar-se.
1: Sí.
0: O sigui, integrada sí, total. Sí. O sigui que...
1: Bueno, jo també vull donar les gràcies a en Joan Cintes,
0: sí?
1: Perquè aquí aquesta oient us va conèixer perquè ell, a la pàgina No ets d'Arenys, si no... Sí. Pues ens va fer saber que estava en aquest programa i, oh, sí, pues els que som d'Arenys, però no ho havíem escoltat perquè vivim a Mataró, sí. Pues ja el vam descobrir.
0: Sí.
1: I més a més, Ràdio Arenys, és que... Bueno, i tantíssims programes preciosos que fa Ràdio Arenys.
0: Oh, i tant.
1: Com, per exemple, Anem a la cuina.
0: Ai, que bona.
1: Sí. Entre d'altres. Entre d'altres, entre un piló, entre un piló.
0: Hombre, mira, el Juanito... bueno, fa dos, no? Perquè fa aquell del cor, Corpresos.
3: Corpresos.
0: Però sí, després, a part que està molt per aquí, sí. Fa el programa de la Caixa Tonta, que aquesta setmana, fa 15 dies, hi va haver la Maria Lluïsa Solà, que era la... via telèfon, o via allà pantalla, que és la... havia sigut... Bueno, és una gran dobladora, però era una gran actriu de radioteatre que jo l'havia seguit tota la vida, des de que tinc... Bueno, jo als 10 anys o així, que va abans, jo ja escoltava, em quedava amb la mama... Papa s'anava a dormir, s'anaven tots a dormir, em quedava amb la mama escoltant el radioteatre, sempre. I la Maria Lluïsa Solà va ser posterior, quan jo ja en tenia 14 o 15, i jo ja tenia les parelles fetes dels actors de ràdio. La Maria Lluïsa Solà era molt bona. I la Sigourney Weaver, amb un premi que li van donar aquí a Espanya... No sé si era els Goya o Sant Sebastià, va donar les gràcies a la dobladora, a la Maria Lluïsa Solà, per lo bé que ho feia, perquè realment és gran
1: diria,
0: entre les grans.
1: Identificada amb la seva veu, també, sí. Perquè això hi fa molt. Vull dir, imagino que per l'actor, i lògicament té un idioma pues, que no és un lloc on que l'estaven fent el premi, pues, sentir-te identificat pues, és molt. Vull dir, però com parlant una altra llengua, i la veritat és que la feina de doblador... Jo vaig fer un curset fa un piló d'anys, i la veritat és que és una feina molt bonica, però molt.
0: Sí,
1: la veritat
0: sí, i tant, i dura, no, i dura, i complexa, no és una feina fàcil.
1: Sí, no, i tant que no. Jo crec que s'ha de ser actor.
0: Exacte.
1: Perquè els que ens hi vam apuntar a fer el curset no ho ets, i aleshores te'n dones compte que, esclar, l'actor ho viu, ho ha de viure perquè sigui el paper creïble i sigui fantàstic el que estem veient a la pel·lícula, no? I el teatre, bueno, entre sigui, vaja.
0: Sí.
1: I aleshores s'ha de tenir interpretació.
0: Bueno, quan es feia el radioteatre, que jo et parlo, que a Ràdio Espanya de Barcelona hi havia el José Joaquín Marroquí, que per a mi aquell home m'ha fet veure, o sigui, ha excitat la meva imaginació més que l'Spielberg. Era una persona, bueno, meravellosa, i les obres de teatre que es feien eren fantàstics. Bueno, hi havia els Quintero, hi havia de clàssiques, pues, no sé, hi havia de Pemán, hi havia de tot. O sigui, no, hi havia tot tipus de teatre.
1: Sempre hi ha hagut grans dobladors, la veritat.
0: Però, sí. No, però no, no, en aquest cas érem directe a la ràdio.
1: Ah, val, sisplau.
0: I eren, bueno, els efectes especials, tot era una cosa... I la llàstima és que d'això no hi ha coses gravades, no hi ha gravacions. Si no es podrien escoltar, jo seria molt feliç tornant a escoltar-les.
1: Sí, o potser sí que hi són, però estan endreçades.
0: A Ràdio Espanya...
1: No arriben, clar.
0: A Ràdio Espanya no, perquè jo hi vaig estar molt vinculada. De fet, jo on vaig començar la ràdio i tal, va ser a Ràdio Espanya de Barcelona, allà a les Rambles, i ho vaig proposar un dia. Vaig dir, escolta'm, no hi hauria possibilitat de posar, de reposar... I em van dir que no, que havia desaparegut tot i que no ho tenien.
1: Pot ser, clar. Però aquí és que no tots es deuen haver guardat.
0: I aquesta setmana ha tingut a la Salomé, a la cantant. O sigui, és un programa molt maco, el de la Caixa Tonta, també. O sigui, res, és que Ràdio Arenys... Què hem de dir d'Arenys, si només cal mirar-te tu, carinyo?
1: A mi ja si em parles d'Arenys, ja se'm posa aquí, això d'aquí a l'esquerra, a la part de dalt, així, emocionat, i bueno, doncs és, no puc més, és el que hi ha.
0: I tant, bueno, estàs a propet, estàs a propet. Molt bé, carinyo.
1: Felicitats per molts anys.
0: Gràcies.
1: Amb aquesta taula tan maca, i bueno, no sé si avui falta gent o no hi falta, ja vindrà.
0: Sí, home,
4: sempre es pot omplir.
0: Estem els tres, ara, en un moment donat, això pot ser... Bueno.
1: Sí, perquè a la taula cada dia hi ha més gent, com ha de ser. Sí, més a més, ara va, se'ns hi posa la Mafalda i se'ns hi posa el Patufet i que hi ha, per favor, que a tothom li agrada venir a l'emissora de Ràdio Arenys.
5: Sí, sí. Molt bé, mira.
0: Bueno, avui, si vols, pots convidar-los, els convidem els dos, a la Mafalda i al Patufet.
5: A lo millor els casem, Glòria, que a lo millor fan parella.
1: Pues podria ser. O poden tenir converses molt interessants.
0: I tant,
1: i el Patufet, deixeu-vos que poden ser converses molt interessants.
5: Bueno, i la cançó que vols, que Glòria...
1: Pues mira, pues avui escoltarem en Serrat Temps era temps, que sí?
0: Molt bé. Vinga, moltes gràcies, carinyo.
1: Temps era temps. I són temps que hem viscut molts i fa il·lusió recordar-ho.
0: Pues sí, molt, la veritat és que...
1: És el Serrat.
0: És que s'han passat moments molt, molt agradables i ara perquè les circumstàncies han anat anant, però jo, personalment, jo ganes de tornar a muntar els saraus que es muntaven els... tres o quatre vegades que hem fet el dinar i tot això, l'última vegada vaig dir, ja n'hi ha prou.
1: És molta feina. És molta
0: però
1: feina.
0: Molta. Però ho havíem passat molt bé. El primer que vam donar unes pedres... Te'n recordes?
1: Jo la tinc.
0: Les pedres que les vam pintar... Les vam anar a comprar amb un jardiner aquí a Sant Vicenç.
1: Oh, és que
0: i la Txarín i jo ens haguessis vist...
1: Són unes artistes, de veritat, pintant, amb majúscules.
5: I rentant les peces.
0: Primer rentant-les i després pintant-les. Que el Pere al cel sigui ens venia a admirar com fèiem les obres d'art.
1: Com anaven les pedres, com anaven les pedres.
0: Sí, sí. I és veritat perquè hi ha algun... Mira, concretament, sembla que és assistència sanitària, tenen la pedra sobre la taula, tenen la pedra de temps era temps.
1: Molt bé.
0: I després els sobres aquells que fèiem la targeta amb el regalet. I la Txarín i jo pencàvem... O sigui, érem una, com diu ella, érem un equip. De tal manera... De tal manera
1: així quedava, així es quedava de perfecte.
0: No, i és que, a més, ens aportava alguna cosa, perquè gràcies a això vam conèixer amb un metalista... que és una persona encantadora i va venir a casa i estava amb nosaltres allà muntant-ho i amigos para siempre. Sí. Vale, carinyo meu?
1: Bueno, pues macos, una abraçada molt, molt gran.
0: Igualment.
1: Gràcies per fer gaudir els oients de la vostra simpatia, del vostre tarannà i de la bona música.
0: Moltíssimes gràcies i gràcies. Escolta,
5: Glòria, un moment, sisplau.
1: Digui, senyora Txell.
5: Digui, no s'entretingui, porti el que tingui. Dona-li un petó al Jordi, de part nostra.
1: Serà donat, de part de tots vosaltres.
0: Una abraçada. No, de part meva no li facis un petó. Fes-li una xutxon ben fort. Vale?
1: Xutxon, vale, xutxon.
0: Petó i xutxon.
1: Val, macos, igualment per vosaltres i per tots.
0: Adéu, bon carinyo.
1: Bon cap de setmana per tots.
0: Gràcies, Glòria. Vale, doncs posa-la, però no sé si tindràs temps.
5: Sí,
0: aquesta sí, però l'altra que volies trucar per posar-la ja no tenim temps.
5: No, ja no hi ha temps. Després. Quasi són les 11 ja.
0: Sí.
5: Quasi.

0: Molt bé. I què fem? Truquem a la Ramona ara i després li posem la cançó? O com ho fem?
1: O podem posar una altra cançó i després dels anuncis la truquem.
0: Doncs vinga, llavors ens posarem pel... Ets un crac, nen.
2: Que mono.
0: Pel el Guiu, la Pia, el Fèlix, el Pau i en Biel, el apa i apa i apa.

0: Aquesta no és, Biel. O sigui, ara te'n posem una altra perquè ja m'has de dir qui la canta. Perquè si no em dius qui la canta, l'Eric no la troba, no li ha sortit aquesta.
1: Buscant el patufet, ara. Ara, oi que sí?
0: Ara posarem el patufet, ja que li donem la benvinguda aquest any, que forma part de l'equip, també. Doncs ara la posem, però amb compte, o sigui, la que vam posar segona. Vale? Vinga,
2: ei, tiosos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de la costa catalana. Qualsevol punt es poden acumular durant la jornada, avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. D'altra banda, Protecció Civil ha deixat ja sense efecte les restriccions de la mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre, després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla Inuncat d'emergència a alerta un cop ha passat l'episodi més fort de precipitacions. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant el cap de setmana, perquè seguiran havent-hi pluges, tot i que segurament no seran tan intenses. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés dels Diputats als dos reials decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral. I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, creu precisament que Sánchez actua més en clau electoral que no pas per solucionar el problema de l'habitatge. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Nogueras ha dit que el seu grup parlamentari, estan convençudíssims del no als dos reials decrets, n'assumeixen el risc i estan preparats per a unes hipotètiques eleccions. Nogueras també ha dit que per ara l'executiu no els ha contactat sobre la seva proposta alternativa. Contràriament, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, considera que el no de Junts és un suïcidi polític. En paraules seves, en una entrevista al diari El País, el ministre diu que la decisió de la formació de Carles Puigdemont és absolutament incomprensible i suposarà la seva desaparició política. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la receptació i comercialització de dispositius sostrets. Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir terminals robats, principalment a la capital catalana. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena, plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, ahir victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82 a 95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
3: Marta.
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
6: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
5: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
9: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
8: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
9: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
8: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
9: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
8: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
10: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
11: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
12: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
11: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
12: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
11: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
12: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
11: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
12: Info i reserves al 93 131 11 00.
11: Visiteu www.elportinyol.com.
13: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
14: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
13: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
14: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935-95-55-99.
13: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
3: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
15: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
3: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
16: Munt Bikes a Arenys de Munt.
17: La teva botiga de bicicletes de referència.
16: Treballem amb les millors marques.
17: Venga, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
16: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
17: Finançament a 24 mesos.
16: Munt Bikes.
17: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
16: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
17: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
18: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. La taxa de la brossa baixarà un 15% perquè els aranyencs ho han fet bé. Una votació popular pionera decideix la circulació al veïnat de Canalies. La Generalitat no compleix la promesa de posar el bus a Can Ruti aquest setembre. L'Ajuntament d'Arenys vol gestionar els aparcaments de la primera platja. Els nous veïns dels pisos de lloguer assequible del Bereu ja hi viuen. La policia local reforçarà la vigilància de civisme del sense sostre. La nova biblioteca de les Clarisses no s'acabarà a final d'aquest any. Fràcim Tudoran serà nomenat fill adoptiu d'Arenys de Mar a títol pòstum.
19: Podeu trobar l'Agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
20: Ràdio Arenys.

0: viure l'amor.
1: Ai, senyor, aquest nen és que me'l menjaria, us ho juro,
2: ricos,
1: eh?
2: Muy ricos, eh? I tienes a Riella,
1: és un campió
2: que
1: ens alegra els dissabtes.
2: I aquest cabell es podies donar una mica, eh?
1: Sí,
2: d'aquest cabell que tens.
1: Té un cabell preciós.
2: Porque, escolta'm, jo no puedo ser donante de cabell.
1: I les oients que truca també n'estan enamorades, oi, Ramona?
2: Sí.
3: Oi, tant que sí.
2: La Ramona.
1: És que és una bona que en nano, de veritat.
2: On està, Ramona?
3: Sort n'hi ha d'això.
2: Ah, no sabia si estava a l'Arenys de Munt o no.
1: Sí, home, és que de Tarragona no truca.
3: No, de veritat.
1: Com estàs, carinyo meu?
3: Bé, bé.
1: Bé? Bueno.
3: Sí, la
1: fent, la fent. Com diu la trinca, narina, narina, narina.
3: Ah, sí. Eh? Sí, tant que sí.
1: Molt bé, carinyo.
3: Doncs mira, felicito de tot cor de tants anys de programa i una abraçada per tots vosaltres i totes.
1: I una altra per tu, perquè d'entrada ets de les
2: més
1: icòniques en el programa, sí, que ets de les de sempre, fidel i encantadora. Clar que no podia ser-ho més, és perruquera. I ja no que hi ha,
2: Serà mira, possible.
1: Més maca. I bueno, ets, de veritat, Ramona, que és un honor tenir-te d'oient i que a part d'això formis part de les nostres vides. Gràcies. Gràcies al programa ens hem conegut.
3: Sí, vosaltres us ho mereixeu tot.
1: Moltes gràcies, carinyo.
2: Gràcies, guapa.
1: Home, ho fem amb amor, perquè aquí tenim... És que ara som les tres peces angulars del programa. Tots són importants, però la Txarín, el Joan i jo, aquí, sempre presents i... La veritat és que som molt feliços perquè tenim una audiència meravellosa.
3: Amb la vostra veu ja ho demostreu.
1: Que bona. Moltes gràcies, carinyo, de veritat.
3: A la Txarín li he fallat bastant. Aquest dia també, aquest dimecres, em tocava el dentista.
1: Ja.
2: No et preocupis, Ramona. Jo sé que a tu t'agrada el programa i ho sents. Sí. Jo encantada de que truquis, però si no pots trucar no passa res, guapa meva.
3: Primer en els telèfons, i ara que van bé, ara no els truco.
2: Bueno.
1: Després t'enviaré el que ens ha fet la Glòria, que ja veuràs que és molt, molt xulo, del programa. Aquesta noia és una artista, també. És que tenim uns oients que són... El sumum, de veritat, sou el millor de lo millor. De veritat.
3: Ha durat tants anys el programa.
1: Pues que mona. Sí. Mira, quan vam fer el programa des del Teatre Principal, que sí, va anar a última hora una mica just perquè els tècnics tenien pressa i ens van fer anar... El tècnic de la ràdio i del teatre, em refereixo, que teníem hora fins a les dues, però em va dir, jo a la una marxo. Bueno, pues si tu a la una marxes haurem de retallar programa, però és igual. Però veritablement va ser una cosa molt, molt emotiva que la gent, doncs, respongués com va respondre. O sigui que va ser molt maco, de veritat. O sigui que... Moltes gràcies, moltes gràcies a tots, de debò.
3: I tant, sí.
1: Molt bé, carinyo meu.
2: Bueno, quina cançó vols, guapa?
3: Per tots vosaltres, cantaré, cantaràs.
2: Cantaré, cantarà. Pel Cristian.
3: Sí.
1: Que maca és. Que maca és aquesta cançó.
3: Per tots els oients i per tots...
1: Per tot el món, carinyo, per tot el món hauria de ser aquesta cançó i se l'haurien d'aprendre de memòria.
3: Jo la demano bastant, perquè m'encanta.
1: A mi també m'agrada molt. És més, un any, per Nadal, no vaig fer poema i li vaig demanar permís al Cristian si me la deixava posar a la neula, i en el fons estava ell, la foto d'ell i la lletra, i després va ser curiós perquè estàvem aquí I quan jo la vaig llegir, perquè cada any llegeixo el poema que faig per Nadal, no? I em diu el Cristian, a l'escoltar la llegida, em diu, escolta'm, saps que no sabia que fos tan maca aquesta cançó? Perquè la lletra és molt maca, de veritat. I ell la canta de meravella, o sigui que... Estupendo. Vale, carinyo?
3: Molt bé, que tinguem un bon cap de setmana.
1: Moltes gràcies, guapa. Igualment, vinga, reina maca. Meva. Adéu, carinyo.
0: Adéu.
2: Adéu, bonica.
1: Doncs pel Cristian cantaré, cantaràs.

0: Bé, ara, des de fa 3 setmanes, que vam començar, imagina't, amb 13 anys i passant-hi sempre i tot això, i no se m'havia ocorregut. I els gitanos de la Riera pues formen part d'Arenys.
1: Sí.
0: Fa molts anys que hi són i n'hi han d'estupendos, jo els conec gairebé a tots, però n'hi ha uns amb els que tinc més tracte des de sempre. A mi em van molt els gitanos, de sempre, de tota la vida. Tornaré a explicar el perquè, perquè no cal, ja ho sabeu. Però llavors ens vam quedar que cada setmana em demanarien una cançó. Llavors, per dedicar-los-hi absolutament a tots. Me la demanen l'Encarna i el Rafa, però està dedicada a tots els gitanos de la fira, que pràcticament tots són família. Llavors, avui ens han demanat Caballero de la Cruz. Encarna i Rafa. El que passa és que aquesta cançó dura 7 minuts i mig. L'haurem de baixar una miqueta abans perquè, si no, se'ns menja molta part del programa. I les cançons, la mitja de les cançons normalment és de 3 o 4 minuts. Vull dir, n'hi ha d'altres que són més llargues, i llavors el que fem és baixar-les una miqueta abans. Però per tots vosaltres, Caballero de la Cruz.

0: Molt bé.
1: Era molt bé, molt dolça aquesta cançó, però m'ha arribat fins aquí. I ara, pel Víctor, que ens l'estimem moltíssim, Víctor, hauries de demanar-nos alguna cançó, però
0: és
1: ja que no te la demanes, què et sembla si et posem Corren pels gossos?
0: Hombre, a ell li encanta.
2: Corren
1: pels gossos, vale, amor meu?
0: Els gossos li encanten.
1: Vinga, petonet.

0: ¿Tú lo habías visto? Bé, Joan, carinyo, t'estem trucant i ens diu que està fora de cobertura. I amb una altra, i una altra vegada ens ha contestat una altra persona. Carinyo, torna a trucar, aviam, aviam què passa. Vale? Bé, doncs ara tornarem a posar... Bueno, tornarem a posar, no. Posarem el Sergio Dalma amb, amb Dones Força... per la Rita Balcells, per la Montserrat Danés, per la Delina, per la Magdalena Fita, per la Montserrat Fita, per totes, totes els oients que, bueno, aquí, si hagués de capitanar algú, hauria de ser la Rita.
1: Sí, sí, que és veritat.
0: Perquè va venir Sergio Dalma a Calella, sí, i la van portar i, bueno, va estar allà en el festival, sí, en primera fila, eh?
1: Sí, que
0: sí, li, li agrada molt. O sigui, que Rita,
1: sí, sí,
0: per totes i per tu, el Sergio Dalma ens interpreta amb Dones Força.

0: Bé, bueno, estimades a totes les que us han dedicat aquesta cançó, suposo que l'heu escoltat i que l'heu gaudit. I ara tenim el Joan, el nostre estimat Joan dels acudits al telèfon. Hola, amor, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, guapo, què tal? Al fin, que la sigue la consigue, eh?
2: Sí, jo t'estava trucant, Joan, i comunicava al telèfon.
1: Jo estic aquí, no estic... Bueno, clar, jo estic trucant allà a la ràdio.
2: Clar, jo t'estava trucant i tampoc.
1: Per començar, el primer, perquè l'he dit que li doni temps. Em vull demanar una cançó avui, espérate con quien te suma.
0: Vale, ¿de qui és?
1: Tiago Navarro.
0: Tiago Navarro.
1: Tiago.
0: Tiago. Tiago, sí, lo que quiero, ¿vale?
1: O me dejo.
0: Li has demanat en el Sergi, ahí en l'Eric, oi?
1: Sí, però no ho escoltava bé. No sé si m'escolteu bé ara.
0: Sí, ara et sentim bé. Torna a dir el títol de la cançó. Quédate con lo que... ¿Con quién?
1: No, quédate con quien te suma.
0: Quédate con quien te suma, vale. D'acord, ja està, ja ho té.
2: ¿Lo tienes?
1: ¿Vale?
2: Sí, sí, ya la tiene. Joan.
1: Vale, porque yo he hecho... Es que ahí va a echar la mecha, también tú...
0: ¿No has trabajado?
2: Escolta, què tens, sí, tu amb el metge, que tot el dia estàs
0: metge,
2: amb visites?
0: És
2: una infermera?
0: O és una metgessa?
1: Això és intimitat, jo m'ho conto.
0: Ah, vale.
1: Vale. La enfermera es diu, Joan, por mucho que te suenen los mocos, va a seguir pesando lo mismo.
2: Qué bruto.
0: Animales. Qué bruto. Vale. Bueno. Una altra.
1: Me dice un amigo que dice, Juan, ¿te apetece ver una barbacoa de verduritas? Digo, a eso en mi pueblo le decimos quemar rastrojo.
2: ¡Ay! ¿Será posible?
0: Qué bruto es. Qué bruto es.
2: Venga, va.
1: Me viene una señora y me pregunta, Ana, ¿tú, a ti no te preocupa que todos tus amigos tienen pareja y tú no? Digo, claro que me preocupa, pero no sé cómo ayudarlo.
0: Ay, qué va. Que no se n'entera la gent. Però jo sí, eh? Jo sí que m'havia enterat.
1: Bueno, después os conté una altra vegada y así a la mía.
2: Y entonces no reyes.
0: Claro.
1: Es con malas cosas, pero bueno, ya está, voy a tener... Bon cap de setmana a tots.
0: Molt bé, rei.
1: I la setmana que ve més.
3: Molt bé.
0: I al final vas arribar a casa, eh?
1: Una hora més tard.
0: Ja ho vas dir, pobret meu.
1: Sí. Les rodalies ja no van refio d'anar.
0: No, res, què va. Si és que és horrorós.
1: Jo no tinc preses, però tres.
0: Ah.
1: Una hora esperant allà i bueno, les obres de... li donin les culpes a les obres que n'hi ha allà.
2: De Calella, les de Calella.
0: Ja.
2: Diu que és que estan en obres de Calella i, clar, triga una hora perquè ve de Blanes.
0: Clar.
2: O de Massanet, no sé d'on ve el tren aquest i, clar... Per això jo, quan vam arribar a l'estació, vaig dir, falta una hora perquè vingui l'altra.
0: Doncs sí, pues va trigar més d'una hora.
2: I va trigar més d'una hora, sí. Horrorós, això.
1: Bueno,
2: guapo.
0: Vale, cariño. Pues
2: tu
0: posem la cançó, vale?
1: Fins un altre dia.
0: Si Déu vol.
2: Adéu,
0: adéu, cariño.
2: Adéu.
0: Adéu.
2: Ja posarà la cançó del Joan.
0: Quédate con quien te sume.
4: Esto es para todos los que han sentido algo de verdad.

0: Molt bé.
1: Era maja esta canció.
0: Molt bonica,
1: bonica,
0: la veritat és que molt
1: era
0: maca.
1: Era bonita, sí, sí.
0: A mi m'ha encantat. Bé, i ara, recordant el primer dinar que vam fer, que el vam fer allà als mariners, que era del...
1: A Can Dani.
0: De Can Dani.
2: Can Dani, sí.
0: Es va fer una... Bueno, hi va haver una actuació fenomenal, que va ser la Txarín, que va ballar a Suspiros d'Espanya, em sembla que era,
2: sí.
0: Que no. Va durar...
1: No, no era Suspiros
0: d'Espanya.
1: Calla, por Dios, calla.
0: Este fue, que duró como 20 minutos. Parecía que se iba a acabar y volvía otra vez el tío que toca el saxo.
1: Juan Mena.
0: El Juan Mena tocando el saxo.
1: Y al final se me ve en el vídeo que paro y digo, oye, ¿quieres parar ya? España Cañer.
0: España Cañer.
1: Era España Cañer, Paso Doble, ara no m'acordava.
0: Bueno, doncs es van fer diferents actuacions. Va actuar el Pigrau amb la seva dona, que va ser molt, molt, molt bonic. I després també van actuar el Tomàs.
1: Ah, sí, és veritat.
0: I la Marta.
2: Sí.
1: Que feien playback,
0: que feien,
1: no?
0: Playback,
1: sí,
0: ells, també la portaven els de Calella, no, els de Calella, em sembla.
2: Sí,
0: sembla
2: que sí.
0: No? Sí. Bueno, els Meliets, les portaven ells, no sé si Calella o Malgrat. Bé, el cas és que van interpretar És Caprichoso el Azar,
2: sí,
0: d'en Joan Manuel Serrat i la Noa. Sí. Marta, Tomàs, que ja has arribat també a la majoria d'edat, eh? Carinyo meu, ja tens 58 anys,
2: sí,
0: vale? Moltes felicitats per molts anys, parella estimada, i per vosaltres És Caprichoso el Azar.
1: Bueno, un moment, sí, sisplau, vull dir una cosa. Ara, quan estaves parlant d'aquella festa, saps a qui estava veient?
0: Aquí?
1: Asseguda a la taula, a la Ramoneta de Caldetes.
0: Oh, i tant.
1: Mira,
0: i
1: amb
0: tant
1: un vestit vermell que
0: sí,
1: portava.
0: Senyora, sí,
1: mira,
0: sí.
1: Mira, és que ara ho estaves,
0: sí,
1: dient.
0: Sí, sí, sí.
1: I jo, sí, passava per allà i ella,
0: sí,
1: deia...
0: Sí, que la teníem a la taula del costat,
1: sí,
0: a l'altra,
1: sí,
0: banda del passadís.
1: I mira,
0: sí, senyor,
1: explicant,
0: sí,
1: això, i l'estava veient amb,
0: pues,
1: ella.
0: Ramoneta, si estàs allà dalt, carinyo, veient-nos, pensa que ens en recordem molt de tu.
1: I tant que
2: tota,
1: sí,
2: vermella.
1: Sí, sí, sí, me'n recordo.
0: Vinga, doncs, És Caprichoso el Azar.

Val. Bueno, hem escoltat recordant aquesta cançó recordant a la Marta i el Tomàs. I com que hem parlat també del nostre estimadíssim company en Josep Pigrau, ell, precisament aquell dia, allà van interpretar Búscala, sisplau, de Lluís Llach, Amor particular, amb un sentiment especial perquè ell li havien dit que tenia un problema físic i tal, i en fi, va resultar com molt, molt commovedora la cançó. O sigui que, Josep, si ens estàs escoltant, per vosaltres, i recordant aquell moment, Lluís Llach interpreta Amor particular.

0: Doncs...
1: Fins aquí hem arribat.
0: Fins aquí el... Sí. El primer programa del 2000... No, del 2013, no. Dels 13 anys que fa. Que fem temps era temps, que el fem entre tots tots, vull dir, eh? Doncs espero que ho heu passat bé, esperem
2: que sí,
0: sou bé. Segur. I si Déu vol, la setmana que ve tornarem a estar aquí a l'imprescindible Eric...
2: El Joan Cintes, bon cap
0: perdona,
2: de setmana.
0: Perdona, no, bueno, el Joan Cintes, la bon, Xerín...
1: Bon cap de setmana, guapíssimos i guapíssimes,
0: en
1: Joan!
0: Pau, en Pau, que ara, de més de la seva feina, se li ha girat la d'agafar el telèfon per passar-li sí, a l'Eric. Bueno, perquè els telèfons aquí, ara, en aquests moments, pues són un xou, però sí. Què passa? També té el seu encant, ¿vale? I la Rosa Montner, perquè junts ho seguirem passant tots molt, molt i molt bé. Fins la setmana que ve, si Déu vol. Adéu!
2: Ja podeu anar a buscar el tortell.
0: Això.
1: Com se va el dinero, madre mía.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Jornada de manifestacions arreu del país després de la negativa als dos decrets d'habitatge votada ahir al Congrés dels Diputats. Una d'aquestes manifestacions ha sortit de Salt i ha arribat fa només uns instants a la plaça del Vi de Girona. Allà hi tenim en directe des de Televisió de Girona el Xavi Morlans. Xavi, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, ens trobem ara mateix aquí a la plaça del Vi, on, com bé deies, fa uns minutets ha arribat el primer gruix de manifestants d'aquesta manifestació convocada pel Sindicat d'Habitatge de Girona. Una manifestació que ha sortit de Salt a les 11, tot i que se'ns ha explicat que hi ha dos gruixos de manifestants, d'aquest primer que hem explicat, que arriba des de Salt, i un segon que ha quedat directament convocat aquí a les 12. Ara mateix, quantes persones som? Es parla del mig miler de persones, es repeteixo, se'ns està dient que encara falta gent per arribar. I després, el lema principal d'aquesta mobilització és acabem amb el negoci de l'habitatge, i els principals càntics que s'han escoltat durant el matí d'avui són sobretot proclames contra Junts, donat el paper clau que va tenir el partit polític català en la no aprovació del decret, i també sobre una realitat cada vegada més present a les ciutats catalanes, com són els pisos turístics, fons voltors que es queden amb edificis mil·lenaris de les ciutats i els converteixen en pisos turístics, que al final van destinats a un públic que no és l'autòcton d'aquí de la ciutat i que, per tant, també és un altre focus molt present en la manifestació d'avui.
1: Moltes gràcies, Xavi. Com diem, aquesta manifestació que ja es troba en la seva recta final i també n'hi ha convocades, entre altres punts, a l'Hospitalet de Llobregat i fins i tot a la capital espanyola, a Madrid. De parlar també del temps, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de la costa catalana. Qualsevol punt es poden acumular durant la jornada, avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en períodes de 30 minuts, i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. Protecció Civil ha deixat sense efecte, això sí, les restriccions de la mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre, després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla Inuncat d'emergència a alerta, un cop ha passat l'episodi més fort de precipitació. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant aquest cap de setmana, perquè seguiran havent-hi pluges, tot i que segurament no seran tan intenses com les dels dies anteriors. I tanquem amb els esports. En bàsquet, victòria del Barça i a l'Eurolliga a la pista del Besiktas turc per 82 a 95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en 3 jornades a la màxima competició europea. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.

Benvinguts, benvingudes, benvingutis, tots cap aquí. Escolta, veïns de mar, 3 d'octubre del 2026, fantàstic, meravellós dissabte, una mica rúfol, però ja se sap, aquestes coses són com són. Tinc un amic, un bon amic, que té els programes aquí, en aquesta casa, fins al juny, juliol, fins al juny del 2027. Jo tinc de dir que cada setmana em supera la realitat. Les coses cada vegada em van superant més. Nosaltres hem començat parlant del mossèn, del nou mossèn, del Pere Domènech. Hem parlat de la IA, hem parlat de Ceuta i Melilla, i ara ens toca una mica parlar del que ens està passant a tots una mica amb l'habitatge. Segur que la gent que ens escolta pot tenir una raó o una altra. Jo puc dir la meva. Jo, si hagués estat al Congreso de los Diputados ahir a Madrid, no hagués tingut cap dubte que hagués votat. Però ni mica, eh? Ni mica, perquè, a veure, tots els que ens escolteu tenim coneguts, saludats i amics d'extrema esquerra, d'esquerra, de centre, centre-esquerra, centre-dreta, liberals, dreta, extrema dreta, tots. I tots tenim un punt en comú. Dels que jo conec, almenys, que ens agrada la propietat privada. Sobretot allò que és teu, allò que t'has guanyat amb el suor, que t'ha costat un esforç, que has tingut de negociar amb la Caixa o amb l'entitat que sigui, que has tingut d'estar-te d'anar a Bali, que ara tothom ha anat a Bali, o tothom ha anat a Indonèsia, o tothom ha anat... I que has tingut d'estar tu amb la teva parella rascant-te els nassos en un altre lloc, estalviant d'un de no sigui per crear un petit, com hem fet sempre a Catalunya, allò del botiguer, un petit pis que després potser serà pels fills o no serà pels fills. No ho saps mai, perquè avui els fills que pugen no són com els d'abans, tampoc. Però en qualsevol cas, sempre ho pots tenir, o fins i tot per una pensió, que ja veurem la que serà, però que pots fer-ho. Escolti'm, si ets dels hijos de Mao o dels cunyagos de Trotsky, O els amics fidels d'Adolf Hitler, m'és igual, i els amics d'en Goebbels, també hi deuen ser-hi. Escolti'm, si tu tens un pis, si la teva mare té un pis, un hortet i una història que li ha costat a l'avi, a la mare, i a la suor, sang i llàgrimes, escolti'm, no hi ha ningú, ni l'estat, sigui el que sigui, ni l'estat rus, amb en Putin a davant, que pugui treure't. I això t'ha de quedar clar, per mi. T'ha de quedar clar. Una altra cosa és que hi hagin casos especials, com n'hi han, o que n'hi ha molts o disordadament, que es tindrien de ficar les coses d'una altra manera. Però aquella persona que s'ha guanyat la vida per comprar un totxo, jo aquesta persona se la té de respectar sempre. I acabo, perquè sort encara teníem de la llei del Francisco Franco del 58, que va poder salvar el pare de la Mari Carmen, la mare de la Mari Carmen i ella, i que després el senyor Boyer, amb el Felipe González, ens va canviar a l'any 87. Sisplau, fem-nos-ho mirar tots una mica. Fem-nos-ho mirar tots una mica d'on venen les coses. I qui és i qui no fa, perquè el més fàcil és creure en aquesta emoció, en aquesta... però després, si mireu al cantó, veureu qui s'ha treballat, qui s'ho ha currat, qui ha intentat tenir una casa, qui ha intentat passar de la mobilet als 600, del 600 a un altre cotxe, i avui va amb un cotxe elèctric impressionant, però ha sigut gràcies a treballar i pel seu esforç. Res més. Escolta'm, no riguis, Eric, que aquí ens estan escoltant i acabarem com sempre. Però realment, repeteixo, no cal ser ni de la classe obrera ni de la classe empresarial per intentar estimar allò que és teu.

0: Hi ha moltes coses que aquesta setmana podíem dir. És que això sembla la guarderia dels patufets. No sé si els patufets hi segueixen, tu. Ei, estem a l'antena, eh? Veieu el que hi ha? Vull dir, és que sembleu dels patufets, eh? Ja, a més del que teniu de presentador, el Joan Puig, ara només en falta vosaltres. Tomàs Salazar, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: Què tal? Un somriure? Estàs com...
1: Sí, perquè aquest temps d'estudis, Rúfol, és una paraula típica d'Arenys, els diumenges, quan hi ha la ràdio, avui està Rúfol.
0: Rúfol, doncs aquí està. I tenim una persona també molt implicada i que li toca molt directament, no perquè sigui un empresari, que ho és, però en qualsevol cas és alcalde d'un dels pobles del Maresme. Xavier Masgrau, benvingut, ben trobat.
2: Sí, bon dia a tothom. I encara tinc la reminiscència una miqueta de l'1 d'octubre.
0: Que també, ara en parlarem, també.
2: Que també és important. No? També. Però molt bé, estic molt content d'Arenys. Fa un dia una miqueta apagadot avui, però...
0: Bueno, per això estem nosaltres, per ficar les cangavines i tot això. I, escolta, deixeu-me que comenci amb una... de totes les pel·lícules que hi han hagut, i de tot, jo no us ficaré en el compromís que votaríeu, que haguéssiu votat, però sí que us ficarem el compromís de que a Madrid, que un dels catalans que tenim a Madrid, que és l'amic Enric Juliana, deia que a Madrid hi ha una pregunta que es fan pels mentideros, que diuen, i pels vomitorios, no? És un altre món, Madrid, no? Però, escolta, serà possible que el PP perdi les properes eleccions? Tomàs, tu que ets persona implicada del Banc... No que les guanyi, eh? Perquè les guanyar ja les té guanyades. Ara, pot ser que les perdi?
1: Jo des de la independència política, eh?
0: Sí, però bueno...
1: I donant la meva opinió, sí. Primer, no sé què hagués votat perquè no m'he llegit els dos decrets de la vivenda. No tinc temps per llegir-m'ho ni la lletra petita.
0: Com li diguis a la teva senyora que encara estàs pagant les obres i que te'l vol entrar al pis, veuràs el que haguessis votat. Perdona, eh?
1: No. Sí, a veure...
0: No, és que han vingut uns i han vingut aquí, que jo, com que no d'allò... Escolti, no, li traiem i li posem... Veurà la teva senyora el que tira.
1: Com en Pujol, em pot tornar a repetir la pregunta?
0: No, ja està. Sí. La pregunta que l'ha entès de l'alumne avantaixat que tens... És que m'ha dit, ja van de tornar a tot, perquè rompeu totes les... I diu, pot ser que el PP torni a perdre les eleccions aquest cop?
1: No sóc gallec, i faig la tornada. Churchill era un gran estratega, eh?
0: Sí, que
1: doncs era. Jo penso que a vegades en Pedro Sánchez ha llegit algunes coses de Churchill...
0: Estic convençut, eh?
1: Les aplica.
0: Estic convençut, eh?
1: Perquè el seu màrqueting és
0: brutal,
1: impressionant.
0: És brutal, Estic totalment d'acord.
1: Que dilluns convocarà eleccions. Va. Queden dos mesos...
0: Però no estàs responent a la pregunta.
1: No, ja t'ho dic. No, t'ho dic. Que el PP perdrà les eleccions, possiblement, adelanto, per una cosa que va dir en Rufián fa dos mesos. Li va dir a Pedro Sánchez, tu no perderàs les eleccions en las próximas convocatorias, ni por el PP ni por Vox. Perderás las elecciones porque la vivienda se te tirará a la calle. Li va adelantar, eh? A mi em dona la impressió que, bueno, el Pedro Sánchez ha de recuperar molt tot el que ha perdut. Fixa't que ara Ceuta no en parlem, eh? La seva dona no en parlem, eh?
0: Ho hem dit aquí, que aquí hem anat tocant ja, temes i ara avui toca aquest. Avui toca aquest.
1: Fixa't, no es parla ja ni de les joies d'en Zapatero. S'està parlant de la
0: porta...
1: De la
0: iaia els ha trobat por ahí, la joia.
1: Sí. Se'n parla de la Puerta del Sol.
0: És el que tenim nosaltres normalment, 2 milions, com a mínim.
1: I tant, al banc.
0: No, amb joies a la caixa forta. Això és el que jo tinc a casa, escolta'm.
1: Ja vindré un dia a fer un cafè.
0: Com vulguis. Però, a veure, tornem aquí. La gent normal que ens està escoltant, tornem al botiguer aquell català, aquell petit empresari, aquella gent, això és que ni li passa pel cap. Ni li passa pel cap. Vull dir, no li passa, tu
1: ni
0: saps...
1: Ni els tres que estem a la taula, no. Ni a l'Eric que està al control.
0: Tampoc.
1: No ens passa.
0: Els que hem estat en una botiga, el primer que ens han ensenyat, que els cèntims del calaix no són teus.
1: Aquí.
0: Que els cèntims del calaix no són teus. Hi ha gent que s'emborró... No, els cèntims del calaix... Hi ha una part que són teus, però hi ha una part que són dels proveïdors, hi ha una part que són de l'Estat, hi ha una part... I llavors, aquí la gent... Jo no sé què passa, que les altes esferes pensen que... De tots els colors, eh? Vull dir, no anem entrant...
1: No, tu has dit al principi, d'un extrem a l'altre.
0: D'un extrem a l'altre.
1: I arriben al mig.
0: Es pensen que és seu, com saben que la democràcia i la funció pública és temporal.
1: Jo hi ha una cosa que la política, ell encara hi és, i jo hi he estat durant un temps, sí, i vaig dir dos mandats i me'n vaig.
0: Què és lo normal i lo lògic? Normal,
1: i vaig menjar, doncs, per una millora laboral, que vaig dir que no la podia rebutjar.
0: Així és aquella que hi ha en piscina que et vas comprar, no té res a veure?
1: No, ja està.
0: Sí, ja està, ja l'has venguda.
1: Ja està venguda, sí, a l'època bona.
0: A l'època bona. A l'època bona.
2: A preu.
0: A preu al mercat.
1: I tant. Doncs... la gent no ha entès a vegada a l'alta política i amb alguna petita política que tu estàs en política, t'han votat per un servei als altres.
0: Que això consta,
1: jo no ho entenc. I a més, tu quan vas amb una opció política, sigui dintre un partit o com independent dintre un partit, hi ha un programa electoral de 4 anys. Jo me'n recordo un Manuel Ademadre,
0: sí,
1: aquesta casa, en un míting, li va dir a un senyor que es va presentar per l'alcalde i va guanyar, li va dir, tu... tal dia de les eleccions firmaràs un contracte amb la ciutadania i al 4 anys t'avaluaran i el resultat teu serà la teva gestió que has fet del que has promès als altres. Per tant, no pots prometre l'oro i el moro perquè quan arribes et trobes una patata i una sandia. I punto.
0: Escolta, no, contestem a la pregunta. Contestem a la pregunta. Tu creus que el PP perdrà les properes eleccions?
1: Possiblement sí.
0: Aquesta és la pregunta.
1: Però per arribar aquí...
0: Sí, no, hi ha la patata i la síndria i Manuela de Madre, que escolta...
1: Aprovechando que el Pisuerga passa per Valladolid...
0: Sí, sí. Menys mal que els nostres oients són tremendament curosos i que tenen una paciència infinita. Xavier Masgrau, és veritat, en aquest programa, si algú tenim és paciència i que sobretot tenim un esperit crític amb els... Per això tenim aquesta independència, no? Que podem dir fins avui el que pensem una mica, que acaba a costa més, eh? Xavi Masgrau, perdrà el PP les properes eleccions?
2: A veure, si convoca les eleccions de forma ràpida, sí. Perquè ara mateix la majoria de gent, que ja ho fa, vota amb el fetge.
0: Sempre.
2: Vale? Vot amb el fetge i vot de càstig i tal, això ho hem vist en tots els pobles, eh? Arenys i tal, Canet i tal, Òrrius, a tothom. Hi ha un tema que a mi m'agradaria
0: desenvolupar
2: una miqueta només.
0: Ara no li puc dir que no.
2: És a dir, no, clar.
1: No et queixis a mi, jo.
0: No, ara no li puc dir que no.
2: No, mira,
0: tens 30 xecons.
2: No sé si em donarà temps. Però bueno,
0: és que aquí tenim...
2: Mira, jo respecto absolutament totes les creències i tal, perquè com no estic en possessió de la veritat absoluta, sempre m'escolto la gent i tot, ja està. Inclús et diria que accepto el dret a la peresa. Accepto persones que no han volgut estudiar, que no han volgut treballar, va? Vull dir, ho accepto.
0: Un cop a la porta i fan d'ocupes, però...
2: Bueno, llavors, el que no estic d'acord...
0: Sí, és veritat.
2: És que no
0: estem dient una cosa diferent.
2: Una persona que no té recursos, que vas a la caixa
0: i et diuen que no, perquè no sé què, llavors, i tens d'anar a viure on tens d'anar a viure.
2: Bueno, escolta'm una cosa que et dic, però aquesta responsabilitat és de l'Estat, no és pas d'un municipi.
0: Però saps què es cobra, per lo que m'ha arribat a mi, dels pisos socials? Sabeu què es cobra, Quirenys?
2: 700 i pico euros?
0: 700 i pico euros.
1: Estàs parlant dels socials o del lloguer econòmic?
0: El lloguer econòmic.
1: És diferent.
0: Doncs el lloguer econòmic.
1: En traster. En dret a traster i pàrquing.
0: Però 700 euros és una quantitat important.
2: Jo, evidentment, a Òrrius tenim lloguer assequible, 4 pisos que han fet a lloguer assequible i estan pagant 430 euros perquè no sobrepassa el 30% del que estan cobrant els nanos. Clar. Que jo considero que això seria el més raonable per mi, eh? Sí. Però que el que sigui el més raonable
0: no vol dir
2: que tothom faci això, però que seria l'ullòsic. Però perdoneu un segon que estigui desenvolupant el tema de la peresa.
0: Desenvolupa.
2: El tema, el dret a la peresa, vull dir que, escolta'm, això té dret. Escolta, no foto res, m'estic dormint, m'agrada la juerga, tal qual, no estudio, no treballo, no tal...
0: Els nini, ni estudio ni treballo.
2: Això ja és molt antic.
0: Però el dret a la peresa...
2: Llavors, clar, el que jo ja no estic d'acord és de que aquests que han decidit el seu dret de la peresa i de no fotre res i tal qual, i no aportar i no implicar-se amb la voràgine... que exigeixin exigeixin viure com els que han treballat i s'han esforçat i tot això. Perquè no estan demanant, estan exigint. Vale? Llavors,
0: si jo t'entenc, i t'expliques perfectament.
2: No sé si intento.
0: Si t'expliques perfectament, intento. Perquè els nostres oients estan dient té raó aquest senyor. I perquè jo et doni la raó,
2: sí, té tela, perquè jo teòricament sí, i tal tinc la reminiscència que tothom pensa que sóc de dreta.
0: Sí. Bueno, una mica sí que ho ets.
2: I la veritat és que jo sempre he sigut esquerrà,
0: sí,
2: per jugar a futbol.
0: Sí, però t'has anat transformant, dic-ho tot, eh?
2: Però
0: és veritat.
2: Però quan...
0: Sí, és veritat. I a més, la vida humana, i ara és com el Tomàs es ficarà sota la taula, és normal que comenci sent d'esquerres. Però que acabi sent de dretes, també.
1: Bueno, això li diuen un tamames. Saps què vol dir un tamames? Sí, no? Sí, que tens un armari, obres i tens l'americana. Avui que me la poso. Avui voto Vox.
0: Que era molt amic del Suárez, el tamames, que va ser... Sí.
2: Bueno, però sí que és veritat. Independentment d'això, ara jo m'hi trobo amb la incertesa. Sí que és veritat que jo personalment, jo penso que l'estratègia i el màrqueting i tal que s'utilitza, aquests 7 vots i tal, que teòricament els meus tindrien que utilitzar-lo d'una manera, jo penso que bastant important. Jo no puc votar a favor d'uns decrets que estan menystenint i tal el tema del dret de la propietat. No. Però ara jo crec que una extensió crítica es tenia que haver fet. Jo personalment.
0: Perfecte.
2: I a mi, dintre, sabeu que estic dintre del comitè i tal i qual, ens van preguntar a tots els alcaldes, consellers i tal i qual, la nostra opinió, i jo vaig dir molt clarament que tenien que fer una extensió molt crítica amb uns temes molt clars, senzillament amb unes pautes que després passarien, que és a dir... que la majoria d'inversors que tenen pisos probablement no es posin a lloguer perquè en aquestes condicions a millor no els interessa. I llavors el que realment volien aquests dos decrets, collons, sí. Ho estan fent a tot el contrari. I jo hagués fet una extensió, perquè jo el que sí que està claríssim, que no puc votar mai a la punyetera vida, igual que el PP, igual que Vox, eh?
1: I em deixes una altra cosa?
2: Sí, vaig
1: tenir. Ara ja estàs. Tu entens més que jo de lleis, perquè encara estàs amb la vida política, però si fas un decret o llei i tu t'estens, vol dir que després aquest decret o llei es pot modificar i es pot desenvolupar, i llavors el teu sentit de vot...
2: Bueno.
1: Que és una és que
2: un
1: partit d'estat...
2: Jo he dit una extensió crítica. Mira, havia gent, crítica amb esmenes.
1: Havia gent que ahir deia a la xarxa, i potser tu també se'ls llegit, que trobaven a faltar el paper de quan hi havia Convergència i Unió o Convergència sola, el partit de sentit d'estat, és el que tu estàs dient. Clar. Una abstenció...
2: Molt crítica.
1: I després parlem.
2: Clar.
1: Després parlem. Perquè, a veure, no dic ara per Junts, eh? Jo suposo que els altres que han anat a una negociació no han posat tot l'oceu, perquè llavors no és una negociació. Quan tu vas a negociar un conveni del que sigui, no tothom està content, eh? No tothom surt content.
0: No,
1: però més val això, i després comences a caminar, no? Quan treballava 50 hores i van passar les 40 setmanals, tothom estava content.
0: Jo el que sí veig, escoltant a un expolític i a un polític que m'aprecio moltíssim en actiu, i entenc com guanyarà la dreta i l'ultradreta. Ho entenc perfectament. Per la falta de claretat de dir, escolti'm, el pis és meu i punto. I ja està.
2: I ja està.
0: No, és el que la gent normal, des de l'esquerra fins a la dreta, ha treballat per això.
2: Però
0: sí, és que acabo, eh? Ara em toca a mi. Això ha passat també perquè hi ha una altra força aquí que està jugant a darrere de tot això.
2: Aliança.
0: Això, però espero que no pensin com vosaltres. Espero que defensin la propietat privada, sigui qui sigui, per sobre de tot, que defensin la propietat.
1: I vol fer-hi
0: moment,
2: eh? I d'una forma molt clara. Perdona'm un segon. No, ho dic perquè llavors ja m'he escapat perfectament en el que tu dius.
0: Jo aquestes mitges tintes que teniu els dos no em van.
2: No, ja,
0: no em va,
2: ja.
0: No em van, sí, mi... però no...
2: No, escolti,
0: escolti, si hi ha hagut un aranyenc o un aranyenc que ha pagat 30 dinars per un pis, és seu, punto.
2: Punto,
0: I ja està. I si li entren un dia com han fet a Portugal. Si li entren un dia, qui sigui, per les necessitats que sigui, en qui sigui, li donen un cop a la porta i entren, al cap de 2 minuts tens la policia que els treu. I punt.
2: No me'n recordo si fa dos o tres mesos jo vaig dir que el que tenien que fer és que l'ocupació sigui un delicte.
0: Mira, espero...
2: Ja està, i ho vaig dir-ho, i no em fot cas ni Déu.
0: I espero, i acabo, que aquest, la puta i la Ramoneta que hem fet tots els anys, jo el primer, amb els catalans, s'ha acabat. S'ha acabat perquè la gent... La gent vol... Escolta'm, això és meu, això és teu. Tu tens un delicte,
2: però això no és d'esquerres, eh?
0: Jo tinc a dir que sigui d'esquerres.
2: Però
0: també he dit, començant, que siguis d'esquerra o de dreta, el teu és teu.
1: És propietat privada, existeix, sí, senyor. I és un dret que és teu.
0: I ja està.
2: I quan tu li deixes amb els teus fills, pagaran imposts de transmissió.
1: Si t'ocupen el pis, tu segueixes pagant els impostos. No el pagarà el senyor que està dintre.
0: Els impostos, l'aigua, la llum i el que faci falta.
2: I no li tallis la llum a l'aigua,
0: perquè
2: poden denunciar.
1: I un tiquet que has anat al súper i has comprat en dia
0: una pizza,
1: una pizza, que surt, doncs ara
2: tingui més valor
1: que una escritura notarial.
0: Perquè
1: és dret de fer.
0: El mes passat es va aprovar a Portugal, que és el país aquest, que són tontets, que són del cantó i tal, que tenen una fiscalitat molt més baixa. Escolti'm, si tu vols demostrar a la policia que aquell pis és teu, no fa falta que en parlem més. Hi hagi qui hi hagi, tingui gats, tingui gos, gent gran, gent petita, escolti'm, fora. Que llavors entra el que vosaltres coneixeu, els serveis socials i tot.
2: Exacte, però el pis, perquè
0: pensem que un propietari paga. Paga l'Ajuntament, paga l'Estat, paga la Generalitat, paga totes les companyies de gas, llum, aigua... I a més, com es mora en aquest... com és Catalunya, en aquest
2: principi. L'impost de transmissions.
0: I llavors hi ha l'impost de transmissions, que és el més car de tot l'estat espanyol. A veure, és que a què juguem, 1 d'octubre? A què juguem? Vull dir, a què juguem? Som els més castigats per tot. Mm-hmm. I en canvi de... potser... Jo és que, com que jo dono voltes i veig el dia a dia, igual que... I jo veig aquesta gent que ja hi ha i parlo amb la gent... I, escolti, la gent s'estima el que s'ha guanyat, i punto. I a mi no... Escolta, punto, Eric, ja està. Fica el... música. Fica música.
3: En el presó, en pedra! Somos los tres moqueteros del ram.

0: de juny.
1: Ole, vamos per la tercera, que això va bé, xavat.
0: Fa mort temps que s'arriba i ja

0: Jo, abans no acabin els serveis socials, vull donar les gràcies al Xavi Masgrau i al Tomàs Salazar i a tots els oients que tinc aquí que ens segueixen, i espero que ens entenguin i que ens expliquem tots prou bé. A l'Eric també, i al Joan Puig Petit també per aquí donant voltes, que ara entrarà. Hi ha altres d'allò, podem canviar una mica d'allò. Començo per l'alcalde, potser, que és el més... O sigui, és que avui m'ha agafat així. Jo de petit, quan era petit, que jo vaig néixer aquí, a Arenys de Mar, al setembre i a l'octubre sempre hi ha hagut pluges, hi ha hagut tempestes, hi ha hagut enriarades, hi ha hagut... Tens d'estar atent. No sé, és normal aquestes alarmes que hi ha cada dos per tres? Pregunto.
1: A veure, jo les pateixo, eh?
0: Vull dir, no, perquè a més canvia.
1: Perquè t'ho envien, Inuncat i tal, ja està. Després, que llavors tens que prendre mesures que te la deixen a tu.
0: Que hi ha un protocol.
1: Que hi ha un protocol i tal, que teòricament dius l'escola, la tanco, no la tanco, tal i qual. Aquí jo recordo, en la meva època d'estar a govern, i precisament estava governant i tal, amb el Partit Socialista, i que vam governar molt bé, jo me'n recordo que va ser aquella...
0: Sí, per tant, tenim el telèfon. No és publicitat, com fan. M'agradaria parlar amb un esdeveniment que té demà. En Roger.
2: Hola, bona.
0: Hola, Roger, què tal? Molt bon dia. Escolta'm...
2: Et sento molt distorsionat.
0: Sí, és possible? I ara?
2: Bueno, potser una mica millor.
0: Espera, deixa'm que tinc un veí aquí que em deixarà... I ara?
2: Ara sí.
0: Ara sí, veus? Escolta, no hi ha res com tindre un bon veí. Escolta, anem a veure una cosa. Què feu de mare Arenys de Munt?
2: Ui, hola?
0: Hola? Què feu de mare Arenys de Munt? No pateixis, ja tornarem a intentar-ho. Xavi, jo ja us avanço que demà hi ha la cursa d'Arenys de Munt. No sé si està afectada o no per la... Segueix, perdó.
1: Per les pluges, és possible. És possible.
0: Bueno, jo suposo que com a alcalde té de ser una història, no?
1: Clar, una història total, perquè rebones, saps el que passa? Que vull dir que a vegades prens alguna mesura, com aquí nosaltres va passar, si no recordo malament i tal, i estaven governant amb el Partit Socialista i sobretot amb dues persones també, tant el Ramon com el Santi Fontbona, Ramon Vinyes i tal, i la veritat vam estar pensant perquè hi havia una sèrie d'enviaments i tal, que deien que hi havia una glaçada importantíssima i tal, que allà està, van fotre sal per tota i tal, i van dir que no anessin a l'escola. Val? A l'endemà fotia un sol apabullant i ens van crucificar. Tot es para.
0: Encara
1: tal,
0: tens
1: que fotien...
0: els genolls ensangonats.
1: No, perquè...
0: Se'n recordes.
1: Però jo, clar que me'n recordo.
0: Espera,
1: llavors...
0: un moment, a veure si tenim la connexió. Hola! Roger, estem de més sort.
2: Hola, bones.
0: Què tal? Jo et sento molt bé, tu. 5-5, tu. 5-5, alt i clar. Roger?
2: Jo et sentia millor el teu company que tu, digue'm per això.
0: Val, és que ell és un privilegiat. Escolta'm una cosa, què feu demà, Arenys de Munt?
2: Demà? Hola?
0: Hola. Demà què feu?
2: Demà, Arenys de Munt, fem la marxa dels termes. Si el temps ens deixa, la policia ens deixa i la protecció civil ens deixa.
0: Ah, parlàvem d'aquest tema, no? Complicat, no?, també una mica?
2: Sí, ho tenim tot tancat. Ja està, ja no queden inscripcions ni res. Ha estat un èxit absolut i l'únic que hem de resar una mica és pel temps, per la meteo. A veure.
0: I què en penses tu, que es podrà fer o que no es podrà fer?
2: A veure, per el que ens està dient Protecció Civil, un contacte que tenim amb un meteoròleg, és que de 11 de la nit a 5 del matí diluviarà moltíssim.
0: És important,
2: de 50
0: això és un...
2: 120 litres per metre quadrat. Però a partir de les 5 del matí, no.
0: Vale.
2: A partir de les 5 del matí pot ser que plogui una mica, però no.
0: Que això és d'interès general. D'11 de la nit fins quina hora? Fins a les 5. D'11 de la nit fins a les 5.
2: 11 de la nit fins a les 5 de la matinada.
0: Val, fantàstic. Lo qual encara tindreu una escletxa per poder-ho fer, en principi.
2: Sí, en principi sí.
0: I pregunto, un cas de les 11... Que aquests...
2: És que et sento fatal, tu. En el teu company el sento molt bé, però tu ets fatal.
0: Escolta'm, ja passa, és que... A veure, es podria aplaçar i deixar-ho per un altre dia?
2: No, impossible. Aplaçar no es pot aplaçar perquè tenim els permisos només per aquesta data i hem de demanar permisos a la Diputació, a Forestals i tot això, i això ja va a 3-4 mesos vista.
0: Déu-n'hi-do,
2: no? Impossible aplaçar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs esperem, escolta'm, que aquest contacte important que teniu dintre del servei meteorològic, que sempre cal tenir amics a tot arreu, inclús a l'infern, que diuen, doncs l'encerti, no?, i que pugueu fer la cursa demà.
2: Perdona, és que no t'entenc de res.
0: Escolta, ja em passa a vegades, i també m'ho diuen també aquí. Però mirarem algun dia d'arreglar el tema aquest. Roger, gràcies, una abraçada.
2: Molt bé, vinga.
0: Gràcies,
2: merci.
0: Molt bé. Merci. Joan.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
7: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
6: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
7: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
3: Ràdio Arenys.
8: Veïns de Mar, amb Joan Puig.

0: it floats back to you. Vacances amb Xavi, per tercer cop que estàvem parlant d'això de l'alerta i hem tingut de parar.
1: Sí, no, no, amb el tema, sí. Bueno, ja
0: home, tu com
1: acabo d'ensenyar un missatge amb el company i tal, Tomàs, i ja veus, vull dir que m'estan dient i tal, que, bueno, que properament, en 2 hores i 30 minuts hi haurà un xàfec important de pluges torrencials.
0: On, aquí?
1: 2 hores i 30 minuts, no. La zona del Vallès Oriental, allà del meu poble. Que jo estic a dalt de tot, fins que no m'arribi l'aigua, doncs imagina't.
0: Tot fa baixada.
1: Tot fa baixada. Avui la Riera de Sant Simó i la Riera d'Argentona, imagina com va cargada.
0: L'únic que et preocupa és que si hi ha alguna fàbrica que s'encén, però això és un altre tema.
1: Bueno, això és una pista. I a més, que vull dir que també és veritat que a vegades tens que prendre decisions una miqueta complicades i llavors decidir amb un centre de coordinació, que allà tu ets el més neòfit de tot, prendre decisions de dir pues, que es cremi la fàbrica perquè no es propagui l'incendi per tot arreu.
0: Que és complicat, que és complicat.
1: Sí, perquè llavors l'assegurança de la fàbrica diu qui era la màxima autoritat amb el centre de coordinació?
0: El Xavi.
1: L'alcalde. Pues a l'alcalde li fotran un contenciós perquè va prendre aquesta decisió.
0: Escolta, Xavi...
1: Ja tinc una edat ja que...
0: Ja ho veiem.
1: Ja està.
0: Ets l'abstencionista, que deia aquell. Escolta'm, anem a veure una cosa. Què dius, que plourà dintre de 2 hores?
1: 2 hores 30, és el que m'han enviat ara.
0: A veure... Tu també tens un amic com aquest senyor, allà?
1: No. Jo penso que són una miqueta enemics, perquè porto setmana i mitja que cada dia rebo un o dos missatges del Inuncat i tal, això, amb el tema dels vents i tot el rotllo allà dalt, als turons. Ostres, doncs no, tampoc és per tant, però no. És el que dèiem abans. Clar, ara ja arriba això, m'arriba una emergència que te l'envien a tots els...
0: No, hi ha un protocol que tens de cobrir.
1: Ja està. I llavors pues, jo cobreixo el protocol, faig allò, no deixo dels nanos, dic que les extraescolars no es facin, que no es facin es que aquest... esport a d'allò, i llavors
0: que a l'aire lliure...
1: encarden...
0: De tot, menys guapo, de tot.
1: No, perquè com no plou i tot això tal i qual, doncs llavors ja està.
0: Això un dia dedicarem també un programa, d'aquests programes que dediquem que no es poden fer, tot això ve de la lana.
1: Sí, no, ho ha dit en Tomàs, totalment d'acord.
0: Tot això...
1: Totalment d'acord.
0: Vull dir, deixarem perquè...
1: Ara hi ha molta por i si vols mantenir la cadira, doncs tens que posar tota la...
0: A l'any 82... Ho he dit, l'any 8 va esclatar la pressa de Tous a València. Sí. Jo venia d'Emília cap aquí. Vull dir, que, a veure, sol passar, que hi hagin riades i que plogui més del que està previst. No és un fenomen de canvi de clima, sinó que és un fenomen repetitiu. Però, bueno, no vull entrar en aquest tema. Joan, espero que després no expliquis a casa el que hem parlat avui.
2: De si està públic.
0: Digue'm, volies parlar dels nostres amics de la Renfe, no?
2: De Renfe, d'Ia de Claude i què va passar ahir a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
0: Esclar, comencem pel Sant
2: Pau. Comencem per primer. D'acord? El 24 de setembre de 2026, Renfe detecta un accés no autoritzat als seus sistemes. D'acord? I què va passar? Que van començar a investigar i van descobrir que l'origen de l'atac no era Renfe, sinó que era Adif. Però què passa? Els servidors d'Adif estan interconnectats entre seus amb les de Renfe. És a dir, si l'atacant vol accedir a Renfe, té 2 opcions. O anar directament cap a Renfe, però què passa? Pot estar més blindat, o pot agafar el plan B, que és entrar per Adif.
0: Però a mi se m'escapa, tot això.
2: Sí, home, si tu...
0: Home, si em fico amb ells, també em ficaré amb tu.
2: Mira, un exemple anàleg. Si jo vull entrar a te casa, tinc 2 opcions. O esbutzar-te la porta a tu, o entrar a casa del veí, entrar per la terrassa, i des de la terrassa entrar a te casa. Doncs això igual. Era exactament el mateix.
1: A mi serà més fàcil.
2: Clar, depèn. Llavors, l'atacant en aquest cas va agafar la segona opció. És a dir, vull entrar a Renfe, però em és més fàcil entrar des d'Adif. Llavors, què va passar? Va atacar Adif, va estar dintre d'Adif i d'Adif va passar a Renfe. I clar, aquí hi ha un debat molt important. Les relacions de confiança d'interconnectivitat entre seus. Perquè hi ha moltes empreses on tenen moltes seus entre elles interconnectades, però què passa? Hi ha un risc. I el risc és que si ataquen dintre d'aquestes seus, podria donar-se el cas que l'estat dintre d'aquestes seus ataqués a totes les altres. Llavors, què va fer Renfe? Pues activar els seus protocols de contenció, d'emergència, aïllar tots aquells PCs que estaven afectats pel hackeig i va reforçar els sistemes de monitorització. Però què passa? Adif i Renfe van fer un comunicat públic i van dir que les dades afectades eren noms i direccions de correu electrònic.
0: Molt bona aquesta també.
2: Però, va entrar un forense i va dir: jo he detectat això. Dades i identificació de contacte dels clients de Renfe. Informació sobre els bitllets que van comprar a la Renfe. DNIs.
0: I en qui anaven, no?
2: DNIs i credencials d'autenticació en el portal de Renfe. Hosti. És a dir, els forenses van detectar més coses
0: de les
2: que l'informe oficial deia. Presuntamente. Oye, sempre presuntamente, que no vull que em diguin bolero.
0: No,
2: presuntamente.
0: No, presuntamente.
2: Presuntamente. Què és el millor de tot això? El millor. Que no hi havia un atacant. Hi havia una intel·ligència artificial que va fer-ho tot.
0: Hosti, vas, Déu-n'hi-do, no?
2: Vale? Va haver-hi una agendia, o almenys això és el que diuen, que pot haver-hi una agendia davant de tot aquest atac. I això posa en debat una altra cosa. Abans, que quan hi havia un ciberatac, deia: no, ha sigut el típic tio amb caputxa,
0: sí,
2: que
0: o sigui,
2: pesa 150 quilos i només veu anime. Sí. Vale, pues potser, potser sí, però avui en dia la IA va més ràpid que tota aquesta gent. Llavors diuen, el més segur és que hagi sigut una IA.
0: Dels tres te'n deixo fer dos, perquè saps que anem. El del Sant Pau m'interessa.
2: El del Sant Pau, bàsicament, és que hi ha un grup de ciberdelinqüents famós que es diu The Gentleman, és a dir, Los Caballeros, que van dir que van entrar dintre l'Hospital Sant Pau i els hi van virar dades, resumido. I encara no se sap ben bé. O sigui, no se sap ben bé si és un scam, o sigui, que van mentir, perquè han de fer l'informe forense, han d'entrar allà dintre i veure si de debò estan dient la veritat o no. No se sap encara.
0: Però això va passar també fa... El clínic.
2: Però el clínic sí que es va demostrar que era verídic. Sí, sí que es va demostrar, sí.
0: Però quin interès hi ha? Comprar les dades, agafar-les...
2: Agafar les dades, xifrar-les perquè et paguin el rescat i, sobretot, vendre-les. Dades mèdiques d'un polític pot valdre molts diners.
3: I si no recordo malament, em penso que també van tindre un hackers a l'Ajuntament de Reims.
4: Sí.
2: Sí, hi ha hagut a molts ajuntaments.
3: Però
2: hi ha hagut
3: a molts. Vull dir que estem, ja que estem aquí.
4: Sí, no, sí. Va estar dos dies al servidor intervingut.
3: Sí. Exacte.
2: Sí, ja està.
3: I van demanar rescat.
4: Sí. Una pregunta, deixa'm fer una pregunta. Ui, has dit forense.
2: Sí.
4: Explica a l'audiència que és un forense, perquè la gent pensa que és un metge.
2: Sí, un asi forense, a nivell informàtic, vol dir que és aquell grup... És aquell grup de persones que s'encarreguen d'investigar què hi ha hagut després del hackeig. És a dir, tu, el que ha dit ell de l'Arenja Mar, que van hackejar, doncs normalment els ajuntaments contracten un equip de forenses informàtics en el qual entren els servidors i investiguen tot allò que ha pogut afectar tant durant com després del hackeig. És a dir, s'encarreguen de dir, vale, què ha passat aquí amb Renfe? Renfe ha dit que només havien sigut afectades noms i emails, però el forense... O sigui, tu el fitxes perquè té molts més coneixements, té un equip molt més preparat, amb molt millors eines, i llavors tu deixes que entri dintre els teus servidors i l'equip forense que va dir no només noms i emails, hi havia DNIs, hi havia contrasenyes, hi havia bitllets de tren i hi havia molt més informació sensible. Per això serveix un equip de forense. És a dir,
4: i comptes bancàries, suposo que també.
2: Comptes
4: no?
2: Bancàries no ho han dit, però si hi ha bitllets de tren i hi ha...
0: Pot ser,
2: no et dic jo que no. Però pot haver-hi, sí.
0: Joan és una espècie d'auditor?
2: Sí, podríem dir que és una espècie d'auditor, però és més aviat que tu pagues aquesta persona perquè t'investigui tot allò que ha pogut ocasionar després.
0: I curiositat femenina, qui és? Quin tipus és, un de ciberseguretat?
2: Es diu Equipo Forense. Equipo Forense, Anàlisi Forense, és una branca més de ciberseguretat, sí.
0: Gràcies, company.
2: Sí.
0: Ja saps que, escolta'm...
2: L'altre el deixem per l'altre dia.
0: Sí, l'altre el deixem per l'altre dia perquè vull acabar.
2: Sí.
0: A més, ens supera això de la IA o no ens supera? Pregunto.
3: Bueno, jo, si no recordo malament, em penso que NVIDIA, que està al Silicon... No?
2: Sí, NVIDIA, la targeta gràfica.
3: NVIDIA, llavors va fer un comentari al CEO d'ells, que vull dir, la IA ens pot arribar a matar. Perquè ara mateix la IA es pot anar absolutament a tot arreu, per exemple, amb el tema de dir, escolta, la vull liar, doncs me'n vaig al Pentàgono i foto allà qualsevol barbaritat.
0: Deixem ser més dolent. Entro a la caixa o al BBA. això del Pentàgono ens queda molt lluny, però que t'entren a la caixa.
3: A veure, perquè la intel·ligència artificial, amb el tema, com no té criteri, diguem, humà, d'escalers, el que vol és, si està programat a fer mal, on farà mal no és a la caixa o al BBVA, podrà mal amb això, no?
0: Llavors, hi haurà gent que et pagarà, per fer-ho.
3: Però també et dic una altra cosa, vull dir, això com ho atures? Ara ja no pots aturar-ho, no?
2: No.
3: Ara ja no pots aturar-ho, això és impossible.
4: No és tan fàcil com tallar un cable.
3: És que és que ho tenim aquí, tenim Meta i tal, a la nostra abast. Que a vegades i tal, en un moment determinat, ho utilitzem tots, perquè dius, hòstia, jo no m'he llegit ara el decret, allò, tal, igual, pum. Escolta, dona'm una valoració crítica d'aquest decret o el que sigui tal, i collons, tu ho dona fer.
4: T'ho diu tot, la part positiva, la part negativa, pus i contra.
3: I llavors tu dius...
4: Alguna vegada he utilitzat el Meta i...
3: Val? I el Meta fa fantàstic. I el xap... Però sí que és veritat que, vull dir, que a vegades assusta, no? Perquè dius, hòstia, que hi hagués... O sigui, no té... un límit. Quin límit? I tu ets un professional.
2: Hi ha límit,
3: però clar, el límit què ho posa? Ells mateixos?
2: No, a veure, el límit hi ha que la versió de ChatGPT que és de cara al públic no és ni la meitat... O sigui, de salvaguardes hi ha un munt de restriccions. El que està fent la gent és, com que el model de ChatGPT i de Claude és públic, el que fan és descarregar-se'l, treure les salvaguardes i utilitzar-ho per fer el mal.
3: Exacte, aquest és el problema.
2: Aquest és el problema.
3: Perquè ara realment i tal, tota l'administració pública està previst, inclús la Diputació fa cursets per treballar amb intel·ligència artificial. Llavors, això ho fan per guanyar molt de temps a l'hora de fer informes que són repetitius, que pam, pam, pam, i la veritat és que funciona molt bé, però dona por. Perquè llavors ja, al final, el raciocinio que teòricament hem de tindre els humans és que ens guanya per golejada la intel·ligència artificial.
4: No perquè és molt jove, però nosaltres tres, us recordeu que quan sentíem parlar la pel·lícula Los niños del Brasil, de l'enginyeria genètica, era un escàndol? Això és pecat a minuta a lo que està parlant tu, l'intel·ligència artificial. Sí, sí. Era una pel·lícula que podies clonar a Hitler amb el mateix.
2: Però
0: aquesta també és una branca que també menja part, eh? Aquesta, tot el que és l'enginyeria genètica, aquesta menja part, eh?
3: I llavors amb el tema hi havia una pel·lícula i tal que era molt, molt maca, no?
0: Veig que n'hi ha un molt, sí.
3: De que realment, i tal, al final, les màquines van matar, o volien matar, o van intentar matar a totes les persones humanes, no?
2: No? Això no era Terminator?
3: Sí, això. No volia dir-ho per no fer
2: propaganda. Era Terminator, no? Però ja l'he vist a la pel·li de Terminator.
4: Una altra generació aquí, eh?
3: Vistes moltes, eh? De que quan el Schwarzenegger i tal era jove, eh?
2: Exacte.
3: No? Abans de ser el governador de Califòrnia.
0: Que deia aquell noi...
3: Colles, ja tinc una edat, ja. Aquesta història va cantar mal. Tenim històric, eh?
0: Que deia aquell noi de TV3, estem a punt de tancar la paradeta. Quasi. Queda't, perquè també entraràs tu. Tomàs, perquè avui el tinc a la dreta, tu dius que és de dreta, el tinc allà cap al centre, ara. Ara n'hem mogut les posicions.
4: Ha sigut en Xavier que m'ha tingut el privilegi de cedir-me al seu lloc.
0: Exacte.
4: Jo sempre sé que l'altre banda...
3: A veure si veia la llum.
0: Sí, a veure si veia la llum.
4: La llum fa que la veig.
0: Li costa. Escolta, el nostre amic, el Pedro Sánchez, que diuen que és un perro, però jo més que un perro és un gato, perquè té 70 vides, i això s'ha de reconèixer, que el tio
4: aguanta,
0: se n'en surt, perquè qualsevol persona normal amb el que té sobre ja hagués dit ja us ho fareu, o com va dir el Trias, que us bombin, perquè arriba un moment que...
4: Aquí us quedeu.
0: Té d'haver-hi quelcom més, té de defensar, penso jo, alguna cosa més que ja anirà sortint. Està meditant en aquests moments. Hi haurà eleccions? Què en penses?
4: Jo penso que sí. Convençut. La data potser m'equivoqui, però que no trigarà i que si les convoca...
0: Acabarem l'any amb eleccions?
4: Sí, jo penso que la data del 29 de novembre perdó,
0: és la que està
4: prenent. Sí, perquè l'altra data, i deixa'm que ara qui digui, també s'havia barrejat el 3 de desembre, però no perquè hi ha en Amèrica eleccions. I alerta. No alerta. Alerta, que no estan perquè sí, Amèrica. Perquè si no es convoquen aquí perquè el 3 ja no és als Estats Units, jo penso que són el 29.
0: Saps qui t'ha escoltat ara? Tots aquests que juguen en bolsa. Que saben on
4: estan. És que aquí va la història, eh? Aquí va la història.
0: Escolta, Xavi Masgrau, eleccions, sí o no?
3: A veure, jo com amb el Pedro Sánchez, jo penso que és un tio molt, molt intel·ligent, és un supervivent nat, agafarà tots els partits amb el Vas canviat.
0: Sí, tindran canviat de muntar la pel·lícula ràpid, no?
3: I probablement, ahir el van fer màrtir.
0: Escolta,
3: i hasta aquí puedo decir,
0: no? En 30 segons, una cosa que...
3: Jo estem d'acord a vegades amb temes, eh?
0: No? Ja és complicat,
4: sí, perfectament.
0: En 30 segons, perquè, Xavi Masgrau, no vull una tesi doctoral, perquè li vull preguntar al Joan també la seva opinió.
2: Ui, Déu meu.
0: Sí, no, no. A veure, Maria.

0: l'únic argument que té ell polític és posar a parir el contrari. I llavors jo crec que cada vegada que fa això jo penso que perd credibilitat, eh?
1: No sé, però...
0: Perquè hi ha un tema que és importantíssim, allà està...
1: I és
0: un portant veu que presenti com vulgui. Ja em sembla bé. Però que el residual tindria que ser ell. També és veritat de que fa falta en la política espanyola, catalana i tot, hòstia, fa falta...
1: Una
0: regeneració, però de forma urgent.
1: Escolta'm,
0: jo no compteu amb mi perquè jo ja estic jubilat.
1: Se li pot dir de tot, però una persona que està empadronada a Euskadi i que se li aplica les normes forals també té d'allò que sigui tant amb la gent que li ha donat el post.
0: Normalment acostumen a mossegar a la mà que dona de menjar, eh?
2: Joan, hi haurà eleccions o no hi haurà eleccions?
3: No ho sé. No ho sé.
4: No s'hi mulla, eh?
3: No. Que a mi m'han fitxat per ciber, això ja...
0: Sí, que això ja...
3: Jo ja pilotes fora. No ho sé, que sigui el que tu vulgui.
0: Preguntem a l'IA?
3: No, la IA et dirà depèn de quina, perquè hi ha més de dretes i més d'esquerres d'IA, eh?
0: Sí, que sí?
3: Claro.
0: Vale.
3: ChatGPT és d'esquerres, no? Lo següent. I li preguntes a Grok, que és la IA de l'Elon Musk, llavors ja...
4: Ui, està...
3: Està a l'altre extrem.
4: Però això també val la pena que la gent ho sàpiga, eh?
0: És on s'alimenta l'Albice i el Urruti.
3: Sí, clar.
0: No?
3: Sí,
1: va. Sí. Podeu triar IAs, les que vulgueu,
3: claro.
1: Sí, perquè, i depèn a qui preguntis...
0: Home, hi ha que veure totes les opcions, sí, sí, que probablement vas agafant coses que diuen uns i altres, hòstia, hi ha coses amb un percentatge no molt gran, però que tenen raó de dir...
4: Tothom té part de veritat amb aquesta vida.
1: Clar, sí, tothom.
0: Absoluta ningú.
1: I ningú té la veritat absoluta.
0: La veritat absoluta ningú.
3: L'important és debatir que tothom ho comparteixi.
1: Exacte, és el que intentem.
4: És el que cal, el que deia, que parlem de la regeneració, s'ha de parlar també del diàleg.
0: Sí, sí. I la discrepància enriqueix.
1: I de valors.
0: I la discrepància enriqueix.
4: I escoltar l'altre.
1: Això costa molt, això.
3: Digue-ho a Twitter, a veure què passa.
0: A fora cotxes
3: ja cada un que dius, hòstia, agafa crispetes.
0: Sí, sí. No. El mamito de la caridad el desocupa.
1: Veig que estem molt enganxats tots, eh?
3: Home,
1: teniu enganxats a més a la ràdio.
0: No, perquè estem informats igual que tu.
1: Sí, escolteu, n'estem preparant una de bona, que si surt hem demanat a l'autoritat pertinent, ens ha donat el vistiplau i ja l'anirem... També està convidat, faltarà, és un honorable, que no molt honorable, perquè els consellers són honorables, que vingui un honorable... un honorable membre de la Generalitat aquí, del Consell, que espero que també un conseller que vingui. Tot això ho tenim preparat, després surt el que surt. Però el que sí ha sortit és un programa, crec que bastant bo, en rodó, per acompanyar-vos i fer-nos una mica de companyia tots plegats. Us deixo en aquest minut amb una xicota que he descobert, que m'agrada molt, pel blues, i espero que també us agradi. El Joan Puig us dona una abraçada. Gràcies,
4: bon dia.
1: Tomàs, gràcies, bon dia. Xavi, gràcies, Joan. Gràcies, Eric. Gràcies per la gent, el Sergi, que també ens... I res, fins la propera setmana, si ho vol, que serà pre-Pilar. Endavant. De una mujer que se cae.

0: l'informatiu cap de setmana.
1: Bon dia, avui és dissabte 3 d'octubre del 2026. Som el primer dia del cap de setmana, és la 1 del migdia i fins a 2:15 us explicarem el més destacat.

0: d'aquesta jornada al nostre municipi i al Maresme. Comencem avançant-vos els principals titulars. Jacinto Duran serà nomenat fill adoptiu d'Arenys de Mar, tal com ha avançat l'agenda, una proposta que neix de l'Orde Franciscà Seglar, que espera que la iniciativa es pugui materialitzar aquesta tardor i que gaudeixi del suport unànime del consistori. La música i la comèdia són les protagonistes aquest cap de setmana al Teatre Principal i als Seràfics. Ernest Prana, cantant i guitarrista empordanès, presentarà aquest diumenge al Principal el seu darrer àlbum Torno a casa, amb 12 cançons molt connectades amb la vida quotidiana. En el cas dels Seràfics, Maite Buenafuente i Angie Savall portaran al públic una comèdia íntimament lligada a la cura de familiars grans. I el projecte Fading Blue arriba al Port d'Arenys aquest diumenge amb la jornada Connectem amb el mar, l'art i els oficis. Des del matí i fins al migdia, les instal·lacions del moll acolliran activitats com l'elaboració d'un mural participatiu, un taller de traç, una taula rodona sobre el mar o una exhibició de natació artística. Tres exposicions i un col·loqui són les propostes que tanquen els actes de commemoració del primer quart de segle de l'agrupació fotogràfica d'Arenys. Inaugurades ja dues de les tres exposicions, de cara a diumenge al migdia es donarà el tret de sortida a l'Ateneu a l'exposició d'imitacions d'obres d'art, que donarà pas a la posterior tertúlia de 25 anys de l'AFA. I tenim també alguns dels titulars més destacats de la setmana, perquè el cant dels ocells ha tornat a sonar aquest dijous a la plaça de l'Ajuntament per commemorar el 9è aniversari de l'1 d'octubre del 2017. L'acte, organitzat per l'ANC d'Arenys de Mar, va homenatjar els músics per la llibertat aplegant un centenar de persones. L'Ajuntament col·locarà 5 noves càmeres de vigilància pel trànsit aquest d'octubre. S'instal·laran a les zones de Pompeu Fabra, Calissai, Sant Elm, carrer Montserrat i Duedes. Amb aquesta adquisició, el municipi comptarà ja amb un total de 27 aparells de vigilància. Antoni Marzoa repeteix candidatura com a patró major de la confraria de pescadors de Sant Elm. En el procés electoral l'acompanya l'equip dels darrers 4 anys, que pretenen renovar el mandat amb unes eleccions que han començat aquest 14 de setembre. I Rodalies redueix l'oferta de trens que passen per Arenys de Mar. A conseqüència de les obres a l'estació de Calella, s'ha establert que els trens comencin i acabin el seu recorregut a Mataró. Finalment, pel que fa als esports, ens fixarem un cop més en la jornada del cap de setmana i en l'Ironman Calella-Barcelona, que passarà aquest diumenge per Arenys i suposarà tancar el trànsit de vehicles a la Nacional 2.
1: L'informatiu cap de setmana.
0: Jacinto Duran serà nomenat fill adoptiu d'Arenys de Mar, tal com ha avançat l'agenda. Una proposta que neix de l'Orde Franciscà Seglar, que espera que la iniciativa es pugui materialitzar aquesta tardor i gaudeixi del suport unànime del consistori. Jacint Duran i Boada, mort el passat 28 de juliol, serà reconegut amb el títol honorífic més alt al qual aspiren aquelles persones nascudes fora d'Arenys. El frare caputxí, nascut a Santa Coloma de Gramenet, fa 74 anys, rebrà aquest reconeixement gràcies a la tasca de l'Orde Franciscà Seglar, que és la branca laica dels frares caputxins. Es tracta d'un tribut que ell mateix veia amb recel a causa del seu estil de vida humil i pel fet de no cercar mai cap protagonisme. Però la petjada que deixa Arenys de Mar Jacinto Duran, com ara el seu paper a l'hora de fer possible la construcció dels pisos socials al Pla dels Frares i el fet de convertir el convent en un espai d'ajuda i acollida als més necessitats, ha empès l'Orde Franciscà Seglar, conegut abans com a Tercer Orde, a apostar per aquest reconeixement amb caràcter pòstum. Veí d'Arenys des del 1978, Jacinto podria esdevenir fill adoptiu de la nostra vila aquesta mateixa tardor. Tot i que no hi ha encara un calendari definit, els impulsors ja han parlat amb el govern municipal i l'objectiu és gaudir del suport unànime dels 6 partits que formen part de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Com apunta l'agenda, també han estat reconeguts prèviament com a fills adoptius d'Arenys personalitats com el poeta i escriptor Salvador Espriu, l'escriptora Asil T. Lawrence, el papiròleg Ramon Roca, mossèn Martí Amagat, Joana Imeric, Manuel Isnard o la germana Reixac del restaurant Hispània. La música i la comèdia són les protagonistes aquest cap de setmana al Teatre Principal i al dels Seràfics. Ernest Prana, cantant i guitarrista empordanès, presentarà aquest diumenge al Principal el seu darrer àlbum, Torno a casa, amb 12 cançons molt connectades a la vida quotidiana. En el cas dels Seràfics, Maite Buenafuente i Angie Savall portaran al públic una comèdia íntimament lligada a la cura dels familiars grans. Ens ho amplia Oriol Leo.
1: El músic Ernest Prat Corona, conegut artísticament com a Ernest Prana, estarà acompanyat per un piano, una bateria i un baix. Com ell mateix explica, debuta en solitari a Arenys de Mar amb el pop en català de Torno a casa. Es tracta, però, d'un artista que ja ha trepitjat Arenys i també aquesta emissora.
2: Serà un dels últims concerts que fem amb la banda d'aquesta gira de presentació del meu primer disc, Torno a casa, i estem molt contents de poder-lo presentar a Arenys. Jo havia vingut amb un projecte fa molts anys, quan fèieu els acústics de Ràdio Arenys, a l'Estudi 3, que era fantàstic, i em fa molta il·lusió que aquesta gira s'acabi aquí a Arenys de Mar. Encara ens queden alguns dies, però l'estem ja acabant. Són cançons que ja tenim molt rodades i que és un directe del que estem molt contents, llavors ens fa molta il·lusió poder-ho presentar aquí.
1: Pel que fa a la seva trajectòria professional, Prana va formar part del grup Crossing del 2014 al 2018. Posteriorment va passar a la música en castellà. Ara ha tornat a apostar pel català. Un fet, aquest últim, que li ha permès fer néixer unes cançons que són senzilles, sinceres i íntimament connectades a episodis de la seva vida.
2: Sobretot és una cosa que he notat molt després del 2024 a posar-me a escriure en català, que les cançons que em surten són totalment personals i directes, sense cap tipus de filtre, i expliquen això, expliquen la meva vida, coses quotidianes en què, per sort, molta gent s'hi sent identificada.
1: El concert començarà demà a les 7 del vespre i durarà aproximadament una hora i mitja. El cost de l'entrada són 20 euros a la taquilla i 18 si es compra de manera anticipada, 12 per als socis i sòcies. I del Teatre Principal, el Casal de Joventut Seràfica, que el mateix dia acollirà la representació de l'obra Nena, anirà a càrrec de la reusenca Maite Buenafuente, que és germana del mediàtic Andreu Buenafuente i també d'Angie Savall. Tot plegat en una aposta per l'humor, la tendresa que no defugirà de la part més dura de tenir cura de familiars dependents. Com ha explicat Maite Buenafuente, al Dominical no és casual aquesta aposta, ja que ella i Angie Savall es van conèixer quan cuidaven les seves mares, un fet que va crear un vincle emocional entre totes dues. Això és el que podrà veure el públic que vagi a veure aquesta obra dirigida per Jordi Vall.
3: Podrem veure a dues actrius que hem estat cuidant a les nostres mares. Bueno, ella encara la cuida, la meva justament en els assajos se'n va anar. La vaig estar cuidant durant 20 anys i, bueno, les dues estàvem a l'hora de dinar trucant a les nostres famílies a dir com està la mama, tal, i, bueno, d'aleshores, com que les dues són molt de l'humor, vam dir, això tenim que fer... Avui, que saps el que avui, el que ha fet la meva mare? Saps el que m'ha dit avui? No sé què. I aleshores vam dir, això tenim que posar perquè, a més, és un tema que nosaltres el patim dintre de que el volem estar amb elles, clar. No?
1: L'obra Nena començarà a les 6 de la tarda. El preu de l'entrada són 12 euros a la taquilla, 10 si es compra de manera anticipada i 7 en el cas de socis i sòcies.
0: El projecte Fading Blue arriba al Port d'Arenys aquest diumenge amb la jornada Connectem amb el mar, l'art i els oficis. Des del matí i fins al migdia, les instal·lacions del moll acolliran activitats com l'elaboració d'un mural participatiu, un taller de traç, una taula rodona sobre el mar o una exhibició de natació artística. La jornada començarà a 2:15 amb un acte de benvinguda i la presentació del projecte europeu Fading Blue, que es desenvolupa a Arenys entre els mesos de juliol i desembre, i també de les activitats previstes per aquest cap de setmana. Escoltem Laura Puertolas, directora del Videm, que és la promotora del projecte.
4: El projecte Fading Blue és un projecte europeu que forma part d'una iniciativa dins del que és la missió dels oceans de la Unió Europea, dins d'un consorci que es diu Part Art, i que una mica el que pretén és, en diferents llocs d'Europa, promoure projectes que acostin a través de l'art, a la ciutadania i la comunitat, amb el mar. Aleshores, nosaltres tenim el projecte Fading Blue basat a Arenys de Mar, i una mica gira tot entorn al vaixell Udina.
0: La primera activitat, l'elaboració d'un mural participatiu, començarà tot seguit sota la direcció de l'artista aranyenc Ricard Ferran. Més tard, a les 11, començarà el taller del mestre d'aixa Agustín Jordán sobre la tècnica de traç en els vaixells tradicionals.
4: Hem pensat un seguit d'activitats que connecten amb diferents aspectes del que és, doncs, una mica la preservació dels oficis antics, la recuperació dels vaixells com tots els treballs de restauració que s'han fet amb l'Udina, i també poder transmetre a la comunitat, doncs, una mica quines són les tendències del declivi de peix blau a la Mediterrània i com, doncs, a través de diferents experiències podem tornar-nos a connectar amb el mar.
0: A les 12 del migdia començarà un dels plats forts de la jornada, la taula rodona, amb la participació de les diferents entitats participants que abordaran les diferents perspectives pel que fa a la importància del mar i la seva relació amb les persones. Ens en parla Laura Puertolas.
4: La taula rodona, en principi, comptarà amb la participació del Moll d'Arenys, en aquest cas a través de l'Oriol Ferran. També comptarem amb l'Agustí Jordán, que és el mestre d'aixa que ha liderat els treballs de restauració, amb un representant d'algú del món de la confraria de pescadors, d'algú del sector de la pesca aquí a Arenys, per poder també copsar una mica la seva visió, no?, de quina és l'evolució del mar. I, en principi, bueno, estem també pendents de si poden acabar participant els companys de la Fura dels Baus, que Fundació Èpica, que són els que també financien el projecte.
0: Abans que finalitzi la jornada, l'equip màster del Club Esportiu Mediterrani farà una exhibició de natació artística cap a 12:45 del migdia. Els elements de la coreografia i els banyadors que portaran estan fets a través de material reciclat del mar i xarxes recuperades gràcies al Club Nàutic. El posterior vermut popular significarà la cloenda de les activitats a partir de la 1 del migdia. Cal dir que l'entrada és lliure en totes les propostes de la jornada i l'organització en podria suspendre algunes en cas de mal temps. Entre els col·laboradors d'aquesta jornada europea hi ha Ports de la Generalitat, el Club Nàutic, el Moll, la Confraria de Pescadors, l'Escola Cinera, el Museu d'Arenys o l'Ajuntament d'Arenys de Mar. I tres exposicions i un col·loqui són les propostes que tanquen els actes de commemoració del primer quart de segle de l'Agrupació Fotogràfica d'Arenys. Inaugurades ja dues de les tres exposicions, de cara a diumenge al migdia es donarà el tret de sortida a l'Ateneu a l'exposició d'imitacions d'obres d'art, que donarà pas a la posterior tertúlia 25 anys de l'AFA. La celebració de l'efemèride ha començat amb l'exposició de les millors fotografies de la Lliga del 2026, que es pot visitar al Mercat Municipal, i de 5 objectius fotogràfics per Arenys de Mar, ubicada a la sala d'exposicions del Calissai. Amb aquestes iniciatives, l'AFA aspira a donar a conèixer l'agrupació i presentar-la com un aparador ben útil. Així ho explica el seu president, Albert Lloret.
5: Nosaltres el que pretenem amb tot plegat és donar a conèixer més a l'agrupació i estimular la gent a que les persones que els agrada la fotografia vegin que formar-ne part de l'agrupació pot donar-te un aparador per les teves obres, no? I això és el projecte principal. Primer, donar a conèixer a la gent que hi en formem part i estimular altres persones que vinguin a formar part d'aquesta família.
0: A més, diumenge a les 12 del migdia s'obrirà al públic l'exposició Art Domèstica, la recreació fotogràfica de l'art, que es podrà visitar a l'espai d'exposicions de l'Ateneu. El programa d'actes acabarà amb un col·loqui posterior a 12:45 a la sala d'actes de l'Ateneu Aranyenc. Reunirà els presidents que ha tingut fins ara l'entitat: Josep Roig, Miquel Casals, Enric Pera, Anna Montes i el mateix Albert Lloret. Moderats per Isabel Roig, repassaran la història de l'agrupació fotogràfica i parlaran del seu present i futur.
5: I per últim, el diumenge, em dono les gràcies a l'Ateneu perquè ens va oferir l'opció també de fer una exposició a la sala d'exposicions que tenen ells abans, que l'inaugurem el diumenge a les 12, i després cap a les 12:30, a dalt, fem una tertúlia col·loqui per també amb els 5 presidents que ha tingut l'entitat, presentat aquest col·loqui per l'Isabel Roig, que parlarem una mica de la història, del present i del futur de l'entitat.
0: Les tres exposicions es podran visitar durant tot el mes d'octubre al Mercat, al Calissai i l'Ateneu. un quart d'una i us recordem també que avui hi ha risc de precipitacions abundants a Arenys de Mar entre les 2 del migdia i les 5 de la tarda. Per altra banda, avui a la nit hi ha ball de dissabte a l'Ateneu. Amb la participació del duet Toni i Lídia, té un cost de 8 euros pels socis i acompanyants i 10 pel públic general. De cara a diumenge, a les 5 de la tarda, hi ha taller de podcasting, blogging i edició de vídeo a l'Intercultural. És una activitat gratuïta i que es durà a terme durant 6 diumenges, acabant el dia 15 de novembre. I el cap de setmana es tancarà diumenge a l'Ateneu Aranyenc, on el grup de Rangers oferirà un concert amb ball a partir de les 7 del vespre. L'entrada té un cost de 7 euros pel públic general i 5 pels socis i sòcies.
6: L'informatiu cap de setmana.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Ràdio Arenys, notícies.
0: I passem al resum del més destacat de la setmana, perquè el cant dels ocells ha tornat a sonar aquest dijous a la plaça de l'Ajuntament per commemorar el 9è aniversari de l'1 d'octubre del 2017. L'acte, organitzat per l'ANC d'Arenys, va homenatjar els Músics per la Llibertat, aplegant un centenar de persones. Núria Torrents.

0: Així va ser el moment que la cançó popularitzada per Pau Casals va tornar a escoltar-se a la porxada de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. 9 anys després, l'Assemblea Nacional d'Arenys de Mar va reunir aquest dijous una desena d'aquells músics que durant 2 anys es van trobar cada dia a la plaça consistorial per reivindicar la llibertat dels presos i els exiliats del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. L'impulsor de la iniciativa i músic de Vichy Berta es va mostrar emocionat pel retrobament i l'homenatge rebut.
1: D'entrada és una cosa superemocionant retrobar-nos en aquí, encara que segurament no hi som tots els que han passat, però som 9 o 10, que ja és força músics. I això, primer, una emoció important de retrobar-nos, perquè hi ha alguns que poder no ens hem vist en temps. I després poder tornar a commemorar, bueno, l'1 d'octubre en si, i després el temps que vàrem estar aquí, que van ser més de 2 anys. La nostra emoció és aquesta, diguem, el nostre sentiment.
0: Ho van fer davant d'un públic que va acompanyar-los en la música, però també van recordar el moment polític que es va viure en aquell moment. Durant la protesta es van llegir 2 manifestos en què es reclamava, entre altres, els partits independentistes que abandonin la via autonòmica i mantinguin el compromís amb la independència. L'acte va posar punt final amb el cant dels ocells i càntics sobiranistes.
2: I canviant de tema, l'Ajuntament col·locarà 5 noves càmeres de vigilància pel trànsit aquest octubre. S'instal·laran a les zones de Pompeu Fabra, Calissai, Sant Elm, carrer Montserrat i Duedes. Amb aquesta adquisició, el mercat municipal comptarà amb un total de 27 aparells de vigilància. Gemma Roig.
3: El govern local continua ampliant la xarxa de càmeres de videovigilància al municipi. L'última adquisició es va aprovar amb el romanent de l'estiu i es preveu que se n'instal·lin en els pròxims 15 dies. En total seran 5 noves càmeres destinades a la vigilància del trànsit. Unes explicacions que va oferir l'alcalde Estanis Forç en el ple del setembre, després que el regidor del Partit Popular, Juanjo Almansa, demanés més vigilància al carrer Duedes per sancionar les persones que llencen la brossa de forma incívica. Escoltem-los.
4: Que valori posar una càmera de videovigilància al carrer Duedes a l'alçada del carrer Barcelona per sancionar les persones que comparteixen en un abocador aquell espai.
5: Ja sap que en el romanent del mes de juny i de juliol van posar en total 5 càmeres que en aquests moments s'estan licitant, que surten el 2 d'octubre, s'acaba el termini de, doncs, de presentar i, per tant, que abans o els primers 15 dies d'octubre es posaran, i aquestes 5 càmeres, una es posa allà, són càmeres de trànsit.
3: Tanmateix, no va tancar la porta a altres usos i va confirmar que un dels llocs responia a la petició dels populars, com dèiem, carrer Duedes amb carrer Barcelona. Aquestes càmeres, per tant, es sumaran a les 7 de caràcter mòbil que es van adquirir al setembre del 2024 i a les 5 que es van instal·lar a les entrades de les urbanitzacions a finals del setembre de l'any passat.
2: Antoni Marzoa repeteix candidatura com a patró major de la confraria de Sant Elm. En el procés electoral l'acompanya l'equip dels darrers 4 anys, que pretén renovar mandat amb les eleccions que han començat aquest 14 de setembre.
3: El patró major de la confraria d'Arenys de Mar, Antoni Marzoa, vol donar continuïtat al seu mandat en les noves eleccions en l'entitat pesquera que ja han començat. Ho farà amb el mateix equip i sense competència, ja que de moment no s'ha postulat ningú més. Marzoa explica que el motiu principal és la manca de temps de la flota pesquera per dedicar-se a la burocràcia i també per la feina ben feta de l'equip que ha acumulat la confiança dels pescadors. Són declaracions aquesta setmana al programa La Ràdio.
6: La intenció és continuar i és una mica entre tots és el que volem, perquè el que ja és una construcció entre tots, com dic. Llavors aquí no hi ha picabarelles de cap tipus. Prou feina i cacaus tenen els nostres pescadors per a més estar pendents d'altres qüestions. Bueno, i quan hi ha un equip de gent, la gent del Cabildo i també els membres de la Junta són pescadors molt implicats, se'ls fa la confiança.
3: Els reptes que l'equip haurà de fer front si surt reelegit seran similars als dels darrers 4 anys. L'augment de preus, el canvi climàtic i la Unió Europea. D'acord amb el calendari establert d'aquestes eleccions, l'11 de novembre hi haurà la proclamació definitiva dels capítols i també dels patrons majors de les confraries.
2: I passem a Rodalies, que redueix l'oferta de trens que passen per Arenys de Mar. A conseqüència de les obres a l'estació de Calella, s'ha establert que els trens comencin i acabin el seu recorregut a Mataró.
0: Els trens que tenien com origen i destí la ciutat de l'Alt Maresme només oferiran cobertura a la part baixa de la comarca. Els serveis que estan afectats són 4 a primera hora del matí, entre les 7 i les 9, 3 al migdia, des de 2:15 a 3:15 a 4:15, i 6 trens entre les 6 de la tarda i 9:15 de la nit. D'aquesta manera es redueix l'oferta de trens que passen per Arenys de Mar sense data de finalització exacta, ja que dependrà de l'execució de les obres a l'estació de Calella, que van començar aquest dimarts.
7: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
8: Descobreix els nous serveis de Maresma Auto.
9: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
8: A Maresma Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
9: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
8: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
9: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
8: Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: La 1:23 i en esports tenim una nova jornada de competició, marcada en aquest cas per l'inici de la Superliga 2 de vòlei masculí i la Lliga de Futbol Sala. Repassem els horaris i els rivals dels equips sènior d'Arenys de Mar. En futbol, el Club Futbol Arenys rep a casa la Mataronesa avui a les 7 del vespre. Els de Mataró són 6ens amb 4 punts i l'Arenys va desè amb només un punt. Per altra banda, el Cinera United juga també avui dissabte a casa i a les 5 de la tarda contra un altre equip mataroní, en aquest cas el Juventus. Per ara, el Cinera ha guanyat els dos partits disputats i va tercer a la Lliga. Els seus rivals van 6ens amb 4 punts. Passem al bàsquet, on el sènior masculí juga diumenge a 1:15 a casa contra el Setmanat. L'Arenys és quart i el Setmanat sisè, els dos amb una victòria, la del primer partit de Lliga. I el sènior femení es veurà les cares contra el Gaudí Forus, els dos de la part mitjana de la taula i sense cap punt. Juguen diumenge a 6:15 de la tarda a Barcelona. I arrenca també la Lliga de Futbol Sala amb el primer equip del futsal Arenys, el grup 1 de Primera Divisió Catalana, que juga fora de casa a la pista del futsal La Guarida de Mataró, demà a les 8 del vespre. I passem també al vòlei, on el sènior femení rep a casa el colíder de la Lliga, empatat amb les arenyenques a 3 punts, l'escola Urlandai. El partit és avui dissabte a les 4 de la tarda i arrenca també la Superliga Masculina 2. En aquest cas, el Cretebo Vòlei Arenys es desplaça a la pista de l'Elx Grup Alcúdia avui a les 7 de la tarda. I acabem el repàs amb l'hoquei disciplina, on l'Arenys rep a casa el Xumalea avui a les 7 del vespre, penúltim de la Lliga perquè encara no ha debutat. Els arenyencs són 6ens amb un punt sumat contra el Palau la setmana passada. Per la seva banda, les noies del sènior femení intentaran sumar els primers punts diumenge a 1:15 del migdia a la pista de l'Igualada, quart classificat amb 3 punts. I ens ocupem també d'una cita esportiva tradicional que passa per Arenys de Mar. Es tracta de la cursa Ironman Calella-Barcelona, que inclou 4 quilòmetres de natació, 180 quilòmetres de bicicleta i una cursa a peu de 42 quilòmetres. Una de les 3.300 persones que hi participa és justament l'arenyenc Carles Mitjà, de 70 anys, que aquest divendres ha passat pel programa La Ràdio. Allà ha explicat el que més li agrada de cites com l'Ironman, la disciplina i la motivació que provoquen, més difícils d'assolir quan s'entrena sense pressió.
10: A mi el que m'agrada més és la motivació. Soc una persona que si no té un objectiu li costa sortir a fer esport i l'esport m'aporta molt de positiu. Aleshores, sigui anar a fer una cursa d'ultra trail, sigui el fet d'anar una brevet en bicicleta o de fer un Ironman, em dona aquella ganes de sortir i entrenar.
2: Pel que fa a les tres disciplines esportives que engloba l'Ironman, Mitjà té molt clar quins són els seus punts forts i febles, després de sumar amb aquest any 16 participacions.
10: Aviam, el tram de natació no soc bo, però acabo bé. Vale? Escolta, ho feia abans potser amb 1:20 i ara estic 1:45. No passa res. Escolta, acabem nedant. Amb la bicicleta és el que em trobo més còmode. Però en el tram de córrer, especialment quan ja porto 20 quilòmetres i veig que encara me'n queden 22 més, se'm fa llarg, ho pateixo, vale? I la meva fortalesa és mental.
2: La cursa Ironman, nascuda el 2014, viu enguany la seva 12a edició. Prèviament, del 2019 al 2013, va dur-se a terme sota la denominació Challenge Barcelona Maresme.
7: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
2: 25 graus centígrads ara mateix a Arenys de Mar i connectarem amb els companys de la xarxa per saber què podem esperar per la resta del dia al conjunt del país.
11: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i pelitoral català. Ruixats que s'han començat a endinsar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot el litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descarregar amb molta intensitat de la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
2: I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest 3 d'octubre del 2026. Ens ha acompanyat el control tècnic Eric Morales, així com també Gemma Roig, Oriol Leo, Núria Torrents i jo mateix, Pau Roig, que acabeu de passar un bon dissabte i fins a la propera. Aquesta és la informació dels serveis d'interès per aquest cap de setmana. La farmàcia de guàrdia per aquest dissabte i diumenge és la farmàcia Rigola, situada a la plaça de l'Església número 3. La fracció de recollida selectiva, que s'ha de treure avui a partir de les 8 del vespre, és l'orgànica. En el cas de demà diumenge, es recull altre cop orgànica i també envasos. Finalment, demà, de les 9 del matí a les 2 del migdia, hi ha deixalleria mòbil a la plaça Mare Paula Montal.
12: Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.

0: Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda. Us saludem, ja sabeu, des de la part del control tècnic, l'Eric Morales, i jo mateixa, la Imma Ranera, des d'aquests micròfons de Ràdio Arenys. Ja sabeu que si voleu que tractem algun tema en concret, ens podeu fer arribar un correu a saviaverda@radioarenys.cat. Mireu, els que esteu veient l'emissió a través del FaceTime, el Facebook, ja esteu veient que tenim el nostre convidat avui amb nosaltres. Ell és en Narcís Ribas Besalú, a qui li agraïm moltíssim que hagi tingut la deferència de baixar des d'on viu, que viu força lluny, per ser avui amb nosaltres. Gràcies, Narcís. Moltes gràcies. Deixeu-me que us el presenti. He fet un resum de l'extensa biografia que té. Llavors, espero que estiguis d'acord, Narcís, i si m'he deixat alguna cosa, l'afegim. Mireu, en Narcís Ribas Besalú és enginyer de Mons, que va fer a la Universitat Politècnica de Madrid, i actualment es dedica a la silvicultura i la ramaderia extensiva a l'Alta Garrotxa, a més de ser vicepresident de l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de la zona. Però la seva trajectòria és molt llarga i molt transversal. Ell ha estat alcalde de Montagut i Oix, ha estat director gerent del FOCAT, que és l'Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals de Catalunya, entre el 2010 i el 2026. Ha estat president executiu del Consorci per a la Protecció i Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa des que es va crear l'any 99. També ha estat degà autonòmic del Col·legi d'Enginyers de Mons a Catalunya, director conservador del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i expert europeu en salut dels boscos, coordinant durant 20 anys l'inventari de danys forestals per encàrrec de la Comissió Europea. Llavors, com veieu, combina una perspectiva única, que és la de gestor públic, la d'enginyer tècnic i la de propietari forestal, tot alhora. Anem bé? M'he deixat alguna cosa? M'he deixat moltes coses, ho sé, però...
1: No, ja està bé. És que aviam... Des de que tinc ús de raó, amb el tema forestal l'he viscut i l'he treballat des de diferents vessants i totes tenen aquest denominador comú, que és aquest que de forma resumida has dit, i també inclús la gestió d'espais naturals, sobretot el director del Parc Natural de la Garrotxa, que era de la zona volcànica, que era dels més ben dotats i un exemple de gestió d'un espai protegit, i després l'Alta Garrotxa, que és... En canvi, un espai que té molt pocs medis i té moltes dificultats. I la gestió forestal, sobretot en el món local.
0: Mm-hmm. Doncs, i a més, una cosa que no he dit, i és que ell indica que ara s'ha jubilat de treballar per altri.
1: Sí, és veritat, això és una manera de dir-ho. No, ara ja he tingut l'edat i em dedico a la silvicultura, ja soc propietari d'una finca i faig aquesta gestió, exacte.
0: Jo vull posar una mica de context i he tret algunes dades del FOCAT, que és aquesta associació d'entitats locals propietàries forestals de Catalunya que vas estar president durant força anys i que agrupa ajuntaments i ens locals propietari de boscos. Ja sabeu que al Sàvia Verda parlem molt de gestió forestal, dels boscos, de que a Catalunya tenim més boscos que a Suïssa, de que una gran part d'aquests boscos estan en mans privades i no públiques, de que, a més, l'abandonament de determinades activitats agrícoles o ramaderes van fent que el bosc vagi prenent aquest territori, diguem-ne, que abans era agrícola, etc. Llavors, aquests són prop, el FOCAT són prop de 200 municipis propietaris forestals a Catalunya que tenen un total, si no vaig errada, de 365.000, gairebé 366.000 hectàrees, que representa al voltant del 18% de tota la superfície forestal del país. I això fa que els municipis siguin un dels grans actors en la gestió forestal catalana amb una funció doble, com a propietaris i com a administració, en competències forestals pròpies, a més, i que bona part d'aquesta massa forestal es trobi, a més, dins d'espais naturals protegits, que tu comentaves ara, que actuen com a embornall, com a magatzem de carboni, que ja sabeu que és el gran regulador del cicle de l'aigua i que és un reservori de biodiversitat, de manera que ens cal sempre cuidar molt els nostres boscos i espais naturals. Però aquests boscos municipals no són només un recurs econòmic, si s'aprofita la fusta o altres aprofitaments, sinó que com a boscos són una infraestructura davant del que és el canvi climàtic. I el FOCAT alerta de la desaparició de pastures a les forests, als forests comunals, o com l'abandonament de certes pràctiques tradicionals com són les buixades mortes, no? I que tot això incrementa el risc a les comarques de muntanya. En Narcís, que va ser director, a més va ser director d'aquesta associació en el període en el que aquesta associació es va consolidar de manera més evident, oi?
1: És que hi ha un tema històric. Nosaltres, el FOCAT, l'Associació de Municipis Forestals està present a Europa també, que està a la FECOF, la Federació de Comú Forestier. Llavors, la realitat dels boscos municipals és molt diferent als països. Inclús dintre de l'estat espanyol hi ha diferents realitats. La Llei Forestal Catalana de l'any 88 va permetre que els ajuntaments que siguin propietaris de boscos es poguessin gestionar ells mateixos els boscos. Uh-huh. Aquí veníem d'una història a través de l'Icona, etc., en el que l'Estat tutelava molt fortament la gestió d'aquests boscos de propietat dels ajuntaments. Que aquests boscos propietat de l'ajuntament tenen la seva història que provenen dels boscos comunals. Són coses històriques dels drets de la població, que tenien uns drets. Llavors, amb les desamortitzacions del segle XIX, hi havia el perill que aquests boscos passessin mans privades. Llavors, es va reaccionar fent un catàleg, i aquest catàleg va localitzar els boscos de més valor. Aquests boscos es van declarar després d'utilitat pública i són els que ara ens han vingut, que són, diríem, la majoria d'aquests boscos de propietat d'ajuntaments, que venen de boscos comunals i són declarats d'utilitat pública. Són boscos que no es poden vendre, són boscos que la gestió hi ha d'haver un pla d'ordenació molt estricte, amb un control, però, esclar, d'això a que l'Ajuntament en fos el propietari passiu, la llei de Catalunya ho va poder arreglar. Llavors, a Catalunya teníem aquesta opció, que els ajuntaments gestionessin ells mateixos els boscos. Però això no ha passat a ser una realitat, o no va passar, i hi havia aquesta assignatura pendent. El FOCAT es va crear, ara fa 15 anys, també, una mica per intentar dinamitzar això. Uh-huh. I s'està aconseguint, no? S'està aconseguint que els ajuntaments vegin que aquests boscos els poden gestionar des del món local. Que els ciutadans d'aquests ajuntaments... nosaltres tenim un programa que és d'educació, que es diu Amics de les Forests dels Pobles, uh-huh. en el que els petits ciutadans, és a dir, els de les escoles, se'ls informa de que l'Ajuntament està gestionant un patrimoni que és seu, que és d'ells. I això ho fa amb aquest sistema que, com dius, has dit molt bé, optimitza tots els usos del bosc. O sigui, el productiu és un molt important via estat, ara també ho és, tot i que sembla que no, però ho és. I després hi ha, evidentment, el protector, uh-huh. Més amb aquests temes que tenim de reptes dels temes climàtics, i l'ús social, que és importantíssim pel món local. No?
0: Des del punt de vista del canvi climàtic, tinguent en compte que potser la majoria de la població, tot i que jo crec que si ens escolten al final ja s'ho sabran tots, però pensant que, perquè fa molt que ho repetim, però pensant que gairebé un de cada cinc boscos és propietat d'un ajuntament, per què és tan important que aquesta gestió es faci bé pensant en el canvi climàtic, no? Perquè avui, per exemple, encara no ens plou a aquesta hora, però possiblement de cara al vespre doncs tindrem una alerta de pluges bastant importants i estem veient aquests efectes del canvi, estem veient com el clima, diguem-ne, es torna cada vegada més...
1: Penseu una cosa, o sigui, des del món, diguéssim, entre cometes, urbà, que no és així, perquè el món urbà té molta sensibilitat amb el tema ambiental i la gent hi té una connexió, no tant com històricament, però la gent té voluntat i és un patrimoni que se'l sent seu, a vegades costa de veure l'impacte del canvi climàtic. Aquí estan veient unes conseqüències que són aquestes plogudes, la sequera... Però si ens passegessin pel bosc, últimament, això fa fardedat. Vull dir, la quantitat d'arbres morts, els problemes que hi ha amb el sotabosc, els canvis que s'estan produint per espècies invasores, la pèrdua de sòl fèrtil, l'erosió... O sigui, estem en un moment realment d'alarma històrica, uh-huh. i aquí també és una de les tasques principals que s'ha de fer des del món forestal, i és recordar a la societat que els boscos s'han de gestionar. S'han de gestionar per protegir-los. No, abans es gestionaven per treure el suro, per treure la fusta. Ara aquests productes són, diríem, secundaris. Però els boscos s'han de gestionar perquè el que no podem fer és haver-los estregat o haver-los tret tot el seu potencial productiu durant 100 i 100 anys i ara que tenen problemes, deixar-los abandonats. O sigui, els boscos necessiten, com has ben dit tu, molts surten d'un abandonament d'antics terrenys agrícoles, els arbres estan molt densos, uh-huh. hi ha una gran competitivitat entre ells, i és molt important aclarir-los perquè puguin tenir el màxim vigor per defensar-se davant aquests nous reptes climàtics, que per ells són problemes gravíssims, des de temes de sequera, de possibilitat que amb les arrels tinguin a l'aigua, des del tema de nutrients i tot uh-huh. això.
0: Uh-huh. Plagues, llavors, que també estem
1: exactament,
0: veient.
1: Exactament, tot els flagells uh-huh. i plagues a un nivell important. Per tant, sí que és molt important que ens posem a gestionar els boscos en el sentit de protegir-los, inclús contra aquests, l'adaptació, no?, contra el canvi climàtic.
0: La setmana passada teníem aquí en Vila de Badal, i també vam estar parlant amb ell d'aquest tema, no?, i també hem parlat moltes vegades amb en Martí Boada d'aquesta qüestió de gestió forestal. Llavors, hi ha una sensació de que en ocasions l'administració, ja no parlo de la local, sinó potser la d'àmbit català, ha tingut una mirada més ecologista que ecològica del que havia de ser la gestió dels boscos. Tu creus que des de l'administració local es té, en general, aquesta mirada de... s'ha de fer aquesta gestió, és a dir, allò de no es pot tallar ni un arbre, o no, s'ha de fer gestió, s'han de fer aclarides, s'ha d'aprofitar, s'han de fer aprofitar.
1: Sí. A més, ja has parlat amb gent molt important del sector, amb Vilabadal, amb Boada. Llavors, què passa amb el món local? El món local és un món molt particular que trenca una mica la idea normal de la propietat forestal. La propietat forestal a Catalunya, el 70% o 75% és privat, tenim un 3, un 5% de la Generalitat, i tenim aquest 18% o 20%, o inclús més, perquè hi ha moltes propietats que encara no estan ben catalogades del món local. No? Llavors, el món local té la particularitat que té eleccions cada 4 anys, i llavors hi entren equips molt diferents. Llavors, és una de les coses que el FOCAT ens han trobat quan estava a l'associació, que l'alcalde, lògicament, cadascú té la seva sensibilitat. Si és l'amo d'un restaurant, li interessa doncs que la gent pugi, que els bolets, no sé què. Si, en canvi, és un ramader, el que li interessa és tal. Si és un... Llavors, precisament, però, en canvi, tots ells, en quan hi parles, i són conscients d'això. El problema és que la informació costa de traslladar. Llavors, un dels programes que teníem era que quan hi hagi un electe que entra amb aquesta responsabilitat, tingui un programa de digitalització que li pugui dir com es troba el bosc, tal, almenys que pugui prendre decisions de forma
0: informada.
1: No? Però és veritat que aquest digi pot ser-hi. Llavors, és molt important aquest organisme com el FOCAT, igual que també ho són les diputacions, o sigui, tot el suport del món local, que són les diputacions, o les associacions, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació, el Micropobles, tots aquests han de fer de suport tècnic perquè les decisions estiguin ben preses, no? Vull dir, però la veritat és que el món local, sempre, ja ho saps, és la primera frontera on t'arriben els problemes. Nosaltres ens trucaven gent que diu, ostres, tinc aquí pues, un cuc que no sé què, s'està morint els arbres. Tu, la gent no pot, no sé què. Llavors, precisament és molt important que hi hagi tot aquest suport perquè la decisió que es prengui no sigui fruit d'una reflexió personal, fruit de l'experiència personal una mica distorsionada o no, i llavors és una necessitat. Però sí, però sí que és veritat que el món local està supersensible. I la prova també és que això ha anat canviant. Fa 40 anys o així, el món local, bueno, el bosc es anava gestionant i l'Ajuntament tenia altres problemes. De tant en tant entrevia diners per empurlenar, per fer la llum, per ajudar a l'escola, i això ho trevien del bosc, eh? Vull dir que amb aquestes fustes de les subhastes feien aquestes petites coses als pobles petits de muntanya que depenien moltíssim d'aquests ingressos. Aquests ingressos van anar baixant, i ara la gent també és conscient de que hi ha uns problemes ambientals i que l'Ajuntament hi té una responsabilitat perquè està gestionant directament el quilòmetre zero d'aquests boscos, no?
0: Llavors, tu creus... Jo em faig una sèrie de preguntes, però després amb la conversa doncs, les vaig modificant. Llavors, m'interessa preguntar-te si penses que som conscients de que un arbre... La vida d'un arbre és molt llarga. I llavors la planificació, diguem-ne, de gent... Hi ha hagut gent a Catalunya que ha plantat determinades espècies pensant en els seus nets, dient, jo voldré que els meus nets, jo voldré que aquest bosc, etcètera, etcètera. Penses que som conscients, com a ciutadans, de dues coses,
1: punt...
0: de lo llarga que és la vida dels arbres que viuen al bosc, i, bueno, primer aquesta, sí.
1: No, està molt bé que treguis aquest punt, perquè és un dels problemes fonamentals de filosofia. A vegades parlem de tema forestal i hi ha els conceptes, no? O sigui, aviam, per exemple, la protecció dels boscos també parteix de que el bosc és un bé que va millorant eternament. Però això no és així. El bosc té les seves evolucions. Llavors, els arbres es fan vells i es moren. El que passa és, clar, és difícil en la vida d'una persona detectar això. Nosaltres veiem arbres que s'estan morint i arbres que estan naixent, però el seguiment no el veiem. Llavors, els boscos també es moren per envelliment. Això ens està passant en els avets, per exemple, de la Vall d'Aran, que s'han sobreprotegit i llavors s'han sobrepasturat. Els problemes no són només de la protecció de la natura, també de la gestió que s'hi ha fet a vegades. Llavors, no tenen regeneració, llavors es degradaran, entraran altres espècies. el pi negre va desapareixent, augmentarà l'avet, una sèrie de conseqüències. No? Uh-huh. Això és molt important, aquest concepte. Llavors, aquest concepte sí que ha d'impregnar tota la gestió i tenir-ho clar.
0: I som conscients també d'aquest efecte embornall, de que els boscos són grans magatzems de carboni i que aquesta és una funció molt important, també?
1: Bueno, això també hem de dir que moltes d'aquestes polítiques ens han vingut d'unes societats que estaven més al tanto d'això. Per exemple, ara parlaríem de crèdits climàtics. Els crèdits climàtics són aquesta mena d'aportacions que fa la societat a través de les estructures més àgils econòmicament, com són, per exemple, els empresaris o les indústries, i que a més de destinar els calés a aquest tant per cent a l'ús social, un tant per cent podia anar en aquests boscos, no? Llavors, això són polítiques que ens han vingut de fora, però el paper dels boscos amb el crèdit climàtic, amb els temes ambientals, també s'ha de dir que va molt lligat a la investigació científica, i també són temes polèmics, perquè hi ha molta gent que diu que els boscos, quan són joves, actuen com embornal, perquè són arbres en creixement i amagatzemen molt de CO2, molt de CO2, però, en canvi, els arbres vells poden arribar a ser emissors. El que passa és que això s'ha de mirar integralment, i el bosc, com a forma integral, és evident que és un recurs que ajuda a la regulació climàtica en el sentit d'ajudar-la a temperar-la, no?
0: De la mateixa manera que nosaltres que vivim a tocar de mar, doncs el mar és un altre gran embornall de carboni que ara s'estan escalfant i que estan perdent una part d'aquesta funció, perquè gravíssim. A més a més s'estan acidificant i potser no són prou conscients del que representa. Tu creus que els ajuntaments necessitarien tenir més eines com a ens locals per poder fer una gestió més adient?
1: No, això està claríssim, perquè l'altre dia vau parlar en aquest programa tan interessant que feu aquests temes amb en Vilabadal, que és un dels representants de la propietat privada, que ho ha estat històricament, independentment que és un gran silvicultor. Els propietaris privats estan molt organitzats, tenen capacitat. Per exemple, va sortir una llei per ajudes als boscos madurs i ells van aconseguir que els donessin una ajuda. Tenen ajudes per les estructures associatives, tenen ajudes pel suro, pel pollancre, pel no sé què. En canvi, el món local, com que es partia de que era administració, se l'ha deixat una mica de banda, no? Llavors, per dir un exemple, encara tenim pendents que els boscos madurs estiguin ajudats en els boscos de propietat local, quan n'hi ha molts, perquè, com has dit abans, una part molt important dels espais protegits, precisament, la majoria són boscos de propietat local a moltes zones, perquè és lògic, quan declares una zona prefereixes que sigui un patrimoni públic, que no privat, per facilitat administrativa.
0: I com a silvicultor, perquè vull entrar també en la teva parcel·la, diguem-ne, personal de silvicultor, tu quina seria la primera petició que li faries al govern català, per exemple?
1: Bueno, jo el que diria, que en el meu cas la silvicultura està molt aterrada a l'espai concret de l'Alta Garrotxa. Uh-huh. L'Alta Garrotxa és un espai de 30.000 hectàrees, que és un espai pein, que havia d'evolucionar a un parc natural, però en canvi va quedar a mig camí. Es van crear unes normes molt estrictes, però en canvi no hi ha l'estructura de suport a la gestió. Llavors, què demanaria? Doncs mira, en aquest cas només demanaria facilitats administratives. O sigui, hi ha zones, i això no es pot generalitzar, hi ha zones que el problema no és aquest, sinó que falten diners. En aquest cas, a l'Alta Garrotxa, el que demanaria més facilitats administratives a l'hora de fer els aprofitaments, tot el tema de la tramitació, i també, per altra part, és evident que si hi ha un patrimoni que s'ha de millorar, doncs que hi hagi percentatge d'ajudes igual que altres zones, no? Que també aquestes, sobretot de tractaments silvícoles i recuperació de pastures. Uh-huh. L'Alta Garrotxa és un exemple molt clar, com a altres zones del territori, que són zones que hi havia una riquesa de pastures impressionant, com has comentat abans, el tema de les pastures és molt important perquè, a més, ajuda a prevenir els incendis, té un component paisatgístic, i la biodiversitat, que hi ha aquells espais frontera entre el bosc homogeni i les zones lliures dels camps, en el que hi ha un percentatge més alt de diversitat biològica. O sigui que és fonamental, això. Mm-hmm. Llavors, la recuperació de pastures, que s'ha començat a fer, doncs dotar-la molt bé de diners i, sobretot, ajudar a la realització en facilitats administratives.
0: Creus realment, tu que has estat a la part, diguem-ne, de gestió política i administrativa al món local, creus realment que tota la burocràcia, o que hi ha una part d'aquesta burocràcia, de tots aquests papers, informes, justificacions, etc., creus que realment hi ha una part que no ajuda? Perquè s'ha d'entendre que l'administració necessita normativitzar i necessita posar per tenir les coses controlades, no? I a més, si estem parlant de diners públics, per saber com es gestionen, on van, etc. Però penses de debò que hi ha una part que és farragosa, que no té sentit, que no aporta, que no aporta realment res per aquest control que cal.
1: T'ho explicaré molt fàcil. O sigui, el problema de Catalunya és que tenim un problema pressupostari, vull dir, és evident. No tenim fons propis a lliure disposició. Llavors depenem de fons europeus. Llavors, els fons, bàsicament de la política forestal, venen d'Europa. I els fons d'Europa venen condicionats per unes polítiques europees molt distorsionades, que això és un dels problemes que teníem quan ens tocava anar a Europa. O sigui,
0: estaven més pensades pels boscos del nord d'Europa que no pas pel tipus de bosc.
1: Els boscos d'Europa són plantacions. Sí. Són plantacions, es tallen, no es regeneren naturalment, la gestió és molt més simple, les tallades d'arreu són més barates, i totes les normatives, en aquí, quan arriben a uns extrems grotescos. O sigui, per exemple, està prohibit cremar restes. Bueno, les restes, què és millor, cremar-les per un pastor o per un pagès, o esperar que hi hagi un incendi que es cremin de cop? Esclar, aquest tipus de coses són una mica al·lucinants. Per altra part, el balanç econòmic dels aprofitaments a Catalunya no dona per tota la gestió de control que es demana amb un nou decret, també, que cada cop es va prorrogant, però que sortirà al final, de gestió molt primmirada amb les parcel·les i la traçabilitat del metro cúbic. Aquest metro cúbic, si té un valor afegit, té molt de sentit fer aquesta traçabilitat, però si aquest metro cúbic és de llenya, d'alzina, de tota la vida, llavors, tot això està totalment distorsionat. Llavors, aquest és un problema greu, realment. Ja sé que això és el que es va repetint a vegades, que sembla que anem de llos, però sí, és un problema.
0: Bueno, però es deu anar repetint perquè deu tenir una base,
1: Per exemple, els impactes ambientals.
0: No?
1: Vull dir, clar, o sigui, jo que vaig a ser alcalde, hi ha un gran polígon allà, Politger, tal, enorme, no es va fer estudi d'impacte ambiental per fer aquell polígon. En canvi, hi ha uns problemes de demanda d'aigua en el freàtic, i en canvi, per una pista ridícula de 100 metres, que és un repàs d'anteriors, té un impacte ambiental. Vull dir, tot això és desproporcionat. O sigui, hi ha una desconfiança, en el fons, que ara suposo que s'irà corregint. Hi ha una desconfiança de la població o de l'administració en els forestals, perquè és veritat que històricament es havien fet algunes malversatats, i tot i que eren gent que sabien el que feien, perquè hi havia rematants, que ara han desaparegut pràcticament, que sabien el que feien. Però, esclar, també sabien que necessitaven diners i que havien d'estregar el bosc per treure tard. Vull dir que tothom, aquest control, durant una època ha estat molt necessari per trencar una dinàmica en algun moment, però ara no. Ara és contraproduent.
0: Penses que si tothom, diguem-ne, posés el focus en aquesta qüestió del canvi climàtic, o de com protegir, no, no com protegir-nos, perquè el que cal no és només mitigar o adaptar, perdó, el que cal no és només adaptar-nos, el que cal és fer les accions per mitigar que això vagi a més. Creus que si totes les administracions posessin el focus en aquest objectiu de dir el que ens cal és les accions per poder mitigar els efectes de les nostres accions, com canviem l'acció humana, com penses que això perdó, ajudaria a que potser s'alinessin tots en una mateixa direcció?
1: Està claríssim. En aquest moment jo diria que és el principal repte, com has dit, i llavors el problema és que moltes d'aquestes coses són molt difícils. A vegades el sector forestal i el sector ambiental també, perquè m'incloc, diguéssim, ens dona la sensació de que som on se'ns apliquen les polítiques més restrictives. Quan el tema realment és greu, és temes com la matriculació de vehicles, l'accés de població, el tema industrial, la construcció d'autovies, d'infraestructures... Vull dir, tot això té una facilitat enorme, el tema energètic, però en canvi el sector forestal, que estem residual i amb un balanç econòmic d'una pobresa, allà ens ve una quantitat de mesures enormes. Llavors, si el focus anés realment amb el tema ambiental i es calibrés què és el que realment està fent l'impacte en aquest canvi ambiental, es veuria que la part forestal és, i la part de boscos i la pagesia és de les més baixes. Vull dir que, esclar,
0: actuen en positiu, diguem-ne, envers el canvi climàtic i no en negatiu.
1: O sigui, penso que jo ara m'aniré a casa i estic pagant amb el tot terreny que estic intentant gestionar la finca, pago l'import del CO2. Bueno, vull dir, llavors, a vegades també totes aquestes distorsions són la repera, no? Perquè dius, ostres, no sé què estem jugant. No? Nosaltres ens estan putejant, entre cometes, i realment estem intentant canviar això, saps?
0: I tu que vius en un espai natural, que el que fa és de manera continuada generar aquest CO2, no? En canvi, els que viuen en entorns urbans, doncs és una situació diferent. Doncs encarem el

0: accés al medi natural indiscriminat. Compatibilitzar el coneixement i l'amor que tens a la natura per poder sortir el diumenge i tal, amb això, aquesta reflexió s'hauria de fer. Pensa que hi ha un cas molt fragant, o sigui, Collserola, que era un espai superfreqüentat, ara resulta que està tancat per un problema amb el senglar i la pesta. Llavors, demostra, imagina't, hem passat de 100 a 0. No hi ha un entremig per poder disfrutar tot sense massificar-nos i tot plegat, i a vegades renunciar una mica a això, sapient que si fas l'esport, per exemple, amb una, amb un gimnàs, estàs evitant poder alguna cosa, i en canvi et reserves per anar allà amb una actitud molt respectuosa i simplement per descobrir el soroll i el silenci de la natura.
1: Que són aquests serveis ecosistèmics que ens dona la natura i que són molt importants per a la nostra salut. De fet, nosaltres durant la Covid vam tenir aquí un alcalde d'un d'aquests municipis on, com que tothom, quan ens van deixar sortir, volia sortir, doncs aquest alcalde ens va explicar una vegada com va veure gent que havia anat allà, perfecte, han dinat, han fet el pícnic, han recollit les bosses, diu, mira, les recullen i se les emporten. No, les van recollir per penjar-les en un arbre. I ell, alcalde, que també és silvicultor, va anar a dir-los, aquí, a Bosch, no tenim servei de recollida d'escombraries, no?
0: És exacte, és com quan van amb el gos i després hi posen el plàstic de protecció i el deixen a sota una pedra, vull dir, sí. Són xips que no costa gaire canviar-los.
1: Sí, i que els hem de tenir molt presents perquè realment són tota la natura, no? Formem part, jo sempre intento dir que formem part d'un sistema que és molt més ampli del que nosaltres representem i que hem d'intentar anar trobant aquestes maneres, diguem-ne, perquè aquest canvi climàtic no ens acabi arrasant, perquè el planeta continuarà amb nosaltres o sense, i amb unes espècies i amb altres.
0: Tampoc entenc gaire el planeta com ens ha dissenyat a nosaltres per carregar-se'l, que no ens el carregarem, canviarà.
1: Bueno, diguem-ne que el planeta no ens ha dissenyat... Jo crec que ens hem anat dissenyant nosaltres amb el pas del temps, no? I que tot el bo que tenim amb tot el coneixement, a vegades no som capaços d'aplicar-ho en el bon sentit, no? Però, bueno, aquí continuarem parlant dels boscos, portant gent experta amb la gestió forestal, perquè considerem que és un tema molt important per tot el que representa, per nosaltres i pels que ens
0: queda. I és el 60% del territori.
1: I és el 60% del territori, que, com dèiem abans, tenim més boscos que Suïssa, encara que sembli que siguin més verds. Ells...
0: Que no.
1: I llavors nosaltres, doncs, t'agraïm moltíssim, Narcís, que hagis vingut avui i que hagis estat present avui amb nosaltres. Ha sigut molt interessant. Espero que t'hagis trobat a gust.
0: Molt totalment. Gràcies pel vostre programa.
1: I nosaltres acabem com sempre. Ja sabeu que no tenim planeta B, que la Terra és casa nostra i que si la volem continuar gaudint, l'hem de cuidar i l'hem de protegir per nosaltres i pels que ens venen a darrere. Pareu atenció avui amb les pluges, per si de cas. Nosaltres ens retrobem el proper dissabte. A reveure, bon cap de setmana. Gràcies.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges durant la jornada avui amb xàfecs que poden ser torrencials a tot el litoral.
2: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Això sí, davant aquesta situació de perill extrem, moment primer per conèixer la previsió meteorològica per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
4: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí, a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per

0: tot el litoral i prelitoral català. Ruixats que s'han començat a endinsar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot el litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores, aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins, deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics, però que localment podran descargar molta intensitat a la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada, on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona, on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
1: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
2: En aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement el dilluns.
1: I també hem de parlar de Castells. Avui es viurà la segona jornada del 30è concurs, que s'obre, com diem, avui a 4:45 de la tarda a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren revalidar la victòria del 2024.
1: I en els esports, en futbol, demà al Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic, en aquest cas de la Lliga F.
2: El que és el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba aviat en la 6a jornada de la competició i just després de la tornada de seleccions.
1: I en bàsquet, ahir, victòria del Barça a l'Eurolliga, la segona en 3 jornades a la pista del Besiktas turc per 82-95. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per intensitat de les pluges d'avui. En concret, la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts és màxima de 6/6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores és també de nivells màxims de 5/6. Així que el que fem ara mateix és connectar en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, com es preveu en les properes hores?
3: Bona tarda, Eduard. Doncs es presenta unes properes hores molt complicades amb unes precipitacions que poden ser torrencials, sobretot concentrades en un període de temps molt curt. Estaríem parlant d'unes 6, 7, 8 hores i sobretot on s'emportaria el gruix de les precipitacions serien les comarques de Girona i també les de Barcelona.
1: Marc, veiem que les pluges poden ser torrencials, al igual que va passar ahir al terç sud del país. Les xifres podrien estar al voltant d'aquests 200 litres per metre quadrat o ser inclús superiors.
3: Sí, estem davant d'un possible episodi que podria ser històric pel que fa a la quantitat de precipitació, repeteixo, amb un període de temps molt curt. Hi ha models que ens indica que podríem arribar a recollir al voltant dels 200-250 litres per metre quadrat, per exemple, a les comarques de Barcelona, i algun model s'atreveix a dir que per la zona de les Guilleries, també la zona interior de les comarques de Girona, podríem recollir inclús al voltant dels 300-400 litres per metre quadrat. És molt difícil predir aquestes hores la situació, però que sí que estem davant d'un episodi de molta precipitació que, de fet, ja ha arrencat a primeres hores del matí per les comarques de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. En aquests moments aquí la situació és bastant controlada, però el gruix de les precipitacions ara mateix la trobem a les comarques de Barcelona, amb precipitacions que descarreguen amb molta intensitat i, a més, a punts del Lluçanès, d'Osona, inclús ja comencen a la zona del Berguedà, comencen a sortir les primeres precipitacions que també descarreguen amb molta intensitat.
1: A més, Marc, ara mateix Protecció Civil fent una roda de premsa per actualitzar la situació arreu del territori. Fins i tot el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que es preveu un mini-huracà mediterrani. Parlaríem d'un fenomen històric a Catalunya, no?
3: Un fenomen històric que, a més d'aquestes precipitacions molt abundants, també anien acompanyades de fortes ratxes de vent. estem parlant d'unes ratxes de vent que poden arribar a superar els 120 o inclús 130 km per hora, repetim, en aquestes àrees litorals, per exemple, com és el Barcelonès, el Maresme o el Baix Empordà. És una situació, repetim, molt complicada, que depenent d'on es formi aquest petit huracà mediterrani, podria afectar a una extensió de Catalunya o una altra. Sí que és cert que el formen davant de la costa central i, per tant, el gruix de les precipitacions, repetim, cada dia restringit sobretot a comarques de Barcelona i de Girona. Però, repetim, si es produeix una miqueta més al sud, també les comarques del nord de Tarragona es podrien veure afectades.
1: Doncs bé, moltes gràcies, Marc, i seguirem molt de prop aquesta última hora perquè avui la meteorologia marca la pauta amb aquestes futures o potencials precipitacions que poden continuar marcant el dia a dia al nostre territori. Moltes gràcies.
3: A vosaltres, que vagi molt bé.
1: I no deixem de parlar d'aquestes pluges torrencials que es pronostiquen, perquè tal com parlàvem ara amb el company Marc Jaureguizar, ara mateix Protecció Civil està emetent una compareixença de premsa per informar de les darreres informacions sobre aquest temporal previst.
2: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que això, que es preveu un mini huracà del Mediterrani aquí a Catalunya, i ha anunciat que es decretaran mesures importants de prevenció.
4: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia de demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
2: Tal com comentava el president, durant la tarda hi haurà una reunió de seguiment d'aquest pla inuncat a la sala SECAT d'Interior per fer aquest seguiment de les pluges, i a les 5 de la tarda compareixerà la consellera Núria Parlon.
1: Canviem de terç, parlem de política, com no podia ser d'altra manera, d'habitatge. I és que el rebuig dels dos decrets ahir al Congrés dels Diputats torna a posar el focus sobre la continuïtat de la legislatura espanyola. El president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement dilluns.
2: Des de Riudarenes a la Selva, on es fa el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el secretari de la formació, Jordi Turull, ha assegurat que encara hi ha temps per acordar un nou decret, però ha advertit que si Pedro Sánchez opta per avançar les eleccions, el partit està preparat.
5: Volen solucions, i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
1: També hi ha dit la seva al president Salvador Illa, referint-se precisament a aquest bloqueig al decret per part de Junts per Catalunya.
4: No tingui la barra, perquè això ja cansa. De vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè bloqueja i diu, no, és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
2: També Esquerra Republicana, que hi va donar suport als decrets, demana al govern del PSOE que desencalli les qüestions pendents amb Catalunya que no es podrien aprovar amb un govern d'un altre signe polític. Elisenda Alemanya és la secretària general d'Esquerra Republicana.
6: El poder de convocar eleccions és de Pedro Sánchez, però sí que és veritat que des d'Esquerra Republicana li volem fer una recomanació, que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol, per rematar els compromisos amb Catalunya, sobretot perquè si no ho fa Esquerra Republicana no ho farà el Partit Socialista, el govern de la Generalitat, que està mancat d'ambició nacional.
1: Parlem ara de mobilitzacions. Una de les que s'han celebrat aquest matí, com diem, contra la no aprovació dels decrets de l'habitatge, ha sortit de Salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho explica amb més detall des de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
7: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
8: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
7: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
1: Les manifestacions no només s'estan produint a Catalunya, i és que també n'hi ha hagut a Madrid, on s'han aplegat milers de persones que han format fins a quatre columnes en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
2: Els participants s'han mogut sota una pluja sou entre crits demanant una vaga general i preguntant on està el govern progressista. Abans de l'inici, la portada del sindicat d'inquilines de Madrid, Valeria Racu, ha evitat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer de caure aquest divendres els dos decrets d'habitatge del govern espanyol, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
1: I per la seva banda, i pel que fa a mesures futures, la Generalitat preveu activar a principis del 2027 la compra conjunta d'habitatges amb ciutadans de més de 40 anys.
2: Aquest nou mecanisme té una dotació de 100 milions d'euros ampliables i calcula adquirir uns 2.000 pisos. Aquesta mesura s'afereix a l'ampliació de préstecs d'emancipació per a joves i la creació d'un fons de 25 milions d'euros per comprar pisos en casos de desnonaments. Ampliar la informació a l'Ester Minguell.
9: Un de cada quatre habitatges protegits del Pla 50.000 ja estan fets. Són 12.500 i 2.000 hi arriben a través dels préstecs d'emancipació al primer habitatge per a joves, que ara s'amplien i inclouran també obres de rehabilitació per ajudar a comprar construccions antigues. I pels més de 40 anys, aquesta nova opció, compartir hipoteca amb el govern i viure-hi com a propietari durant 50 anys. Sílvia Paner, que és consellera de Territori i Habitatge.
10: Què estem activant aquestes classes mitges treballadores perquè siguin propietàries i tinguin l'estabilitat i la tranquil·litat d'aquest pis i ens ajudin d'alguna manera a aquest treball que estem fent des de la Generalitat de tanteig i retracte. Jo m'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
9: Aquesta eina s'afegeix a la compra preferent d'habitatge a unes operacions en què el govern ha invertit ja 400 milions d'euros.
1: I encara parlant d'habitatge, però en clau més local, l'habitatge social és una de les opcions de què disposen els ajuntaments per donar resposta a les necessitats de trobar un lloc on viure a preu assequible. No obstant, en casos com el de Gombrèn, es troben amb impediments per posar-los a concurs públic.
2: En aquest municipi del Ripollès compten amb dos pisos a l'edifici consistorial, però aquest està afectat per la luminosi i també la casa de Cal Guarda, que requereix una inversió d'entorn dels 200.000 euros, que ara per ara és inassumible. I finalment, amb el bloc de pisos tutelats, construïts fa 20 anys i que mai no han estat utilitzats, una part de les quals és del Bisbat. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
11: L'Ajuntament de Gombrèn voldria reactivar els tres habitatges d'ús social de què disposa. No obstant, en aquests moments no és possible perquè els dos de l'edifici del consistori estan afectats per luminosi. César Uller, alcalde de Gombrèn.
12: No es podrà posar a concurs un que ja havia estat ocupat fins fa poc i l'altre que necessitava una reforma integral i que a mig fer la reforma va sorgir això de la luminosi. De fet, va ser per això que es va descobrir. I vam haver de renunciar a aquesta subvenció, l'obra ha quedat parada, i quan s'hagi solucionat la luminosi, optem a una següent subvenció, que mai tocava cobrir tot, la veritat és aquesta.
11: Gombrèn també compta amb la casa Cal Guarda, que tampoc es pot posar a concurs públic, ja que requereix una inversió entorn als 200.000 euros per tal de posar-la al dia.
12: Si tens tota aquella casa i ho has de destinar a lloguer social, també et fa pensar, però bueno, doncs que estem davant de 200.000 euros, quasi bé que s'ha de dir, a veure quan podrà ser.
11: Des de l'Ajuntament també hi ha sobre la taula el canvi d'usos dels pisos tutelats, amb una part del Bisbat i l'altra de municipal. En aquests moments, però, hi ha pocs avenços, ja que el poc que es va fer està aturat pel canvi de la secretària interventora.
1: I avui també hem de parlar de castells, perquè aquesta tarda es dona el tret de sortida a la segona jornada del concurs, que s'obre, com diem, a 4:45 de la tarda a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de l'any 2024. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Miquel González.
13: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tarraco Arena. Les portes s'obriran al públic a 3:15 i les colles entraran a plaça a 3:15 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
14: La gent, quan entri amb la seva entrada, se li facilitarà una pulsera que li donarà accés en aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi ha a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
13: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 9:15 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:15 de la nit.
1: Parlem ara també de successos, perquè els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
2: El 112 ha rebut l'avís passat 11:45 del matí i els bombers han mobilitzat 9 dotacions. En aquests moments els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i que els esforços es centren en contenir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
1: I en plana local anem fins a Cardedeu, al Vallès Oriental, que commemora aquesta setmana el Dia de la Gent Gran, amb una programació pensada per reivindicar el paper de les persones grans i alhora genera espais de trobada i participació.
2: Una celebració que porta el focus en compartir experiències, mantenir-se actius i enfortir els vincles entre els veïns i veïnes de diferents generacions. Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
15: A Cardedeu, en el marc del Dia de la Gent Gran, s'han dut a terme un seguit d'activitats durant aquests dies, entre les quals hi ha hagut un karaoke i un bingo musical per compartir una estona de música i diversió i un concurs intergeneracional en què s'ha pogut veure des de partides de dominó, d'escrabble o billar, fins a partides d'escacs, entre d'altres. Això ens expliquen des de l'organització.
16: Doncs aquests dies han estat, la veritat és que amb molta varietat d'activitats, hem participat força, molta gent gran, no?, del municipi. Hem estat al cinema, aquesta tarda tenim teatre, avui estem fent jocs de taula.
15: Una programació que ha buscat reunir persones de diferents edats al voltant del joc, la música i la cultura i reivindicar el paper actiu de la gent gran en la vida del municipi.
1: I en matèria de natura i medi ambient, les Planes d'Hostolers a la Garrotxa vol implementar un sistema d'alertes amb registre al mòbil per als visitants de l'espai natural del Brugent.
2: Segons l'alcalde del municipi, Marc Puig, estan treballant en protecció civil per evitar-lo de cara a l'any vinent. Des de l'Ajuntament també treballen en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Olot FM, Gerard Puigdemont.
17: Les Planes d'Hostoles ha tancat l'estiu amb més de 20.000 persones que han passat per l'espai natural protegit del Brugent. Des de l'Ajuntament asseguren que enguany hi ha hagut més civisme i que els visitants s'han deixat més diners als establiments i allotjaments del poble. De cara a l'any que ve, l'Ajuntament té previst impulsar un pla de protecció a l'entorn natural del Brugent. Marc Puig és l'alcalde.
18: Amb la Direcció General de Protecció Civil, un sistema d'alertes mòbils que sigui únicament exclusiu de les Planes, i això vol dir que durant la temporada vinent tota aquella persona que vingui a visitar l'espai obligatòriament serà obligada a registrar el seu número de mòbil en el moment de fer la reserva, i en el cas que hi hagi o bé sigui una riuada o bé, i per desgràcia, tinguem un incendi que ens vingui de fora o bé que es provoqui en el mateix gorg, com aquella persona ha d'evacuar l'espai.
17: L'alcalde de les Planes d'Hostoles diu que han estat treballant en la redacció del document únic de protecció civil municipal i que estan treballant en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Diu que una mesura com la de l'avís d'alerta als visitants podria agilitzar a fer possibles evacuacions.
1: I obrim ara Plana Cultural i ho fem marxant fins a Rubí, on ha començat la 12a edició de La Nu, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
2: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que per primer cop ha reunit la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. L'ha seguit des de Ràdio Rubí el David García.
19: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdo Shanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC. O la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
20: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sempre l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
19: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la Nu estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
1: Són les 2 i gairebé 22 minuts. Moment de parlar d'esports.
21: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem amb futbol i en aquest cas femení, perquè demà el Camp Nou torna a obrir les portes per a un nou clàssic de la Lliga F, i és que el Barça rebrà el Real Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba aviat a la 6a jornada de competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
2: Les blaugranes el curs passat es van imposar en els 6 partits que van jugar contra les blanques i busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte on ja sumen 5 victòries de Lliga i 2 de Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el seu marge davant de la classificació aconseguint aquests 3 punts.
1: I abans, avui, seguim parlant de la Lliga F, l'Espanyol i el Badalona Women han disputat els seus respectius partits de Lliga. Les blanquiblaves han empatat a casa davant l'Alavés, un empat a 0, i en aquest cas les badalonines jugaven fora en un partit boig que ha acabat fa uns minuts al camp del Sevilla. En directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche, bon dia. Bé, sembla que no tenim el company, el Pau, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Intentarem recuperar-lo durant els propers minuts. Seguim ara amb futbol masculí a la segona divisió. El Sabadell rep l'Andorra avui a la Nova Creu Alta a partir de 6:45 de la tarda. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
22: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya en serien 4 i 6 amb el play-off de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit. Arthur Bonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta, a més, dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
1: Seguim amb més esport. Parlem de bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les 3 jornades disputades. I avui comença la jornada de la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
23: La 6a Joventut debuta a les 6 de la tarda a la CB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la festa verd i negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crack, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre El Indiaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
0: Andorra és un equip molt físic, molt vertical, y tener tiradores y tal, y tenemos que hacer una buena defensa, jugar como equipo y sacar una buena victoria en casa.
23: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zantabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
2: I també jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 i demà serà el torn del Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona que visita el Baskonia a les 6 de la tarda i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7.
1: Amb la jornada de la Lliga CB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
2: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
3: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
4: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
3: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
4: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
3: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
1: Ràdio Arenys, la primera.

0: Sabies que...
1: La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.
2: Ràdio Arenys, la primera en informació.
3: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui amb xàfecs que poden ser torrencials.
5: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumuli més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
3: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
6: Bon dia, Eduard.
3: Referent a aquest temporal, encara Protecció Civil demanarà que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de la tarda de demà diumenge. Davant aquesta situació de perill extrem, és moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
7: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i pel litoral català. Ruixats que s'han començat a endinsar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot el litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descarregar molta intensitat de la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
3: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
5: En aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement de cara a dilluns.
3: I avui se celebra la segona jornada del concurs de castells a partir de 4:45 de la tarda a la Tarra 40, plaça de Tarragona.
5: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la seva victòria del 2024.
3: I en els esports, en futbol femení, demà al Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F.
5: I és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba bastant aviat, a la 6a jornada de la competició i just abans de l'aturada de seleccions.
3: I en bàsquet, recordem ahir la victòria del Barça a la pista del Beşiktaş Turc per 82-95, la segona en 3 jornades de l'Eurolliga per a l'equip blaugrana. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui, que es preveuen torrencials, en concret la possibilitat de precipitacions poden ser d'un acumulat de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb un perill, com diem, de 6 sobre 6 i també de fins a 90 litres en un període de 3 hores, també amb un grau de perill de 5 sobre 6. És moment, doncs, de conèixer la darrera hora. Connectem en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
3: Això que comentem, Marc, aquesta darrera hora, ara mateix a les dues s'ha fet la compareixença també de Protecció Civil per actualitzar totes les dades i el que ens ve per davant, però estaríem parlant d'un fenomen bastant semblant al que vam viure dijous al Ter Sud de Catalunya, no?
0: Sí, estem davant d'una situació excepcional que pot ser històrica, per una banda, per la creació d'aquest possible medicant que es formaria davant de la costa catalana i el que implicaria, és a dir, fortes ventades i també una pluja que cauria de manera torrencial, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona. Estem parlant de que amb prou feines, 6-7 hores, podíem arribar a recollir entre els 200-300 litres per metre quadrat. Sí que és cert que hi ha algun model que ens indica que a cavall del Gironès, del Baix Empordà i també del Pla de l'Estany podríem arribar a recollir al voltant dels 300-350 litres per metre quadrat. Per tant, estem davant d'unes hores que poden ser històriques i que, sobretot, molta precaució en rius i rieres perquè creixeran i creixeran d'una manera molt sobtada.
3: A més, Marc, Protecció Civil ja ha anunciat l'enviament de desalert, no?, en les properes hores i de restriccions també a les comarques que poden estar més afectades, en principi a partir de les 8 del vespre d'avui i fins a les 2 de demà, que és, se suposa, no, segurament que és quan es concentraran el major volum de precipitacions en aquestes comarques que, com diem, estan en un perill màxim de 6 sobre 6, no?
0: Correcte, estic bastant d'acord amb el llançament d'aquesta alerta. Tenim, deixa'm dir-ho d'una manera, la sort que passarà la matinada, el gruix de la població ja estarà doncs a les seves cases. Sí que és cert que a la nit treballa molta gent que es desplaça, però el gruix de la població estarà ja molt més a les cases i, per tant, aquestes precipitacions que esperem repetint que siguin torrencials tindran lloc doncs, a partir de les 8, a partir de la nit i sobretot a la matinada. I a partir d'aleshores, sobretot demà al matí de diumenge, aquests ruixats a poc a poc s'aniran desplaçant ja per les comarques de Girona. A poc a poc s'aniran desgastant i a la tarda els ruixats es mantindran en aquest sector, però ja seran molt més irregulars i no amb tanta intensitat.
3: I ja per acabar, Marc, pel que fa a aquest fenomen, no, aquest mini huracà que també s'apunta que pot arribar, el tema és si arribarà a tocar terra o no, no?
0: Exacte, si toca terra estaríem davant d'una situació encara probablement pitjor, en el sentit que doncs, el vent encara es podria reforçar, la precipitació podria endinsar-se inclús una miqueta més terra endins. Per tant, estem repetint davant d'una situació excepcional i repetim també molta precaució a les properes hores perquè estem davant d'un fenomen que no passa molt sovint i, per tant, hem d'estar doncs, amb els ulls ben oberts i, sobretot, evitar els desplaçaments que no siguin necessaris.
3: Doncs moltes gràcies, Marc, i com hem dit, molta atenció i molta precaució a tota la població, especialment en aquestes zones que es poden veure molt afectades en les properes hores o, com a mínim, fins a la jornada de demà diumenge. Moltes gràcies, Marc.
0: A vosaltres. Que...
3: Seguim parlant d'aquest futur fenomen meteorològic que s'acosta perquè, com dèiem, fa uns minuts Protecció Civil estava duent a terme una compareixença de premsa per actualitzar les dades de situació i el que farà és demanar que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades, que, com hem dit abans, afecten pràcticament tot el litoral del territori català entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de demà diumenge.
5: Aquesta tarda s'enviarà un desalert per informar tota aquesta població i el Servei Meteorològic de Catalunya ha qualificat que potser hi haurà un mini huracà mediterrani. Escoltem la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, i el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà.
6: Nosaltres recomanem que aquelles activitats que comportin mobilitat a partir de les 8 de la tarda d'avui fins demà a les 2, totes aquelles activitats que comportin mobilitat que provoquin, per tant, una perillositat en aquesta mobilitat i en aquesta situació d'estar en espais potser oberts, per exemple, doncs, no, nosaltres entenem que no és un moment per dur-les a terme.
8: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu, aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs, podria arribar doncs, a ser això, un mini-huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
3: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha advertit, i com ens acaba d'explicar el company Marc Jaureguizar, un mini-huracà mediterrani. També ha anunciat que el govern decretarà mesures importants de prevenció.
9: Ve un mini-huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia de demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
5: Durant la tarda també realitzarà una reunió de seguiment del Pla Inuncat a la sala SECAT d'Interior per fer aquest seguiment de les pluges. I a les 5 compareixerà la consellera Núria Parlon.
3: Parlem ara de política i més concretament d'habitatge, perquè el rebuig dels dos decrets ahir al Congrés dels Diputats torna a posar el focus sobre la continuïtat de la legislatura espanyola. El president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement dilluns.
5: Des de Rodoneres, a la Selva, on es fa el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el secretari de la formació, Jordi Turull, ha assegurat que encara hi ha temps per acordar un nou decret, però ha advertit que si Pedro Sánchez opta per avançar aquests comicis, el partit està preparat.
10: Volen solucions, i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
3: També hi ha dit la seva el president Salvador Illa referint-se precisament al bloqueig dels decrets per part de Junts.
9: No tingui la barra, perquè això ja cansa. De vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè ho bloqueja i diu, no és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
3: De parlar també de les manifestacions que s'estan celebrant avui tant a Catalunya com també a Madrid. Una de les que s'ha celebrat aquí a casa nostra ha sortit de Salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho amplia amb tots els detalls des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
11: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
12: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
11: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
3: I com he dit, també hi ha hagut mobilització a Madrid, en aquest cas fins a 4 columnes de milers de persones s'han dirigit en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
5: Els participants s'han mogut sota una pluja suau entre crits demanant una vaga general i preguntant-se on està el govern progressista. Abans de l'inici d'aquestes marxes, la portaveu del Sindicat d'Inquilines de Madrid, Valeria Raco, ha avisat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer decaure aquest divendres els dos decrets d'habitatge del govern, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
3: I I avui també és dia de Castells, amb la segona jornada del concurs que s'obre aquesta tarda a partir de 4:45 a la Tàrraco Arena, plaça de Tarragona.
5: En total hi participen 18 colles i els Castells de Lleida aspiren a revalidar la victòria del 2024. La prèvia ens la fa des de Tarragona Ràdio Miguel González.
13: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tarraco Arena. Les portes s'obriran al públic a 3:45 i les colles entraran a plaça a 3:45 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
14: La gent quan entri amb la seva entrada se li facilitarà una pulsera que li donarà accés en aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi ha a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
13: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 9:15 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:15 de la nit.
3: Parlem ara de successos. Els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
5: El 112 ha rebut l'avís passats 12:45 del matí i els bombers han mobilitzat 10 dotacions. En aquests moments, els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i els esforços es centren en contenir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
3: I encara un apunt més de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la recaptació i comercialització de dispositius robats.
5: Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir els terminals robats, principalment a Barcelona. En una de les operacions es van detenir 13 persones d'entre 22 i 57 anys i es van recuperar més de 140 mòbils a Ciutat Vella, amb un últim detingut realitzat a posteriori. I en aquest altre cas es va arrestar 4 persones d'entre 26 i 33 anys i es van intervenir 120 mòbils.
3: Obrim ara plana local i comencem a Tordera, al Maresme, que commemora la Setmana Europea de la Lactància Materna amb un cap de setmana d'activitats on destaca un mural col·lectiu i una lectura de contes sobre, precisament, la lactància. Des de Ràdio Tordera ens ho explica Lluís Sabater.
15: Sota el lema Lactància Materna, un inici sostenible en qualsevol circumstància, enfortim les accions que funcionen, la jornada vol sensibilitzar la població sobre la importància de protegir i promoure l'alletament matern. Anna Pol és infermera pediàtrica del CAP Tordera.
16: Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver ser alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
15: Entre les activitats previstes hi ha la realització d'un mural amb la participació de les famílies, així com també una lectura de contes de lactància.
3: I marxem ara fins al Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa, que ha renovat la seva imatge a través de nous cartells, panells informatius, maquetes i inclús un túnel.
5: La intenció de restituir l'espatge del nou públic combina els que hi han estat i repeteixin. Els guies han notat menys afluència de visitants aquest any que els anteriors. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
17: El Museu de les Mines del Carbó d'Ogassa presenta una nova imatge. Després de molts anys sense fer-hi cap modificació, ara s'hi han instal·lat nous cartells, tant a l'exterior com a l'interior. A dins es poden veure panells informatius que expliquen la distribució de les diferents mines de la zona o l'evolució de l'activitat minera amb el pas dels anys. Entre d'altres, la voluntat és oferir més detalls als visitants sobre la història del poble miner. Parla Enric Solà, guia del Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa.
18: Això també treu una mica més d'informació amb la mineria que hi havia hagut aquí i tot això. Abans hi teníem moltes fotos I, esclar, per veure una foto del temps aquell que ningú coneix a ningú, tampoc era molt interessant.
17: Les visites al museu són força desestacionalitzades, però enguany els guies han notat una davallada en l'afluència de turistes. És cert que molta de la gent que visita la zona prefereix gaudir de l'entorn natural que no tancar-se al museu. Els nous cartells i panells informatius pretenen atreure nou públic al museu i que aquells que repeteixen experiència puguin veure l'espai d'una nova manera. Ogassa continua així defensant i cuidant el seu llegat miner.
3: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des dels Pallaresos, i és que aquesta població tarragonina es prepara per viatjar a principis del segle XX amb les sisenes jornades modernistes del Camp de Tarragona, que començaran aquesta mateixa tarda.
5: S'allegaran també durant gairebé un mes amb la celebració de la gran festa modernista als Pallaresos 1900. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
19: Enguany, la festa transportarà els visitants fins al 1915 amb una història protagonitzada per dos dels grans noms del modernisme català, Josep Maria Jujol i Antoni Gaudí. Un dels principals actes de la jornada serà la inauguració del gran mural modernista als Pallaresos 1900, obra del pintor Carles Arola. Un mural que s'ha pintat a la casa on va néixer el mestre Gols i que representa una casa de poble de principis del segle XX. La regidora de Turisme, Maria Jesús Coronado, explica com van triar el mural i com van enfocar el seu significat.
20: Carles Arola, que és un magnífic pintor, va passar una proposta que de seguida ens va encantar, aquesta proposta. I el mural surta amb molts personatges que vivien al poble dels Pallaresos.
19: La celebració continuarà amb el Ball de Gegants, la tabalada del Ball de Diables dels Pallaresos i la participació de l'Escola de Música Lautaro.
3: Fem encara una altra parada cultural, en aquest cas a Rubí, on ha començat la 12a edició de la NU, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
5: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que, per primer cop, ha reunit la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. La seguida és de Ràdio Rubí, en David García.
21: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdo Shanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC. O la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
22: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sempre l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
21: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la NU estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
3: Són les 2:51 minuts. Anem a parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol, i és que demà el Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F, i és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba molt aviat, a la 6a jornada de la competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
5: Les blaugranes, que el curs passat es van imposar en els 6 partits que van jugar contra les blanques, busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte, on ja sumen 5 victòries en Lliga i 2 a Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el marge al capdavant de la classificació si aconsegueixen aquests 3 punts.
3: Seguim ara amb futbol masculí, perquè a la 2a divisió el Sabadell rep l'Andorra a la Nova Creu Alta aquesta tarda a partir de 6:45. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
23: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya en serien 4 i 6 amb el play-off de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit. Arthur Artur Bonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta, a més, dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda, s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
3: Recuperem ara la informació de futbol femení perquè aquest matí l'Espanyol s'ha imposat a l'últim minut a l'Alavés a casa per 1-0, mentre que el Badalona Women ha jugat un partit boig al camp del Sevilla. Ens ho explica en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche. Pau, bon dia.
0: Molt bon dia, efectivament. Partit completament esbojarrat, sobretot a la segona meitat, on hem vist 5 gols, dos d'ells en l'afegit. El Badalona ha empatat 3-3, després d'anar perdent per 2 cops al marcador, amb el 2-2 aconseguit al 95, posar-se 2-3 capdavant al marcador, però un minut després, a la represa, han tornat a empatar el conjunt sevillista, amb una acció que ha despertat, a més, una mica de polèmica, perquè el conjunt badaloní reclamava un possible fora de joc a l'inici de l'acció. Tot i així, un punt abans d'aquesta propera aturada. Recordem que la setmana vinent no hi ha competició a la Lliga F.
3: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest empat a 3 entre el Badalona Women i el Sevilla. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en 3 jornades. I avui ja comença la jornada a la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
1: La sisa Joventut debuta a les 6 de la tarda a l'ACB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la Festa Verd i Negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crack, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre Elin Diaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
2: Andorra és un equip muy físico, muy vertical, y tener tiradores y tal, y tenemos que hacer una buena defensa, jugar como equipo y sacar una buena victoria en casa.
1: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zantabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis.

0: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, la primera.
1: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
2: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
3: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
2: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
3: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
2: Més que Salut.
3: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Sabies que...
1: Sabies que hi ha un llac a Tanzània que converteix els animals en estàtues? El llac Natron, ubicat a la Gran Vall de Rift, té un pH tan alt i una alcalinitat extrema a causa de les sals i minerals provinents de les cendres volcàniques properes que pot calcificar les criatures que moren a les seves aigües. Aquest fenomen va ser capturat pel fotògraf Nick Brandt al 2011, que va trobar aus i ratpenats petrificats en postures gairebé intactes, com si el temps s'hagués aturat. L'aigua del llac, que pot assolir temperatures de fins a 60 graus, està saturada de carbonat de sodi, fet que actua com a un conservant natural. No tots els animals moren en tocar-lo. Els flamencs, per exemple, hi prosperen perquè la seva dieta i adaptacions els permet tolerar les condicions. El color vermellós del llac, causat per bacteris halòfils, afegeix un toc surrealista al paisatge.
2: Ràdio Arenys, la primera en informació. Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.

Benvinguts de nou al Rodamont. La setmana passada us dèiem que com a traca final de les festes de la Mercè hi hauria, com no, l'espectacle piromusical que es feia sempre a darrere de les fonts de Montjuïc, doncs el piromusical. Doncs aquesta vegada, malgrat que nosaltres vam dir que es faria a Montjuïc, els organitzadors van decidir que no. Van decidir que es fes a la platja, davant de la platja de Barcelona, i la veritat, no era el que esperava. D'aquests espectacles de focs artificials es poden veure quasi bé a cada poble de la comarca, a vora del mar. El piro musical s'ha de fer, com sempre s'ha fet, a Montjuïc. I demanem que els organitzadors ho pensin bé i l'any que ve torni al piro musical a Montjuïc, a les fonts i amb la gent congregada al passeig de Maria Cristina. Bé, i ja que parlem de Montjuïc, doncs diguem que en el Palau de Fires de Montjuïc, un dels palaus, hi haurà doncs, el Oktoberfest, la festa de la cervesa alemana. Des d'ara i fins dues setmanes del proper mes hi haurà doncs, un veritable festival de cervesa alemana, de bocates de Frankfurt amb la seva mostassa, els kebab i com no, tota la delicatessa de la cuina germànica. I ja que parlem de Montjuïc, també una mica més amunt, en el poble espanyol, hi haurà a la plaça gran del poble espanyol, hi haurà un gran festival de les patates braves. Els que us agradin les patates braves, doncs en tindreu de totes les classes, amb aioli, amb salsa picant, en fi, de tota mena. Ja hem parlat d'això, doncs ara que parla de festes. A Guaire, a la comarca de Lleida, hi ha un gran festival de productes de la terra. Els que sigueu vegans disfrutareu d'allò més, productes de la terra del Guaire. I a Peratallada, a Girona, la Fira Medieval. Una fira medieval veritablement formidable. També el dia 4 d'aquest mes que ve, doncs, bueno, aquest mes que som, doncs hi haurà la presentació a Arenys de Mar del Calamarenys, una fira del calamar que es farà properament. Doncs la presentació es fa ara. I, ja que parlem de tot, avui aquesta setmana propera, el proper programa, us vull parlar de dos trens, dos viatges de tren que, com almenys, un cop a la vida heu de fer. Avui començarem amb el tren dels Llacs. El tren dels Llacs que surt de Lleida i va cap a la Pobla de Segur. Mireu d'agafar els seients de la dreta, al costat de la finestra. Així podreu veure el formidable paisatge que el tren va fent a poc a poc i vau veient, aneu veient els llacs que hi ha a baix. Quan arribeu a la Pobla de Segur, doncs busqueu una fonda o un restaurant per fer el vermutet i el dinar. I després, a l'hora en què l'interventor del tren us ha dit que aneu a buscar el tren per retornar cap a Lleida. Què us sembla? La setmana que ve agafarem un altre tren, aquest més petit, però també molt interessant. I ja que parlem d'això, doncs, ja arriba el moment de la portada musical. Portada musical que avui és amb la Carly Simon, una cantant nord-americana, que ens diu que ens porta sota la seva pell. Ens porta sota la seva pell, la Carly Simon. A veure què us sembla.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: Per al poble d'Olot, com que ja arriba la tardor, els arbres comencen a caure les fulles, els núvols ja no paren i van amunt i avall. El vent els empeny d'un lloc a l'altre. Les fulles seques rodolen com si ballessin. Ja arriba la tardor i tot canvia de lloc. Els ocells se'n van a volades, tot cridant. Volen canviar de clima abans de l'hivern. Ara comença a ploure. Ho fa acompassadament. A poc a poc hem començat a treure les flassades dels armaris. Van canviant de lloc els abrics, els vestits. Tot i tothom es prepara per un canvi de clima. Els ocells, d'altres colors i d'altres contrades. La nostra vida també va canviant. Com sempre, a l'estiu, tots són rialles i alegria. Tot és clar i net. Però ens arriba la tardor i veiem que no és el mateix. Ara tenim temps per pensar i tot copsar la realitat. Potser percebrem que hem deixat passar el temps, de vegades envejanades, sense cap to ni solta. Ara arriba la tardor i tenim d'estar alegres, alerta i desperts. La vida té uns moments impecables i sorprenents. Bé, per al poble d'Olot.
0: Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

Bé, amics i amigues de Rodamont, ja anem despedint el mes de setembre. La cançó que diu setembre, temps plujós, temps de pluja. Bueno, la temperatura ja veu que està fresqueta, estem pluges. Algunes ja ho veus ja com estan, van vingut fins a Barcelona, em sembla 75 litres, vull dir, i s'han colgat també. El problema és que quan plou fa mal, és això és el problema. Estem pendents de la pluja i ens fa mal. Ara ens ho hem de fer mirar perquè anem construint, aviam, s'han colgat quants habitants té ara, una barbaritat, tot ha anat creixent, tot era camp, en fi, sense comentaris. També hem de dir que és l'estiuet de Sant Miquel, després el novembre vindrà l'estiuet de Sant Martí, però aquest, bueno, podem dir que l'estiu encara no l'hem deixat, si continua fent calor. I després, bueno, felicitem també la gent de Lleida, que celebren la festa agrícola de Sant Miquel, i també de bons ja els sants, hi va ser el Sant Miquel, i aquest també tenim el sants de la setmana, doncs hi ha Santa Teresa de Lisieux, que serà el dia 1 d'octubre, que era monja, va morir molt jove, i després ja la setmana que ve, bueno, el mes que ve, diguem-ho així, vindrà la Santa Teresa de Jesús. I també ja celebren els sants Graviel i Rafael, diguéssim. I no sé quan és l'Àngel Custòdio, no sé quan això ja hauríem de mirar. Em sembla que és el patró de la policia, eh? Doncs aquí és Sant Miquel, Graviel, Sant Rafael i llavors ja els l'Àngel, Sant Àngel Custòdio. Doncs llavors també hi ha els sants, és el diumenge serà Sant Francesc d'Assís i llavors l'anterior, el dia 3, és Sant Francesc de Borja, però el que és el primer va ser Sant Francesc d'Assís i després Francesc de Borja era un sant que va servir al rei Carlos, l'emperador Carlos I, i quan va morir l'emperatriu Isabel de Portugal la va acompanyar a les despulles i a l'obrir-la, al veure una dona tan hermosa o guapa que havia sigut, al veure-la així, diu, no serviré a cap senyor. D'aquesta manera va renunciar a tot i es va fer jesuïta. Aquesta és la petita història dels sants. Bé, doncs ja anem ara com sempre, la cantarella, diguem-ho així, per la que no es diu, però, bueno, sembla que està tot aquí, però el petroli va pujant, i llavors aquí és culpa si el petroli puja, és culpa del bomber, que va encenent a focs i després diu que els apaga. Doncs també hi ha hagut, ara no teníem prou de part d'això, que també a part de Cuba, que jo vaig seguint les notícies i tot, bueno, aquells sí que són autèntics d'ecologistes, perquè tot ho han de sembrar tot a mà, no tenen res ni res per sembrar ni res, tot ho han de fer a mà, i hi ha més reportatges que, no ho sé, pobra gent, se'ls ha d'ajudar, digui que sigui. I després també, ara n'hi ha una altra, Etiopia també, en tenen prou que ha començat una nova guerra. Llavors, què? Més desplaçats, la gent aquesta va immigrant i què? Problemes? O sigui, s'ha de resoldre tot això, perquè si no és on, bueno, va esclatant. I no cal dir, doncs, cada setmana, desgraciadament, el de sempre, dones assassinades. Bueno, anem ara, ja anem a part de comentar. Mira, sempre vaig a Lady Gentleman, doncs pues mira, això que també hi ha la guerra aquesta, el problema de Ceuta, la invasió o el que sigui, i també el Marroc ha nombrat, que fa gràcia, pues aquest ara per postres ha nombrat, ens alegrem, evidentment, la primera ministra, després d'aquestes eleccions, ha nombrat primera ministra, no sé si havia sigut alcaldessa de Marrakeix, el que sigui, Fàtima, el d'allò, Montsai, Sara, el Montsai, o així, Sadi. Bueno, doncs ens alegrem i espero que arriben a un acord amb el problema de Ceuta. També no hem de a part, després ja el Gentemó, doncs mira, a la visita que el papa Lleó XIV ha fet a la França laica, doncs ha estat molt bé, diguéssim, les notícies i tot, i intenta doncs, que Europa, doncs es fem els deures, en fi, amb tot el que està caient. I després també, un que pot ser un bon element per fer tot això que ens està preparant el Trump, doncs
el primer ministre del Canadà, Mark Carney, que sembla que és un home molt ben preparat, que pugui fer una persona per poder enfrontar tots aquests problemes que venen. Doncs ja està. I també, doncs, ja sabeu tot això que ha passat també a Madrid, amb això de la Mari Carmen, que jo, per exemple, vaig a la Ràdio Argentona i, com que sempre em fan dir una cançó, aquesta setmana he dit a setembre temps plujós, i la setmana que ve diré, mira, diré que era del Duo Dinàmico, a Mari Carmen, és la cançó aquella, doncs, sense, no, ja no faig cap més comentari d'això. Desgraciadament també n'ha passat un aquí a la capital del Maresme, al barri de Cerdanyola, i esperem que se solventi, vull dir, ben a la vora d'aquí. A de bones, mira, el Festival de Sant Sebastià també ja s'ha acabat, també ha vingut en Brad Pitt, després ha vingut també a Madrid amb la seva parella, la Inés Ramon, i ben bé, s'han passejat per Sant Sebastià i em sembla que s'han tornat. Bé, ella és madrilenya i després li han donat al Javier Cámara diversos premis i tot el que sigui. Vull dir, és un festival... hi havia la Carmen Machi també, i en fi, ha sigut maco veure el festival i tot, i veure amb les pel·lícules que hi ha. Després també el... mira, una cosa també ens celebrem, ja que se celebra l'octubre, també els diaris ja han dit que ha vingut, l'han amnistiat a la Marta Rovira, doncs benvingut sigui, i que vinguin tots, i que el que hàgim de fer ens ho fem tots aquí, parlamentem, i que tots tornem, sense més comentaris. Després, mira, l'altre dia vaig pensar, hi va haver-hi el casament aquell del fill del Creueres, del Josep Creueres, que és el de... és el director de l'editorial Planeta, i dic, oi, quan vaig mirar la revista, dic, oi, les lectures no hi és, em va estranyar. I aquesta setmana vaig mirar i aviam, qui és el propietari? És clar, el propietari és de la competència, diguéssim, i es diu Rodrigo, i és clar, també fa la competència, i per això, bueno, li podíem haver posat una mica com quedar, però no va sortir res, les lectures no ha sortit res. Però em va estranyar, dic, oi, com és que no ha sortit? Bueno, en canvi, ha sigut el casament de la Paz Padilla, la filla, l'Anna, que també és influencier, doncs així. Però em va estranyar això. Bueno, mira, els aniversaris. L'altre dia, la setmana passada, a mi me'n vaig descuidar, era la Sofia Loren, tot un artista, tot el glamour, 92 anys, sembla ahir, vull dir, va començar des de Nàpoles, va pujant, dirigint pel seu... que després va ser el marit del Carlo Ponti, i feia aquelles pel·lícules típiques d'Itàlia, al final la van veure en pel·lícules dues dones, també, i ha fet moltes pel·lícules, per exemple, amb Marcello Mastroianni, també els Girassols, i després va fer Doña Jimena, fent amb el Cid, bueno, moltes pel·lícules ha fet, vull dir, i ara de gran es va quedar una gran senyora, vull dir, pues felicitats. El Boris Aguirre, 61 anys, el David Verdaguer, el que va fer la pel·lícula de l'Eugeni, 43, el Sergio Dálmada, que Bailando Pegados, que es diu Sergi Josep Dalma, que és de Sabadell, doncs 62 anys, el Jordi González, que ara ja ha començat la temporada del Col·lapse, dèiem la Paz Padilla, 57, el Joan Pere, el nostre amic que viu a Argentona, 78, som de la Quinta. Alguna vegada sempre el saludo quan va buscar el pa o va per Argentona a comprar. La Whitney de Paul Troff, un nom que em costa parlar, 54 anys. El José Cresistán, 89. I mira, aquest actor que havíem vist de començament allò, Espanyolades, no, de res, ara tenen la part dramàtica i està fent, em sembla que és el Teatre Barcelona, i sembla estar a Barcelona, i també fa la història de la família de Fernan Gómez, doncs treballa molt bé, i l'edat que té, doncs molt bé, la part dramàtica, d'això. Després la Sandra Berneda, 51, el Paco León, actor, 52, i la Maribel Verdú, 56. Mira, els premis de La Vanguardia, també, que ha mirat el diari, ha vingut tot el glamour, tot tant si són d'un diari de l'altre, com veus de tot i veus aquí l'empresa, els d'allò, el futbol, de tot, dius, bueno, no cal parlar amb tot, i tot és maco perquè tots, després de les idees i tot, pues es troben allà i fan les seves xerradetes, molt bé. Pues li han donat al primer ministre,
Genesis Frederic Nielsen, 32 anys, que ara fa poc ha arribat amb un acord amb el TAM per sobre de Groenlàndia, doncs ens felicitem. Després l'Isidre Feiner, el president de la Caixa, i després també en Joan Montserrat, li han donat també un premi, i després la Maya Romero, doncs també actriu, no sé si és actriu o que cantant. Vull dir que va ser una festa maca, vull dir, de Barcelona. I després els premis MTV li han donat a la Taylor Swift i a la Madonna, també. Bueno, doncs mira, va com va. I llavors, la família real, doncs ahir vam tenir la visita del president de Macron, totes les revistes també, el glamour i tot, els vestits, la Brigitte, en fi, que ja és l'última despedida, perquè va ser l'any que ve hi haurà eleccions, bueno, glamour, tot, i el rei també ha fet un discurs, es pot dir que bé, diplomàticament, i li en Europa, que veiem què espera, que és la frontera, bueno, doncs molt bé. I després també la reina va visitar Talavera, va inaugurar un centre de, diguéssim, d'estudis, d'AGB o que sigui, a Talavera, molt bé. I la reina també ha anat a Nueva Orleans, també per commemorar el 250 aniversari de la independència dels Estats Units. I llavors també la va rebre la presidenta de l'Institut Reina Sofia, Institut Espanyol, Reina Sofia, que és la Pilar Lladó. Llavors dic, ai, aquesta senyora, dic, em sembla que em sona. I l'avantatge que té el Google, i miràs, ai, sí, és la filla del ministre Lladó, i quan modèstia a part, i com que nosaltres a Argentona fèiem una festa dels Lladors, i jo li vaig enviar, va ser ministre a en Suárez, i sí, em va contestar, i molt agraït pel vídeo. Jo sembla que és d'origen català, que són aquestes famílies que també s'han afincat a Madrid, però molt amable, doncs aquesta és la filla, em va fer gràcia, Pilar Lladó. Després també també hi ha la Carolina de Borbón de Sicílies, és cosina segona del rei, i tot que també es veu que tenen una bona relació amb aquest nou candidat de les eleccions a França, el nebot de la Le Pen, la Marie Le Pen. Bueno, doncs ja, bueno, ella té la seva personalitat i tot, i li canta a les 40, evidentment. Bueno, ja sortiran la setmana que ve, ja si hi ha alguna relació, ja ens informaran. I després les revistes, doncs mira, ja aquí els 10 minuts, la Tana Roca ja diu, prepara el seu casament pel 27, però ai, jo amb això, com diu un amic meu, diu, els pagesos s'han de casar amb pageses. Tot és molt maco, ella està vivint un glamour i tot, però després, quan s'han de casar, i lluent me'n vaig 2 mesos de fer la campanya a Amèrica i tot. Oh, jo em quedo a casa, aquí i allà, no està acostumada. Després s'han de quedar les finques en allà, oh, m'avorreixo i tot. La seva mare, també, la duquesa d'Alba, també l'àvia, va tenir un amor amb Torero, després van ser amics i tot, però, bueno, després ja heu vist com va acabar la seva mare amb el Rivera, també van quedar separats, i les diferències, vulguis, no és que siguin les diferències i tot, és la forma de viure d'un torero, i la majoria ho veieu, el cordobès, tots aquests, l'altre també, ara no em ve la memòria, tots també van acabar d'allò, i el cordobès, també el fill, perquè costa molt aquesta feina. Ara surten a les revistes, però després, a més, el problema que després és l'economia, ja sempre dic. Aquí surt aquí una exclusiva, ja ho comentarem aquí després un moment. Aquí, doncs les revistes surt la Lídia Santos i el Christopher, parella sorpresa. La Rosalía apassionar el reencuentro amb la seva parella, l'Oïla Bahia, a París. Bueno, i llavors aquí ja sí, quasi bé ja podem dir-ho tot, ja hem dit més o menys. Aquí, a mi em va fer gràcia, ja hem dit aquí, ja ho hem parlat de la Conxa, sempre. Mira, una cosa que em fa gràcia amb això, que a mi m'agrada, diu, Barcelona ja té la pizzeria estil Nova York, diu, la que faltava. I és d'aquestes pizzas que la pots estirar, o sigui, la pots doblar com si fos un entrepà i tot el que sigui.
I jo dic, mira, a mi m'agrada sempre, veus el formatge tot, i es veu que estan per tot el món, però diu que és a l'estil Nova York, o sigui que és aquelles tampines que la pots embolicar bé i menjar-te-la crec-crec, i no de vegades aquestes que són, necessites allà un ganivet i una forquilla, i de fortes que són. Bé, doncs aquí també hi ha, abans de dir, la... Ah, mira, també ja ho vaig dir l'altre dia, que es havia mort la chihuahua de la princesa Astrid de Noruega. Després de morir la princesa, el gos aquest s'ha mort. Bueno, doncs mira, bon exemple de que sigui. I ara aquí, passem per sobre una mica les revistes. Aquí hi ha Violetara Rivera i Roca Rey, diguéssim. Aquí surt, es veu els pares. Aquí diu Cayetano Rivera reapareix tant la reconciliació dels seus germans. Bueno, molt bé, doncs esperem que continuï. Llavors l'herència de Paquirri, que el Paquirri li ha regalat una forma de torero, que era del seu pare, un cap de toro, de brau, diguéssim, doncs molt bé. Doncs ara se reconcilien, és el millor que poden fer. I, bueno, si les revistes que es dediquin a altres coses. Aquí Lídia Santos, ja està aquí amb el Christopher, i la Rosalía també acaba la seva gira. Blanca Romero convida per tres amb el seu nòvio i la seva filla a Madrid. La van conèixer que era l'ex d'en Dalló. Era la filla, sí, la parella i Lucía, la filla de la model. Vull dir, molt bé. Ah, mira, el Quique Sánchez Flores, que és el clan de la Flores, que també ha sigut avi, també el bategen i tot, doncs pues aquí que havia sigut entrenador també, havia sigut entrenador de l'Espanyol, que és el fill de la germana de la Flores, la Carmen. En fi, que se'n va cap a, bueno, 90, ja el deu tenir. Aquí surt la família real noruega per la princesa, per la mort de la princesa Astri. En fi, Alejandro Nieva, les primeres imatges, que és la germana de l'Iñigo Nieva, amb el Jesse Williams i el recient nat, passegen per allà. Aquí, després... Amaya Montero, no estem per tonteries. I aquí hi ha una mica de han fet una... Aquí Tom Cruise i Kathy Middleton, una parella de cine a l'alfombra roja. És la duquesa de... La princesa de Gales i amb el Tom Middleton. Bueno, pues van fer la seva tasca també a Anglaterra. I... Aquí ja està. Bueno, pues aquí hem sigut les petites... les informacions a les revistes del cor. I ara anem ja... Ara anem a fer... Avui toca una senyora i... Mira, pensa, ja fa temps que la tenia perquè va sortir en un diari i dic, mira, Josefina Castellví, Piulats, Barcelona, 1935, 2026. Va morir, em sembla, el gener o el febrer d'enguany. Vull dir, aquesta senyora és biòloga, oceanògrafa i després escriptora i, bueno, una personalitat i una persona del món d'això de l'oceanografia, que va estar, ja ho anirem explicant, també va anar a una expedició que va estar un temps, amb una que també que es diu Marta Estrada, que és de Granollers, també expedició, que té uns 80 anys també. Es va llicenciar el 1957, directora en Ciències de la Biologia Universal i també la doctora en Ciències Biològiques i abans per la Universitat de Barcelona, a Barcelona. Després, el 1960, treballa a l'Institut de Ciències del Mar. Professora d'investigació i després del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Després també licenciada en la Universitat de la Sorbona de París en oceanografia. Això ho tenen molt, això és el que és un expert o sempre ho presideix, el principal verd de Mònaco, que és el president o el que sigui, per tot això del món del marín i tot això, és un dels principals mundialment d'això.
També ha tingut distincions a l'Orde d'Isabel la Catòlica, Medalla d'Honor de Barcelona, de la Generalitat, després també de Narcís Montiriol, Creu de Sant Jordi, d'Alfonso X, després va tenir el Premi 2013 del Català de l'Any, va ser elegida catalana, i també Premi de Conca o Cuenca del 2013. Vull dir, bueno, aquesta senyora és impressionant també la seva vida. I també de petita, doncs, esclar, va néixer, va amb 3 o 4 anys, va néixer el 1936, va anar al col·legi a estudiar, fins que es va llicenciar també. I diu, el 1984 hi va haver una instal·lació a la isla de Livingston durant 4 anys, en substitució de l'Anton Ballester, que devia estar-hi també, i després amb la senyora aquesta Estrada, Marta Estrada. I després també del 1989-1995 va estar al Centre d'Investigació de Programa Nacional de l'Antàrtida. Perquè aquesta senyora, ja dic, va anar a l'Antàrtida, vull dir, i llavors aquí va explicar, va escriure llibres, i jo he viscut a l'Antàrtida. Després també li van... I ella va explicar que la naturalesa que és morta, per això no hi ha arbres, no hi ha res, i que per viure allà t'has de moure sempre amb aquestes temperatures tan altes. Perdó. I també, llavors, a part, també li van donar el decimal... I també va escriure, El desert gelat, sobre la seva estància a l'Antàrtida, també. Bueno, tot això, és clar, tot el fet. Després de la seva, ella va fer conferències, és que es va anar retirant, i va ser una... És una història d'allò, molt bé, aquesta persona, especialment ser una dona, que també va ser la primera que va tenir el premi, la primera dona en premi d'oceanografia d'Espanya. Doncs aquesta és la vida de la Josefina Castellví i Piulats. Ah, i després, perdona, que sempre em deixo aquí, els actes històrics, sempre els faig aquí a la part històrica, doncs mira, a part que hi ha el 1 d'octubre d'aquí de Catalunya i després el 3 d'octubre, tot això comemorem, doncs llavors ja el 1540... Es va fer el substituir el calendari Juliano, pel papa, a passar al Gregorià, al Gregori XIII. I es veu que era el dia 4 d'octubre, va passar el 15 d'octubre. Després també, el 1931, el sufragi de les dones. I després també, el 1187... El Saladino torna a recuperar Jerusalem a les ordres musulmanes, diguéssim, que havia estat 80 anys regentat pels cristians europeus. I el 1928, també, això és la data de cada setmana, vaig fent la miro, i són les dates que passen aquesta setmana d'octubre, diguéssim, depèn com va. El 1928 es funda l'Opus Dei. També neix el Mahatma Gandhi. I la data no l'he posada bé, com aquí me l'he deixat. Però neix al setembre, neix el Mahatma Gandhi. I el 1792 posa la primera pedra de la Casa Blanca. I abans també hi ha el 1932, la unificació d'Alemanya. Ah, sí, el 1932... L'Iraq, que ara representa, que ara porten els diaris que s'han retirat els americans de l'Iraq, aconsegueix la independència després de l'imperi otomà, va ser un protectorat anglès, doncs el 1902, i ja veiem si ara tenen una mica de pau, perquè pobra gent també, com que és el problema de xiites i sunnites, problema religiós, en fi. I també era el 1882, la primera guerra carlina que comença a Prats de Lluçanès. Això de les guerres carlistes van ser molt més
feroxes que podia estar bueno, la Guerra Civil, eh? Vull dir, es matava així de... Així anaven matant uns als altres sense problemes, van ser molt d'escarnissades. I llavors, de 1830, la independència de Bèlgica. Doncs, pues, amics, aquí és la petita, les dates històriques, i, amics de Rodamón, espero de cor que aquest petit espai de les revistes de Pistes del Cor i de los Corazones us hagi agradat. Bobby, Josep Pamades.

0: Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Doncs el col·leccionista ja està aquí. Ja està aquí amb aquelles gravacions històriques i descatalogades. Avui recordarem, al mateix temps que la melodia, una gravació que pertany a la pel·lícula de Casablanca. Casablanca, que aquesta pel·lícula va aguantar molt amb cartellera. I ara portaré jo el tema capdalt, que era al correr el tiempo, mentre el temps va passant, que hi havia un pianista de color que estava en una sala de festes i interpretava, i l'Ingrid Bergman deia toca-la una altra vegada, Sam, i també hi sortia en Humphrey Bogart, que el tema més o menys era que els temps que França estava ocupada pels alemanys, no tota, la meitat de França, les costes de Bretanya estaven ocupades i la part més meridional de Marsella i la Mediterrània era el govern de Vichy, col·laboracionista, doncs, que remenava les cireres per allà. I resulta que en Humphrey Bogart era un refugiat cap a Casablanca, a l'Àfrica del Nord, una ciutat de les colònies franceses que tenia allà a França, i és clar, allò ho governava el govern de Vichy, col·laboracionista amb els nazis. I en aquí s'arremolinaven tota una sèrie de gent que volien agafar un bitllet per prendre l'avió per anar cap a Lisboa. I era un avió petitet, un bimotor de poques places, i llavors hi havia uns drames en allà que tothom estava pendent i es gastaven les joies que portaven per tenir, doncs, diner per anar subsistint en allà. I els afortunats podien anar fins a Lisboa. I llavors, sí, llavors de Lisboa ja anaven fins cap als Estats Units d'Amèrica del Nord o cap a l'Amèrica del Sud amb uns avions, hidroavions de passatgers molt grans, que en deien els Clippers, quadrimotors, que després aquests avions ja no en van fer perquè primer diu que anava molt bé perquè si tenien una avaria aterraven en l'aigua, però amb els fer motors més potents doncs ja eren avions terrestres. I tots se remolinaven en allà i en aquí doncs hi ha la trama, que per cert en el Humphrey Bogart li varen censurar una frase que en aquell temps doncs era quan ja havia caigut França i ell feia una explicació que sempre havia lluitat al bando dels perdedors. França havia tingut de marxar perquè l'exèrcit alemany, en aquell 1940, doncs va rotllar en l'exèrcit francès i anglès, expedicionari. I després deia que també havia combatut amb les brigades internacionals a la Guerra Espanyola i també havia tocat perdre. I això no es podia dir. Ho van censurar i ho van fer passar, que en el doblatge de què havia estat en la Guerra de Vicínia, en el bando del Negus, lluitant contra els italians, i també es havia sigut derrotat. Això és una anècdota. Doncs ara sentirem la melodia de Mentre es passa el temps per una orquestra americana, que era l'orquestra en aquells temps famosa d'en Rudy Ball.

0: Fins aquí El col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Històries musicals pel Rodamón, amb Josep Dalmau. Avui toca el torn de Casey and the Sunshine Band, una banda estatunidenca formada en el 1973 a Miami, Florida. El seu estil ha inclòs funk, rhythm and blues, disco, pop rock i dance. La banda fou formada per Harry Wayne Casey, qui treballava a mitja jornada en una botiga de discos, i a la Tika Records a Miami. Casey originàriament va anomenar la banda Casey and the Sunshine Band Junkanoo, ja que utilitzava els estudis de la TK per gravar, i una banda local anomenada The Miami Junkanoo Band. A la TK va conèixer Richard Finn, qui feia els treballs d'enginyeria de gravacions, i el va integrar al grup. Aquest va ser el començament de la col·laboració musical Casey and Finch. El propi Harry va transformar el seu cognom Casey amb la K i amb la C solament, i Sunshine Band ve de Sunshine State, Florida. Així va quedar Casey and the Sunshine Band. Entre les seves cançons més conegudes destaquen That's the Way I Like It o Give It Up, entre d'altres.

costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
1: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
3: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el nivell màxim de l'avís de perill per intensitat de les pluges d'avui amb xàfecs que poden ser torrencials. L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que s'acumulin més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts o 90 en una hora i mitja. Arran d'aquest avís, el govern limitarà la mobilitat no essencial a les 20 comarques amb avís d'alerta màxim per pluges entre les 8 del vespre d'avui dissabte i les 2 del migdia de demà diumenge. Aquesta mesura implica la suspensió d'activitats al medi natural, parcs i jardins urbans, suspensió d'activitats esportives, culturals de lleure o d'esbarjo, com també mercats, fires i altres activitats comercials o de pública concurrència a l'aire lliure. Ho explica la consellera Núria Parlon.
2: Articularem el mecanisme i l'eina que tenim a l'abast per poder informar la ciutadania quan tenim el pla activat en una situació d'emergència com serà la que tindrem a les pròximes hores. Enviarem les alertes a la població informant-la d'aquesta situació i demanar sobretot molta precaució, molta prudència i sobretot seguir els consells que donarem des de l'àmbit de protecció civil al conjunt de la ciutadania i també doncs, des dels ajuntaments.
1: Aquestes restriccions afectaran les comarques de Girona, del Ripollès, de l'Alt Empordà i totes les comarques del litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona. També aquestes pluges han tornat a complicar la recuperació després dels aiguats de les últimes hores a les Terres de l'Ebre, i és que Santa Bàrbara, al Montsià, s'han aturat temporalment els treballs de neteja mentre que els equips d'emergència es mantenen preparats davant de possibles incidències. Tot això és a la C12 per retirar el fang i recuperar la circulació entre Amposta i Tortosa. 21 a Ràdio, Albert Calatarut.
3: Les pluges continuades han obligat a aturar en alguns municipis les tasques de neteja després de les inundacions dels darrers dies. És el cas de Santa Bàrbara, on l'Ajuntament manté els equips preparats per atendre possibles emergències. Escoltem Josep Lluís Jimeno, el seu alcalde.
4: Al cap d'una horeta ha començat a arribar ja una nova tormenta i ara en aquest moment doncs, tenim tot el que...

0: Seria tots els equips parats i tot l'equip de voluntaris, pues, bueno, que no estem fent feines de recuperació. Ara només estem per a situacions d'emergència. Si es produeix que arribi cap trucada o cap requeriment d'urgència, pues, s'anirà a fer, però fins que no sortiguéssim d'aquesta tormenta, pues, altra vegada pues, no farem els treballs de recuperació.
1: Els aiguats han deixat danys importants al nucli urbà i a la xarxa de camins rurals, amb mobiliari malmès, carrers afectats i una teulada enfonsada en una casa deshabitada. Quan la pluja ho permeta, es reprendran les tasques de neteja, retirada de fang i recuperació de punts més afectats. Els bombers i manteniment de carreteres també treballen en la neteja i el condicionament de la C12 entre Amposta i Tortosa.
2: Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Hola, què tal? Benvinguts al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. El jazz als clubs, o si més no, el jazz en viu impulsat des dels clubs, centra el programa d'avui. Ens faltarà el jazz, sí, amb el fatal traspàs d'un dels seus tres impulsors a tres dies de la seva reobertura, ha deixat el sector tremolant. Així que avui el Jazz Club és per en Guim Cifré i el seu sí a tot. Anirem fins a Girona per parlar amb Àlex Levy, director musical del Sunset Jazz Club, i també fins a la capital del Vallès Oriental, on Joan Sant Martí, de Jazz Granollers, ens presentarà el 54è cicle al Casino. Terrassa i la seva temporada regular a la nova Jazzcava també arrenca amb l'arribada de la tardor i us volem presentar la programació. Inauguren el 3 d'octubre amb Manteca Abstracta de l'agarenc Oriol Vallès, a qui tindrem avui aquí a l'estudi.
1: Jazz Club, des de la nova Jazzcava, amb Susanna Carmona.

0: La temporada estable 26-27 de la nova gescava del club del passatge TT Montoliu comença a tot gas amb Oriol Vallès, explosió de talent agarenc per donar el tret de sortida el dissabte 3 d'octubre amb la inauguració, una inauguració que es preveu d'alta intensitat i amb un músic emblema del que és l'escena jazzística actual, lògicament a casa nostra i també a fora l'estranger, on se'l coneix ja per la seva feina. Torna a la Jazzcava per presentar el seu cinquè treball discogràfic com a líder, aquest Manteca Abstracta, que editava amb The Changes el 2025 i que tindreu la sort de poder escoltar en directe el dia 3 i ara aquí, al Jazz Club, a més de la mà del seu compositor i protagonista, l'Oriol Vallès. Què tal, Oriol?
1: Hola, molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Doncs vosaltres també que hagis tornat, perquè jo recordo que havíem tingut alguna conversa pretèrita, sí, però d'això ja ha plogut.
1: Sí, ja fa temps.
0: Ja fa temps.
1: Als inicis de The Changes, potser.
0: Exacte.
1: Vaig venir aquí.
0: Jo crec que sí, amb el Joan, poder, o vas venir tu i el Joan estava al telèfon, o vam fer algun malabarisme.
1: Sí, no me'n recordo, exactament. Sí.
0: Però, bueno, en qualsevol cas, contents, amb molta feina feta, amb molta feina no només com a líder. Home, jo ara tinc una pregunta, tu, perquè sempre diem el cinquè treball com a líder, com a compositor, que és molt, això, ja. Suposo que ja deu fer una mica de vertigen veure que has fet cinc discos, no? Però sí, després, amb una feinada també com a sideman, amb molts projectes, però suposo que la predisposició teva, o tu et sents igual si fas una cosa que una altra? Jo sempre he tingut aquesta curiositat.
1: A veure, depèn de quin projecte, però a veure, o sigui, al final la música és la música. O sigui, la diferència és qui l'escriu i qui es lia la manta al cap i qui és suficientment irresponsable i kamikaze com per dir, vale, va, vinga, va, anem a fer alguna cosa, anem a... Llavors, em trobo fent molta cosa de sideman. O sigui, moltíssima. Que és un paper que potser passa més desapercebut, però és igual també, perquè et nodreixes d'altres músics. És... O sigui, és una altra pel·li. Aquest estiu vaig anar a tocar a Copenhague, al festival, amb un pianista d'allà, Oscar Ployer, que va portar els seus temes, i és una altra experiència diferent, també és molt xulo, i és una experiència, en aquest sentit, una mica diferent, però també té un component que és xulo per estar actiu i per nodrir-se d'altra gent que escriu música, no? I això està molt bé. Però...
0: I aquesta responsabilitat, clar, aquí quedes... no direm un segon pla perquè fas els teus solos, no?
1: Bueno, clar...
0: Però, clar, no, jo suposo que l'exigència de liderar, de composar, de que els altres, els teus companys, que ara en parlarem, del teu quartet, facin la teva música, una mica com tu esperes, suposo, que soni, com tu l'has imaginat, també tot això, no sé,
1: a veure, és que
0: com s'encaixa.
1: M'he rodejat d'una gent que, a veure, o sigui, el Xavi Torres, l'Andreu Pitar, que és molt difícil, o sigui, jo sé que els hi poses qualsevol cosa i més o menys s'espavilen i ho claven, no? Però és difícil preveure com anirà, o sigui, ja m'agrada que sigui així, no? Per una cosa que per un projecte que jo lidero, m'agrada que tingui aquest component com d'espontaneïtat, de risc i de... O sigui, a veure, jo sóc un músic que em considero bastant in, no? Com no sóc gaire boig a nivell de tocar, però igualment sí que m'agrada explorar i com empenya una mica aquests límits, no? I en Manteca es tracta, doncs, amb aquest disc hi ha alguns moments que són una mica més amb la forma lliure, hi ha alguns moments una mica més bojos, i quan lidero el projecte sí que m'agrada anar a buscar això, no? I crec que en Xavi és un pianista excel·lent per fer aquest paper, i l'Andreu, i en Josepe també. En Josepe és un travessista excel·lent, i quan li poses espai per tocar, de fet en aquest disc crec que hi ha un tema que es diu Interludi, que és un espai per la secció rímega que queda oberta, i ell pren bastant de protagonisme, i la seva contribució és molt gran en aquest lloc. I també té una visió de que és un contrabaixista que sap ser super sòlid i super funcional quan la música ho demana, però que a la que li dius aquí tira, pues té un univers per tocar, i això també m'inspira molt, no? Com a líder, Bueno, fer això, no? Jo porto els temes i la música, diguem, que surt de mi cap a ells, però després és increïble, perquè el que reps a canvi és fantàstic.
0: Bueno, d'aquí la tria també, no? Ja és un quartet molt consolidat, has treballat molt amb ells.
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir que no... Sí. Tens la confiança de que ells entenen el que tu vols. Bueno, estem escoltant una mica aquest treball i ara poder... Aquesta balada és molt bonica, aquest tema més lentet, no? Aquest que és Slit. Slit.

0: Oriol, de Terrassa cap al món i tornant cap a casa. Vull dir, tu comences al Conservatori Municipal, aquí a la ciutat, i a partir d'aquí cap a l'ESMUC, però després fas un salt, te'n vas a Nova York, estàs allà 3 anys, estàs estudiant a la Manhattan, a l'escola, no?, de superior. Suposo que... Llavors, tot això que et vas empapant amb una edat que és per fer això, suposo, decideixes tornar, i a partir d'aquí la teva música o la teva manera de composar agafa una altra onda, o tu sempre has tingut allò una mica clar què havies de fer?
1: Bueno, una mica de cada, potser, no? O sigui, sí que 2 anys en una escola allà i després un any extra que vaig estar vivint allà... O sigui, a mi em va al·lucinar aquella ciutat, no? I sí que sento que tota aquesta música que he anat escrivint després, un cop aquí, sí que hi ha hagut molt d'allà, molt d'allà, molt d'allà, que ha anat com sortint a poc, no? I no et sabria dir si sempre he tingut clar cap on ha d'anar, no ho sé, és difícil de dir, un és totalment... permeable a les coses que li passen, a les ciutats en les que viu, en les coses que personals que et passen, i tot això d'alguna manera, doncs, m'imagino que s'expressa a través de la música, no ho sé. Fins i tot si un diu no, això no és així, també és una manera de posicionar-se davant d'això. O sigui que en el fons és inevitable, llavors... Sí, i tornant a això, aquesta composició que estava sonant ara, aquesta que es diu Slit, un potser té una idea, no? Una idea per fer una cançó. Una idea poden ser unes notes, no? I una idea pot ser una idea. Com, per exemple, doncs, si tu estàs escrivint música que té moltes notes, la idea d'aquesta balada realment fer que hi hagin notes molt llargues. A veure què puc fer, a veure on em poso jo com a trompetista, si em poso aquestes notes llargues, què puc fer perquè la música surti d'una manera que no és simplement com anar enllaçant notes una darrere l'altra, no? Que també és una cosa amb la que estem obsessionats els músics, perquè és el que fem, enllaçar notes una darrere l'altra, no? Però llavors un fa molt una cosa i es posiciona i diu, vale, prou, i llavors fa una altra cosa.
0: Bueno, jugues,
1: exacte,
0: no?
1: És un joc de contrastos, no? Si et poses el tema a màrgens, és un tema ràpid i els solos són corxeres una darrere l'altra, no? I densitat.
0: Sí, l'escoltàvem abans, sí.
1: Exacte. I és un joc de contrastos, no? I aquesta composició, doncs, em va agradar com va sortir. Llavors, hi ha vegades que quan l'hem tocat en directe jo acabo l'exposició de la cançó i no puc tocar més. O sigui, no tinc idees perquè m'ho he deixat tot en una nota llarga. Imagina't. Com una cosa pot... No sé. Llavors, doncs, afortunadament, doncs estic acompanyat de gent que agafa el relleu
0: I llavors treballen ells una mica, no?
1: També, clar.
0: Treballen ells una mica.
1: Una mica conjunt, de tenir aquesta idea que tot sigui conjunt.

0: Oriol Vallès, a la trompeta i a la composició, Xavi Torres, al piano i al Fender, també, com en aquesta peça que estem escoltant, ell, que em sembla que toca el Fender, el Giuseppe Campisi, al contrabaix, i l'Andreu Pitar, a la bateria. Ells van enregistrar el 2025 per The Changes aquest treball, Manteca Abstracta, que avui escoltem de la mà d'Oriol Vallès aquí al Jazz Club. A la Nova Escala, el dia 3, hi haurà el Joel González, finalment, perquè també heu treballat molt i també se sap els temes i també ho pot fer. Home, ho pot fer. I
1: el Joel és un pianista increïble, ha viscut 9 anys a Nova York, ha tornat fa un any i mig.
0: I viu a Terrassa.
1: Viu a Terrassa.
0: Com ho va dir l'altre dia.
1: Sí, està per aquí.
0: Està per aquí.
1: I és un tio increïble, eh? És un músic increïble que toca una manteca increïble, que quan toques una balada acompanya com ningú, que quan fas un solo acompanya com ningú, i llavors parles amb ell i és el tio més tranquil,
0: tranquil
1: i més campechano que sí. Puguis tirar la cara i dic, hòstia, Joel, jo vull ser com tu.
0: doncs escolta, ja que ens situem al passatge Tete Montoliu, al club que t'ha vist créixer també musicalment, doncs fem un joc de contrastos i fem pinzellades del que passarà aquest octubre, a part de la inauguració i la presentació de Manteca Abstracta. I és que altres coses, com per exemple el swing, també tenen cabuda.

No sé vosaltres, però aquí l'estudi de la Ràdio Municipal de Terrassa, on estem aquí preparant aquest jazz club, la veritat és que se'ns en van una mica els peus i la cadira. I és que Swing Shot Band seran els encarregats de posar allò, la primera peça del que és la temporada estable de swing ballable, perquè sabeu que la Nova ja es cava des de fa anys. Els dimecres doncs es balla, el jazz també es balla, amb sessions de swing, això sí, enllaunades, però després, al llarg del curs, fins d'octubre a juliol, que funciona la temporada estable, doncs hi ha un seguit de concerts. I per començar aquesta temporada, una superbanda, sonen molt bé, i els sentiu, d'un àlbum que han tret, a Broadway, i els tindreu a la pista de la Nova Jascava el divendres, dia 9 d'octubre. Així que cap allà, eh?

0: inconfusible. Vaja, perquè vosaltres ja, els seguidors del Jazz Club, heu escoltat vegades música i disc d'ara i d'abans amb el Pescador de Perles, que de tant en tant rescata alguns top de la discografia jazzística normalment nord-americana. I aquí, amb aquesta peça, no hi ha confusió, no? Aquest Naima de John Coltrane, que precisament ara fa uns dies, el dia 23 de setembre, es commemorava el centenari del seu naixement, i arreu doncs van sortint homenatges a John Coltrane. I Jazz Terrassa també té previst que al llarg de l'últim trimestre de l'any en farà alguns, i començaran per aquest Ha vingut en John, liderat per en Pau Bombardó. Aquí hi ha doncs el Carles Pineda, el saxo, el Ramon Cardo també, el Joel va estarà també, el Joel González, el Pau Ligades al contrabaix. I bueno, el que explica una mica és aquesta idea de recrear, no?, una mica la música de John Coltrane, i aquest títol doncs de que en Sonny Rollins deia el Pau de que és era mirador total de John Coltrane, però només va tocar una vegada, va gravar una vegada un tema.
1: És un saxofon Colossus, del 59, crec.
0: Exacte.
2: La frase és
0: del Sonny Rollins, que es veu que quan li preguntava li deia, bueno, és que ell somiava amb el Coltrane, no? Hòstia. Com que somiava amb ell, llavors deia, sí, sí, és que avui ha vingut en John. I bé, d'aquí ve una manera de... Oriol, tu quan... I ara, clar, John Coltrane és un tòtem, ha canviat la història d'aquesta música, és com etern,
1: no? És un far estar allà. Suposo que per vosaltres... El mar pot estar amb moltes onades i amb molta tempesta i el far està allà.
0: I complicat, però, agafar aquesta música i... Perquè tocar-la com la tocava, això és impossible.
1: Bueno, és que llavors... era un supervirtuós, però a banda d'això, i no només a banda, sinó per davant d'això, era un músic increïble, capaç de posar la música al servei d'un, no sé, d'un sentiment que en el seu cas era religiós, no?, però que va més enllà d'això. O sigui, li pot tocar la fibra fins a l'ateu més convençut, és que és igual, perquè la música parla per ella sola, no? Llavors és increïble, sí, és un referent. I una mica, mira, em fa pensar en el que deia abans, o sigui, aquest Naima és una peça increïble, i en el mateix disc trobem Giant Steps, que és un os que tots els músics de jazz passem per allà, no? I... per bé o per mal, és un altre com referent, no?, que s'ha consolidat, com un pot dir, pues, Louis Armstrong, Charlie Parker, doncs John Coltrane està allà com un far.
0: Sí, i tant. Sí. Doncs el dia 17, a la Nova Jazz Cave, en el marc d'aquest centenari John Coltrane, podeu escoltar aquest concert avui. Ha vingut en John.

0: Soulful Traveler és l'àlbum de debut com a líder del trompetista Saúl Andreu. Ell, en formació de quartet, l'estarà presentant a la Cava, a la Nova Escava de Terrassa, el divendres dia 23. I és que la programació, doncs, també actualitat discogràfica, noves formacions, presentacions de nous projectes, i entre ells, doncs, de músics joves que comencen a destacar i que sonen, ja heu sentit, així de bé, perquè, bé, la música l'escoltem en directe, però també s'enregistra. Ara estem presentant també Manteca Abstracta, i vosaltres, Oriol Vallès, amb The Changes, esteu fent una feina ingent a l'hora de que vagin sortint nous àlbums i es vagi enregistrant aquesta música, que és la vostra, no?
1: Sí, sí, hem tingut uns mesos, un anyet així una mica de peron, perquè hi ha hagut baby boom. Llavors hem tingut una mica de baby booms en les nostres files, però bueno, ara ja està el WhatsApp traient fum i no sé, hem d'escoltar coses, i jo sé que la cosa tornarà a posar-se... Està calenteta la cosa, tornarem a anar traient coses, sí, sí, amb The Changes.
0: Bueno, és un col·lectiu que feu molta feina i que, bueno, això, bueno, de músics, no només joves, també de músics consagrats.
1: Sí, a mi m'agrada molt perquè ens serveix com a plataforma una mica així com per nosaltres i per treure les nostres històries, però també hi ha una part del projecte que és, doncs, amb molt... com molt, molt ampliada, no?, i de treure música de col·legues que potser no toques tant amb ells i potser no estan tant en el teu dia a dia, però que dius, hòstia, aquest vol treure alguna cosa amb nosaltres, no? I gent jove també que ens escriu per treure coses amb nosaltres, no? I és com, uah, fantàstic, pues anem a tirar endavant amb això, sí, sí.
0: Doncs amb això i amb moltes més coses. La Nova Escava, Jam Sessions, ja ho sabeu, tots els dijous. Teniu cita amb aquest nou talent, d'aquestes noves formacions que van sorgint. L'Alba Ruiz hi serà, el Pol Xavier Ballarín, el trombó, també en té una de bona preparada. També hi haurà Paral·lel 40, també el vincle amb el taller de músics, l'Escola Superior, l'ESEC, amb Joana Puig, quartet, i així aniran fent, esperem, fins al mes d'octubre. Altres propostes, també recordar Ray Brown, de la mà de Xavi Castillo, el convidarem un dia al Jazz Club que ens ho expliqui, i tornem al principi. Manteca Abstracta per inaugurar. El dia 3, eh? No ens ho perdem, eh?
1: Jo no m'ho perdo.
0: Tu segur que no. Jo crec que tampoc, amb aquest tema que dona títol a aquest cinquè, hem dit? Cinquè àlbum?
1: Sí, cinquè àlbum.
0: Cinquè àlbum com a líder, és un quinquenni, això,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, ja n'hi ha un altre. Ja està una mica, ja està una mica ampliat. He fitxat un saxofonista molt jove que està vivint a Nova York ara i que és basc d'origen, i a mi em va volar el cap quan el vaig escoltar. Llavors ja tenim una cosa allà...
0: Ja estem treballant.
1: Al caldero.
0: Però sí, perquè sí, quan això s'ha treballat, s'ha composat, ja s'ha tocat, s'ha enregistrat i tot, ja és com passat, no?
1: Totalment. Bueno, aquest disc el vam gravar... Per si això... va sortir fa un any, el vam gravar pràcticament fa 2 anys. Sí,
0: bueno,
1: sí, sí,
0: en directe, sí, sí, a la Nova Escava. Exacte. Serà per arrencar una nova temporada, la número, doncs, 26-27 de l'edició número 33 de la Nova Escava. Així que, bueno, els números canten. Moltes gràcies per ser-hi.
1: A vosaltres per convidar-me. Encantadíssim.

0: Aquest proppassat diumenge, Irene Reig donava el tret de sortida a la nova temporada, penso que la que fa número 25 del Sant Setges Club Gironí. Ens en parlava amb Martí Carrasco ara fa uns dies amb motiu de l'Hora del Jazz, i és que el Sant Set forma part també d'aquesta expansió del Festival dels Músics al territori català. Però nosaltres volem parlar amb el seu director artístic, l'Àlex Levy, que com sempre ens atén amablement a l'altra banda del fil telefònic, i precisament per presentar el que ha previst per aquest mes d'octubre. Així que hem començat amb ritme i amb l'Àlex Levy al telèfon. Què tal? Com estàs, Àlex?
1: Hola, molt bé, content de saludar-vos.
0: Doncs nosaltres també. Jo deia que hem començat amb ritme perquè, vaja, per l'arrencada d'aquest dia 3 d'octubre fem una versió jazzística de clàssics, doncs, jo què sé, del rock, del heavy metal... De...
1: Sí, sí.
0: Hosti, és bastant al·lucinant aquest projecte de l'Anton Hall. Metal, és?
1: Kind of Metal també fa així com una mica un com si diguéssim, una picada d'ull al Kain, perquè és el centenari de Miles. I quan m'ho va proposar, la veritat és que m'ho vaig haver d'arrumiar, perquè, clar, semblava una cosa molt arriscada, però... Funciona molt bé i sona molt natural, realment. O sigui, no és com m'imaginava. La veritat és que m'ha sorprès molt i crec que el públic també quedarà molt, molt satisfet.
0: Home, jo un dia parlant amb ell m'explicava que no parava de fer bolos amb aquest projecte, que està agradant molt, la formació, bueno, interessant, l'Àlex López, trompeta, David López, també el saxo, el Raúl Marc al piano, l'Ivan Kovacevic al contrabaix, l'Anton Hall liderant a la bateria, però sí que és curiós que, bé, sembla que són dos mons molt separats, no?, el heavy i el jazz. Doncs, bueno, aquí hi ha unes versions jazzístiques de tots aquests temes, com aquest que estem escoltant de Motorhead, per exemple.

0: perquè a vegades Alix sempre pensem, bueno, si es fan versions de, no sé, clàssics de, del jazz o de clàssics d'altres gèneres, doncs com, com els músics agafaran això? Ho voldran fer més o menys igual o s'ho inventaran, li donaran la volta com un mitjó? I aquí sembla que la volta, si més no per aquesta sonoritat, la veritat que hi és.
1: Sí, sí, realment han fet uns arranjaments i una feina increïble, que no és, com et deia, no és gens el que m'esperava. Pensava que serien coses més semblants als clàssics, però realment és, han reinventat aquestes cançons.
0: I escolta'm, encarem un quart de segle de Sunset?
1: Sí, exacte. Exacte, al final d'aquest mes farà 25 anys que es va obrir.
0: I des d'aleshores han passat diverses etapes. Tu ara quants anys fa que ja estàs al capdavant de la programació?
1: Ostres, ara me'l dic, potser uns 16 o 17 anys ja.
0: Bueno, gairebé la majoria d'edat també,
1: Sí.
0: Però en aquest temps també suposo que la perspectiva, la teva perspectiva a l'hora de veure les programacions, el que t'arriba, com està l'estat d'aquesta música que feu en directe en aquest superclub, també deu haver evolucionat, deu haver canviat.
1: La veritat que sí, que a poc a poc, com que s'ha anat creant nou públic, doncs hem pogut programar coses més arriscades, tant econòmicament com d'estil, i tot i que per tot arreu sentim que és un sector que està en gran crisi, doncs mira, més o menys hem pogut anar creixent el nombre de concerts programats, i bueno, de moment sembla que funciona bé aquest model.
0: Heu aconseguit un públic fidel que ve de diferents parts de la província, també del sud de França. La programació és un punt i músics com, per exemple, un saxofonista capdalt com Jim Snideron són una mostra, no?

0: Bueno, parlàvem de Jim Schneider, aquest saxofonista de Nova York, també compositor, que estarà en formació de quartet el dia 10 d'octubre al Sunset Jazz Club, que avui estem presentant aquesta arrencada de la temporada, la número 25 de la seva trajectòria, i comentem amb Àlex Libre aquí al Jazz Club. Parles, Àlex, d'una possibilitat d'haver crescut en quant a nombre de concerts, en quant a les propostes, i les propostes internacionals són ja fa temps un dels puntals de la programació.
1: Doncs sí, la veritat és que com que els músics locals tenen més possibilitat de tocar pel territori i el públic també té més possibilitat de veure'ls, doncs hem volgut destacar una miqueta aquesta vessant i almenys tenir una o dues propostes internacionals cada mes, que el públic ho agraeix, la veritat, perquè són músics que costa més de veure, que no sempre estan de gira i no sempre si estan de gira passen per aquí.
0: El fet d'estar allunyats una mica del que seria un altre nucli important del jazz, com és Barcelona i la seva província, suposo que afavoreix aquesta circulació de gires.
1: Sí, home, tu saps bé que a vegades hem compartit grups també amb Terrassa, no?, i sense problema, perquè són públics diferents. Sembla que ara d'aquí poc farem alguna cosa plegat, amb Gael Orelú, diria.
0: Ah, sí, esperem que sí, l'any nou ja.
1: Sí, sí, imagina't. O sigui que sí, hi ha distància suficient com per poder col·laborar amb altres clubs i formar una mica de xarxa i així compartir despeses entre tots i fer possible aquestes coses.
0: Parlàvem ara a l'inici amb el sumari que volíem destacar en el programa el paper dels clubs, el fet de que la proximitat sempre la valorem molt, el Sunset és un club molt petit, molt proper, amb una fidelitat amb el públic. Com vius tu aquest dia a dia de contacte tant amb els músics com amb el públic tan intens?
1: Mira, és que m'agrada que ho diguis, això que ho cometi justament ara, perquè fa un temps, no sé, potser no massa, 6 mesos, 9 mesos, Irene Reig va actuar a l'auditori de Gijón, I la mateixa nit vam començar a rebre missatges de gent que hi havia anat que deien, sisplau, porteu-la al Sunset, perquè la volien sentir al Sunset, no? I bona fe d'això és que té les entrades venudes, va tenir les entrades venudes al Sunset des de molts dies abans, no? És a dir, que hi ha gent que ho valora molt i que vol veure els seus artistes favorits en aquest context.
0: Clar. Bé, perquè és aquesta proximitat, intensitat que diem sempre del jazz. Escolta, Àlex, dins de la programació del mes d'octubre sempre destaca el cicle de jazz i fires.
1: Clar, que són les festes de la ciutat i bueno, nosaltres intentem donar una mica un contrapunt cultural a aquestes festes, que són molt divertides, però hi ha gent que aprofita aquests dies que té festa per poder anar a concerts i bueno, tenim el tradicional per mitjans i després alguna altra proposta així internacional que serà molt divertida.
0: Sí, això començarà el dia 24 d'octubre, no? Se'n va ja fins a pràcticament finals de mes, primers de novembre, amb un bon concert. Però, bueno, ara escoltem, per exemple, la Sunset Rhythm and Kings, amb aquest jazz de Nova Orleans, una proposta que és resident del club des de fa temps ja. Com funciona aquesta dinàmica?
1: Bueno, amb el Sunset Rhythm and Kings vam començar fa molts anys, potser 12 o 14, i era un projecte que encapçalava en Daniel Gonzo, com fins ara, però amb estudiants de música de l'Escola de Música de Sant Gregori, amb la que col·laborem, i amb els alumnes avançats, que ara molts són professionals i d'alguns continuen en el grup, bueno, vam estar una temporada programant-lo i després va sortir la proposta de fer aquest grup nou amb músics professionals, bueno, com l'Oriol, que és de Terrassa, no?, que el coneixes bé.
0: Sí, i el tenim aquí a l'estudi avui.
1: Ah, doncs mira, dóna-li records de casa seva. I això, a més, ens fa molta il·lusió perquè, a part de tocar el Sunset, tots són una mica els nostres ambaixadors. Hem tingut oportunitat de programar-los en altres puestos, ajuntaments, festes majors, i bueno, és una bona mostra de la feina que fem al club que la pugui conèixer fora.
0: Doncs el 29 d'octubre a les 12 del migdia, a l'horari, com deies, d'aquest tradicional vermut jazz de Sant Narcís. Altres, no? I gratuït. Aquesta connexió amb la ciutat que parlem, no? Vull dir, em dóna la impressió que cada vegada el Sunset també ha anat... On s'ha anat obrint, a Girona, o Girona ha participat més del Sunset? És una impressió, una il·lusió, o és veritat?
1: No, és una cosa que hem treballat molt, perquè el concert, clar, és que el Sunset és molt petit i és molt fàcil d'emplenar. I, per tant, és com per poder arribar a més gent hem de sortir del Sunset, hem de fer coses al carrer, Per exemple, organitzem activitats pel Dia Internacional del Jazz, que les fem al cinema, que també és municipal, sí. O a la Rambla de Girona. És a dir, intentem fer com el Jazz a la Fresca, per exemple, també, que aplega potser 4 o 5 vegades de gent, més gent que l'equip de dia dins del Sánchez. Aleshores, sí que és una cosa que hem treballat d'estar una mica més oberts a la ciutat i que cada vegada més gent que potser no coneixia el que feien, doncs que pugui anar coneixent. Bé, i tot això amb el suport de l'Ajuntament, que s'ha de destacar.

0: propostes internacionals i de casa que sonaran al Sunset Club al llarg del mes d'octubre i també amb la baixada persiana del Jazz i Fires, la 15a edició, el 2 de novembre, amb una música, aquesta que esteu escoltant, amb aquest tema Tokyo Moon, però que és una mica inspirat, diu el comentari del concert, amb el underground de Tòquio i de la mà de Benjamin Herman, aquest saxofonista neerlandès que ja ha estat al Sunset en diverses ocasions i que ve amb una formació molt potent el dia 2. Àlex, una proposta també superinteressant.
1: Sí, home, imagina't, si la programem un dilluns és que tenim molta fe. I un dilluns i després de la festa major.
0: Però... I després del dia de Tots Sants, no? S'ha de tenir humor, sí.
1: Però és que era el dia que podien i sí. I Benjamin és un músic que ens agrada molt, que li tenim apreci personal també, perquè és una persona de molt bon treballar. I aquesta proposta és que era xulíssima. Massa com per deixar-la passar. Així que hem pres el risc i esperem disfrutar-ho molt.
0: Doncs esperem nosaltres també poder disfrutar-ho en directe. Que vagi molt bé aquesta arrencada de la temporada. Altres propostes que avui no podem escoltar aquí, però la d'Albert Villamborgan Quartet amb Perico Sanbeat, també David Hatheltin amb Trio, aquest pianista. Bé, una proposta variada, també cinema, no? Feu aquesta projecció de Keith Richards, també.
1: Sí.
0: Vull dir que una programació variada, nacional, internacional, i que s'obre a Girona i que el Sunset sigui doncs més conegut i celebri 25 anys i per molts més, així que felicitats i gràcies per acollir-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: el jazz en viu impulsat des dels clubs. Això és el que ens agrada, en el que ens agrada i del que avui hem estat i estem parlant al Jazz Club. I a Granollers, Jazz Granollers, que va néixer l'any 1935 per difondre i promoure la música de jazz i de músiques improvisades, doncs està arrencant, tot just ho feia el passat dia 25 a Maix Trio, el seu 54è cicle Jazz Granollers al Casino. Així que ja són dies i tenim amb nosaltres a un dels membres de Jazz Granollers, en Joan Santmartí, no només dins de l'associació, sinó com a impulsor també i com a músic que hi participa, i així ens explica una mica. Nosaltres hem començat amb aquest Petrovic en Atxuri, que és un tema de la banda del Poble Nou, que estarà en el marc d'aquest 54è cicle. I res, saludar el Joan. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé. Vosaltres, encantat de poder parlar amb vosaltres.
0: Doncs una vegada més, parlant amb tu i del Jazz Granollers, que ho fem cada any amb motiu d'aquest cicle, que fins al dia 11 de desembre. És els divendres, tots els divendres, amb un horari bastant tard de vespre.
1: A les 8.
0: A les 8.
1: Ja fa uns anys que vam canviar a un horari una mica més de tarda, perquè abans començàvem molt més tard.
0: I què tal el canvi? Com el valoreu, el canvi?
1: Molt millor.
0: Sí?
1: Molt millor, sí. Per la moviment i per la dinàmica de la gent, és molt millor. El públic ve abans de sopar, després del concert, a les 9, quarts de 10, si els ve de gust, poden anar a sopar. De l'altra manera, sempre tot es feia amb presses i, a més, s'acabava molt més tard.
0: Massa tard.
1: I no. Una aposta. Fa uns anys vam fer dues apostes molt importants a les Granollers. Una era aquesta a l'hora. L'altra era de... Abans fèiem el festival i el cicle molt més a la primavera i amb el bon temps. I vam fer l'aposta també de passar-ho al hivern, perquè la ciutat de Granollers ens funciona millor, molt millor, com problema de llarg, que no pas a la primavera.
0: Doncs canvis que s'han d'anar fent al llarg de la història, anar provant per fer que certament la música en directe i el jazz en particular segueixin sonant i tinguin el seu públic, en aquest cas el Casino, que ja és un lloc emblema i que també forma part, com parlàvem l'altre dia, del circuit de l'hora del jazz, amb el darrer projecte Camarades del Pere Miró, que també ens agrada que estigui, no?, rodant i que formi part d'aquest programa.

0: Joan, un programa musicalment parlant molt variat, des de Lluís Coloma amb blues i boogie-boogie fins a jazz vocal, quartet de cordes, vull dir, una programació actual, presentacions de treballs i una varietat estilística, suposo que per mostrar el que passa en definitiva a casa nostra, també.
1: Sí, és com tu dius, hi ha varietat. Bàsicament perquè ja també des de fa molts anys als Jazz Grollers ens vam plantejar programar en tres eixos. Un era el de l'avantguarda, de la creació i l'avantguarda. L'altre era de els artistes nacionals, els artistes de casa, a nivell nacional i a nivell local, el treballar per apoyar-los al màxim. I el tercer, i no menys important, era la projecció de la creació i del lideratge femení. I ens, la programació intentem. Ja saps perfectament que sempre s'ha de... Hi ha importants, però vull que intentem sempre seguir aquests tres eixos.

0: d'aquest lideratge femení que també reflexa el 54è cicle Jazz Granollers aquest 2026, doncs escoltem ara a una de les top, no? Com a compositora, com a pianista, Elisabet Raspall, amb el seu quartet i el seu darrer treball, Alteia, que també ha estat premi Enderroc. Joan Sant Martí, Jazz Granollers All Stars, això és un clàssic per tancar cada vegada amb una programació o una producció, millor dit, diferent. Què n'heu pensat aquest any per posar aquest punt i final al desembre?
1: Aquest any, aquesta programació que ho tanquem sempre amb un concert del tipus més festiu per la proximitat de les festes, aquest any coincideix amb un aniversari d'un grup de música plenament granollerí, que és el Tramvia Blanc, un grup d'animació i música que fa un d'aquests aniversaris rodons, i farem una espècie d'homenatge al voltant d'aquest tipus de aquest tipus d'agrupació musical. Aquests concerts de All Stars solen ser una trobada festiva.
0: Doncs des del 25 de setembre, que va començar el cicle Granollers, Jazz Granollers 2026, fins a l'11 del 12, força propostes variades i presentacions discogràfiques com aquesta que volem escoltar, de Coldo Moner, un cantant que segur que heu escoltat amb la Sant Andreu Jazz Band, que ara fa també el seu debut discogràfic com a líder i que serà al Casino de Granollers el dia 16 d'aquest mes d'octubre. Joan, un repàs ràpid per aquesta programació que des del Jazz Club anirem seguint de forma setmanal, i agrair-te que hi siguis, que ens ho hagis explicat, i molta sort en aquesta nova etapa d'aquesta temporada.
1: I moltes gràcies a vosaltres per tenir-nos en compte a l'hora d'explicar-ho.
0: A vosaltres, gràcies.

Impressions de Gerard López i Menta Salvàtica de Mila Trani són uns altres àlbums que es presentaran aquest 2026 al Casino de Granollers en aquest 54è cicle Jazz Granollers. Nosaltres, però, us deixem amb 1520, el títol de l'àlbum de Koldo Muné en formació de septet, el seu àlbum de debut, que serà presentant el dia 16 al Casino. Fins aquí el Jazz Club d'avui amb Manolo Guerrero. A les vies de so i qui us parla, Susana Carmona.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Fa uns minuts que el govern de la Generalitat de Catalunya ha enviat un SLR per informar la població de les restriccions en els seus territoris vinculades amb l'alerta per pluges torrencials. A més, aquest limitarà la mobilitat no essencial a les 20 comarques amb avís d'alerta màxim per pluges entre les 8 del vespre d'avui dissabte i les 2 del migdia de demà diumenge. Aquestes són les comarques de Girona, del Ripollès, a l'Alt Empordà i totes les comarques del litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona. El temporal ha estat qualificat com excepcional. Escoltem a la consellera d'Interior, Núria Parlon. Bueno, no tenim la consellera Parlon. La mesura implica la suspensió d'activitats en el medi natural, parcs i jardins urbans, la suspensió d'activitats esportives i culturals i de lleure i d'esbarjo, com també mercats, fires i altres activitats comercials o de pública concurrència a l'aire lliure. I fa qüestió de mitja hora que s'ha iniciat la segona jornada del concurs de castells a la Tàrrega Arena, plaça de Tarragona. L'Eric Rosique, de Radio Ciutat de Valls, és allà per portar-nos totes les novetats. Bona tarda, Eric.
2: Ja ha arrencat la jornada dissabte del 30è concurs de castells de Tarragona a la Tàrrega Arena, plaça. 18 colles que tenyeixen de colors cromàtics l'antiga plaça de Braus, i és que la notícia serà saber en pocs minuts si demà es celebrarà el concurs de castells de diumenge. Ho sabrem en pocs minuts, i això que han saltat totes les alarmes i totes les alertes del pla Procicat després de les pluges intenses que es donaran des d'avui a les 8 del vespre fins al migdia de demà. Les autoritats s'han donat marge fins a les 5 de la tarda per prendre una decisió, i amb motiu de l'alerta queden incògnites si es celebrarà o no el concurs de castells de la jornada de diumenge. De moment, el més destacat de la jornada d'avui dissabte ha estat el 3 de 8, descarregat pels Cics de Granollers, que ha estat la primera colla que ha actuat en solitari, i ha ressenyat també el 4 de 8, carregat per la jove de Sitges, que ha sigut la primera caiguda del concurs, però amb un ensorrament sense incidències. Ben pendents de quina colla s'endurà avui el concurs de castells de Tarragona de la jornada dissabte, entre les colles favorites hi són els castellers de Lleida, que volen optar a revalidar el títol de l'any passat, o els marrecs de Salt, que són la colla que podrien portar al castell de nou per avui la jornada de dissabte.
1: I també, degut a les pluges, primeres afectacions d'aquest temporal a la capital catalana, on l'Ajuntament de Barcelona ha activat un pla d'emergència, ja que ha obligat a tancar les andanes a les estacions del Liceu de l'L3 en sentit zona universitària, així com els accessos de la L1 a Urquinaona i Marina, i la L3 a Plaça Catalunya, o el vestíbul de l'estació de Can Suïres a la L11. I també el sindicat de llogateres ha ajornat la manifestació que tenien prevista per aquesta tarda a l'Hospitalet de Llobregat,

0: arran d'aquests avisos meteorològics de protecció civil. La mobilització es farà finalment demà dilluns a Barcelona. I fins aquí la notícia en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
4: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem aquesta setmana al programa? Doncs de convidada, ni més ni menys que la mítica Salomé, que va guanyar Eurovisió amb el Vivo Cantando. També tindrem a l'Assumpta Vitòria amb la seva secció de història de la tele i, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Comencem!
5: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
6: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele. Amb la nostra estimada Assumpta Vitòria. Assumpta, com estàs?
7: Molt bé, i vosaltres, com esteu tots?
6: Molt bé, contents d'escoltar-te, com
7: molt,
6: sempre.
7: Molt, contenta.
6: Què ens expliques avui, a veure?
7: Mira, he anat buscant, per no fer-ho com tan simètric, coses sueltes.
6: Sí.
7: I aleshores coses que a vegades ni recordem. Per exemple, te'n recordes de Si jo fuera presidente?
6: Ai, sí.
7: Del Fernando Tola, amb la Carmen Maura, que deia, nena, tu vales mucho.
6: Oh, i tant, que sí que me'n recordo.
7: Doncs això era de l'any 84.
6: Fixa't.
7: També hi havia aquest any La bola de cristal.
6: Ai, La bola de cristal, Assumpta.
7: Amb Alaska i Javier Gurruchaga, que triomfaron en televisió presentant un programa infantil con un toque diferente.
6: Mira, escoltem la sintonia. Què et sembla?
7: Me sembla molt bonic.
6: Vinga.
3: La Caixa Tonta.

0: sabor la que todo el mundo le mola.
1: Todo el mundo le mola.
0: Estava molt bé aquell programa.
1: I ara també va haver-hi el 84 una cosa molt trista que fa molt de temps. La muerte de Paquirri.
0: Ai, mare meva.
1: Que deia, hagan lo que tengan que hacer i tot, i pobre home, eh?
0: Fixa't.
1: Va ser molt dur.
0: Va ser tremendo, eh?
1: I la Pantoja que deia, aquí ten les imágenes, ho va prohibir.
0: Sí, sí, sí, va ser.
1: Tot això sembla ahir, però ja fa, doncs mira, el 84.
0: Mare meva, sí, sí, déu-n'hi-do, eh? 40 anys ja.
1: És que és molt.
0: Més de 40, quasi, sí, sí.
1: Després ja, al mateix temps, Como Pedro por su casa...
0: Ai, Como Pedro por su casa...
1: El Pedrito
0: mira.
1: Ruiz...
0: Ai, el Pedrito, diu, que ara fa aquests vídeos, eh?
1: Que fa uns vídeos molt xulos, eh? L'altre dia va fer un que feia molta gràcia, que es va dibuixar com unes ulleres, deia, no m'acuerdo
0: de nada.
1: No
0: m'acuerdo
1: de nada. Soy Pedro, me llamo Pedro, me llamo Como, Como... És graciós, eh? És molt,
0: molt
1: bo,
0: molt,
1: eh?
0: Molt, molt bo.
1: Va anar a l'estrena del Rafael, també.
0: Ai, sí, que ho va comentar.
1: Hem vist una foto preciosa amb el Rafael. Que fort, lo del Rafael, eh?
0: Déu-n'hi-do, el tio allà aguantant, eh?
1: Que
0: com
1: maco,
0: un campeón,
1: que
0: eh?
1: Maco. Ai, Déu meu, que li duri, no?
0: I tant, que duri molt.
1: Bueno, doncs aleshores també teníem el Falcon Crest.
0: Oi, el Falcon Crest, assumpte.
1: Perquè ja no hi havia Dallas i aleshores van fer lo de Falcon Crest.
0: Mira.
1: A veure què passava.
0: Escoltem la sintonia. Falcon Crest.

0: explica l'assumpte?
1: Jo no sé què penses, però... A veure, sents la sintonia i t'arriba més al cor que els títols que llegeixo.
0: Això segur, Assumpta. Eh? Sí, sí,
1: sents
0: sí.
1: Les sintonies i dius... Ai, això m'ha arribat a l'ànima. I dius, de què era? Ai, no sé, no
0: ai,
1: sé.
0: Ai, mare meva.
1: A què sí?
0: I tant, tens raó, Assumpta.
1: Mira, també hi ha lo de los nuevos telediarios.
0: Doncs sí.
1: L'asturiana Ángeles Caso i la ibicenca Concha García Campoy, pobra Concha,
0: pobreta,
1: simbolizaron con su belleza una total renovación de los espacios informativos llevada a cabo por el Enric Sopena, mare meva.
0: Mare meva.
1: El Sopena.
0: El Sopena,
1: jo vaig conèixer molt. Era molt dur, eh?
0: Sí, sí,
1: molt
0: que era
1: atent
0: dur,
1: i molt
0: sí.
1: Dur, eh? Molt, molt al seu lloc. No sé, era impenetrable bastant, el Sopena.
0: Era molt, molt seu.
1: Sí, tenia la seva història.
0: I tant.
1: També hi ha Turno de Oficio.
0: Apa, Turno de Oficio. Explica una mica del Turno de Oficio.
1: Pues l'Antonio Mercero va mostrar les peripècies d'un grup d'abogats a l'Espanyola i el públic descobreix el talent de Juan Luis Galiardo després de la seva època de galant. Que mono era el Galiardo.
0: Mira, doncs escoltem una mica de la sintonia, també. Turno de Oficio. Molt bé.

0: L'any 86, año de plebiscitos y elecciones e ingreso en la Comunidad Europea, pues aquí, que trae bastantes escándalos a Televisión Española.
1: ¡Apa, mara meva!
0: Pero el brillo de luz de luna y el buen humor de Media Naranja el dulzan la despedida de Calviño.
1: Toma ya, Assumpta.
0: A veure, també
1: vaya, que
0: és
1: sempre,
0: història,
1: I sempre hi han hagut coses d'aquestes,
0: Sempre, sempre.
1: Ho has vist,
0: És que, la vida és així. Mira, també hi ha el referèndum de la OTAN.
1: Mira.
0: Felipe González ganó su difícil reto y la oposición puso el grito en el cielo por la actitud de Televisión Española en la campaña del referéndum.
1: Apa, aquí.
0: Això a l'any 86.
1: Déu-n'hi-do.
0: Y al nombramiento de la Pilar Miró.
1: Ay, la Pilar.
0: Pilar Miró sustituyó finalmente a José María Calviño en la Dirección General de Radio Televisión y empezó a obrar por su cuenta y a deshacer todo o casi todo lo hecho por su polémico predecesor, la Pilar Miró.
1: Déu-n'hi-do,
0: És molt forta, no?
1: És forta, Sempre hi han hagut coses d'aquestes, també.
0: Sí, el que passa que no ens enteràvem tant com ara, oi?
1: Sí, sí, ja tens raó, ja, clar. Ara hi ha les xarxes i tot.
0: Clar, i tothom va buscar.
1: I s'entera tothom.
0: I una cosa fantàstica, el viaje con nosotros.
1: Ai, el viaje con nosotros, Assumpta.
0: Que guai, no, també.
1: I tant, i tant.
0: Mira, diu, Javier Gurruchaga levantó polémicas y entusiasmos con su fantástico viaje por mundos de fantasía, en lo que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe.
1: Ay, ay, ay.
0: Això, sí, sí, sortia un enano que era muy parecido a Felipe.
1: Mare meva.
0: Jo no me'n recordava de res.
1: Tampoc.
0: I aquí hi ha la fotografia,
1: Mare meva.
0: O sigui que no ens ho inventem,
1: No ens inventem, està aquí diu, escrit.
0: Un fantástico viaje por mundos de fantasía en los que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe. I aquí a la foto, si la vols penjar a la xarxa.
1: Mira, penjarem.
0: Home, home.
1: Home, sisplau.
0: Mare de Déu.
1: Mare de Déu, hermós.
0: I després ja, que noche la de aquel año, Miguel Ríos. Per cert, que això és un comentari meu, vaig veure l'altre dia per la nit amb això de l'LGTBI que van fer un programa del Waldo de los Ríos.
1: Sí.
0: I el Miguel Ríos, es deia Waldo de los Ríos.
1: Sí, sí.
0: I el Miguel Ríos
1: sí.
0: El van escollir per fer la cançó de l'himno de l'alegria.
1: Mira,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Pues es veu que en aquell moment va sortir a la tele, que jo vaig veure, que la gent el va insultar per haver agafat la melodia de Beethoven i que va ser una cosa fortíssima.
1: Sí, sí, va haver-hi molta polèmica.
0: Molta polèmica, però clar, el temps ho borra tot,
1: Tot, al final.
0: I,
1: ja
0: bueno, ell es va suïcidar, el Waldo de los Ríos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per l'opressió i per tot. Però
1: que
0: era
1: fort.
0: Un triomfador,
1: Totalment.
0: Perquè va començar a fer sinfonies i sinfonies.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I a Alemanya es veu que el tractaven de meravella.
1: Sí, sí.
0: Molt doncs
1: la vida. Doncs escolta, la vida, Assumpta.
0: Molts comentaris, no?
1: Déu-n'hi-do, quina secció avui, plena de coses.
0: És xula, escolta'm, no?
1: Ha
0: home, avui no tenim
1: fantàstica.
0: A la Nora.
1: Ah, no passa
0: que
1: res.
0: Que també ens posa una, present una mica.
1: Una miqueta, però ja un altre dia ja vindrà.
0: I tant que sí,
1: Escolta'm.
0: Sí.
1: Molt
0: doncs bé, hem
1: doncs
0: estat...
1: mira...
0: Aquí
1: hem comentat
0: fins a l'any 87.
1: De tot. Avui tocava el 86, 87, i seguirem la setmana que ve més
0: coses. Si volen,
1: coses.
0: Sí. Mira,
1: I tant que sí.
0: És maco sentir les músiques, Joan.
1: Que sí? Doncs mira,
0: m'encanta.
1: Acabem la secció d'avui amb Viaje con nosotros i el Gurruchaga, que ens
0: molt
1: animi
0: bé,
1: una miqueta.
0: Molt bé, que sempre dona vida,
1: Vinga, doncs, viatjant, seguim amb el programa.
0: Olé!

0: Maria Rosa Marco Poquet, ella va néixer a Barcelona i és afincada a València, especialment coneguda com no per ser una de les quatre guanyadores del Festival d'Eurovisió. Ha sigut talonera de Frank Sinatra. Fins al 1963 va gravar més de 40 cançons per les cases discogràfiques de Iberofon i Zafiro. El 1962 ja havia guanyat el Festival del Mediterrani amb el tema Se'n va anar, en català. Va actuar també en el Festival de València i en el Festival del Duero, on va obtenir el Premi d'Interpretació. Va gravar numerosos discs amb varietats diverses, sobretot en moltes cases discogràfiques com Belter i Iberfon. I el 1969 es va casar amb Sebastià García. Va gravar numerosos temes en català i castellà, entre els més coneguts 500 milles, L'arbre, Bésame mucho, Com el vent, L'emigrant, Puedo morir mañana, Isla de amor, de l'amor, Ho esperaré. Assumpció Vitòria, la presentem no. Ja perquè té,
1: bueno,
0: un currículum,
1: és que té un currículum
0: impressionant,
1: conec.
0: I encara en queda, que ara en parlarem amb ella, perquè això és llarguíssim,
1: Sí, sí, de fa tants anys, i és una persona com molt, molt entranyada, molt estimada, com una part de la vida, no? Perquè jo vaig començar a Ràdio Barcelona amb l'Escamilla i ella anava ja a cantar a Ràdio Barcelona, després a Televisió Espanyola amb el Ricardo Soria, sempre venia, amb el Martí Maqueda, vull dir, sempre programa que es fes hi havia la Salomé, sempre. I jo me'n recordo que la Irene i jo, que érem, bueno, i ella també érem molt jovenetes, no sé, sempre parlàvem i no sé, eren com molt rebeldes, no? Tots plegats. Era una època molt bonica i li tinc un gran apreci.
0: Doncs anem a presentar-la. Salomé, molt bona nit.
2: Hola, macos.
0: Com estàs?
2: Molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé. Cantats.
2: Però el que m'anava a fer l'any 63,
0: El 63.
2: Sí.
0: Doncs ho teníem mal controlat, això,
2: sí,
0: escolta.
2: Sí, i el festival aquest de València, no sé quin festival era. Era el Festival de Venècia, no de València.
0: De Venècia.
2: Ah.
0: Venècia, tens raó. De Venècia,
2: sí.
0: Tens raó.
2: Sí, sí. Jo dic que a València no faig temps.
0: No, és veritat, és veritat. El Festival de Venècia, tens raó tu. Doncs, escolta'm, Salomé, encantats de parlar amb tu. Nosaltres som uns eurovisivos, ens agrada molt. I, a més, doncs, bé, jo encara que sigui més jove que l'Assumpció, m'agrada molt el món de la televisió i he seguit molt també la trajectòria de grans artistes, de presentadors, i en aquest cas, doncs, el cas de la Salomé, el teu cas, perquè realment que vas causar, doncs, furor, i que va ser una de les presentadores, i ets una de les que també es recorda més de tota aquella època del boom de la televisió.
2: Bueno, home, sí, no es pot dir que m'hi he entretingut.
0: No has passat, pas desapercebuda, ja t'ho dic jo.
2: No m'hi he entretingut fent encaix de buixets, no.
1: Jo recordo tant, per exemple, com vas fer lo de Se'n va anar, que vaig anar al teatre a veure, també, i va ser tan maco aquella època teva, cantant el Se'n va anar i totes les cançons, era una època...
2: Bueno, en realitat la meva època va començar amb el Se'n va anar.
1: Oi que sí?
2: Perquè jo abans no feia
1: jo
2: res.
1: Jo recordo tant quan cantaves i que era tan bonic.
2: Abans no feia res, jo em dedicava a estudiar i després del Se'n va anar vaig continuar estudiant,
1: clar.
2: Si no, el meu pare no em deixava cantar.
1: Clar.
0: No et deixava cantar?
2: No. Si deixava els estudis no em deixava cantar, no.
0: En aquella època, clar, la cosa era molt diferent d'ara.
2: No em deixava cantar, i a més, escolta, jo tampoc li vaig demanar que no em deixés cantar. Ai, que no, jo no, tampoc li vaig dir mai que jo deixaria d'estudiar, perquè a més a mi m'agradava estudiar, però també m'agradava cantar.
1: Clar.
2: Però ell volia que si, ell em va dir, si vols, si pots compaginar les dues coses, aleshores d'acord, però si jo veig que portant sempre molt bones notes comences a fer el tonto, les cançons s'han acabat. I no, i bé, ens vam entendre molt bé. Les cançons, el meu pare, la meva mare i jo.
1: Escolta, jo, per exemple, que recordo l'època antiga de televisió i l'època d'ara, podries explicar-nos, per exemple, quan vau anar a Eurovisió, quins avantatges o quines coses us donaven? Perquè jo me'n recordo haver anat a coses que presentava, no sé, la Ribas Castro, i ni cobràvem gens nosaltres, els presentadors.
0: Com ha canviat tot.
1: I després hi havia gent que venia, doncs, no sé, com el Duodinàmic i tots aquests, i amb prou feines cobraven, no sé, era molt diferent d'ara. Vull dir, podries explicar alguna curiositat que jo pugui entendre dels cantants o alguna cosa d'aquella època?
2: Home, sí, abans, per exemple, doncs es feien algunes presentacions, alguns còctels, alguna cosa d'aquestes, no? Es feien a Barcelona molts còctels a la Terrassa Martini, si recordeu.
1: Ara, sí, senyora.
2: Amb l'Audet Pinto, que venia, i allà ens ajuntàvem tots. I el que passa és que les cases de discos de tant en tant feien algun còctel, alguna trobada, així amb artistes d'ells, però també convidaven els altres artistes d'altres cases. No hi havia la punyeteria, per exemple, que hi ha ara. No, si vas allà, no vas allà, perquè nosaltres, perquè perquè... Era tot molt més pla i més clar, i estàvem... I nosaltres no estàvem per aquestes punyetes de que si cobra, que si no cobra. Nosaltres cobràvem a l'hora de treballar.
0: Exacte. Deixa'm escoltar... Sí, què et sembla si escoltem una mica del Se'n va anar?
2: Vale.
0: Que a mi m'encanta. Vale. Quina veu.

0: Quina veu.
1: Quina cançó més de veritat.
2: Quimpito.
1: Quina veu més de veritat.
0: Oh, com ha canviat tot.
1: És que es veu que
2: no, ha canviat la manera de fer les coses, però els cantants no han canviat.
0: Però aquestes cançons han quedat de per vida. Aquestes
2: cançons... I no les pot explotar.
1: No.
2: No les pot explotar perquè ara no hi ha les facilitats que hi havia abans. Mm. Les coses s'han de dir
0: com són.
2: Però... abans nosaltres teníem més facilitats perquè teníem més... ho estàvem descobrint tot.
1: Exacte.
2: Les gravacions, els discos... I ara, escolta, ara tothom... sembla que neixi ensenyat i si una cosa no van sobre segur, no volen saber res, i així s'estan perdent molts valors, perquè hi ha gent molt vàlida avui en dia, també.
0: Hi ha molta cosa prefabricada, això
1: molt.
0: Sí,
1: Mira, l'altre dia...
2: Sí, però jo he sentit de gent, he sentit gent que no està prefabricada, que sí, que n'hi ha molts...
0: Però
2: jo he sentit gent molt vàlida, que segurament no són aquests que tenen tant d'èxit.
1: No,
0: segurament.
2: Però és allò, saps? Fazendo benaventer los intereses creados.
1: Sí, senyor.
0: Sí, aquí està.
2: Saps? Però hi ha gent molt vàlida, hi ha gent que canta molt bé i que té unes veus molt precioses.
0: Escolta'm,
2: però això és que els enganxi algú que cregui en ells. És a dir, que cregui en el cantant, no a fer negoci.
1: Exacte,
2: perquè ara, avui en dia, els cantants semblen usar i tirar.
0: Aquí està.
1: Sí.
0: Operación Triunfo mateix, per
1: exemple.
0: Jo
1: no sé qui era l'altre dia, que només té una gala. Home, la Lucrecia m'ho estava explicant l'altre dia, una gala que t'estiu.
2: No, però escolta, la Lucrecia no sé, però hi gent...
1: Per dir gent... que diu, bueno...
2: Però hi gent de campanetes i de aquests, tots aquests que veus coses, ara, totes les revistes i tots els cacaus. I després mires la data de i dius, bueno, però escolta, tanta real i tot tens de 6 gales, 10, quan nosaltres en fèiem, allò que dèiem doblete. Acabar de treballar en un poble i anar a un altre poble a 20 o 25 quilòmetres.
1: I tant.
2: Però clar, és que tot ha canviat també, clar, és que tampoc ens podem tancar amb allò que va ser, allò ja ha passat. El que passa és que allò era millor que això.
1: Era molt millor la qualitat de so també.
2: Sí, jo trobo que
1: ha perdut.
0: Home, Déu-n'hi-do, la qualitat que hi havia,
1: La qualitat, perquè per exemple, mira, vaig passar l'altre dia per Gràcia, per una botiga, i venien disc d'això de vinil. A 30 cèntims, i em vaig parar
0: a
1: com un respecte.
0: Cèntims, mare meva.
1: 30 cèntims, i vaig mirar, i hi havia Alberto Cortés, Manolo Gas, una quantitat de gent, Josep Guardiola, a 30 cèntims. I jo em vaig parar i vaig dir, oiga, què passa con estos discos? Dice, bueno, va la gente, los deja en la calle, ni siquiera los dejan a los hijos. Y nosotros los cogemos y los vendemos.
2: No sé, perquè s'estan posant de moda una altra cosa.
1: Pues mira,
2: I trobar, el que passa és que, bueno, potser hi ha gent que no els vol i tal, però jo que tinc vinils, a mi m'han oferit verdaderes fortunes.
0: Joies, no?
1: Sí, senyor. Ah. Jo també els tinc guardats tots, eh?
2: Però no meus.
1: No, clar.
2: Bueno, avui en dia, per exemple, jo tinc tota una col·lecció de la Barbra Streisand i tota una col·lecció del Frank Sinatra.
1: Sí.
2: I tota una col·lecció del Tony Bennett, ja, escolta. Un germà d'una cunyada meva que hi entén de tot això i que es dedica a tot això, diu, tu no saps el que tens això. El dia que vulguis fem preu i jo t'ho compro.
0: Hombre.
2: Ja veus tu.
1: Pues em va impressionar molt això, perquè dic, o ells no saben el que tenen aquesta botiga de Gràcia, o jo tornaré, perquè és que hi havia disc de veritat que valien la pena, Però molt, sí. Molt. Mm. Hi havia com una habitació plena. Jo dic,
2: sí, bueno, mira, no.
1: No, és que la gent no ho vol. Jo dic, vale.
0: Doncs, sí. Aquest cap de setmana, Salomé, tenim el festival d'Eurovisió. Ja portem unes quantes, però m'agradaria, doncs, com no, recordar amb tu el teu pas per aquesta festa, en aquest cas aquest festival, que en aquest cas, doncs, escolta'm, ets una de les guanyadores d'Eurovisió.
2: Però està patant gràcia, quasi no me'n recordo.
0: Pues, escolta'm...
1: De quin color era el vestit?
2: Eh?
1: De quin color era el vestit?
0: Blu.
2: Blau,
0: no?
2: Blau, així com... turquesa, clar.
1: És escolta'm, que el veig colorejat sempre.
0: Jo volia comentar, per exemple, una cosa. El teu vestit podria ser que estava dissenyat per el Pertegaz, Manuel Pertegaz, i pesava 14 quilos.
2: Sí, sí, no pesava, no, pesa.
0: Pesa 14 quilos. Mm. I estava compost per uns canutillos, no, de porcellana.
2: De porcellana, sí.
0: Un blau així com pastel.
2: No,
0: és un
2: turquesa clar.
0: Turquesa clar i tres collars.
2: Sí, portava tres collarets, es veu que no en van tindre prou i ala.
0: I escolta, i pesaven un quilo, d'un quilo, cada collaret.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do, escolta'm.
2: Sí, bueno, però
0: escolta'm. I atenció, vas cantar El Vivo Cantando en 8 idiomes diferents.
2: En 8 no ho sé.
0: Espanyol, català, euskera, francès, alemany, italià.
2: No, no, no. Alemany no.
0: Alemany no, al final.
2: No.
0: Italià, anglès,
2: sí.
0: I serbocroata.
2: Serbocroata, sí.
0: Sí, que déu-n'hi-do.
2: Amb alemany no el vaig arribar a fer.
0: Amb alemany al final no vas acabar de fer.
2: No vaig arribar a fer.
0: Anem a escoltar...
2: No, perquè ja tenia prou terrabastall.
0: Ja en tenies prou en aquella època. I és que aquell moment devia ser un bombazo tot.
2: No, ja va ser un moment de bogeria.
0: De bogeria.
2: Totes les èpoques tenen les seves edats. A mi aquella pallissa me la peguen ara i em maten.
0: I es maten, clar.
2: Clar, però, escolta, als 23 anys, mira, posa-me-les aquí, que no tinc butxaques.
3: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs recordem aquest tema que, vaja, pels qui no el coneguin, els que el coneixen, segur que els hi ve de gust recordar una estoneta.

0: Un tema que, bé, molta i molta gent coneix, malgrat que hagi passat el temps.
1: És que ha marcat època.
2: No, però saps què passa? I saps per què se'n recorden més? Perquè va guanyar.
1: Clar.
0: També.
2: Perquè hi ha hagut cançons fantàstiques que no han guanyat i ningú se'n recorda.
0: Això sí.
2: Però, clar, era un premi.
0: Era un premi.
2: I era la segona vegada que Espanya guanyava.
1: I era molt impressionant. Allò
2: va ser un terrabastall.
1: Clar, llavors sí. Era molt impressionant.
0: Hi havia, en aquell any, hi van participar artistes com, per exemple, Lulu, del Regne Unit,
2: sí.
0: Frida Bocara, de França,
2: sí.
0: I Leni Kurr.
2: La Frida era molt amiga, sí. La Frida i jo érem molt amigues, per cert, que es va morir fa 3 o 4 anys.
0: Fa poc, sí.
2: Sí, jove, molt jove, es va morir.
0: Déu-n'hi-do. I, escolta'm, va rebre el galardó a Madrid, no?, de mans de la Maciel.
1: Que... Ah, què en saps de la Maciel? Fa moltes que no en sé res.
2: No ho sé. L'altre dia la vaig veure amb una revista.
0: Sí.
2: I les revistes, i aquesta, bueno, aquesta classe de revista, no diré sí. Quina revista és, perquè tampoc no...
1: Les revistes de los dentistes, que quan
2: no
1: vas...
2: No li vull fer publicitat.
1: Veus? No.
2: Bé, d'aquestes revistes, sí. Que si no es claven amb la gent, i llavors
0: no
2: posaven, i posaven una foto de la Maciel d'ara.
0: Sí. Uh-huh.
2: I una foto de fa 40 anys.
0: Què dius?
1: Qué alegre, qué bonito.
2: Sí. Y llavors, pues, tiempos pasados fue mejor.
0: Oh.
2: Cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: Oh, qué burros.
2: I escolta, ara...
1: Qué burros.
0: Quin poc mal gust.
2: Sí, està, però ho fan amb tothom.
1: Sí, tothom, amb tothom.
2: I ara, pues clar, escolta, la Maciel, no, la Maciel i jo i qui sigui.
0: Sí, sí.
2: Com hem d'estar igual que fa 40 anys, burros?
0: Per favor.
1: I a part que també depèn de com t'agafen en un moment donat, sense maquillada, depèn del pla, no, de la forma...
2: No, però escolta, encara que et posin flors i violes.
1: Sí, bé, sí, clar.
2: Jo no estic igual ara que fa 40 anys.
1: No, clar.
2: Que sí, molt bé sí. Conservada i tot el que vulguis.
0: Però estàs guapíssima. Estàs guapíssima, Salomé.
2: Sí, bueno, però no estic igual.
1: Clar, és diferent.
2: Escolta, jo miro el mirall i jo no m'he enganyat mai, eh?
1: No.
0: Clar que no.
2: I jo tinc una foto amb un racó de casa que sempre dic la trauré d'aquí. Però la trauré no per res, per posar-ne una altra. I el meu home diu, si la toques, nos divorciamos.
0: Mare meva, home, pobra, però no la treguis.
2: I em veig aquella foto que jo deuria tindre 35 o 37 anys, igual cara. Que dic, va, home, per l'amor de Déu. Però és que una cosa és que ja ho sabem perquè canviem tots.
0: Clar.
2: I tothom ens fem grans, i afortunadament el que es fa gran, perquè el que no es
0: home,
2: fa és que cascar.
0: És que ja no hi és.
2: Sí.
1: Sí.
2: Però és la mala idea que
1: hi ha.
2: Hi
1: ha molt mala
0: idea. La mala fe aquesta, hi ha molt mala fe.
2: Sí, hi ha mal estil, mala idea, van a fer mal.
0: Van a fer mal.
2: I no fan mal, no. Ja veus tu, el tiempo pasado, i clar, estava ara, ella,
0: ai,
2: que demà hi puc ser jo, eh?
0: Clar, ja.
2: Estava ella amb un barret i tot, de vestir d'aquella manera que va ella, sembla que porti draps i coses d'aquestes. Però bueno, ella va com li dóna la gana.
1: Clar.
2: I després una foto de fa 40 anys.
1: Sí.
2: Tiempos pasados
1: jo
2: perquè no sé qui són els que ho ha fet, però penso bueno, aquesta encara té carnet d'identitat, que hi haurà gentola d'aquestes que no tenen ni carnet d'identitat.
1: No, segur.
2: Doncs clar, doncs és això, és que tot ha canviat molt tot, i moltes coses a pitjor.
0: I Salomé, el festival com el veus actualment, aquesta evolució que hi ha ara mateix?
2: Pues escolta, és que tot té que evolucionar. Que t'agradi o més o que t'agradi menys, això també estem d'acord. A mi ara el festival no m'agrada.
1: No.
0: És que ha canviat.
2: A mi no m'agrada. No sé si és un festival de cançons, un festival de televisions,
1: sí.
2: Un festival de sonats,
0: sí.
2: Un festival de coreografies, a
0: sí.
2: Veure allà qui la fa més grossa.
0: És que aquí
2: no
0: està,
2: sé.
0: Aquí està.
2: No sé.
0: Aquí està, aquí està, perquè
2: premia el show
0: a la cançó.
2: Sí,
0: no es busca.
2: Però és això, escolta, les coses han canviat i ho agafes o ho deixes. Aquí, escolta, la televisió té un botonet que la pagues i l'encens.
0: I tant.
2: Si vols, el veus. Si no vols, fora.
1: Bueno, també com ahir els Premios Max, que tothom parlava de l'IVA, i és clar, cada any parlen del mateix, i clar, la gent també n'està una mica cansada, el públic.
2: Bueno, sí, però també, escolta, parlem en plata.
0: Hombre, Déu-n'hi-do,
2: eh? És una cabronada aquest IVA tan
1: gran. Però és que jo no sé què tenia...
0: Mira què va dir la Rosa Maria Sardà, els hi va fer una botifarra.
1: Ja.
2: Jo no sé què els hi va fer,
1: però
2: perquè
1: és la que té menys dret a queixar-se.
2: Tampoc hi ha que arribar a l'ordineriet.
0: No, tampoc.
1: Clar, tampoc té tant dret a queixar-se, vull dir, hi ha gent que sí que es podria...
2: Però
1: avui
2: dia l'espectacle està
0: molt castigat,
2: molt
0: eh? Està castigat,
2: I si continuen matxacant-lo d'aquesta manera, encara ho estarà més de malament.
0: I
2: de l'espectacle viu molta gent. No viu només el que dona la cara. Clar. A darrere del que dona la cara hi ha molta gent.
1: Moltes famílies.
2: Hi ha músics, hi ha modistes, hi ha tramoyistes, hi ha arranjadors, hi ha electricistes, hi ha moltes famílies que viuen.
0: I tant.
2: I s'està acabant perquè, escolta, aquest IVA tan alt, coi, perquè no el posen a l'IVA, jo què sé, anava a dir un disbarat.
1: Sí,
0: ja
1: t'hem entès.
0: Ja t'hem entès.
1: T'hem entès perfectament.
0: Sí, perquè és que realment que és una... Bueno, és denigrant, perquè certament la gent que és molta, que es pensa que són quatre gats que viuen del món de l'espectacle, viuen del món del cinema.
2: No, del món de l'espectacle viu molta gent.
0: Molta gent.
2: Perquè, escolta, per quina raó les flors tenen un 4% i l'espectacle, la música, la cultura, en definitiva,
0: mira,
2: té un 21%.
0: A mi m'encanta, per exemple, anar a veure musicals. M'agrada veure teatre. I què passa? Que vaig a buscar l'entrada... Colló, 40 euros.
2: I et foten una clatellada que et deixen tremolant. Ah,
0: tu imagina't, me'n vaig amb la meva família, dic, va, vull fer un regal a ma mare, o al meu pare, o qui sigui. Va, anem als quatre, mira, ja són 100 euros.
2: No, és privatiu.
0: No pots.
2: És privatiu. Tu necessites... mira, aquí vindran a veure un nano que a mi m'agrada molt, perquè no el conec gaire com a persona, però crec que és una bona persona i, a més, és molt bon artista. Que és el... Com se diu aquest noi? Aquest noi que és de Castelló, que fa imitacions.
0: Ah!
1: Alberto!
0: No, que fa imitació.
1: El Dani Rovira, Alberto.
2: No, que estava de jurat a Tocar a Més Suena.
0: A Tocar a Més Suena.
1: Ah,
2: sí.
0: Pot ser... Ah, sí, el Carlos Latre.
2: Carlos Latre, que és boníssim. Bueno, doncs resulta que vindrà ara bé aquí al teatre.
0: Sí.
2: Doncs, escolta, una butaca val 34...
0: Sí.
2: euros.
0: Sí, sí. Ja em diràs, per una hora i mitja d'espectacle.
2: 34 euros, una.
1: Sí, sí.
2: Només que vagin quatre persones...
0: Compte.
2: A repestir a cabells, doncs.
0: Compte amb això.
2: Hi ha molta gent, doncs, que es reprimeix, que no hi va, però no hi va perquè no pot. Doncs, coi, deixeu-vos estar de tantes punyetes i baixeu, per exemple, això.
0: Això.
2: Baixeu això, perquè no és només el que dona la cara.
0: Ah.
2: És que hi ha molta gent que viu de l'espectacle i de la cultura.
0: Sens dubte.
1: L'altre dia vaig estar fent una gala, vam anar a veure el Joan Pera, i em sembla que tenia també un parell de gales només, no tenia gaires gales.
2: Sí,
1: una a Sant Cugat, l'altra no sé on...
0: Clar, perquè és
1: perquè,
0: que en part
1: clar,
0: és això.
1: Té que baixar tant el caché que no val la pena.
0: Has de baixar el caché d'una manera que dius...
1: Que no val la pena.
0: I jo de què visc?
1: Clar.
2: No. Està tot molt tronat. També s'ha de dir que la vida ha canviat molt,
0: sí,
2: i els gustos també han canviat.
0: També.
2: Però, de totes maneres, hi ha moltes coses, molts espectacles que no es fan. I quan es fan, la gent no hi va perquè és massa car.
1: Sí, tens raó.
0: I tant. I de la televisió, què me'n dius, Salomé? Perquè avui dia la televisió, poca cosa.
2: Mira, nen, jo he arribat un moment que la televisió només veig sèries que m'interessin.
1: Clar.
2: Ja està, perquè, escolta, hi ha gent que es baralla. Gent que...
1: Ui, tot el dia, aquesta tarda.
2: Per fer una gràcia et surt un, i per fer gràcies comença a dir disbarats i a dir tacos. El Gila no li vaig sentir
0: mai.
2: Una paraulota.
1: Sempre...
2: I la gent es tirava de cul per terra.
1: I sempre deien que l'important no era posar-te amb les persones, sinó fer imitacions. O sigui, el que parlava ell, clar. Aquests parlen de tothom.
2: Si no es posen amb aquest, amb l'altre, que si un
0: Sí,
2: que si l'altre
0: és tartamut,
2: que si l'altre ja no fan gràcies.
0: No. I a més, aquests programes, tot està manyat, tot és una pantomima.
2: Sí.
0: Tu te baralles amb aquest, tu crides quatre tacos...
1: Hi ha un guió establert, però tiradíssim, eh?
0: Tots.
2: Jo, és que no, si no són o pel·lícules o sèries, però sèries que comencen i acaben, eh? Aquestes que duren una botifarra...
0: Ai, sí, és que n'hi ha que duren una eternitat.
2: Tampoc m'interessen. No. Una pel·lícula. Jo a les 10 em comenceu la pel·lícula, o a les 10 i mitja em comenceu la pel·lícula, si m'interessa... I després et dic una altra cosa. Et fan... Que jo també ho comprenc, escolta,
1: sí.
2: Les privades viuen de la publicitat, per tant, tenen que posar publicitat.
1: Sí.
2: Però estàs veient una pel·lícula i t'endinyen la pel·lícula al principi mitja hora. I tot un plegat, et tallen la pel·lícula i et fan 20 minuts o 25 minuts de publicitat. Ostres, quan torna la pel·lícula ja no saps de què va.
1: Sí.
2: Però això és una posició que jo comprenc. Són televisions que viuen de la publicitat, i que, escolta, no tenen més dimonis que posar-la. Però, clar, jo també, allò que dèiem del botonet, jo també tinc l'opció de veure o no veure-ho.
1: O agafar un vídeo que tens tu, una pel·lícula que t'encanta, i te la poses i ja està.
0: Doncs, Salomé, moltes gràcies per atendre'ns, ha sigut un plaer. T'acomiadem amb Frank Sinatra, que sabem que t'agrada molt.
2: Moltíssim.
0: No sé, a mi m'encanta aquesta versió de Over the Rainbow, que, bueno, a mi m'encanta.
2: A mi m'agrada qualsevol cosa que canti ell.
1: Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada, Salomé.
2: Igualment.
0: Cuida't molt.
2: Un petó per tot.
0: Fins sempre. Adéu.

0: li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels Encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa. Doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt, molt, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també soc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohaus. L'afrohaus té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohouse, què significa?
2: Afrohouse és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva cançó, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser?
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O...
2: Sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I de on et ve, tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà «Ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això». Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la
2: sí.
1: La gran Shakira.
2: La gran Shakira. Sí, sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt. I com a ballarina professional, doncs tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, sí. I bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
2: Sí. Bueno, tinc els meus productors musicals, que són els Tem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a l'última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix. Seguis la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs bé, està preparat pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, Welcome. El seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
1: Hala! Bueno, pues bé, està arreglat. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que... No calla, no calla, la xerra. Què xerres? De què xerres?
3: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
1: Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que... No calla, no calla, la xerra. Què xerres? De què xerres?
3: Dices, Toni, que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar la caja.
3: Ah, no.
1: Por favor, qué lentitud.
3: Grande, importante, importante.
1: Qué lentitud.
3: No, lentitud, nada.
1: La caja grande que estará vacía.
3: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
3: De aire.
1: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes. Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com està? Sembles la Venus, eh?
4: Bé, i tu?
1: Aixeguda a la xeslong.
4: Sí.
1: Quants quilos peses?
4: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
4: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
4: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta... Molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
4: Sí, justament aquest divendres pescarà amb un.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
4: Correcte, Toni, segueixen caient...
1: De quina edat cauen?
4: Pues entre 30 i 35.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
4: sí.
1: I què més?
4: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí? Que si la volen veure, veuran quin tio més sèrio, eh? Encara que no ho sembla. On te la poden veure?
4: A YouTube.
1: Al canal de Toni Rovira, no?
4: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
4: Sí.
1: El mateix. Sembla, si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, eh? En aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
5: Ui, les xarxes van que cremen, eh? Perquè bona, ja volen...
1: La xarxa,
5: televisions locals.
1: No, però no, les xarxes, com van les xarxes? Tu porto
5: la xarxa. Molt bé, estem a tope. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
5: Però, ojo, quina caixa, eh? És una caixa ben grossa, això és un...
1: L'important és que posin monedes, perquè...
5: Molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls-hi al becari que em prepari la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
5: I tenim una burbuja Freixenet aquí. Sí. Bueno, qui és?
1: Una burbuja Freixenet.
6: Sos el tapón codorniu, el más viu.
1: Jorge de los Sultanes, però què mariquita que va.
6: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba por el voló. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
1: Però vas todo dorado.
6: De burbuja Freixenet, Toni.
1: Pero es muy gay este look, ¿eh?
6: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
1: A ver, cántame un poco. ¿Pluma, pluma gay o cuál es otro de tus estilos?
6: Agente, deténgame pronto.
1: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver cómo fa la canción.
6: La canción fa agente. Deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
1: Claro. A ver.
6: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, eh?
1: La...

0: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen? De demà, qui ve demà?
1: La Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
2: La Vega,
0: sí. Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé, no sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No, no.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
1: Això no ho pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu et havies fet il·lusions.
1: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Ah, tu pots seguir somiant. Estàs trist.
1: Uf, molt, molt.
0: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja te l'ha preparat. Al tenis.
0: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
3: Sí, l'he preparada.
0: De qui?
3: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
3: Ah, ostres.
0: Que no m'ho preparat el noi que ve?
1: Pues
0: si tinc comandat a tu, l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
4: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
4: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu.
5: Marica fiel, marica tu.
6: El racó de Toni Rovira.
7: Hola a todos, soy Ricky García de Yotele, os mando un abrazo, un saludo a todos los oyentes, por supuesto a Joan, a Asunción y a todos los que estéis escuchando. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
6: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.

0: Vamos, ay, que me amo, no me mire.
1: Porque cuando me miras se agua la boca, calma mi sentada.
2: Hola, soc Toni Cruanyes i envio una salutació molt forta i sincera a la Caixa Tonta.
3: I avui marxem amb el més nou de Shakira, Maluma, Agua. I és que ara la tenim a tope, fent aquesta gira estàtica, perquè està estàtica amb aquest gran complex a Madrid i que ho està donant tot i ho està petant. Gràcies avui a la Salomé, que ha tingut la gentilesa de participar en el programa d'avui. Gràcies a l'Assumpta Vitori i al Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar i passa de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, a totes les emissores que ens fan confiança i a tota l'audiència. Res més, a reveure. Adéu-siau.

0: Sabies que...
1: La pasta, un aliment icònic de la cuina italiana, té un origen que remunta més enllà de les fronteres d'Itàlia. Tot i que moltes persones associen la pasta amb Itàlia, les seves arrels es troben a la Xina. Segons la història, Marco Polo, en tornar de la Xina al segle XIII, va portar amb si la idea dels fideus, que ja eren populars a l'imperi xinès des de feia milers d'anys. Tot i això, investigacions recents suggereixen que la pasta ja existia a Itàlia abans del viatge de Marco Polo. S'ha trobat una evidència arqueològica de pasta similar a Sicília, datant del segle XII, que podria haver arribat a través dels àrabs durant les conquestes a la Mediterrània. Els àrabs van portar tècniques d'assecatge de fideus, que van permetre la conservació i el comerç de la pasta. A Itàlia, la pasta es va perfeccionar i diversificar, donant lloc a les innombrables formes i receptes que coneixem avui. La primera menció escrita de la pasta a Itàlia es troba al llibre de cuina de Martino da Como al segle XV, on descriuen plats que són els precursors de les pastes modernes. Així, mentre la Xina pot haver influït, Itàlia és on la pasta realment va prendre la seva identitat cultural i culinària.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. I és que el govern ha enviat un SMS alert per avisar del risc de pluges torrencials i la suspensió d'activitats i mobilitat entre les 8 del vespre d'aquest dissabte i les 2 de migdia de demà diumenge. La mesura afecta 20 comarques del litoral i prelitoral de Tarragona, Barcelona, Girona, Osona i el Moianès amb avisos d'alerta màxima per pluges torrencials. Aquest temporal ha estat qualificat com excepcional. Escoltem a la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: És un fenomen meteorològic que s'explica com una mena d'huracà mediterrani que té unes afectacions de pluges torrencials, desbordaments de rius i rieres per acumulació d'aigua en 3 hores que pot superar clarament els 200 litres metre quadrat i, per tant, doncs hem d'estar amatents i, sobretot, prendre mesures per protegir les persones.
1: I precisament aquest temporal de pluja està provocant cancel·lacions de vols i retards generalitzats aquest dissabte en l'aeroport del Prat. Ja s'han cancel·lat vols des de Barcelona a ciutats com Londres Heathrow, Lisboa o Amsterdam, mentre que també hi ha retards entre 2 i 4 hores en trajectes amb destinació Praga, Zurich, Sevilla, Tànger, Roma o Dublín. I també en paral·lel s'han cancel·lat diversos vols de l'aeroport del Prat provenients d'Alacant, París, Glasgow o Pàmia. I també en marxa des de fa més d'una hora la segona jornada del concurs de castells a la Tarragona a plaça. Per portar totes les novetats tenim l'Eric Rosicky de la ciutat de Valls.
3: Transcorre amb normalitat la jornada dissabte del 30è concurs de castells de Tarragona. La Tarraco Arena Plaça ara tot just s'està celebrant la segona ronda, en aquest cas la ronda conjunta, i encara però amb la incògnita sobre si la jornada del concurs de castells de demà es suspèn per l'alerta del pla Procicat. De moment, en la jornada d'avui ja finalitza la primera ronda i les colles punteres de dissabte que comencen a ensenyar les seves millors cartes. Les colles que de moment tenen més puntuació són els Marrecs de Sala, els Castellers de Lleida i els Castellers de Sant Cugat, que han descarregat el 7 de 8, el castell amb major puntuació, amb 1.090 punts. Es ressenya també el primer 4 de 8 de la història dels Xiquets del Serrallo a la Tarraco Arena Plaça. No és el primer que ha fet la colla, ja en porta 3 aquesta temporada, però el primer que ha fet a l'antiga plaça de Braus. Una temporada històrica per la colla tarragonina. Veurem qui serà la colla que avui s'emporti el títol de la jornada dissabte a la Tarraco Arena Plaça.
1: També sobre el temporal, les persones acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per l'habitatge han decidit aquest migdia mantenir la protesta, tot i l'alerta màxima de pluges torrencials que el govern ha decretat. Qui s'hi ha fet modificacions de la seva protesta ha sigut el sindicat de llogateres, que ha ajornat fins a dilluns a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona la protesta que havia prevista per avui a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat en rebuig al Congrés dels 2 decrets sobre l'habitatge. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.

I vet aquí que un dia es va omplir una petita escletxa amb un núvol negre. Això és un petit conte de Tomàs Molina que també parla del cel.

Era un foradet molt petit, però el sol el va aprofitar de seguida per ficar-hi un dels seus rajos. Les gotes de pluja van veure com per la petita escletxa del núvol entrava el llamp més bonic i silenciós que havien vist mai.

0: Va ser un raig enlluernador que no s'apagava i que feia una llum clara i brillant. Totes les gotes de pluja van anar a veure el corrents. Quan el raig de sol va veure les gotes i la va trobar per primera vegada, va aparèixer un raig molt fort. Va aparèixer tota la seva llum i es va desfer d'admiració. Va ser un amor a primera vista. I tant es van enamorar que el cel es va omplir de colors entre la foscor del núvol i la claror del sol.
1: ¿Por qué encontraste la razón en la vergüenza? ¿No ves?
0: I així va néixer l'arc de Sant Martí, que és un fill d'una gota d'aigua i un raig de sol.

Per això, si alguna vegada veus que surt el sol mentre plou, gira cap als seus rajos i podràs comprovar que ha sortit a veure el seu fill. Segur que descobriràs al cel, entre els núvols i les gotes de pluja, un preciós arc de colors, prodigi del cel, l'arc de Sant Martí.

El sol les il·lumina i es gronxen amb les ones. Ella voldria ser la plàcida barqueta d'una cala. Vol ser serena i plàcida, com la barca ancorada, en comptes de tenir veles al temporal, en comptes de tenir les veles esquinçades. No haver de vèncer el vent i ser la bona amiga de l'airet de la cala. Hermínia Mas.

Ara parlaré d'un article que va escriure el Josep Maria Espinàs al diari Avui, el 1990. I es diu Núvols. No parlem de drons ni parlem de res, perquè en aquell moment no existien. Però és un article que fa pensar molt, com sempre feia pensar el Josep Maria Espinàs.

Quin temps aquell, fixeu-se. Diu, un belga ha tingut una idea rarament excepcional. Fer publicitat als núvols. Diu l'Espinàs, si no ho entenc malament, es tracta d'aprofitar els núvols com a pantalles i projectar-hi des de terra imatges o textos publicitaris. La lluita és des de fa molts anys. La lluita és administrativa, perquè tècnicament sembla que ho té resolt. Les autoritats hi van posar obstacles i es basen sobretot en la pertorbació d'aquestes projeccions que podrien causar en el trànsit aeri. Diuen que el projector hauria d'estar a una mínima distància determinada d'un aeroport. L'inventor diu que aquesta distància no cal que sigui tan llarga per garantir la seguretat. Aquest home és molt tossut. Al meu entendre, el govern belga s'equivoca entrant en aquest joc. I fa temps que hauria hagut de publicar un decret prohibint, ras i curt, la publicitat als núvols. Potser els ha fet vergonya una llei amb aquest títol. La idea és bona, des del punt de vista publicitari. En els països de nebulositat constant, vol dir disposar d'una enorme i permanent pantalla de televisor sobre els caps de la gent. Els preus d'aquests anuncis es posarien pels núvols.

També és cert que es tracta d'una publicitat molt inestable, perquè els núvols van i venen, i si plou es deu liquidar l'anunci, però el belga ho deu tenir tot estudiat. La idea és bona, però inadmissible, clar.

Observar els núvols és un espectacle de privilegiats. Quan dic privilegiats, no penso en els que no tenen res a fer, sinó en els que tenen la sort de no haver perdut la capacitat adolescent d'extreure's en un moment determinat d'allò que ens envolta. Observar els núvols hauria de ser pels adults una pràctica periòdica. Potser algú ja ho ha dit abans, però jo sempre he vist el cel com una immensa pissarra. I els núvols són els esborradors màgics que van modificant el que hi ha escrit. I al mateix temps van escrivint. Escrivint què? El que cadascú hi sap llegir? D'una altra manera, la pissarra és també el nostre cervell. I els núvols hi esborren i fan néixer pensaments i records i preguntes. Per això, diu l'Espinàs, deixeu, per tant, els núvols tranquils. La seva domesticació publicitària seria infamant. Deixeu-los que diguin que són inútils.

també aquells que no creies que mai s'abaratissin han abaixat el preu, s'han guarnit de garlandes i han venut el somrís. Això és el preu de cadascú.

Que boniques les cançons d'abans cantades per la gent d'ara. És molt bonic. Fa recordar. És molt bonic. I la pluja pels topants de sempre. Cada cosa en el seu lloc. Però resulta que no hi ha un lloc per cada cosa. Per comptar fins a 10, em sobren dits. L'escuma de la tarda vessa del vas. Tots els records plegats són una gota d'aigua dins d'una mar immensa. I el violí que no se sent deu plorar algun amor que jo encara no sé.

Mercè Rodoreda, la gran escriptora, va escriure moltíssims llibres, molts, molts, però ella va dir en una roda de premsa que salvaria aquest llibre, Flors i viatges. Aleshores, com és un llibre molt complet, jo a vegades llegeixo fragments i parla de les flors. A cada flor li ha posat un nom. Llegiré un fragment, el fragment de la flor ballarina. Mira com descriu aquesta flor. És groga i molt escabellada. La tija té quatre cirgells. Es va del pic de l'estiu a l'alba amb el sol. Els pètals neixen en petites embargides, prims i rodons, i pengen cap avall. Escampa un perfum entre buscar, o sigui sec, d'herba callada, o sigui humit. Així que aboca tot el seu esplendor, fora els cirgells, es despenja i s'enrotllen a les branques més properes, quedant tibants com a filferros. Jo crec que és la flor ballarina, però com és el Don Diego de Noche, que es diu en castellà? No ho sé, és que no posa el nom ella. On s'en souvient, on s'en souvient. Lentament gira damunt d'ella mateixa, dona petites estrebades a la dreta i a l'esquerra, endavant, enrere i prova. I quan després de paciència i pena tot el que ha aconseguit és estar cargolada, cessa tot esforç i comença a cargolar-se a l'inrevés, es descargola, s'escabella i els pètals estesos. Com pot ser que no digui el nom d'aquesta flor? Hem d'endevinar-ho. Això ho feia la Mercè Rodoreda amb viatges i flors. Ella li diu flor ballarina.

Recorda quan encara no arribava a caronar els serrells a la llum de l'eixida. Era molt baixeta, estava amb les flors. Feia saltironets i en tocava les puntes. I pensava, potser de gran hi arribaré. Ara hi passa la mà i fa moure els serrells. És més gran que les plantes. I ella encara se sent com la nena aquella. Aquella nena que jugava amb els serrells de les llums, de les eixides, i agafava flors i les arrencava.

Campaneta daurada del meu carret de fira, cavallet de cartró, de mig pam, tot pintat, havent caminat tant pels camins sense ira, que ara ens cal reposar i agrair nostre fat. Ja no tornaré més fent «Osca! Osca!», corrent a carregar amb palets el teu quadrant de fusta. Campaneta daurada, tu em sabies content? Ara em mena la gent i tot hora tinc justa, i sóc infant encara, i no puc fer-ne esment. Cavallet de cartró, tu em sabies la joia. Si ara jugués a córrer, què diria la gent? Trobaran molt millor que estimi alguna noia, tant si és vella com no. Cavallet tot pintat, campaneta daurada, i que us deixi el terrat.

La història d'un estel. M'han portat un estel de Bangkok. Representa una serp i té una llarga cua clapada amb verd i vermell. Hi ha estels que són paons, papallones, dracs. Jo no sé d'on venia l'estel de Nazaret. I aquí diu que es tracta d'una aparició d'un cometa o d'una conjunció astral. El que sembla clar és que els estels són al cel. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. Jo mai no oblidaré els estels de Hong Kong, ben diferents als tailandesos. Parlo dels estels que jo vaig veure, diu l'Espinàs, en un suburbi misèrrim, on unes patètiques barraques construïdes damunt una barreja d'aigua bruta, de llot, de residus i quitrans, i enfilats damunt les teulades d'aquestes cases on vivien, uns infants feien volar els estels. Era com si d'alguna manera es volguessin desenganxar de la misèria que tenien sota els peus. Eren estels modestíssims, improvisats amb deixalles. Retallats en la grisor del capvespre, els marrecs miraven en l'aire aquella petita superfície que mirallejava, que recollia l'últim raig de sol al capdamunt del fil que ells retenien fermament amb les mans. I vaig pensar jo que aquests nens esperaven el miracle d'enfilar-se ells mateixos cor damunt cap a l'estel.

I tot plegat no és res més que un miratge. Un món que no pots veure en cap mirall, però que els anys, l'àspera solitud, han ben configurat i els prens, si vols, i adopta formes convincents i clares. Secretament, la vida que s'esfulla fecunda els pous. Pels clars camins de l'aigua, tots els silencis, novament, amb el vent que s'aixeca amb claps de boira.

contar un fet. Sovint té mals acostaments. Les fetes s'afuen. Passa que una persona explica les coses. Les paraules arriben molt després de les fetes. Quan un conta una cosa, sap prou, com a mínim, que és mentider o venut. Les fetes no són coses. Un fet són moltes persones que et desitgen. Jo puc contar el que els altres han fet de mi. Si dic jo mirava, tant el pronom com el verb són una malifeta de la veritat. Contar? No. Recordar. Recordar, recordar, significa donar el cor. Acostar les coses al cor. Això és contar un fet.

un passatge del Petit Príncep. L'asteroide on habitava el Petit Príncep estava infestat de llavors de baobab, però el jove personatge d'Antoine Supery es tractava d'unes llavors terribles, perquè d'un baobab, si no ets a temps, ja no te pots desfer mai, mai, mai. Ocuparà tot el planeta. Et foradarà amb les arrels. I si el planeta és massa petit i hi ha masses baobabs, el rebenten. Això explica que als matins, un cop llevat i arreglat, el Petit Príncep arregli també el compte del planeta. T'has d'obligar regularment a arrencar els baobabs així que els distingeixis. Al Senegal i d'altres puntes d'Àfrica Negra, el baobab és un arbre sagrat. La fruita del baobab, per exemple, és utilitzada per fer minvar els mals de panxa i altres malestars. Sant Superi va exercir d'aviador anant de la Seca a la Meca i ens fa observar que allò que és beneficiós i estimat en un indret no necessàriament és beneficiós i estimat a tot arreu. Al contrari, pot causar estralls irreversibles en astres barals, especialment quan creix de forma indiscriminada. Això ho diu el Petit Príncep.

quan torno de sol, d'enlloc, tot em sorprèn i descobreixo nous esclats de vida. No som mai tristos els retorns, si amb ells recuperem allò que tal vegada consideràvem ja perdut per sempre. Per això vello fites i camins, i no em són gens estranys a la mirada. Sols dic l'estricta solitud que m'envolta des d'un angle discret d'aquella tarda. Martí i Pol.

El color de la pell, el color dels ulls, els llavis vermells, el color d'una síndria, la intensitat colorant del safrà, els boscos de fulles caduques, daurades, el cel, aquest cel immens que ens acompanya sempre, cada dia diferent, amb blaus intensos i la generosa esplendor del capvespre. He passat al llarg de la meva vida moltes hores mirant les postes de sol. Mai dues iguals. Un degradat de matisos omple el cel des de l'Orient fins a l'Occident. Uns delicats colors acompanyen l'horitzó al final del dia. I quan els núvols són presents, les seves formes i colors dibuixen capricis imprevisibles. L'art de Sant Martí.

La sang de paper. De vegades m'agrada seguir el cantell de la vorera i caminar a grans passes com si comptés les pedres. Així deixo el cas a pavellones i em trec la barba postissa. El camí té una bandada de planura i a l'altra el matoll espès amb un bosc de pins secular al fons. Joan Brossa.

0: Buscant coses antigues, Ciceró el va escriure quan tenia 62 anys per ajudar amb un amic seu, que en tenia 65, per suportar l'edat que tenia. És un llibre divertit i ple de contradiccions. És molt bona la contradicció. Ciceró explica que un dels grans mèrits de ser vell és que ens deslliura de l'apetit dels plaers sensuals en el moment en què ell acaba de casar-se amb una noia de 14 anys. És que no es deu existir cap molla que faci tots els vells iguals, com no existeix cap que ho faci els joves. Com deia aquell home, només els papes i els reis encara poden parlar en plural. I nosaltres, potser per això, també diem que Ciceró deia que li agradaven els vells, els vells que tenien alguna cosa d'adolescent i els adolescents que tenien alguna cosa de vell. Hem tornat bastant enrere. Fins aquí, Pluja d'Estels. Avui tenim un oient molt especial que es diu Anand, que és el meu amic. ¿Te ha gustado el programa, Anand?
1: Mucho, me gusta mucho.
0: ¿Te has divertido un poco?
1: Sí.
0: Aunque las músicas son un poco de mayor, ¿verdad? Pero te gusta todo a ti.
1: Sí, me gusta mucho.
0: ¿Y a qué colegio vas?
1: Yo a Maragall.
0: Me alegro mucho de que hayas venido. ¿Volverás otro día, Anand?
1: Sí.
0: Yo te quiero mucho, ya lo sabes. ¿Vale? A ti y a tu mamá, a Samira. Un beso grande para todos. Guiant la música amb tot el carinyo, Elena Soldate, gràcies. Disseny musical, Carla Ricard. Amb el suport del nostre director, Joan García. Adeu, amics, moltíssimes gràcies. Adeu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Davant de l'activació per part de Protecció Civil del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses, el servei de ferrocarrils de la Generalitat romandrà aturat des de les 8 del vespre fins a les 2 del migdia de demà diumenge, seguint precisament a aquesta alerta de Protecció Civil. I Transports Metropolitans de Barcelona també ha anunciat modificacions en el seu servei. Aquest dissabte a la nit no hi haurà servei continu de metro. El servei finalitzarà a mitjanit i es reprendrà el diumenge a les 5 de la matinada. És a dir, que funcionarà com un dia feiner. També ha assegurat que aquesta decisió s'ha pres davant de l'excepcionalitat de la situació meteorològica i seguint precisament les instruccions de la Generalitat de restringir els desplaçaments que no siguin imprescindibles. I també continua precisament aquesta alerta de màxim risc per pluges torrencials a 20 comarques del litoral i prelitoral de Tarragona, Barcelona, Girona i Osona i el Moianès. I per conèixer una mica l'evolució per les properes hores, contactem amb el Marc Jaureguizar.
2: Molt pendents aquestes hores de la tarda dels ruixats que estan tenint lloc a la Catalunya central, també a l'interior de les comarques de Girona, i pendents dels ruixats que s'estan formant al mar Mediterrani i que a poc es van acostant a tot el litoral central i també el litoral de Tarragona. Una vegada entrin, descarregaran amb molta intensitat. Per tant, molta precaució aquests propers minuts i també a les immediates hores. Però el gruix de les precipitacions tindrà lloc aquesta propera nit i matinada amb la possible formació d'un Mediterrani davant de les costes de Barcelona i de Girona. Això impulsarà molta precipitació que podrà caure de manera torrencial i deixar-nos quantitats que podran ser històriques. Estem parlant que l'àrea metropolitana de Barcelona i també punts de Girona podrem recollir al voltant dels 200-300 litres amb tan sols 6 hores. Per tant, situació molt i molt complicada que a més hi haurem d'afegir fortes ventades de vent. Per tant, repetim, situació de màxim precaució, desplaçaments, evitar-los al màxim possible i aquí a la xarxa estarem molt atents.
1: I precisament els bombers de la Generalitat han registrat 55 avisos per aquest temporal a la zona litoral central de Catalunya entre les 2 i les 5 de la tarda d'aquest dissabte. S'han produït unes 479 trucades en el telèfon d'emergència 112. La majoria han sigut per problemes de desaigües, filtracions, algun mur o arbres caiguts, i segons els bombers, s'han tingut 24 avisos a la regió metropolitana nord i 22 a la regió metropolitana sud. També el temporal provoca cancel·lacions amb vols i retards a l'aeroport del Prat, cap a direccions com Londres, Heathrow, Lisboa o Amsterdam, com també per a vols provenients d'Alacant, París, Glasgow o La Palma. I també hi ha afectacions com a tal en els moments actuals en el metro de Barcelona. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Arenys, un espai on parlar d'allò que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat avui, en un món en constant canvi, on sembla que l'únic que no canvia és la masculinitat.
5: Mirem de parlar de tot allò que ja no ens serveix i que encara estem construint. Parlarem de vulnerabilitat, rols, paternitat, salut emocional, sexualitat, sense filtres i sense drama.

0: Un espai on totes les persones hi són benvingudes, siguin del sexe que siguin, siguin del gènere que siguin, perquè això va de tothom, on la teva veu importa, i molt.
1: I com que importa i molt, sabeu que estem en directe i volem escoltar-la. Teniu alguna cosa a dir, una experiència, un dubte, un jo crec que, doncs, que no es quedin al tintero, com deien aquells, i truqueu-nos, que també hi ha WhatsApp en aquest número que diré ara, al 93-759-7912. 93-759-7912. El micro és vostre.
0: Un programa creat per Rín García, dirigit i conduït per David Terrero i
2: Jordi Anglada.
0: I avui al so tenim a la Susana. Bon dia, Susana.
3: Bon dia, nois.
0: Bon dia a tothom. Continuem amb la quarta temporada d'Homes, en directe avui des de l'estudi de Ràdio Arenys, com cada dilluns, i avui, dilluns, dia 21 de setembre, recordem que és el Dia Mundial de l'Alzheimer.
1: I avui hi ha una cosa molt diferent. No hi ha convidat.
0: No.
1: Som només el David i jo, i vosaltres, no
0: sí,
1: ho creus? 795-7912.
0: És important la vostra participació, és molt important.
1: El tema d'avui és d'aquells que gairebé tothom té a casa, el que portem avui, i que gairebé ningú explica.
0: Exacte, mira, és una mica un recull d'un programa que ve el que encetàvem aquesta nova temporada,
1: sí?
0: Que vam parlar amb l'Artura d'això fa un parell de setmanes, que era un home que havia passat tota la seva vida cuidant els altres i que de cop havia d'aprendre a deixar-se cuidar. Avui girem la moneda i mirem a l'altre costat. Què passa quan l'home és el que cuida? No és cuidat, no és el cuidador, és el que, vull dir, normalment a l'home sempre hem estat cuidats, hem anat tirant cap endavant, però de vegades hem de canviar aquesta faceta. És a dir, no estem parlant d'un professional, sinó de com el fill, el que un dia era el fill, ara se n'adona que els papers han començat a invertir-se.
1: Evidentment, evidentment, perquè sempre ens han dit durant molts anys que cuidar era cosa d'homes, ens han explicat.
0: Cosa de dones.
1: Homes, sí. Estem aquí. Però
0: sí, era sí, cosa, però de, esto cosa, cosa de mujeres.
1: Cosa de mujeres, deien, no? I mentrestant, silenciosament, cada cop hi ha més homes que porten el pare al metge, o equits, no? I que gestionen la mediació de la mare, també, cada cop més homes. Que fan torns de nit i que agafen el telèfon a les 3 de la matinada i quasi mai en parlem, d'això.
0: Exacte. Mira, jo, una de les coses que sí que vull comentar-ho avui és que aquest tema gairebé no me l'he tingut de preparar, perquè malauradament me'l sé de memòria. Molts de vosaltres ja sabeu que jo vaig perdre la mare als 17 anys. Apenes tenia 17 anys, la van operar quan tenia 16, que va, sí. Vull dir, 17 que vaig a complir, i mesos més tard, al febrer, moria. Febrer del 87. Clar, ma germana tenia diversos germans, dos germans més grans, bueno, eren quatre germans, dos homes i dues dones. La seva germana, la Paquita, la que per mi va ser la tia Paqui, va agafar el seu testimoni. Sempre he dit que he tingut la gran sort que jo he tingut dues mares. Una, la biològica, la que em va donar la vida, la que em va donar una sèrie de valors que encara ara recordo i que en aquell moment m'emprenyava molt, però que ara ho agraeixo, i que amb el seu exemple em va servir molt, fins que, malauradament, als 17 anys em va deixar. I aleshores va agafar el relleu la meva tieta, la tieta Paqui. Uh-huh. Aquí va marcar un camí on també va donar valor amb el seu exemple. Era un exemple que no era de grans paraules, era una persona que a mi, per exemple, em va aixoplugar en el moment en què jo em vaig trobar arruïnat, i em va posar llit i plat, i no em va faltar mai de res. Va estar amb mi quan en món se'm queia. Recordo una vegada que vaig trencar, va decidir, la meva parella que estava a Andorra, va decidir trencar amb mi via d'una manera molt personal, per e-mail.
1: Parella?
0: La que era amb aquella parella, la que jo me'n vaig anar a viure a Andorra.
1: Sí, no, dona no.
0: Dona no, era no, parella. No, no, només em vaig casar un cop i bueno, de moment no ho sé.
1: I anaves a dir, allà. No tornaré a fer mai més, ja
0: no
1: veurem.
0: No ho sé, ja veurem, no? Però ja et dic, en aquell moment era la meva parella i va decidir de manera molt personal fer-ho per e-mail. Uh-huh. I clar, doncs evidentment a mi em va deixar. Jo recordo que aquella nit, que va ser una nit que no vaig poder dormir amb tota la nit, me la vaig passar tota la nit en el sofà, que no sabia com posar-me, plorant, i la meva tia al costat meu tota la nit amb ella dient què puc fer, la vaig tenir allà al costat. Vull dir, era, com dic, aquest tipus de persona que estava allà, que tenia, que sempre estava al costat. Sí. Ella deia que mai va tenir fills biològics, uh-huh, però que la vida li va donar dos, un germà i a mi, i un munt dels meus nebots, sí, que també els va estar criant i tirant cap endavant.
1: Déu-n'hi-do, la Paquita, eh?
0: Sí, ja et dic. Què va passar? Doncs jo recordo totes aquestes etapes, recordo moltes vivències, però va haver un moment en el qual ella va començar a patir d'una petita demència. Mm. Era una demència suau al principi, que fins i tot ella se n'adonava i que tots ens en riem d'ella. I bueno, ella també se'n ria del si mateixa, eh? Vull dir, tenia molt oblits, hi havia coses que tu deia i al cap d'una estona tornava a dir ui, això t'ho he dit, i se'n fotia.
1: Se n'adonava ella,
0: se n'adonava amb el nom de les persones que li anava canviant el nom a tothom, amb l'ombreta ni t'explico, però mirabolosament, no sé com, al final se va acabar prenent el nom d'ombreta, que mira que a més a tota la gent li canviava el nom, però amb ella se li va quedar el nom molt... Vull dir, era una persona superactiva, va estar treballant. Bueno, fins, es llevava cada dia a les 3 de la matinada, quan treballava a 3, 4 de la matinada per anar a netejar despatxos, se li va quedar aquest tarannà. Clar, cada dia es llevava a les 6, es llevava, anava a recollir els diaris, el portava,
1: no necessitava rellotge, ella,
0: no, se n'anava a la plaça, feia no sé què, tornava, preparava el dinar, preparava a vegades macarrons, a vegades els hi preparava llenties, anava a la peixatera i li portava, perquè clar, tenia el nen, la peixatera, que no podia, i aleshores ella, com que es llevava, doncs li portava, i és que d'aquesta manera el nen pot menjar calent. Vull dir, era així, era aquesta persona. De fet, tothom es discutia aquesta, sempre deia, esta és nostra Paqui, no? Vull dir, era una persona que era...
1: Es feia estimar en el poble, en el barri, diguéssim.
0: Amb tot, clar. Què va passar? Doncs va passar una pandèmia. Una pandèmia, i aquella pandèmia... va fer, doncs, al principi també encoratjat per nosaltres, no surtis, perquè ella patia d'una malaltia que era una veracitèmia vera, una policitèmia vera.
1: Què és això?
0: És com una espècie de leucèmia, però amb els globus vermells. Ah. El cos comença a produir globus vermells com si no hi hagués un demà, petits i poc funcionals, i esgota totes les reserves de ferro. ¿Vale? Se la vam detectar així. Vale. Sí, aleshores, el que fa és es posa un tipus de tractament. En el seu cas, plantejaria un tractament d'un fàrmac que es diu Hidrea, que és com una quimioteràpia molt, molt suau, que el que fa és convertir aquella potencialment perillosa malaltia en una cosa crònica. I portava molts anys, i ja sabíem que això potser a la llarga acabaria provocant coses. Clar, com que era una persona que era un factor de risc, perquè és el que vam rebre nosaltres a tota la comunicació, doncs...
1: De tota la informació que ens van donar, no surti, tancat, històries...
0: Tant un germà com jo li deia, no surtis, si és necessari a nosaltres, a comprar, li anava a nosaltres si era necessari, el que fos.
1: Inclús imagino que vosaltres, inclús a casa, patíeu per si vosaltres sortíeu i portàveu alguna cosa, com tothom abans, evidentment.
0: Evidentment. Què va passar? Doncs que, sense adonar-nos, allò que li donava vida el vam anar mica en mica desconnectant. I això ho vaig aprendre amb el temps. D'una persona superactiva a una persona que s'aixecava, anava al sofà, veia la tele i del sofà anava al llit. I poca cosa més.
1: Això sempre ho diuen, que quan et fas gran o et jubiles o perds, diguéssim, aquesta rutina de la feina... Ostres, busca't algú, no paris, perquè això de no sortir i quedar-te en el sofà és el que al final acaba fent-te gran, no l'edat, diguéssim, no?
0: Exacte. Doncs què va passar? Doncs es va trobar amb això, i allà va començar a perdre molt de pes, i la demència va començar a entrar amb més força. I, bueno, ja et dic, cada vegada era més els despistes que tenia. Al principi eren coses que anava a preparar, per exemple, el dinar, i a lo millor es preparava dos cops el dinar, perquè s'havia oblidat. I a vegades que es preparava alguna cosa i es deixava el foc encès, i arribava potser amb un germà a la tarda. Un germà viu a Barcelona. I clar, doncs cada dia, com que de pas podia passar per allà un momentet amb un cop de moto, li donava un cop d'ull. I alguna vegada s'havia trobat això que s'havia deixat un foc encès, i clar, vam començar a amoïnar-nos i vam dir, hem d'estar una miqueta...
1: Més per ella. Més temps amb ella, vaja.
0: Exacte.
1: O tenir-la més supervisada, diguéssim, no?
0: Bàsicament, mon germà, el que s'encarregava sobretot era de fer la compra, que és un tipus de cuidado, que més cap endavant ja en parlarem d'això, no? Però es cuidava de fer la compra, de portar-li, era el que li portava el que era tota la... quan tenia el metge, quin metge, ho portava tot. Tot això de portar l'agenda del metge, de les medicacions, a preparar-li la... Tot això ho feia amb un germà.
1: El germà és més gran que tu.
0: Més gran. És 9 anys i mig més gran. Sí, sí, de fet fa poc s'ha jubilat ara mon germà. Es va jubilar l'any passat.
1: Doncs que no es quedi al sofà.
0: No. Afortunadament ell és molt actiu. I ja et dic, ell s'encarregava més d'això. També estava, l'anava, la netejava, s'encarregava moltes vegades quan s'havia de dutxar, doncs anar-la a dutxar, quan al principi encara es podia dutxar bé, però quan ja necessitava una mica més d'assistència, era mon germà que anava i que la dutxava, i a més perquè no tenia tanta estabilitat la meva tia. I jo, doncs, quan que vivia a Mataró, doncs ja m'ho vaig organitzar per la feina que jo tenia, podia baixar a Barcelona, i jo m'ho vaig organitzar, em vaig aprofitar del bono aquest del tren, que em va anar molt bé.
1: El tren gratis, no?
0: El tren gratis, exacte. I jo, doncs, vaig poder... Doncs, al principi anava una miqueta per dir, bueno, haig de fer una mica, no? Doncs, diguem, no és una obligació, però és com un... Haig de tornar-ho.
1: Una crida de dir, hòstia, sí. No? Que evidentment, que si no estigués passant això, doncs potser
0: igual no
1: la tindries,
0: tant.
1: No?
0: Exacte. Però sí que és cert que, mica en mica, em vaig anar adonant que dius, s'està acabant el seu trajecte, com a mi amb aquesta vida, s'està apagant la seva flama. Què et sembla si li dones la volta amb la manera de baixar i més que veure com vinc aquí per ajudar-li, de més, vinc a gaudir d'ella. Vull dir, per mi això va ser un punt d'inflexió que va ser, doncs, potser els últims 2 anys. És que ja baixava i baixava i per poder gaudir, perquè jo volia gaudir-la d'ella, d'estar allà.
1: Temps, no?
0: Jo treballava allà, però recordo alguna vegada que algun dia que se m'havia posat al costat mateix, portava una cadira i se'm sentava al meu costat mentre jo estava programant.
1: I ella volia estar allà.
0: I ella estava allà perquè diu, no, jo no molesto, simplement estar. I m'anava preguntant.
1: Caloret humà.
0: Sí, jo crec que si hagués durat una mica més, l'hagués ensenyat a programar en PHP.
1: A programar.
0: La tenia allà al costat i l'anava ensenyant, i anava explicant coses i de més, però... Tinc records així molt, molt únics, no?
1: Jo et anava a fer una pregunta, David.
0: Digues.
1: Gràcies per compartir aquest moment de la teva vida. És un moment íntim, és un moment bonic i dur alhora, no? I llavors gràcies per compartir-ho, això. I avui, doncs, bueno, doncs ens farem preguntes nosaltres, no? Vull dir,
0: perfecte,
1: que tu, jo i vosaltres, els oients, si ens voleu, sí, també comentar algun moment que hagueu passat semblant, volem escoltar si què sentiu i com estava, i com estava també la família, si tu t'has encarregat d'algú més que teu germà, o si tot estava bé, o si tot estava remogut, no? Volem escoltar-vos una miqueta si teniu alguna cosa a dir de lo que contem o a dir de vosaltres mateixes. Llavors, jo tenia una pregunta que em anava sorgint quan t'escoltava, sobretot quan has dit que quan se li va començar la demència suau a sortir en els 80 i pico d'anys.
0: Sí, era 84 anys. Entre els 83 i 84.
1: Jo diria la identitat, no? La identitat mantinguda, David. La pregunta era quan la Paqui va començar a perdre facultats, com fèieu perquè continués siguent ella i no només una persona a qui cuidar? O sigui, quines coses intentàveu que continués decidint per ella mateixa? Jo crec que tenia aquesta pregunta, però m'has contestat una mica abans, igualment ara, doncs, et demano a veure què d'allò, no? Perquè no, ella, m'has dit, no?, que era molt activa, ella mateixa, sí, anava fent aquesta rutina que l'agafava i tal, i això ella la mantenia, no? Però en el cas de vosaltres, que, no?, que quines coses fèieu perquè continués sent ella mateixa, què intentàveu que continués decidint per ella mateixa, si, fins quan, no?, diguéssim?
0: Mira, jo, per exemple, moltes vegades el que feia era... Ella havia sigut costurera durant molts anys de la seva vida. Abans de dedicar-se a l'última etapa laboral seva, es va dedicar a netejar. Però molt abans ella tenia una màquina de cosir industrial a casa, perquè durant molt de temps estava fent... cosia moltíssim a casa. Jo recordo de petit que li donaven la...
1: Una overlock d'aquelles que es deien? No,
0: no tenia overlock, però era una màquina d'aquestes enormes, però industrial, eh? I recordo de petit que em donaven un mocador a fer farcells, anava a casa d'una client, la tieta, recollia un munt de lo que era roba, que estava sense fer, i aleshores la portava, i la meva tia estirava tot diversos dies i nits i de més allà cosint, i quan ho tenia totes les prendes preparades, les tornia a posar, les tornava a agafar en el mocador a fer farcells, agafa l'autobús de la línia número 56, baixa al costat de lo que és la monumental, porta aquella cosa i t'agafaves una cosa nova i la tornaves, i aleshores era el missatger que portava, era com un globo, però versió més juvenil, més abans amb els autobusos. I ella, clar, treballava molt amb el tema aquest del cosir, per tant, a ella sempre li va agradar molt cosir. Jo recordo que no havia tingut mai de portar a arreglar cap prenda. Se'm trencava un pantaló. Exacte, li havia un pantaló, ella ho arreglava. M'havia de... em comprava pantaló nous, ella em pujava, em prenia els baixos i els arreglava. Aleshores, aquest tipus de coses, encara ara, en aquell moment encara li demanaven. De fet, jo recordo alguna vegada que l'hombreta li va dir d'anar perquè li ensenyés a cosir amb la màquina. no recordo si va arribar perquè ja començava a tenir dificultats. Hi va haver un moment que també se li va espatllar la màquina.
1: Hombreta, la teva companya ara de vida, que per lo que sé, a vegades es lia la tovallola al cap i fa coses de cosir.
0: Bueno, ella
1: i es lia, però que li agrada, també.
0: I tant, tot el vestuari que han portat de l'últim cant de l'espectacle d'ahir.
1: L'espectacle de cabaret que dèiem,
0: Sí, que per cert,
1: forma part de les Divines i les Mandarines.
0: Aquest diumenge tornen a actuar, això és un petit anunci, tornen a actuar una secció del cabaret de les Mandarines.
1: A la Fira Modernista.
0: A la Fira Modernista.
1: La Canet de Mar.
0: Si no recordo malament, és a les 7:30 a Canet de Mar, aquest diumenge.
1: Al pati de?
0: És al pati de la rectoria, me'n sembla.
1: Ah, vale, sí. A la plaça aquesta del pati de la rectoria.
0: Sí, al costat mateix de l'església.
1: Dins del que és el programa
0: d'activitats
1: de Canet de la Fira Modernista, de Canet de Mar, estan allà les Mandarines. Val la pena, és divertit, és gratuït, és l'aire lliure, i a més, passejar-te per allà Canet és espectacular. Però, David, a part d'això també, aquest parèntesis que hem fet, has parlat de que anaves a casa d'una persona que esdevenia la tieta a buscar aquestes coses, a fer aquests cosins i tal, i ara també em surt la pregunta que després de perdre la teva mare als 17 anys, David, què va ser la Paquita per tu? Què era per tu aquella dona?
0: La meva altra mare.
1: Però des dels inicis ja, o no? Perquè, clar, quin va ser el moment en què vas entendre que s'havien girat les coses, o quan va ser la primera vegada que vas veure alguna cosa que aquella dona, la Paquita, esdevindria la funció mare per tu?
0: No va haver un punt d'inflexió sota el que jo recordo, sinó que va ser una continuïtat. Tenien una manera de funcionar tan semblants, ma mare i la meva tia, cuidaven d'aquesta manera, eren de les que cuidava. La meva tia, per exemple, era una cuidadora més de xuplugar, d'ajudar-te, i ma mare era la cuidadora en cuirassa. És a dir, que com ella cuidava, però com intentessin tocar amb algú, ai, pobre de tu, no hi havia lloc en el món per amagar-te. Vull dir, perquè era molt defensora. I la meva tia potser no era tan beligerant o era tan agarrida com ella, però sí que ho feia sempre des d'aquesta tendresa. I no va haver una continuïtat de cop i volta. Me n'adono que he perdut una persona que per mi era tremendament important, però no hi havia un buit complet. És com si hi hagués alguna cosa. Part de l'aquella essència, potser que és el que havíem viscut les dues germanes juntes, no? Part d'aquella essència seguia viva amb la meva tia.
1: A la teva mare.
0: Sí.
1: Clar. Sí.
0: És part d'aquella essència de la mare, part d'aquella manera de fer i de... seguia viva amb la meva tia.
1: Bueno, vols dir que en un cert sentit també hi havia part d'amor i de dol alhora, no?, que feia una mica de reviure i mantenir aquell amor de mare, clar, evidentment. No?
0: I, de fet, la meva tia mai va voler agafar i ocupar el lloc de ma mare. Ho tenia això claríssim, ella. I, de més, per ella era, deia de que havia perdut, bueno, tota la seva aliada, perquè ma mare, per la meva tia, va ser una persona vital. I la trobava a faltar fins l'últim dia, sempre la tenia present. De fet, jo vaig sospitar de que li quedava molt poc, estant en l'hospital, perquè em va dir, mira, està aquí la mama. I jo vaig dir, t'han vingut a buscar.
1: Aquells moments de certesa que a vegades ens fan tant de terror viure i que quan passen tan naturalment, xerrades o despedides, em sorteixi ara, acomiadaments de familiars i en aquells moments que us mireu, tots dos ho sabeu, i passa tan naturalment i a vegades es fa tanta por. Doncs la Paqui,
0: sí.
1: El vincle amb la Paqui, molt, molt fort. La Paqui havia estat una figura pues, molt important per tu.
0: Sí, per mi és barri.
1: Des dels 17 anys, i pel teu germà, però bueno, parlem de tu avui, des dels 17 anys, no? Durant el temps que la vas cuidar, vas descobrir alguna cosa d'ella que fins aleshores desconeixies? O sigui, a l'última etapa?
0: Vaig intentar recuperar memòria de la meva família, perquè em vaig adonar que hi havia molta cosa que em faltava.
1: A partir d'ella?
0: A partir d'ella, de les seves vivències. I volia recuperar una miqueta la meva àvia com era, el meu avi com era, la relació que van tenir, la vivència que van passar.
1: Oi, a mi això m'encanta, això de les relacions que van tenir amb els avis. Hi ha una cosa que em fascina d'anar descobrint, perquè mira que avui en dia estem tan desconnectats, no? Que costa molt a vegades tenir curiositat, no? De com van conèixer els nostres avis. I perdona que t'he tallat.
0: Sí, no, tranquil.
1: Però és que em fascina això.
0: Sí. De fet, jo quan em vaig anar a viure, va haver una temporada que vaig estar vivint al barri de Sant Andreu, que jo vaig deixar a casa de la meva tia, que vaig estar vivint amb la meva tia durant 2 anys amb ella a casa seva, perquè no em podia mantenir ni econòmica ni... I quan ja vaig poder-ho fer, doncs jo em vaig voler independitzar i me'n vaig anar a viure al barri de Sant Andreu, al carrer Baliarda. I jo recordo 2 coses. Una, quan me n'anava, el dia que me n'anava, que em va dir, sobretot no t'oblidis de la tieta. I jo vaig dir, no, com vols que m'oblidi de la tieta? Vull dir, jo cada setmana intentava anar a dinar, passava a recollir la meva neboda, intentava anar a dinar amb la meva tia d'aquesta manera la veia. Era una manera que tenia de cuidar-se. I la segona és que alguna vegada, quan li deia que estava vivint allà al carrer Baliarda, ella deia, ostres, allà al costat està el carrer Pons i Gallarza. I se'n recordava de que a Pons i Gallarza estava el menjador social de quan la guerra, on ostres, anaven ells a demanar per menjar.
1: Ui, imagina't. Sí.
0: Vull dir, hi havia un vincle també allà que em va explicar algunes coses, i són puntets així que me recordo.
1: Sí. Bueno, i parlàvem, com parlàvem anar al programa, de que els homes... com ens costa cuidar si no és des d'algú de fer,
0: sí,
1: no? Des de l'acció, d'algú funcional. Sí. T'acompanyo un cotxe, perfecte, t'acompanyo aquí, sí, t'acompanyo allà, et faig, et arreglo, et penjo un quadre, no sé quantos, però el que és cuidar de la manera que estem parlant, sí, que tu has estat també doncs, cuidant a la Paqui i que molts homes avui en dia també estem cuidant a mares i cuidant a persones que ho necessiten, cada vegada més, per sort, i no ens tanquem tant només amb l'ajuda funcional. Pues, se m'acudeix una altra pregunta a fer-te. Hi ha una imatge que em costa d'encaixar una miqueta, no? O sigui, la persona que sempre... Com va ser per tu que la persona que sempre va ser forta, et va cuidar, ara depèn de tu, no? O sigui, la Paqui era una dona molt activa, com has dit, i que estava prenent el no? Com... prenent el món, no?, amb aquesta activitat que tenia i amb aquesta acció que tenia, que estava penetrant el món, a la vida, diríem, que jo, que m'agrada molt aquesta frase, què et remou veure així algú que per tu va ser un suport en aquell moment, no? O sigui, com es canvia dels moments, no? Com
0: que no va ser una cosa sobtada, que va ser progressiva, no va ser per mi molt xocant, per dir-ho així. Vaig veure com si fos una evolució natural. Ara, quan feia una comparació amb anys anteriors, dius, ostres, com ha canviat. I em sentia... em donava una miqueta de llàstima, perquè dius, ostres, l'independent que era ella, i el que tenia molt clar, que ella volia ser independent i no donar feina a ningú. Ella ho tenia claríssim. I moltes vegades part de les converses voltaven amb ella, ostres, és que us estic donant molta feina, i jo li deia, tieta, tu quantes vegades m'has ajudat a mi?
1: Sí,
0: quantes vegades?
1: I
0: per tu això que t'aportava? No, clar, és que és el que hi havia de fer, no, però tu què t'omplia? No, és que m'omplia molt. Dic, doncs ara m'omple a mi.
1: Clar.
0: Ara permetem que pugui fer-ho, no? Vull dir, era aquesta, és intentar fer-ho veure des de la seva visió que ella tenia, no? Vull dir, però sí que una persona que era tan... A mi el que més em va... Potser més tinc d'impressió és veure aquesta persona que a les 6 del matí... a les 8 del matí ja havia fet els 40... No els 1.000, 40.000 passos. Clar. Havia recollit els papers i els diaris, l'havia repartit per tota l'escala, havia anat a comprar, havia fet la neteja de la casa i tota la dutxa. I dius... I moltes vegades anaves caminant amb ella per la carrera i no la podies
1: agafar. I ara ens falta temps, ara, a vegades, amb la meitat
0: temps
1: de coses.
0: Exacte.
1: I ens falta temps. Què és el que ens distraurà tant i ens treu tant de temps en aquest món, en aquest sistema i en aquesta societat d'avui en dia?
0: El portem a la mà.
1: Que ja ho sabem.
0: El tenim a la nostra mà.
1: Sí,
0: allà
1: sí,
0: ho tenim.
1: I sembla mentida, però realment és així. I també, bueno, hi havia pregunta de que, o sigui, la frase, no?, de la Paquita, que ens passa molt amb moltes persones avui en dia, homes, dones, del cap dret, diguéssim, que no és que ho havia de fer, no és que necessito fer això, no? Com per, no?
0: Sí.
1: Aquesta obligació de...
0: Sí.
1: Aquestes, sí que ho feia amb amor, evidentment, sí que ho gaudia, no? Però sí que hi ha algú darrere de... S'ha de fer això perquè això és el correcte. Aquí ho hem parlat moltes vegades,
0: sí,
1: no? Que són els introjectes, les creences limitants, i, no?
0: Sí,
1: dir-li
0: sí,
1: com
0: sí,
1: vulguis. Que tant ens han impulsat també a carregar-nos de coses, a no saber dir que no, a no saber posar límits i a fer més pels altres sempre que per nosaltres mateixes.
0: Uh-huh.
1: Però bueno, bueno, en aquest cas, no, pues sí que hi havia una amorositat a l'hora de fer-ho per tu, igual que a tu et va sortir una amorositat de fer-ho per ella, no?
0: Sí, sí.
1: O sigui, aquí és així. Llavors, per última pregunta, abans d'acabar la secció, mira, estem parlant de canvis de rol a la vida, amb la Paquita cuidant-te i tu cuidant a la Paquita, i avui jo estic fent preguntes i jo anunciaré la cançó del primer bloc.
0: Ah! Vinga!
1: Aleshores, però abans d'acabar, dius que tenia dues germana i dos germans.
0: Sí.
1: La teva mare, evidentment...
0: Sí, la meva mare, Conxita, els meus tios, el Pedro i el Nando, el Fernando, i ella, que es deia Paquita.
1: Perquè després aquests homes, el Pedro i el Fernando, van tenir fills, van tenir fills...
0: Sí, sí.
1: Perquè com s'arriba a la conclusió de que quin és el fill o quin és el nebot, el net que ha de cuidar i ha de passar temps, més temps amb aquesta persona, com s'arriben aquí, ho veu consensuar?
0: No ho vam consensuar amb un germà. Ell la portava com que estava allà a Barcelona, doncs la portava mentre tenia d'anar al metge, mentre era força autosuficient, però en el moment en què vam veure que la cosa començava a que ella cada vegada tenia més dificultats, doncs aleshores sí que ho vam parlar i vam dir, escolta, haurem d'estar més per la tieta, i jo vaig dir, va, jo puc baixar diverses vegades. I mirar una miqueta el que és la manera com funcionàvem, la part de la cura funcional, per dir-ho així, la portava amb un germà, i la cura emocional, o l'atenció més...
1: Sí, d'estar allà, d'estar en presència, evidentment, pots dinar amb ella, acompanyar-la també, bueno,
0: dinar,
1: no? Segurament que també l'has portat al bany alguna vegada, no? Vull dir que, no? Però la
0: tot
1: més funcionalitat...
0: Allà, una vegada que estava inquieta, doncs, m'assentava amb ella allà, que potser s'aixecava per al matí, va, anem a esmorzar, doncs va, vinc a esmorzar amb ella, i estava allà l'estona que fos quan que calgués. Vull dir, tot aquell acompanyament, que intentava fer aquell acompanyament, combinant-lo amb les hores de feina que tenia de fer, però aquell acompanyament, aquesta la vaig fer jo, que més una vegada, quan parlava amb la meva tia, el que ella em deia és, home, sí, és que... Ella em deia, és que tu ets especial. Diu, el teu germà també me l'estiu molt, diu, però és diferent a tu. Ara... El meu germà és molt més executiu.
1: Bueno, per això va fer aquesta part de la feina, no?
0: Sí.
1: Que en els seus ulls, evidentment, que et digués aquesta frase,
0: clar,
1: és normal.
0: Normal.
1: Però ara justament estava esperant i anava dient, m'agrada sentir-te quan parles de el que feies tu, el que feia ell, perquè no hi ha una competència i no hi ha rancor. Evidentment que en l'època potser doncs, van passar coses, i aquí és on moltes famílies, moltes persones no es troben, tenen desencontres, perquè es pensen que una cosa és més dedicar-hi temps o una altra cosa més funcional, però les dues coses són igual d'importants, no?
0: Sí.
1: Portar els metges, l'agenda, portar les medicines, no? Vull dir, és tan
0: tot
1: important com
0: important.
1: Estar en presència,
0: exacte,
1: també, com estar temps amb ella, com estar donant-li xerrera, com estar dinant amb ella, com estar allà durant la nit dormint per si passa alguna cosa, no? I aquí és on hi ha molts desencontres i a vegades es troben molt desiguals els que posen una cosa, els que posen una altra, i aquí és un temazo, això, les famílies, eh?
0: Sí.
1: És un pedazo de tema que jo també l'he viscut, i jo crec que totes les famílies l'hem viscut. I aquí, abans de posar la cançó per trencar el primer bloc, farem una pregunta als oients. Si vols, te la deixo llegir-la.
0: No, va, llença-la tu. Va, avui faig de convidat.
1: Vale, va. Doncs pregunta pels oients. Ja sabeu que podeu fer whatsapps o trucar en aquest mateix telèfon que us diré, el 937957912, 937957912. I la pregunta és... Recordeu el moment en què vau entendre que cuidar els vostres pares ja no era una opció, sinó una responsabilitat? I què veu sentir? Gràcies, i us deixem amb la música Father and the Son, de Cat Stevens.

0: preciosa. És molt suau i és com acaricia atencionadamente mi cara, sí. No?
1: Bueno, aquí ara m'acaba, perquè mentre estem escoltant la música moltes vegades nosaltres ens posem a parlar. Vale, vull dir, això si ens, després ens veieu en el vídeo, que hi ha vídeo, ho penjo a la meva pàgina web, després ho diré on, ens veureu que estem parlant encara que no se'n sent. I jo normalment acostumo a preparar tot un guió, que després ho comparteixo amb el Jordi, i ens posem d'acord. Però aquesta vegada suposo que quan va veure el guió va dir, saps què, me'l guardo i que es trobi les preguntes. I ara em diu aquí que té un munt de preguntes.
0: Sí, sí,
1: i en algunes
0: pregunta, sí.
1: Que té a veure amb el que estem tocant. Aviam, perquè,
0: jo, per sorpresa, exemple, David, ara pues llegint la història, escoltant-te, no? Parlem molt de l'aspecte del tema, pues, de l'ajuda, de què és ajudar, no? Què és ser home i ser cuidador alhora, no? No només funcionalment. I com vas sentir cuidat per la Paquita, i en el moment en què va començar la demència suau, i hem parlat molt de la... De com va ser la cosa, no? Sobre la cosa, no? Però a mi m'agradaria preguntar-te una mica més enllà de sobre la cosa i el tema, no? M'agradaria anar una mica més endins i preguntar algo més íntim per tu, no?
1: Som-hi.
0: Íntim, no íntim, no? Vull dir que és com...
1: Bueno, ara que no ens escolta
0: clar,
1: ningú.
0: Primer m'agradaria preguntar-te...
1: Digues.
0: Quan la Paqui va morir... Què va passar amb aquella part de la teva vida que estava organitzada al voltant de cuidar-la? Perquè realment, aquí estem parlant a la ràdio tal, i ho diem ràpid, però va ser un temps dedicat diàriament, anys, quasi bé, no? Sí. Dies de la setmana, hores, no?
1: Sí, sí.
0: Com vas viure el fet de deixar de ser cuidador?
1: Doncs diria que hi havia una barreja. Hi havia sentiments enfrontats. Per un cantó, un buit, una manera de funcionar que canviava, que de cop i volta, perquè fins i tot quan ens havíem d'anar de vacances ens havíem posat amb un germà i jo d'acord. Va, mira, on vaig a vacances tal temps, i tu,
0: clar,
1: vull dir...
0: Clar, clar.
1: Aleshores, aquell buit, no? I al mateix temps hi havia dos sentiments que semblen contraposats però que tenen tot el sentit quan ho mires amb una mica de distància, no? Que és la tristor, perquè, doncs, potser l'últim vincle amb tota la família de ma mare desapareixia i només em quedava el que quedava a la meva memòria. I per mi allò era una pèrdua important. I per l'altre cantó, era l'altre cantó que teníem per allà era alleugeramenta. De cop i volta és com si m'hagués tret un pes a sobre. I això em feia sentir culpable.
0: Home, és algo molt unes d'allò molt encontrades, no?, que es diu. Molt...
1: Sí, perquè per un cantó jo veia que la meva tia ja últimament ja... Vull dir, va tenir la sort, jo dic que va tenir la sort, i això moltes vegades ho ha dit la meva parella Lombreta, que ella afirma a qualsevol cantó que diu tenir que fins a l'últim moment va ser la meva tia. No va desaparèixer la meva tia. Repetia coses i a més, però la personalitat d'ella va ser ella fins a l'últim dia. Fins a l'últim moment que la vaig deixar a l'hospital, aquell divendres que jo marxava a Tarragona,
0: sí,
1: i tenia la intuïció que ja no la tornava a veure. I evidentment va ser així, perquè el diumenge de matinada, dilluns que tenia de baixar a l'hospital jo a estar amb ella, un germà m'enviava un missatge dient que a les 3 de la matinada la meva tia havia deixat el cos. I sí, per un cantó va ser alleugeramenta, perquè ella deixava de patir i perquè a mi... Cada vegada que jo baixava a Barcelona jo m'implicava tot el que podia, però de vegades pujava esgotat.
0: Clar. Sí, sí.
1: De fet, moltes vegades feia coincidir el dia que venia de pujar de cuidar la meva tia amb una classe a Solimaresme. Perquè era una manera de trencar-ho. I jo ho estava fent, de coincidir-ho, bé, de taxi o alguna cosa així, per tal com arribés, és trencar i donar una inèrcia diferent. Perquè els dies que no passava això, era com... Ostres, em deixava com 2 o 3 dies una mica desestabilitzat.
0: Sí, t'entenc perfectament, perquè jo que he tingut també, doncs, una vivència molt propera de tenir que cuidar i de tenir aquestes sensacions de, hòstia, una certa culpabilitat, exigència entre sentir que no estic prou que podria estar més temps al costat d'aquesta persona, o la manera de, quan estic amb aquesta persona, a vegades estic més enfronyat i més tal, perquè realment a vegades costa, no?, trobar-te el temps per poder estar allà, simplement estar, i tenim la nostra vida, i tenim tantes coses, i venim amb lo de fora, i llavors marxem, i quan marxem i diem, ostres, doncs ara jo estic disfrutant i ella està allà, no? Totes aquestes històries. T'entenc perfectament, perquè però un ha d'entendre que si tu vols estar al costat d'una persona bé, tu també has de tenir aquesta part de vida fora, pues, d'aquella habitació, d'aquell hospital o d'aquella, no? Perquè si no, quan estàs allà, no acabes d'estar del tot, no? A mi em passava, no? Jo per exemple, estava anant a teràpia en aquella època d'aquesta, i en parlarem un altre dia, i deia, no, perquè clar, és que estic allà i em sembla que a vegades, pues, no estic, o estic enfadat, o quan no estic allà i ja estic disfrutant, que me'n vaig de festa, que jo era molt jove, llavors penso, ostres, hauria d'estar allà amb ell, parlo del meu pare, no? Estava morint i tal. I a la teràpia va sortir una cosa que en aquell moment, pues, no em va relaxar gaire, però ara puc dir-ho. No? I clar, diu, però és que aquesta persona li està passant el que està passant, i tu ets una altra persona que has de fer la teva vida.
1: Sí.
0: No? Llavors, si tu no fas la teva vida, no podràs estar o cuidant bé o acompanyant, o amb un cert que et surti també des de l'amor, perquè si no et sortiria des de l'obligació, des de l'exigència, ja no has d'estar igual. I ojo, perquè aquí també pot tacar aquest després de quan no estigui aquesta persona, no? I bueno, això que deies, no?, de que anaves allà i a vegades, ostres, és com que sorties d'allà, que necessitaves trencar amb això, que foties, doncs anava allà, per exemple, que era una cosa per tu de goig.
1: Per trencar una mica. Exacte. De fet, molts dies, quan jo marxava de casa de la meva tia, que marxava potser a les 5 o a les 6 de la tarda, quan estava sortint i pujava, ja m'anava cap al Clot a agafar el tren, i jo recordo que alguna vegada me n'anava amb el cor fugit, sí, perquè dius, ostres, és que m'hauria quedat més estona. I alguna cosa dins meu em deia, no, David, has d'agafar distància, perquè t'estàs, si no, perdent tu. Tu comences a desdibuixar-te, i al final has de formar, com moltes vegades he dit amb tots els meus cursos de rescat subaquàtic, has de formar part de la solució, no del problema. I si em quedés, formaria part del problema. I l'engruixaria encara més, no? I aleshores, doncs, aquí era necessària aquesta separació,
0: sí,
1: per agafar aire.
0: Sí, sí, a vegades és una mica enrevessat, no?
1: Sí.
0: Això que estem dient, però l'hora d'enrevessat és molt senzill, no? O sigui, has de tu viure el teu goig, també el teu plaer, dins d'aquesta època que estàs acompanyant algú que... que també té els seus moments de plaer i tal, però que, no, vist de la societat, estàs en un moment, no, pues que o s'està morint, o li queda uns mesos, un any, però, bueno, la vida és tan contradictòria com això, i tan preciosa com això, no? I tu, si tu vas a gaudir a la vida, quan vas a veure-la, li portes aquest goig, amb el teu estat, amb la teva presència, amb la teva veu, amb la teva mirada.
1: Moltes vegades, per exemple, alguna vegada que havíem fet alguna actuació, li portava els vídeos de l'actuació que havíem fet.
0: Mira, que balles, no sé què.
1: O que la Umbreta havia fet alguna actuació, li portava, i clar, ella per això li donaves vida, no? Que li anaves ensenyant això.
0: I una coseta més.
1: Digues.
0: Per profunditzar una mica més, què li va quedar per dir? O sigui, a tu, no? Hi ha alguna conversa amb la Paqui que vas ajornar perquè no veies el moment de dir-li, de comunicar-li, o de dir-li aquella cosa o aquella altra, que t'hauria agradat tenir? Si et ve de gust compartir-ho, què li hauries volgut dir que potser et va quedar ajornat per el que sigui, pel temps, o perquè ara no era el moment, o perquè...
1: Mira, podria dir que per sort no em va quedar res per dir-li. Perquè he tingut la gran sort de poder-me anar treballant, i he tingut la gran sort de donar-me que els homes també som animals emocionals.
0: Sort tenim i decisió pròpia, eh? Que la sort, sí, no arriba sense la teva decisió.
1: Sí, és la meva decisió, però també vaig tenir aquesta sort, no? Però aleshores vaig entendre de que les persones no tenim telepatia. Per tant, si vols que alguna persona se n'entengui que l'estimes, digues-ho obertament. I jo més una vegada amb la meva tia s'ho vaig dir obertament, que me l'estimava moltíssim, me la menjava a petons, i ella també m'ho deia. Per mi això és el que més m'enriquia de tot, era el que més m'emplenava, i crec que gràcies a això no em va quedar cap tipus de cosa, per poder parlar amb ella.
0: Per poder parlar, comentar, sí, sí.
1: També haig de dir, jo en aquell moment estava estudiant un tipus d'astrologia que és la griva en predictiva, que a mi no m'agrada gens, però mirant la meva carta natal ja vaig començar a intuir que li faltava molt poc de temps, perquè per els moviments que estava veient allà semblava que podia passar alguna cosa amb alguna persona que tenia la figura de mare. En aquell moment era la meva tia. I dius, no podia precisar exactament quan, però més o menys tenia una idea. I quan vaig veure que tot s'anava així acabant, que dius, ai, ai, ai, doncs ja em va servir com si fos un preparat nano i ves enllestint i digue-li el que tinguis a dir, no? He tingut la sort de que amb mon pare i amb la meva tia he tingut com una espècie d'avís. I vaig poder enllestir coses. Amb mon pare vaig poder parlar moltes coses i amb la meva tia vaig poder ser clar i li vaig poder mostrar doncs el David que no m'havia atrevit mai a mostrar. El David tendre, el David que estima, el David que és un home i que aquest home pateix com els camins i que té emocions molt boniques. I no callar-les, perquè de vegades aquestes emocions sembla que són les que donen més vergonya, no?, de mostrar-les.
0: Vergonya o un sentiment de que no entendran o de que et veuran dèbil, vulnerable, que aquí diem la paraula, no? Ara mateix jo et parlo i tens els ulls ja una mica més brillants,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: et deixes anar, de parlar, no? Clar, és que...
1: Jo vaig tenir també la sort de que la meva tia va recuperar una mica aquella nena, perquè aquella demència no la va esborrar, sinó que va fer que es fusionés.
0: A vegades ho diuen, que va molt...
1: I quan es fusiona amb aquella nena, aleshores és capaç d'entendre el llenguatge emocional i explicar-ho, el llenguatge emocional. I no solament explicar-ho, sinó abraçar-te, menjar-te petons. Jo, com moltes vegades deia, semblava com si hagués après de la meva àvia, no?, que t'agafava i era una metralladora de petons. I t'agafava allà i era un darrere de l'altre. Però sí, vull dir, era això. Aleshores, vaig poder tenir aquesta sort. Jo vaig poder tenir, no sé si et dic si sort, si perquè m'ho vaig buscar, ho vaig preparar, però per sort no em va quedar res.
0: Bueno, sort perquè vivim en una època que és més senzill potser d'anar a treballar-se, com has dit tu, no? Pues fer alguna sessió, fer algunes tècniques, les que sigui, però poder fer una mica de procés, mirar-te què t'està passant amb la cosa, no?, amb el moment, amb la feina, amb la parella, amb el que sigui, no?
1: Sí,
0: tu mateixa, sobretot.
1: És més, jo crec que tot aquest procés que jo vaig fer amb la meva tia potser em va donar la...
0: Això és el que anava a preguntar, perquè de tot això que estem parlant, avui en dia, no?, què té en David d'això? Què n'ha après en David de tot això? Què te'n pots emportar per tu? I què ens diries a nosaltres?
1: Mira, crec que, homes, no estaria jo aquí si no hagués sigut per aquest procés amb la meva tia.
0: Pues mira, això
1: perquè
0: ja
1: entenc
0: molt...
1: la vulnerabilitat. Entenc que l'home és vulnerable, com els camins, i no tens d'anar amb la cuirassa tot el sant dia per al carrer.
0: Home, és molt cansat, això, eh?
1: Oh, sí, ho he portat molt de temps, molts anys he portat, i m'ha costat gairebé una úlcera.
0: S'imagina.
1: Vull dir, no, home, afluixem una mica. I això em va ajudar a entendre. I m'ho va ajudar... A més, em va ajudar a moderar-me moltíssim, perquè jo tinc un tarannà de que de vegades quan dic les coses les dic d'una manera molt, molt agressives. I jo recordo alguna vegada que amb la meva tia li havia tingut una resposta així, i la meva tia em deia, no, David, no tractis així la tieta.
0: No
1: tractis així la tieta, que això em fa mal. M'ho deia directament, i jo quan veia això me n'adonava i dius, hòstia, què acabo de fer? I va tenir aquella paciència i aquella cura d'ensenyar-me des de, mira, m'estàs fent mal. Sense replicar, sense atacar. I clar, a mi això, ostres, això em va donar, i em va donar a entendre que hi ha moltes vegades que tenim les coses i hem les coses d'una certa manera, que tractem, que portem un tarannà.
0: Això ara mateix, amb això de bé, que portem un tarannà que a vegades no pot ser aquestes reaccions, oi?
1: No pot ser.
0: Això ara mateix que estaves dient, i ho diré perquè a mi també em passa quan m'ho retornen i m'ho fan veure, no? Tu ara t'has emocionat bastant a l'últim moment, perquè què deies? Perquè ma tieta em deia, no, així no, això a la tieta li fa mal. En aquí, quan a mi em diuen, quan jo em retornen que això, doncs com la teva tieta, això a la tieta li fa mal, hòstia, a mi em fan veure el mal que he rebut jo i que a vegades és el mal que vomito cap a fora. Sí. Això és el que em fa més mal veure, quan em dono compte. Per exemple, la meva parella, la Imma, i a vegades, pues bueno, tenim desencontres, i jo a vegades fàcilment trec una trec un, una, o sigui, no insulto, no agradeixo, però trec un to de veu que dic, hòstia, d'on em ve això, saps? Uh-huh. I és de la merda que he tregat, tio, saps? Sí, i que en seguida tinc una exigència de que m'han d'entendre la primera, que si ets, no, que si no m'entenen, pues, què em deu passar? Pues que igual el que em passi, no? Que no m'entenen, no, o soc burro, no sé què. I, quan, i a vegades em mira i diu, ostres, ara veig que lo poc que t'han cuidat. Em diu, lo poc que t'han cuidat. Quan em poso així, em diu, veig lo poc que t'han cuidat, perquè el primer que em surt és una violència.
1: Que important és que hi hagi una persona que sigui capaç de tornar-te aquest reflex sense cap tipus d'ira. No? És tornar-te el que passa dient, mira el que està passant i mira el que estàs fent sense tu adonar-te, perquè no som conscients. A mi això em passa.
0: No, és tremendo. I,
1: em passa moltíssim.
0: I quan em, diu, quan em veu això, diu, veig lo poc que t'han cuidat, no? M'ho fa retornar una mica de patapam, no? També ella dic, collons, hòstia, no? Però pam, em salta la llàgrima al moment, perquè me'n vaig a la ferida, directa. Ah. Dic, hòstia, doncs, sí, perquè jo això no ho he tingut. Llavors, com, pam, fot ràbia i vomito una ràbia fora tremenda.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pregunta pels oients.
1: Anem a fer una pregunta pels oients.
0: Anem, si et sembla, o potser ja ens esperem a
1: ens
0: fer...
1: Ens esperem, perquè ja queda poquet. Vull sí, dir, no? Estem a les acaballes, són i 52, no donarà temps a posar.
0: Ara retorna en David a agafar el...
1: Sí, sí, el sí, de fet, ara estava mirant l'hora i són i 52, vull dir que li queda molt bé, perquè es vegi que en directe són les 11:52 i estem doncs gairebé a la recta final del programa.
0: Fem una pregunta pels oients, que
1: pregunta
0: ha sortit una miqueta també la
1: i
0: cosa...
1: I si volen ho poden
0: exacte,
1: respondre.
0: La cosa abans, a dir, heu tingut alguna vegada la sensació que per ser homes teniu menys dret a dir no puc més? No sé si per ser home o no, però per això que t'estava dient, aquesta exigència, aquesta cosa que jo no he rebut de cuidar-ho o de cuidar-me o de aprendre'm a escoltar, a posar límits, no hi ha els altres, sinó a mi mateixa, com de dir, ostres, fins aquí. Uh-huh. Que veig que també et costa, a tu.
1: Sí, a mi.
0: Ets aquests homes que també diria com que tens alguna cosa com de la Paquita, que igual tu vas també agafar de d'això que deies, no? D'aixecar-te, fer un pum, pam, i a no sé quina hora ja estaves amb unes tàries ja hetxes que no veies, no? Sí. És com... I moltes coses, no? Que jo a vegades admiro i em foto creus de dir, hòstia, i ara farà això i ara no sé quantes vegades... Dic, ostres, però si jo a vegades estic al límit i li pregunto coses a David i el tio, sí, doncs ara no sé què, o sí, tal, o sí, farem això, o sí, som-hi. Hòstia, a vegades admiro i penso, hòstia, quina enveja, perquè no sé si és que em falta mi energia o li sobra amb ell, de veritat, és com...
1: No ho sé, la porto per allà de vegades, sí, tinc una mica aquella energia.
0: Tremenda,
1: Jo, mira, m'agradaria fer una pregunta,
0: vamos,
1: també així, obert,
0: vamos,
1: també perquè la gent ho pugui donar una volta, no? Sobretot perquè és tant per homes com per dones, el que passa que, especialment amb els homes, si algú que ens escolta és home i encara no ha viscut... però sap que potser acabarà vivint, perquè moltes vegades quasi tots ens toca passar per aquí. Què faríem ara, mentre encara hi som a temps? Perquè, clar, quan et trobes... És... I aquesta és una reflexió que a mi m'agradaria també portar a tots els cantons. És quan tu tinguis a anar a veure amb alguna persona, la teva, el teu... No estarà allà tota la vida. No esperis a que estigui de cos present dins d'una caixa i tu pugis al púlpit amb un discurs preparat amb el qual
0: ja no t'escoltarà.
1: Et diràs, li dius tot això, digues un vida, com deia la meva...
0: Ai,
1: la
0: que
1: meva,
0: costa això, eh?
1: La meva tia, a mi les flors me les porteu en vida.
0: El que costa això, David, és una cosa, perquè a vegades jo escolto amics que diuen, hòstia, tal, això, l'altre, que no, perquè el meu pare, la mare, que va parir, que aquí, que allà, i tal, i Pasqual, i llavors el miro, pare, i li dic, ah, però és viu el teu pare? Diu, sí. Diu, ah, doncs tot això...
1: Aprofita que no.
0: Aprofita-ho, Perquè estàs discutint i pots discutir per què està viu. No, per exemple,
1: sí,
0: els que no tenim pares i, ni mares i tal, no, a vegades en vegem inclòs el que es puguin discutir amb els pares.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No sé si et passen a tu,
1: Sí, sí. Bueno, doncs... Arribem gairebé al final,
0: la recta final del programa,
1: que ara posaran de fons l'última de les cançons, que ja sonarà.
0: El Pájaro de las Cenizas, no?
1: Sí, el...
0: No era això?
1: Era Fix You, de Coldplay. És el de...
0: Ah, no,
1: Fix
0: You?
1: Sí, Fix You.
0: Ave Fénix,
1: la...
0: no? Però no.
1: No, és l'última que posen és la de Fix You, de Coldplay. I aquí sí que m'agradaria tancar el programa Mira, ja sona de fons. M'agradaria tancar el programa amb una petita reflexió que he fet, no? I me l'he escrit, i igual se'm trenca la veu, però ja se m'ha trencat, vull dir, collonant. Jo m'agradaria...
0: Respira, David, respira una mica, agafa aire.
1: Sí, és permetre tancar amb la Paqui, la meva tieta. Ella em va cuidar quan va tocar créixer sense mare, i jo... Els dimarts i el dijous li vaig intentar tornar una part. No ho vaig poder arreglar tot, però era el que hi havia. I crec que això és al final que el que cuidar demana, no? És no arreglar-ho tot, sinó ser-hi. Em va ensenyar a cuidar per protegir. Potser ara toca aprendre a cuidar per acompanyar. I com dèiem fa dues setmanes, també a deixar-nos cuidar. Vull fer una última cosa abans de tancar aquest programa, i és dedicar-li aquest programa amb aquesta increïble dona que va ser la Paqui, que va deixar empremta silenciosa cuidant-nos a tots, portant el dinar als que li feia a la peixatera o portant aquell diari, perquè jo recordo això perquè el seu fill no passés gana. Era aquesta dona, aquella persona que com a coses anecdòtiques, en lloc de Schwarzenegger, li diria Schwarzenegger, i com ella deia una frase molt seva, que era jo soy de Tocanda, i jo soy de Miranda, però no de Tocanda, referint-se que no permetia que ningú la toqués. Mm-hmm. Arreia de si mateixa, una dona que va deixar una empremta molt profunda en mi. Allà on siguis, va per tu.
0: Doncs moltes gràcies a totes les persones que ens heu acompanyat avui en aquest programa una mica més íntim, i res més. Fins la setmana que ve. Gràcies, David.
1: Gràcies.

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum. La cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 quilòmetres per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap. Un d'ells destapava el llum i l'altre, en veure-ho, destapava el seu. I la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? L'astrònom danès Ola

de 225.000 quilòmetres al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors, amb mètodes diferents, van acabar de precisar aquesta velocitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Suspensió general del transport públic ferroviari per l'alerta de pluges torrencials. Rodalies ha suspès tot el seu servei a partir de les 8 d'aquest vespre d'ara mateix, excepte les línies fora de la zona de màxim risc, la RL3, la RL4, la R16 entre Tortosa i Hospitalet de l'Infant. Així també ha anunciat la suspensió dels primers serveis d'alta velocitat previstos per demà diumenge entre Figueres, Girona i Barcelona. També ho ha fet Ferrocarrils de la Generalitat, que també s'aturarà a partir d'ara de les 8 de la nit i fins demà a les 2 del migdia. Rodalies i Ferrocarrils reprendran el servei precisament quan s'aixequin les restriccions. I TMB també ha anunciat que suspendrà el servei continu aquesta matinada del metro, el qual es restablirà a les 5 del matí, fent que aquest dissabte els horaris siguin com el d'un dia feiner. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat prudència a la ciutadania davant de l'episodi precisament de pluges excepcional que viu aquest cap de setmana a Catalunya. El president ha instat a la població a quedar-se a casa i seguir totes les indicacions dels serveis d'emergències i complir les restriccions que s'han anunciat. I pel que fa al concurs de castells, la final d'aquest diumenge finalment no suspendrà i només s'endarrerirà a la tarda, quan ja no estigui activada l'alerta de les pluges torrencials. Eric Rosic i Radio Ciutat de Valls.
2: La jornada de diumenge del concurs de castells de Tarragona es desenvoluparà a partir de les 4 de la tarda. Així ho ha anunciat fa pocs minuts l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que posa solució a la problemàtica arran de les fortes pluges previstes per aquesta nit i l'alerta del Pla Inuncat de suspendre les activitats a l'aire lliure i els desplaçaments des de les 8 d'aquest vespre fins les 2 de la tarda de demà diumenge. Això ho explicava l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
3: Poder resoldre els dubtes que hi ha respecte a la celebració de demà d'aquest segon dia del concurs, i el que diem és que se celebrarà però per la tarda. En aquest cas, a partir de les 16 hores de la tarda de demà, que podrà celebrar aquest concurs. La idea és, òbviament, el decret entra en vigor a les 20 hores d'avui fins a les 14 hores de demà, i aquest marge prudencial de 2 hores per tal de que pugui haver, doncs, l'accés, l'arribada de totes les colles.
2: És per això que, fora horari de l'alerta per la pluja, el Vall ja ha explicat que es podrà desenvolupar la jornada amb normalitat a la Tarraco Arena Plaça. En principi, l'obertura de porta seria a partir de 2:45 del migdia, i amb el vistiplau de totes les colles participants a la jornada de diumenge a la Tarraco Arena Plaça.
1: També els bombers de la Generalitat han registrat 55 avisos pel temporal a la zona litoral central fins a les 5 de la tarda d'aquest diumenge, i és que s'han produït unes 479 trucades al telèfon d'emergències del 112. La majoria han sigut per problemes en les desaigües, filtracions, algun mur o arbres caigut. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Arenys.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
2: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat sorprenent és que l'espai exterior no és completament silenciós, encara que sovint es digui el contrari. És cert que el so, tal com el percebem, no es pot propagar en el buit perquè necessita un medi com l'aire. Però això no vol dir que no hi hagin vibracions o ones. Per exemple, en zones com núvols de gas o al voltant d'objectes massius, hi ha partícules suficients perquè es produeixin ones de pressió. Un cas famós és el cúmul de les galàxies Perseus Cluster, on els científics han detectat ones que es poden interpretar com una mena de so. Aquestes vibracions són extremadament greus, molt per sota del que l'oïda humana pot percebre. De fet, si es poguessin escoltar, serien com un to profund i constant. Els científics han convertit aquestes dades en sons audibles, augmentant la seva freqüència, creant el que es coneix com a sonificació. Això ens mostra que, tot i que l'espai sembla buit i silenciós, en realitat està ple de fenòmens físics actius.
2: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
1: Més que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
0: Els diumenges a Ràdio Arenys, Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sadó, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 11:45 a Ràdio Arenys. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 11:45 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Sabies que...
1: Entre Groenlàndia i Islàndia hi ha un fenomen conegut com la cascada de l'Estret de Dinamarca. No és una cascada d'aigua que cau a l'aire lliure, sinó una enorme caiguda d'aigua sota el mar. El mecanisme és sorprenent. L'aigua procedent dels mars nòrdics és molt freda i, per tant, més densa que l'aigua més càlida de l'oceà Atlàntic. Quan aquestes masses d'aigua es troben, l'aigua freda s'esfonsa per una immensa pendent submarina, igual que l'aigua d'un riu cau per un penya-segat. Aquesta cascada submarina té un desnivell d'uns 3.500 metres, més de 3 vegades l'alçada de les Angel Falls, la cascada més alta sobre la Terra. A més,

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys.
1: Si esteu farts de frases motivacionals hiperventilades...
2: Farts de iodes venedors de fum...
1: i de powerpoints parits per gurus de pa sucat amb oli...
2: A Coaching Tònic els passarem a tots per la pedra amb fermesa i amb il·lusió.
1: Coaching Tònic és un programa del professor Obon, Xavi Obon.
2: Coaching Tònic, tots els divendres i dissabtes a les 10 del vespre.
1: Coaching Tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: Sabies que...
1: Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves preses quan es mouen. Això li permet veure moviments d'insectes, cucs o petits crustacis sense necessitat de visió, especialment útil en aigües tèrboles, on la vista no hi serveix de gaire. El més sorprenent és que el cervell de l'ornitorrinc combina aquesta informació elèctrica amb el tacte per calcular la posició exacta de la seva presa, com si tingués un sentit extra. Altres animals, com taurons, també tenen aquesta capacitat, però l'ornitorrinc és especialment sofisticada.
2: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Els dimarts a les 9 de la nit. Imperfectes. 9 dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys. Magda López dirigeix i presenta el programa preferit de la gent gran. Comença els diumenges amb bon humor amb retalls. Cada setmana et portem un convidat sorpresa i degustem les nostres píndoles per gaudir en companyia. Cada diumenge, a partir de les 9 del matí a Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Sabies que...
2: El cervell processa les olors d'una manera diferent a la resta de sentits. El nervi olfactiu està directament connectat amb l'amígdala i l'hipocamp, les àrees responsables de les emocions i dels records. Per això, una olor pot desencadenar records molt vius i carregats d'emoció, fins i tot de fa dècades, amb una intensitat sorprenent. Aquest fenomen es coneix com a efecte Proust, en referència a l'escriptor Marcel Proust, que va descriure com l'olor d'una magdalena sucada en té li feia reviure records d'infantesa amb gran detall. Curiosament, aquests records olfactius sovint són més antics i persistents que els visuals o auditius. Això passa perquè l'olfacte és un dels sentits més primitius des del punt de vista evolutiu. En els primers humans, reconèixer olors era clau per detectar aliments, perills o altres individus. Encara avui, una simple aroma pot influir en l'estat d'ànim, la presa de decisions o la sensació de benestar sense que en siguem conscients. Així, el nas no només serveix per olorar, sinó també com una porta directa al nostre passat.
0: Ràdio Arenys, la primera en esports.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. I final de la jornada d'avui dissabte del concurs de Castell de...

0: Una jornada marcada també per l'ajornament demà a les 4 de la tarda de la jornada de diumenge del concurs de castells de Tarragona.
1: I el Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat en 6 hores en algunes zones. Aquestes seran les zones de litoral i prelitoral, especialment de primera línia de costa, costa central i la costa brava. Protecció Civil ha recordat que cal evitar exposar-se i la millora de manera de fer-ho és quedar-se a casa. També la consellera Parlon ha indicat que si s'acaba produint el que s'anomena un mini huracà mediterrani, aquest només s'ha donat 3 vegades en aquesta zona. El setembre de l'any 96 a les Balears, el 18 d'octubre del 2023 també a les Balears i l'octubre del 2007 a Múrcia. I també l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha informat que s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 3.1 aquest dissabte al vespre a la mar Mediterrània a la zona de les Balears a uns 14 quilòmetres. I també segueix suspès el transport públic ferroviari per l'alerta de pluges torrencials. Tant Rodalies com Ferrocarrils de la Generalitat s'aporten aturats des de les 8 de la tarda i no reprendran el seu servei fins a les 2 del migdia quan es reaixequin les restriccions. El metro de Barcelona també s'ha suspès el seu servei continu aquesta matinada i es restablirà a les 5 del matí, és a dir, com si fos un dia feiner. I també, per culpa de les pluges, el telèfon d'emergència 112 ha rebut un total de 1.095 trucades per aquest episodi fins ara a les 10 de la nit. També hi ha 400 persones que han estat ateses per les serveis d'emergències. I aquest temporal també deixa cancel·lacions de vols i retals a l'aeroport del Prat. S'han cancel·lat vols tant de Barcelona cap a llocs com Londres, Lisboa o Amsterdam, mentre que també s'han cancel·lat vols en direcció al Prat des d'Alacant, París, Glasgow o la Palma de Gran Canària. I hi ha 400 avisos d'inundacions també a tota Catalunya. I fins aquí les notícies de xarxa.
2: Notícies en xarxa. A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
3: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: Coaching Tònic, un programa que pentina el coaching, les frases fetes, els powerpoints ensucrats, els llibres d'autoajuda i treu el gra de la palla que envolta aquest apassionant tinglado. I tot combinat amb les pel·lis d'en James Bond i un saludable còctel de parida. Coaching Tònic, un programa gestat, parit i presentat pel professor Bond, Xavi Obon. Coaching Tònic, un programa per a ments brillants. O no.
5: I amb les veus de Martina Calvo, Marina Cabrera i Jaume Casanovas. I Joan García, el control tècnic i l'edició d'aquest invent. Hola, companys i companyes. Avui posarem fil a l'agulla directament sense perdre ni un instant. Mirarem d'aprofitar els 55 minuts del programa amb la màxima eficàcia. Tot gra, res de palla. Perquè avui pentinarem un altre megastar del coaching. La gestió del temps.
6: Supongamos que cada mañana te encuentras 1.440 euros sin hacer nada para ganarlos. ¿Puedes regalarlos? ¿Gastarlos? ¿Divertirte con ellos? ¿O quemarlos? Pero los que no uses, al final del día desaparecerán. Así funciona la vida. La diferencia es que lo que te encuentras cada mañana no son 1.440 euros, son 1.440 minutos. Piensa bien qué vas a hacer con ellos.
5: Doncs això, li farem unes bones trenes a fal·làcies sobre el temps.
7: El temps és or. El temps es guanya i es perd. El temps

0: vola. El temps existeix.
1: Ferides sense sentit. On sí podem rascar el temps és a les sensacions. Qui no ha volgut que el temps s'aturés, una altra bajanada, per cert, que el temps s'aturés quan estem en modus gustirrinin? Mireu el que cantaven els Panxos fa tants anys que el Mar Mort encara estava malalt.

0: La cançó va ser un gran èxit i va guanyar diversos dels premis més importants de la música i el cinema. Mireu, va guanyar l'Òscar a la millor cançó original el 2022, Globus d'Or a la millor cançó original i Premi Grammy a la millor cançó escrita per a mitjans visuals. Vaja, tot una novetat pel que fa a les cançonetes habituals d'en Bon. Però també li farem la clenxa al mig i pentinarem la seva lletra.
1: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
0: Va, que avui com la cosa va del temps, doncs una de temps a cançons que inspiren l'ànima. He triat una d'en Mazzoni. Pels que no el conegueu, us diré que Mazzoni és Jaume Pla, un músic nascut a la Bisbal d'Empordà, la comarca del Baix Empordà, el 9 de gener de 1977. Per cert, afegeixo una dada que no aporta absolutament res, però, mira, a mi em fa gràcia. Em fa gràcia donar-la, que voleu que us digui. El Mazzoni, el Jaume Pla, va néixer el mateix dia que jo, el 9 de gener. Això sí, d'un any diferent. Queda dita la dada. Per a mi, aquest músic és un gran talent i penso que no prou reconegut, tant pel que fa a la música com a les lletres de les seves cançons. Una de les més conegudes del seu repertori és el clàssic No tinc temps, que avui ens ve que ni pelat. Mireu, diu la lletra, em convides a dinar i a mitja àpat me n'he d'anar. Em sap greu de debò, però faig tard a no sé on. Tot a mitges cap per avall, tot fet i deixat estar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar. Ho canta el Mazzoni. No tinc temps. Acabar.

0: Coaching Tònic, un còctel de saviesa i parides.
1: Va, anem per feina, que començarem posant les is sota els punts pel que fa a la indigestió del temps. Li queden 10 minuts al partit i per a l'equip visitant es faran molt llargs. Locutor esportiu quan el visitant està guanyant i l'equip local està volcat a l'atac. Fals! Els 10 minuts ni s'allarguen ni s'escurcen. No guanyem temps, no perdem temps. A veure, d'acord, són només frases fetes, però darrere d'aquestes frases hi ha una concepció errònia de la gestió del temps. El temps no es gestiona. El temps no s'administra. El que sí podem gestionar és la nostra manera d'afrontar els reptes, les tensions, les ansietats, els excessos de treball, l'estrès. Sí, sí, es pot gestionar l'estrès. I a partir d'aquí entrarem al meravellós món de les sensacions.
2: Uf, que llarg se m'està fent el dia.
1: O bé, aquest altre clàssic.
2: He treballat les mateixes hores i he fet el doble de feina.
1: Però per això hem d'adquirir uns hàbits i uns compromisos amb nosaltres mateixos a partir d'analitzar qüestions en què la línia entre allò personal i allò professional amb prou feines es pot identificar. Necessitem gestionar tot allò que incideix a la nostra concepció del temps i ho hem de fer a temps, no sigui que arribem tard i se'ns acabi el temps.
3: Coaching Tony!
1: A qui potser se li acabarà el temps a la seva relació amb la Cari és el nostre crac, en Miki. En canvi, el que potser se li acabarà a la seva Cari és la paciència. Mireu com pirula això de gestionar el temps a les relacions de parella. Cari, ja ha arribat.
2: Ah, mira, el cometa Halley. Si feia dies que no et veia.
1: Bueno, no exageris, he anat a comprar.
2: Sí, t'he enviat a les 10 del matí a buscar pa i són les 2.
1: És que, Cari, és que una cosa porta l'altra.
2: Ja, el pa ha decidit fer la volta al món, no?
1: No, primer m'he trobat en Joan i hem fet un mos.
2: Clar, perquè comprar una barra de pa amb l'estómac buit és perillosíssim.
1: Sí, i després he anat a la ferreteria.
2: A comprar què?
1: Res, però hi havia ofertes.
2: Ah, fantàstic, has anat a mirar eines que no saps ni fer servir.
1: Bueno, després he pensat que el cotxe feia un soroll estrany.
2: I l'has arreglat?
1: No, però ja sé perfectament quin soroll fa.
2: Una investigació brillant.
1: També he omplert el dipòsit.
2: Ah, per fer una cosa útil.
1: I he rentat el cotxe.
2: El cotxe que té les rodes més netes que la cuina de casa.
1: Escolta, és qüestió d'organitzar-se.
2: Organitzar-te? Si tu no gestiones el temps, tu el segrestes.
1: No és veritat, Cari.
2: Miki, si et dic que baixis les escombraries, tornes amb un amic nou, una planta, un entrepà i una història de 30 minuts, però les escombraries continuen al rebador.
1: Bé, Cari, però és que, no sé, la vida passa.
2: Sí, però a casa nostra passa de llarg.
1: Va, no t'enfadis, Cari. Al final he portat el pa.
2: Sí, però és de motlla.
1: Però també és pa.
2: Mira, saps què? La pròxima vegada ja hi vaig jo.
1: I jo què faig?
2: Tu, el millor que saps fer...
1: Ai, què és, Cari?
2: Perdre el temps. Però amb moltíssima dedicació, eh?
1: Ai, que guai, Cari.
0: Coaching Tònic. Un feix de llum a la boira del coaching.
1: En Miki, això dels lladres del temps no ho porta del tot bé, com heu pogut comprovar. Però, i ara em posaré una mica sensible i carinyós. El temps, de vegades, és el plec de fulls on s'escriuen històries d'amor eternes, parelles nascudes a l'adolescència i que 50 anys després, superant mil i un entrebancs, continuen estimant-se potser diferent, potser més de veritat, potser amb més generositat. En fi, no ho sé, que m'hi he posat molt tovet, molt tovet. Va, posem-hi una banda sonora a tot plegat. Una altra petita joia d'Oques Grasses amb la Rita Payés, La gent que estimo.
4: Porto

0: Coaching Tònic.
1: Anem a veure què en pensa del temps i de tot plegat el nostre conill favorit, en Paulo Coelho. Nyec! Tot raonable, ben bé, Vox, gràcies. Avui us he triat una dita d'en Paulo amb un tofillo de tragèdia grega.
2: Un dia et despertaràs i descobriràs que ja no tens més temps per fer el que somiaves.
1: Ai, Paulo, Paulo, quin cop de colze existencial més barat. Aquesta dita és el clàssic, aquesta és la veritat absoluta, ja podeu plorar. I això acostuma a sortir als llibres d'aeroport. Sona profund, però en realitat és una amenaça barata disfressada de saviesa. La traducció sarcàstica real de la dita vindria a ser si fa o no fa...
3: Vinga, desgraciat, que t'estàs fent vell. Aquell somni de muntar una empresa de surf a Bali, escriure la novel·la, fer la volta en món amb monopatí elèctric o simplement aprendre a fer pa, ja se t'està podrint dins el teu cap. Tic-tac, imbècil!
1: És la versió literària del Carpe Diem, però amb ansietat incorporada. El millor de tot, la gent comparteix aquesta frase mentre estan amorrats a Instagram mirant gatets fent cabrioles. Ai, quina monada el gatet! Que és exactament el que els està robant el temps per fer el que somiaven. Ironia pura. És com si un fumador et digués un dia et despertaràs i tindràs càncer mentre s'encén un altre cigarret. En resum, frase bonica, dramàtica i efectiva per fer-te sentir una mica com una merda durant 8 segons. I després, continua exactament igual que abans. Gràcies, Paulo. Molt útil.
4: Coaching Tony!
1: Va, anem a aixecar una mica els ànims i continuem enganxats al temps. Us proposo 3 quintars de sucre, tot repescant una cançó, una versió original de la cançoneta de la pel·li Casablanca, Last Time Goes By, que Omar Aportuondo i Ibrahim Ferrer van titular El Tiempo Va. És una versió molt original i molt xula, amb tocs cubans, que van publicar el treball Ritmes del Món, el 2006. Aquest Ritmes del Món és molt bo, també. Està gravat sota el paraigües de Buena Vista Social Club. Omar, Ibrahim... Torneu-la a tocar.

0: meu gin tonic.
1: Xula, xula, aquesta versió. El tiempo va. Per cert, moltes vegades el temps va segons el manega qui té la cullera pel mànec. Aquí en Groucho Marx ens mostra com gestionar i atorgar temps als seus subordinats quan intenta dir la seva a una mena de consell d'administració, mentre en Groucho els vacila amb eficàcia i diligència.
2: Se abre la sesión.
3: Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro.
2: ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Y ahora revisaremos asuntos pendientes.
4: Quisiera comentar los...
2: Siéntese, eso es asunto nuevo.
5: Coaching Tonic, el Moriarty dels PowerPoints.
1: Va, anem per feina. Pic i pala per desmuntar fal·làcies i parides sobre el temps. M'agrada dir fal·làcies. Doncs això, anem per feina. Pic i pala per desmuntar fal·làcies i parides sobre el temps. Fal·làcies sobre el temps. Primera.
6: El temps es guanya o es perd.

0: mica enfadada, no, la noia? Segurament per haver perdido el tiempo. Ai, la fal·làcia del temps es guanya o es perd. És pura merda motivacional. El temps no es guanya ni es perd, com deia la Omara Portuando. El temps passa, el tiempo va. El que fas és gastar-lo igual que tothom, dormint, fent caca, mirant reels o fent alguna cosa suposadament important. Dir que has perdut el temps és tan absurd com dir que has perdut l'aire que has respirat. El temps no és un trofeu, és un recurs que s'esgota sí o sí. L'única pregunta real és, l'estàs gastant d'una manera que et fa gràcia o estàs fent veure que ets productiu mentre mires TikTok? Resum, deixa de dramatitzar i accepta que tots som uns malgastadors professionals. Fal·làcia sobre el temps. Segona.
1: El temps existeix.
2: Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba.
0: La fal·làcia el temps existeix és la més gran estafa col·lectiva de la humanitat. El temps no existeix. És una invenció humana per no tornar-los bojos del tot. Només hi ha un ara constant que es va degradant. Rellotges, calendaris i agendes són accessoris de teatre per fer veure que controlem alguna cosa. El temps no passa. Ets tu qui s'està descomponent en temps real. Resum, el temps és un fake. Només ens queda la realitat del pardal del rellotge escucú rient-se de nosaltres cada cop que surt a cantar els quarts. Fal·làcia sobre el temps. Tercera.
1: El temps vola.
2: El tiempo vuela cuando uno se divierte y no te entera. Te sale cana y la barba crece.
0: Gràcies, canijo. Ep, no és que el menys tingui. És que el que cantava això es fa dir canijo de Jerez. Què voleu que us digui? Dit això, el temps vola. Una de les grans estafes lingüístiques de la humanitat. El temps no vola. Avança exactament al mateix ritme des de fa milers de milions d'anys. El que vola és la teva joventut, els diners del compte corrent i els caps de setmana. Quan a quarts de 12 estàs esperant que et cridin d'una punyetera vegada al cap per la visita que tenies a les 9 amb la doctora o esperant que carregui una actualització, el temps es converteix en una tortuga artrítica. En canvi, quan cobres la nòmina o estàs de vacances, sembla que porta un petard al cul. Així que no, el temps no vola. El que falla és el nostre cervell, que mesura els minuts segons el nivell d'avorriment o felicitat. Però, és clar, dir la percepció subjectiva del temps varia segons el context no queda tan bé a una tassa de cafè. Fal·làcia sobre el temps. Quarta.
1: El temps és or.

0: Pues eso. Ay, Orozco, Orozco, Antonio Orozco. Si el tiempo, si el oro tiempo fuere. Ai, ai, ai, perquè el temps és or, el temps és or. Ah, sí? El temps és or? Doncs algú m'hauria d'explicar perquè el banc no m'accepta 10 minuts per pagar la hipoteca, si el temps és or. Aquesta frase sona molt profunda, però és enganyosa. L'or es pot guardar, es pot vendre o recuperar si puja de preu. El temps, en canvi, no el pots estalviar en un calaix ni invertir-lo perquè et doni interessos. Quan passa, passa. El problema no és aprofitar el temps, és no aprofitar-lo fent coses que ni t'importen mentre algú et repeteix que el temps és or. Potser seria més honest dir que el temps és vida, però, és clar, la vida és vida, no queda tan inspirador en un PowerPoint.
1: Coaching Tony!
2: Els llibres que m'han ajudat o no.
0: Avui, a Llibres que m'han ajudat o no, us proposo Sense plomes, del Woody Allen. A Sense plomes apareix una obsessió molt característica del Woody Allen, la consciència que el temps passa inexorablement i que les persones intentem donar sentit a una existència bastant caòtica. Justament en aquest sentit, el llibre transmet una idea molt alleniana. El temps és imparable. Nosaltres som ridículament limitats. I ja que no hi podem fer res, més val riure'n. És un humor que neix de l'ansietat existencial. En resum, un llibre ideal per a qui vulgui riure mentre descobreix que les grans preguntes de la humanitat potser no tenen resposta, però almenys poden tenir un bon acudit.
1: Coaching Tònic!
0: Va, estirem el fil Woody Allenero i permeteu-me que us regali una cançó preciosa de la Sílvia Pérez Cruz. Diu sense dir, raona sense raonar i canta directe allà on ens toca el fil que cus les emocions. Diu un trosset de lletra. Tenir l'ull sempre viu i una veu que vol riure, permetre'm quan em vingui de gust semblar dispers, semblar dispers. Permetre'm quan em vingui de gust, per un sí o per un no, combatre o fer un vers. És estimat. Va la Sílvia Pérez Cruz.

0: Coaching Tònic.
1: Tot parlant de la gestió del temps, no voldria deixar de tocar un dels clàssics en les formacions que maneguen aquest tema, el binomi, l'urgent i l'important. Deixeu-me que us en faci 5 cèntims. D'entrada, reiterar que estem parlant de la gestió del temps, aquest gran misteri que fa que tinguem 24 hores al dia, però sempre ens en faltin 25. Ens diuen que hem de diferenciar entre l'urgent i l'important. Molt bé. L'important és allò que realment hauríem de fer. L'urgent és allò que no hem fet quan tocava i ara, evidentment, ja és urgent. Per exemple, preparar una presentació amb temps? Important. Mirar 10 vegades el correu abans de començar? Urgentíssim, perquè no fos cas que algú hagués escrit hola sense que ho sabéssim. El problema és que vivim apagant focs. I, curiosament, molts d'aquests focs els hem encès nosaltres mateixos. Ho faré demà és probablement una de les frases més utilitzades en la història de la humanitat. La clau, doncs, és reservar temps per allò important abans que es converteixi en urgent. Perquè gestionar bé el temps no vol dir córrer més. Vol dir aconseguir que no tot sembli una emergència, especialment aquell correu que diu simplement quan puguis, en parlem.
2: Coaching Tònic, un programa per a ments brillants.
1: Sí, amics i amigues i tal. Al final, el temps és el temps. I això no es pot canviar. Com ja hem anat dient a partir de les profundes reflexions que experimentem al nostre Namasté programa, l'únic que podem canviar, que podem gestionar, és la nostra manera d'enfocar tot el que forma part del guió de les nostres vides. En aquest sentit, i donat que ja tinc una edat, torno a recórrer els meus clàssics com ara Quino, el pare de la Mafalda, quan feia que Felipe, l'amic de la Mafalda, deixés anar perles com aquesta.
3: ¡Ah, qué buen consejo! No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¡Qué bueno! Mañana lo pongo en práctica.

0: Chau Chin Tonic.
1: Me llamo Bon. Xavi Obon. A Me llamo Bon pentinem la peli Sense temps per morir. Sense temps per morir és la demostració definitiva que jubilar-se és una fantasia. James Bond ho intenta. Us imagineu James Bond jubilat? Doncs es retira, busca una mica de pau i sembla disposat a viure sense explosions. Error de principiant. Al cap de 5 minuts ja el torna a trucar perquè aparentment l'MI6 és una empresa on ningú sap fer la seva si no hi ha un senyor amb smoking solucionant-ho tot. I a partir d'aquí, el menú habitual. Persecucions impossibles, cotxes que valen més que el barri de Rocafonda de sencer, trets que només encerten els secundaris i un dolent amb un pla tan absurd que si l'expliqués a Hisenda li concedirien una subvenció per innovació. I el títol és magnífic, Sense temps per morir. Perquè, és clar, quan ets en James Bond no tens temps per morir, tens temps per conduir, tens temps per saltar, per disparar, per lligar amb femelles i salvar el món 3 vegades abans de sopar i encara arribar perfectament planxat als crèdits finals. Això sí que és una gestió eficient del temps. La cançó principal de Sense temps per morir, No Time to Die, està interpretada per la Billie Eilish.

0: La Billie Eilish sembla una cantant amb un escapament de gas. Billie Eilish. La va escriure juntament amb el seu germà Phineas. Phineas Eilish, suposo, convertint-se, amb només 18 anys, amb l'artista més jove a escriure i interpretar un tema oficial de James Bond. La cançó és una balada orquestral de to fosc i melanconiós que encaixa amb el caràcter més emocional de la pel·lícula. La seva lletra parla de la traïció, la desconfiança i el mal de descobrir que algú que estimaves no estava del teu costat. Temes que connecten directament amb la història d'en Bond en aquest darrer James Bond fins al dia d'avui. Ull a la lletra! El García, el José María, diria... Ojo, ojo al dato! Ull a la lletra! Aquesta vegada qui protagonitza la cançó de la peli Bond no és ni en Bond ni el dolent. És la noia Bond! Va, que la pentinem. I should have known I'd leave alone. Diu així la lletra.
1: Hauria d'haver sabut que m'aniria sola. Això només demostra que la sang que sagnes és només la sang que deus.
0: Filosofia pura del top manta.
1: Érem una parella, però et vaig veure allà i va ser massa per suportar. Eres la meva vida, però la vida és lluny de ser justa.
0: Noia Bon, t'estàs embolicant soleta i això no acabarà bé.
1: Vaig ser estúpida en estimar-te. Vaig ser imprudent per ajudar. Era obvi per a tots els altres que m'havia enamorat d'una mentida.
0: Dona, tots ho veiem una mica, eh? La M, el Q... I els quatre primers dolents en palmar-la també ho tenien prou clar, això, eh?
1: Mai vas estar al meu costat. Enganya'm una vegada. Enganya'm dues vegades.
0: No, si ja et dic jo que vas badant i després passa el que passa.
1: Com t'atreveixes amb el paradís? Ara mai em veuràs plorar.
0: Mira, com la Shakira. La xica Bon no lloren, la xica Bon facturen.
1: Simplement no hi ha temps per morir. El vaig deixar cremar. Ja no ets la meva preocupació. Simplement no hi ha temps per morir. No hi ha temps per morir. No. No hi ha temps per morir.
0: Doncs em penso que ha quedat prou clar que no hi ha temps per morir. No se'n parli més.
2: Coaching tònic. I no et creguis tot el que et diguin.
0: Va, que se'ns va acabant el temps del programa i el vull aprofitar amb una altra cançó que en parla i d'una manera molt original. Ho fa a partir d'una certa transversalitat. Transversalitat. Cony, avui, com diuen a Savignànigo, m'he venido arriba amb el meu gurú llenguatge. Ja només em faltaria parlar de l'efecte del pas del temps quan procrastinem. Ai... Que fàcil és caure al lado oscuro. En fi, tornem al nostre univers. El que us deia, de la cançó, vull dir. Els Manel parlen de com podria passar el temps a indrets paral·lels, en situacions paral·leles i en altres codis de temps. Sí, amics i amigues i tal. Aquest és el meu anàlisi d'una cançó tan senzilla com El mar, de Manel. I és que no hi ha res com tenir temps de sobres per fer anàlisis potents i llargs. Perquè, com deien les iaies, com deien les àvies...
3: Qui té temps, el gat pentina.
0: Va, anem a passar una fracció del nostre temps al mar. I ho fem amb Manel.

0: Un programa per a ments brillants.
1: Paradoxes del temps, un programa on sense cap indici d'humilitat i modèstia per part meva he pretès ajudar-vos a tractar aquest incorpori element com és el temps, us he de dir que he de tancar les oques al corral. Per què? Doncs perquè se m'ha acabat el temps. Però no vull marxar sense deixar-vos una reflexió de qui sí va ser un mestre del temps i de la vida. És el Pepe Mujica, president de l'Uruguai durant 5 anys i una de les figures més singulars i admirades de l'Amèrica Llatina pel seu estil de vida auster i per la seva reflexió sobre la felicitat, la llibertat i el valor del temps. Va morir l'any passat, ja era molt gran tot, però va morir massa aviat. Pepe, totus tuus.
2: Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Ràdio Arenys, primera.
0: Primera en música. Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys,
0: la primera.
2: Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Benvinguts al món de Fleetwood Mac, la banda que barreja rock, pop i drama personal amb harmonies màgiques. Van començar com a grup de blues el 1967 i al llarg dels anys han tingut 19 membres diferents. Mick Fleetwood i John McVie van col·laborar en la cançó Werewolves of London, de Warren Zevon, afegint el seu toc únic. Aquesta hora serà un tribut a les seves cançons més icòniques, plenes d'emoció i ritme.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Concert Bacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys. Els diumenges a Ràdio Arenys. Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sadó, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 11:45 a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera en arribar. Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Continguts en xarxa.

0: vida, així que potser que no intentem dirigir altres coses. Deixem-ho descansar, van.
1: Sí, a veure, jo no tampoc tindria cap problema, si puc dirigir alguna cosa i així treballo menys. No sé si és el cas, però...
0: Creus que dirigir vol dir treballar menys?
1: Depèn. Hi ha casos i casos. Sobretot, jo crec que com més alt està el poder, menys treballes. Però, bueno, ho deixarem aquí.
0: Ho deixarem per un altre dia, perquè avui el tema són aquests canvis, que serà el plat principal del menú que hem preparat per avui i que té moltes altres coses, molts altres plats, que segur que us agradaran. Carles Pere, ens hi posem?
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
0: I la primera parada, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. De què parlem avui, Carles?
1: Hola, Laura, com estàs? Doncs avui et volia parlar d'una notícia trista, i és que fa pocs dies va morir Marina Vilalta, la pastora en actiu més gran de Catalunya fins aleshores. Ella vivia a Bruguera, un petit poble del Ripollès, on tenia un ramat d'ovelles i cabres que pasturava cada dia, tot i tenir 99 anys.
0: I és curiós perquè de seguida es va començar a escampar la notícia, no? Tothom en parlava, i això que acostumem a fixar-nos poc en el que passa fora de l'àrea metropolitana.
1: Sovint no ens hi fixem gaire, tens raó. El cert és que la pastora era una figura molt coneguda a Catalunya per la seva història i tenacitat. Va néixer a Sant Martí d'Ogassa i va començar a pasturar amb només 5 anys. En aquella època l'ofici de pastor era familiar i tampoc li quedava més remei. Així tot, no ho van tomar amb mandra, sinó que ho va fer amb amor, un amor que li ha perdurat tota la vida.
0: Un amor, però, Carles, que sembla que cada cop té menys gent.
1: És que fer de pastor no és una feina fàcil. T'hi has de dedicar tot l'any perquè el ramat no fa vacances. Això seria una frase una mica d'aquell sogre pesat.
0: És important remarcar-ho.
1: Ho és. A més, m'ho han dit molts pastors. Ara bé, ella també ha estat una inspiració per molts joves ramaders que estaven aprenent la professió. Hem de tenir en compte també que des del 2008 existeix l'Escola de Pastors de Catalunya, que ha ajudat a revifar la implicació de les noves generacions al camp.
0: Que imagino que és un sector que ha viscut alts i baixos i que, a més, requereix molta dedicació, no?
1: És molt difícil i no tothom n'està preparat. Tampoc és un sector que doni molts diners. Sovint és una feina que s'idealitzes de la ciutat amb la idea bucòlica de la vida tranquil·la i calmada, però ben bé no és del tot així. De fet, ja que parlem de la Marina, hi ha un llibre que relata la seva vida i que recomano molt, que es diu Una vida a les muntanyes, que el va escriure l'Abraham Urriols, periodista de TV3, i que ens ajuda a entendre la realitat d'aquesta vida, que es pot gaudir molt, però que no és un món perfecte, ni molt menys. Va, vols que t'expliqui un parell d'anècdotes de la Marina, que em penso que t'agradaran?
0: Sisplau, aviam per on surts avui.
1: Mira, com ja t'he dit, ella vivia a Bruguera, als peus del Taga, i per ella Barcelona li quedava molt lluny. L'any 2022 va rebre la Creu de Sant Jordi, que molta gent diria, ostres, crec que és el moment més important de la meva vida, doncs ella no va anar al Parlament a recollir el guardó. Bàsicament perquè havia de cuidar el ramat, que clar no se'l podien dur a Barcelona. Doncs bé, un any més tard sí que va anar al Parlament. Per què? Doncs per donar suport a les mobilitzacions de la revolta pagesa. Per mi, tot una referent.
0: En aquell cas, Barcelona no quedava tan lluny, no? S'han de tenir les coses ben clares per no anar a rebre la Creu de Sant Jordi.
1: No, claríssimes. De fet, en volia parlar per posar en valor tot el coneixement que espera el món de la pagesia quan mort un ramader. L'ofici de pastor és molt complicat i cal que algú l'ensenyi a un altre perquè, si no, la tasca es fa impossible. Ella no sabia ni llegir ni escriure, però a banda del seu coneixement, el camp també va contribuir a la difusió de les tradicions orals i cançons populars del país. Així que, per tancar, vull desitjar una llarga vida a les tradicions i al món de la ramaderia, que tan malament es tracta tantes vegades des de Barcelona.
0: Escolta, Carles, aviam si te'ns acabaràs fent pastor.
1: És una de les idees que puc tenir a la vida, potser.
0: Ai, que n'haurem de parlar un dia. Fins ara!

0: La revista Valors encara un nou curs que ha començat amb un especial sobre la il·lustració. En parlàvem a l'inici de la temporada, però hi ha altres novetats que van més enllà de les pàgines i que avui volem compartir amb vosaltres. Durant 23 anys, la direcció d'aquest projecte ha estat a les mans dels seus fundadors, de la Maria Coll i en Joan Salicru. Però fa uns dies, en plena setmana del llibre, es va presentar un canvi a la direcció. Carles.
1: Doncs sí, el Col·legi de Doctors i Licenciats en Filosofia i Lletres, Bernat Ferrer, va anunciar que hi haurà un relleu de Maria Coll i Joan Salicru com a codirectors després de 23 anys al càrrec. Joan Salicru segueix com a editor, i Maria Coll seguirà vinculada al projecte a través del Consell Assessor.

0: Qui el substitueix a la direcció, com bé dit, és Bernat Ferrer, periodista que ha treballat en diferents diaris com Nació Digital o El Món. També ha treballat a la Fundació Bofill i altres publicacions, però ara aterra a Valors per primer cop i per primer cop també es canvia la direcció de la revista. Així que estem encuriosits per aquest canvi de rumb i pel que vol aportar el projecte i, per què no, també el nostre programa del qual la revista és el germà gran.
1: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nou director de Valors, Bernat Ferrer, com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Benvingut. Aquest germà petit, podríem dir, de la revista Valors, que és el Valors a l'alça.
2: Moltes gràcies.
1: Com s'entoma això de ser el primer director de Valors, substituint les persones que van parir aquest projecte i que l'han dirigit durant tants anys?
2: Bé, vist així, és un repte, no?, una miqueta allò, veure com un precipici, podríem dir, no? Ara hem, no?, just acabat de presentar això, doncs, el número 250 de Valors, que és un mèrit, no?, que ens en podem felicitar, no?, com a sector, doncs, del periodisme, com a sector de la cultura catalana, no?, que una revista amb tota aquesta intencionalitat, doncs, hagi celebrat el número 250. I bé, doncs això, doncs, parlant-ho, doncs, amb la Maria i amb el Joan, doncs, van fer la proposta, doncs, d'entomar aquesta nova etapa. I bé, doncs sí, hi ha una certa por, no?, però il·lusió alhora, doncs, per continuar tirant endavant tota aquesta història.
1: Ara sembla que aquesta primera pregunta fos perquè agafi més por, eh? Però,
2: una mica,
1: però no,
2: una mica.
1: No, home, no. A tot el contrari. De fet, ara que parlava d'aquest mèrit, no?, del número 250, en un moment en què tothom pot publicar, tothom pot opinar a qualsevol lloc, gairebé, què ha de justificar l'existència d'una revista com aquesta?
2: Bé, o sigui, en els temps aquests actuals de la immediatesa, aquest és el gran davant, no?, de sempre de dir, ara que tothom pot publicar, tothom pot ser una font, és tothom una font fiable? Tothom és o sigui, el periodista té alguna capacitat de filtre i ens hem de preguntar si tenim capacitat i l'hem exercit bé o no, eh? Que això seria tot un debat. Però si ens creiem que sí i que tenim una capacitat, doncs, de curar una sèrie de continguts, no?, una miqueta la feina que fem és preparar els continguts el màxim d'acurats possibles que puguin ser per oferir-los a la nostra audiència, no?, i que l'audiència pugui dir, ostres, d'això, ja sigui, doncs, ara estem parlant de Valors, eh?, doncs, però qualsevol altra de les revistes en català de l'APEC, associades a l'APEC, també seria, doncs, el mateix valor de dir, ostres, jo hi confio amb aquesta prescripció que m'han fet l'equip de redacció que hi ha al darrere. Perquè al final, moltes vegades nosaltres el que fem és això, és seleccionar, però la veu, no?, amb el número 250 ho vam veure clarament. Hi havia tota una sèrie de noms d'allò més potents que els posàvem a primera fila i la veu de Valors és molt mínima. La feina és aquesta, de dir, de presentar-los, de fer-los lluir.
1: Aquesta confiança, m'ha agradat que ho digués, perquè a vegades tinc la sensació que cada vegada costa més que algú confiï en tu o en un projecte i poder transmetre, no?, aquesta porta oberta.
2: Costa molt. Vull dir, en un moment, no?, en què hi ha moltes incerteses, els periodistes no som ningú per dir on som ni on anem, no? I per això hi ha una sèrie de gent experta, no? I una miqueta la nostra feina, doncs, és això, és buscar-la i poder-la presentar amb aquesta sèrie, doncs, de comunitat que tenim a l'entorn, no?, que ens fa confiança. I una miqueta aquest seria la... Un dels reptes, no?, que podem continuar tenint com a sector, no?, i trobar noves veus que ens ajudin a explicar nous punts de vista, que ens ajudin, no?, doncs, a conèixer quins valors precisament estem tenint com a societat, no?, en aquest món líquid, no?, que tots plegats vivim.
1: Vostè en això té bastanta experiència, tal com ens explicava abans el nostre company Carles Bancs. Té una trajectòria molt llarga en diversos mitjans digitals, sobretot de diferents tipus, escrivint-hi també en el sector de l'educació, de la igualtat. Què creu que pot aportar ara a la direcció de la revista Valors? Quins són els objectius, si és que ja se'ls ha marcat, que suposo que una mica sí, que ens pot compartir?
2: Bé, jo és això, jo estic molt vinculat, doncs, al món de ara últimament, eh? Vaig començar com a periodista més de l'àmbit polític, i últimament doncs m'he centrat més en educació i desigualtats, no? I en tota aquesta trajectòria sempre hi ha hagut... És un tema que amb el Joan, no? El codirector fins fa no res de la revista, hem parlat molt, no? De dir qui té accés, no? Als mitjans de comunicació, no? Qui està legitimat per parlar, qui no, quines veus s'escolten, quines veus no s'escolten, no? I, bueno, que això ja ho teoritzava Chomsky, diguéssim. I una miqueta, doncs, potser el que seria molt interessant és trobar, doncs, o sigui, que valors fos també un punt, no?, doncs, de trobada del que és el conjunt de ciutadania, no?, que estem a Catalunya, més enllà de les veus oficials que sempre hi ha, no?, doncs hi ha molta gent que té moltes coses molt interessants a dir i que moltes vegades no se'ls escolta precisament, doncs, per una sèrie de dinàmiques que tenim com a societat, no?, i com a societat catalana i com a societat occidental en general, eh? Això s'està passant a tot arreu. I que moltes vegades, no?, ens fa com... no ens ajuda a comprendre el món tal com és en totes les seves complexitats. Aquest seria un repte que podríem arribar-nos a plantejar.
1: De fet, cada número de la revista Valors és monogràfic, se centra normalment en una pregunta central i a partir d'aquí va desgranant continguts i ja veus que parlen sobre això. Quins temes creu que serien interessants a tocar que potser encara no s'ha aprofundit gaire?
2: Bé, la llista de temes...
1: 150 números...
2: La llista de temes en què ha aprofundit Valors és immensa, és brutal. Tenim un corpus, no?, doncs de coneixement espectacular. Què tenim més endavant, no? Doncs per... Bueno, sempre hi ha preguntes, no?, que ens hem d'anar fent. Per exemple, ara aquest estiu estava llegint un llibre de l'Antoni Vives, que és un... Ara el nom no en sortirà, però ell realment que explica la seva experiència a la cort de Mohammed bin Salman, el príncep hereu d'Aràbia Saudita, i ell explica molt, doncs, que estem entrant en un món asiàtic, no? El segle XXI diu que serà el món d'Àsia i que no l'entenem prou, no?, els occidentals. Doncs, bueno, doncs això, tenim gent molt potent a Catalunya, no?, que té molts lligams amb Àsia, doncs això potser, doncs, seria una manera, una pregunta que ens podíem fer, no? Ens podíem fer també una pregunta més local, no?, de què és ser català actualment, no? Ara hem viscut el Mundial de Futbol, no?, i hi ha hagut polèmiques, no?, l'expresident del govern espanyol que va dir Francia està molt bé en que no jueguen franceses, no? Bueno, doncs també què és, no? Què és ser francès, què és ser català, què és ser espanyol, no? Hem tingut la crisi migratòria a Ceuta. Ceuta és espanyola, és marroquina. Doncs, bueno, doncs això, portar-ho en un espai català, doncs fer-nos aquestes preguntes, no? O sigui, qui som nosaltres, qui són ells? Això seria un debat interessant. Bé, van sortint coses molt de que són preguntes del dia a dia, no? No ho sé, un altre tema és l'auge de l'AFD a Alemanya, a l'extrema dreta, això aquí a Catalunya com es trasllada.
1: I més en un curs on tindrem unes municipals.
2: Correcte, és molt curiós, no?, perquè sempre que tradicionalment guanya un partit d'extrema dreta arreu del món, doncs els altres partits d'extrema dreta se'n feliciten. I, per exemple, vam veure, doncs, com l'extrema dreta francesa no felicitava gaire l'extrema dreta alemanya, perquè, clar, vull dir, hi ha tota una història darrere això. Llavors, bé, què passa, no?, amb tot aquest... Són iguals totes les extremes dretes, és igual l'Aliança Catalana que Vox. Bé, doncs, bueno, doncs tenim molts reptes de davant.
1: Veig que té una bona llista, una bona pluja d'idees ja, eh? Per tant, a treballar des del primer moment. Abans em citava Chomsky. Quina és la seva relació amb la filosofia?
2: La meva relació amb la filosofia seria... No seria molt profunda, la veritat. Jo he sigut molt un periodista de diari, a la carrera fèiem la conya, i, clar, jo vaig fer la carrera el 2000, llavors començava a sortir internet i dèiem, oh, això d'internet no és un diari, és un minotari. No?
1: I
2: ara estem veient amb les xarxes que estem aquí, no? I precisament el valor de Valors, no?, és de dir, no, fem un pas enrere, no? El dia a dia és, hi ha qui l'explica, no? I anem a preguntar més aquestes coses de fons. Que això seria, no?, també, doncs, enllaçar amb la filosofia. L'assaig és un dels gèneres, no?, doncs, que sempre m'han interessat molt. Doncs, ara parlàvem això, doncs, el llibre de l'Antoni Vives, jo què sé, amb sociòlegs francesos, seria molt francòfil en aquest sentit. No, doncs, bueno, vindríem a, per aquesta banda, l'aproximació al món de la filosofia.
1: Aprofitaré per preguntar-li pels valors. Ja m'ha anat parlant, cosa que em sembla molt bé, perquè vol dir que ha fet els deures, però quin paper creu que juguen avui dia en la nostra societat i quins són essencials o haurien de ser essencials i potser s'estan descafeïnant?
2: Hi ha un valor que m'agrada molt i que el tenim molt poc treballat, no? En el fons és la fraternitat republicana, no? Que fins i tot a França mateix la cosa s'ha devaluat, no? Però el que és l'entendre l'altre, l'entendre, no?, doncs de que tu estàs malament perquè estem en un moment, no?, doncs de crisi, que tots estem precaritzats, però que n'hi ha uns altres que també estan precaritzats i potser estan pitjor, no? I entendre que tots plegats en conjunt potser és la manera, doncs, com ens en podem en sortir. Això seria un valor que penso que s'ha de reivindicar molt més del que fem, no? Perquè precisament les xarxes el que ens estan tibant és cap a l'altre punt, no? Doncs dels gimbros, els tecnobros, que això, doncs, ho tinguem en el valors, doncs, sobre la taula molt, molt, molt aviat. Amb tota aquesta individualització que ens està venent, no?, doncs, una determinada elit de Silicon Valley, bueno, doncs, això s'ha de confrontar amb aquest sentiment, no?, doncs, més de comunitat, jo penso.
1: Ha parlat de confiança, de comunitat, de fraternitat. És el missatge que li agradaria donar des d'aquesta direcció recent estrenada als lectors de la revista Valors?
2: Evidentment, evidentment. Sí, sí, una comunitat, doncs, que de lectors fidels, lectors en paper, lectors en digital, oients a la ràdio i també espectadors, doncs, a la televisió, en parts concretes. Bueno, fem una comunitat, no?, i entre tots la intenció serà de fer-la més gran, de fer-la més densa, podríem dir, una miqueta amb la idea aquesta, doncs, de dir creiem que hi ha uns valors que val la pena exprimar, no?, i fer-ne partícips al conjunt de la ciutadania, i per això som aquí.
1: Durant aquests 23 anys ha seguit més o menys de prop la revista Valors. Sé que amb un dels ja excodirectors, Joan Salicru, es coneixen.
2: Correcte, ens uneix una amistat de fa temps. Sí, sí,
1: aquell
2: sí, sí.
1: Any 2000, no?, amb l'inici d'internet, a la facultat. Ha pogut seguir, per tant, una mica de prop l'evolució que ha tingut la revista?
2: L'he anat seguint. Sobretot, diguéssim, a partir del que seria la introducció, no?, doncs, de la nova maqueta, el color, amb tota aquesta nova etapa. Abans sí que és cert, no?, que ets jove, jo sóc d'Igualada, el Joan, el codirector de Mataró, Ventadró, quedava molt lluny, i diguéssim, això, jo potser, doncs tenia unes preocupacions, doncs, molt més això, molt més del dia a dia, no?, i amb el temps, no?, hem anat com confluint cap aquí. I sí, llavors el que abans la pregunta que em feia, no?, de quins valors falta tocar, ostres, els valors que s'han tocat en tots aquests 250 números són molts. Recordo també un número de si tenim dret a conèixer els nostres orígens, no?, en un moment en què les gestacions subrogades estan molt sobre la taula, les mares soles, no?, com això impacta, doncs, en els nanos, no?, que també són unes noves vides. Hi ha hagut números molt, molt interessants i que convido, doncs, a tothom que no els conegui, doncs, a buscar-los a la xarxa i gaudir-ne.
1: M'ha parlat de color ara fa un moment, d'aquest color que jo crec que és un dels trets distintius de la revista des de fa uns anys. En un moment m'ha fet pensar en un article de dubtosa rigorositat, també li diré, perquè vaig veure a Instagram, però que deia que el món estava perdent color.
2: Correcte.
1: I no sé si era cert o no, o si simplement eren uns exemples ben escollits, però em va fer reflexionar que potser sí, no? Que sembla que estem perdent una mica de color, de llum, en algun sector.
2: Això que li deia, de que jo he estat ara molt vinculat, sobretot amb el món comunicatiu d'educació, i els joves actualment van o blancs o negres, o la samarreta del seu club, no? Sí. Que després aquí sí que és on es permeten anar de qualsevol color. I, paradoxalment, no, no els hi fa cap mena de recança posar-se un color rosa o un color lila, no? Que potser podria estar associat anteriorment amb coses molt més femenines. Però si és roba que ells s'han de posar, és o blanca o negra. I potser algun gris mono... Vull dir, molt poca xitxa. Sí, el que dèiem un altre cop de les xarxes, hi ha un cert interès, no?, doncs de que la cosa sigui cada cop molt més uniformitzada i molt més, bueno, això, doncs, molt poca vida, no?, i valors, precisament el 250, no?, teníem una portada ben viva, tots els altres hi han hagut, no?, grocs, blaus, doncs sí, ens falta color a la vida.
1: Seguirem posant-ne des de la revista Valors, ara amb Bernat Ferrer al capdavant com a nou director d'aquest projecte que ja té 23 anys. Benvingut a la família de Valors.
2: Moltes gràcies.
1: I sempre que vulgui pot passar per l'estudi també a explicar-nos coses.
2: Perfecte.
1: Que vagi molt bé i molts èxits.
2: Merci.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Bernat Ferrer, el productor i guionista de Valors, ara els de Carles Bancs. Carles, quina sobretllat?
0: Doncs el que em volia subratllar és el que ha dit sobre que en un moment on tothom pot opinar i tothom pot ser una font, el que és important és que els periodistes sapiguem distribuir-les, sapiguem gestionar-les i li donem un bon producte al nostre oient i que pugui confiar en nosaltres.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.
1: Aquesta temporada ens continua acompanyant el periodista Ramon Radó per destacar el perfil d'una persona. Aquesta vegada, però, en lloc d'escoltar-lo cada setmana, ens visitarà un cop al mes. Ramon Radó, com estàs? Ben tornat.
4: Moltes gràcies. Bon dia.
1: Com ha anat l'estiu?
4: Bé, sempre va bé.
1: Sempre va bé.
4: Fa molta calor, però...
1: Sí, això crec que ho hem notat. Qui més, qui menys, ho hem notat i ho hem patit.
4: Massa.
1: De qui comencem parlant aquesta temporada?
4: Doncs mira, Laura, he pensat que per començar una secció de ràdio, la temporada, qui millor que un dels grans noms de la ràdio del país? Joaquim Maria Puyal i Ortiga. Aquest mes, concretament el 5 de setembre, ha fet 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català després de 40 anys de dictadura. I el gran impulsor va ser Joaquim Maria Puyal.
5: Bastant ràpid, per cert. Nis, que ens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, amb FIFA lluita. També Nis, que ens cabe des de darrere, aquest home sensacional. Facultats Nis, que se l'emporta la pilota, cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol. Compte, compte, compte, compte, gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golat! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria, sense despentinar-se, com aquell qui diu. Ha acabat amb el porter, en Carnaval i ha picat, s'ha anat cap un cantó, i aleshores en Cruyff, la part exterior del peu, ha connectat un xut, una canonada que ha anat a dins de la porteria, clava la pilota a la xarxa de Carnaval. Una excel·lent jugada de Nisquens, que des de darrere s'han endut per dues vegades la pilota.
4: Això és la retransmissió del Barça a les Palmes, del setembre del 76. El lèxic ja es veu potser no tan actual com el que ens té acostumats, el que ens tenia acostumats fins a uns anys en Puyal, que va ser un home que va ser pioner perquè es va atrevir a fer una cosa que, encara que sembli senzilla, explicar un partit de futbol a uns aficionats en la llengua d'aquests aficionats, ningú s'havia atrevit a fer fins aleshores. Laura, aquí, més enllà del joc de paraules, he de reconèixer que no era fàcil. L'any 76 Franco havia mort, però el franquisme encara no havia mort del tot. Uh-huh. I després de 40 anys de persecució del català, no era fàcil apostar per començar a retransmetre els partits del Barça en aquesta llengua. Però a banda de pioner, Puyal també va ser un model, perquè després d'ell n'han vingut molts més, periodistes que han narrat partits de futbol en la mateixa llengua que Puyal, però també amb el mateix estil, amb la mateixa estructura de programa, etc. Potser per això són tants els que s'hi refereixen com el mestre. De fet, en el camp de la comunicació, els partits de futbol a la ràdio deu ser dels pocs àmbits on el català és majoritari.
1: i que ara ens sembla la cosa més normal del món, Ramon, però és això, ens imaginem 5 dècades enrere i hi ha molta gent que mai havia escoltat un partit de futbol narrat en català i ara ens sembla impossible, no?, imaginar-ho.
4: Sí, aquests dies es parlava també, no, del que va costar de la direcció de Ràdio Barcelona convèncer la cadena SER de Madrid de dir no, és que els partits es poden retransmetre en català i la gent els entendrà, no? La pregunta que els feien he dit, però la gent ho entendrà si ho feu en català?
1: Aquests dies, déu-n'hi-do, des de principis de mes que s'ha anat recordant aquesta efemèride, Ramon.
4: Sí, és això del periodisme actual, que quan es parla una cosa se'n parla molt. N'hem parlat molt, hem fet tots aquests homenatges que normalment sembla que estiguin reservats per quan algú es mor, i és allò que pocs mots podria jo afegir al que s'ha dit, però podem destacar 3 aspectes de l'home que entre 1976 i 2018 va retransmetre més de 3.000 partits en català, primer a Ràdio Barcelona i després a Catalunya Ràdio.
1: Quin seria el primer aspecte?
4: En primer lloc, Puyal i la llengua, no? Si els catalans i les catalanes hem col·locat Puyal al nostre particular panteó, és sobretot perquè ha estat la veu del futbol en català. Però és que a banda de retransmetre els partits en català, per Puyal la llengua és bastant més que això. Ha estat un periodista preocupat per la llengua, que sovint corregia els companys de retransmissió si feien alguna errada, o fins i tot es corregia ell mateix. Simplificant-ho una mica, no només es tractava de fer un català, sinó de fer un català viu, adequat, correcte, modern, comprensible i que connectés amb l'audiència. En aquí va tenir l'ajuda del lingüista Jordi Mir, que el va assessorar a l'hora de trobar aquest lèxic. Però sobretot és important perquè Puyal recupera expressions de la premsa esportiva i de les retransmissions dels anys 30. Ni el Barça, ni la Catalunya, ni el futbol de 1976 s'assemblaven gens al Barça i la Catalunya i el futbol d'abans de la guerra. És allò que un professor meu qualificava de l'etnocidi franquista. Però tot i així, Puyal aconsegueix teixir un fil que uneix les dues èpoques amb paraules com Ursai, Flequit, Bimba, Hens, Destraler, Barraca, Castanya o el mític escapolir-se de l'escomesa.
1: Una riquesa lèxica que jo crec que és innegable, però també tot un repte, no, Ramon? Perquè és molt important que tingués cura i que apostés per la llengua des d'un principi, però apropar-la en un moment, com dèiem, que veníem de dècades convulses...
4: I que suposo que era molt senzill acabar anant a buscar els equivalents castellans.
1: Clar.
4: No? Que era potser el que era més fàcil, que la gent estava més acostumat. Però ell aconsegueix trobar un estil nou, de fet. I això és curiós. Vull dir, més enllà de la llengua, tu escoltes una retransmissió de futbol en castellà o escoltes una retransmissió de futbol en català, de futbol d'ara, i ja notes que els estils són diferents.
1: Totalment.
4: Sí, encara, sí. No?
1: Tenim Puyal. Ui, Puyal era un altre. No sé si mereixerà secció algun dia de Ramon Redó. Tenim Puyal i llengua. Què més?
4: Puyal i el futbol. No? És a dir, el futbol té aquella cosa màgica que, més enllà que tots volem que guanyi el nostre equip, és capaç de fer embogir persones de qualsevol edat, sexe, ètnia, classe social o nivell acadèmic. En aquest sentit, a mi em fa molta gràcia pensar que Puyal és una persona llicenciada en Filologia Romànica i en Ciències de la Informació, doctor en Lingüística, que ha fet programes d'èxit a la televisió, que és membre de la secció filològica de l'IEC, que ha escrit i reflexionat en articles i en llibres sobre el paper dels mitjans de comunicació. Però quan el Barça marca un gol, passen coses com aquesta.
5: Mira que si l'Urruti la parés, mira que si l'atrapés l'Urruti, minut 43 de la segona, que amb la pilota, Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti, Urruti.
4: Bé, embogeix completament. En aquest cas, com ens fa notar en Pere, no és un gol, és un no-gol.
1: Sort que algú en aquest programa hi entén de futbol, perquè si hem de dependre de tu i de mi, em sembla que no aniríem gaire lluny.
4: Però això seria en el fons l'anècdota, no? El que és cert és que Puyal sempre ha vist i sempre ha reflectit el futbol com un fet social, com alguna cosa que va més enllà de veure qui aconsegueix ficar la piloteta dintre la porteria, no? Potser per això, quan el Barça vivia moments convulsos, sempre els seus editorials eren una brúixola per saber quin rumb s'havia de seguir, i quan l'actualitat ho requeria, doncs marxava del futbol i era capaç, doncs, de parlar del judici al govern de la Generalitat empresonat després de l'1 d'octubre, o recordar Ernest Lluch després que l'assassinés ETA, i fins i tot ja, doncs, amb casos molt extrems. Jo sempre recordo, fa molts anys, un partit del Barça amb un equip valencià, però no sé quin, que mentre anava retransmetent les passades, i parlaven d'expressions i refranys valencians, va acabar dient allò mig partit: no és casualitat que el poeta més emblemàtic de Catalunya sigui Salvador Espriu i el del País Valencià Vicent Andrés Estellers, que és la frase que mai t'esperaria sentir en una retransmissió d'un partit de futbol.
1: Gens ni mica. De fet, tot això configura, no?, aquest estil tan propi que tu deies abans, i moments com el que escoltàvem fa una estona que han acabat formant part de la memòria col·lectiva.
4: Exacte. Sí, sí, sí. Bé, jo entenc que també això li ha permès connectar amb l'audiència, perquè més enllà que l'estil o l'estructura fos la mateixa que altres retransmissions en català, sí que és veritat que el bagatge cultural, intel·lectual d'en Puyal et permetia anar més enllà i a partir del partit de futbol doncs començar a volar.
1: I Ramon, breument, hem d'acabar parlant de l'últim aspecte que volies destacar relacionat amb Puyal, que és?
4: Sí, podem parlar doncs de Puyal i el periodisme, no? Bé, ara comentàvem que a tots els articles i els llibres sobre comunicació, però sí que és cert que en un temps en què l'actualitat va molt ràpid i el periodisme sempre acaba traient el fetge per la boca, Puyal intentava pausar i reflexionar, no? fent la metàfora d'estralera futbolística, no? Ell era un periodisme més de joc de possessió que no pas de contracop. És un periodisme que ja no es porta i que no sé si és possible fer. Potser per això tots els reportatges i les cròniques que hem sentit aquests dies sobre els 50 anys de futbol en català han tingut un gran absent, que és en Joaquim Maria Puyal, que és una persona que des de fa anys evita la projecció pública, no se'l veu per la tele, no se'l sent a la ràdio, i tot plegat doncs, ha cultivat aquesta mena d'aura de misteri que envolta el personatge, que probablement ha contribuït a mitificar-lo encara més.
1: Totalment. Però està bé, Joaquim Maria Puyal.
4: Sí, que no suposo que se sabria.
1: Ramon Rodó, moltíssimes gràcies
4: per repassar
1: aquest personatge, aquesta persona que és Joaquim Maria Puyal. Fins la propera.
6: Per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: I ara un clàssic del Valors a l'As, de la secció de contes, on donem valor a la tradició oral. Com sempre, de la mà d'Oriol Toro, membre de la companyia Vivint del Cuento. Enguany tornem a recuperar contes que han estat publicats a la revista Valors i aquesta setmana és el torn d'escoltar Un dia qualsevol, de Beatriz Álvarez.
7: Passen les hores i la Rosa no truca. És estrany en ella, però fa temps que tot en ella és estrany. Sembla que ha canviat d'amigues, un grupet que va amb ella a gimnàstica o pilates, com es diu ara. Em sento trista. La trobo a faltar. M'agrada quan estem juntes i no m'agrada alhora. És com si alguna cosa hagués transformat l'amistat en silencis i desconfiança. La Pepi m'ha fet passar. Sempre tan amable i riallera. Anar a casa de la Rosa és una festa. Camino pel passadís ansiosa de parlar i abraçar. Sí, és allà, però no hi és en realitat. Vull plorar i m'aguanto. L'olor de maquillatge barat i laca d'ungles m'abadeix per un moment del dolor. Saluden efusivament i intenten apropar-me al guirigall infame on la Rosa no para de riure. Mirades buides, envoltades de colors de moda, secrets a cau d'orella. No sé qui redimonis són aquestes celebrities. Diuen que marquen tendència. Està cool, en diuen. La pobra Pepi no entén res, només plora. M'ho ha explicat la mare venint del mercat. La seva filla no menja i mira sempre el mòbil. Sóc un adolescent, com la Rosa, la Marina i el Pol. Em sento rebel, curiosa, entusiasta, visceral, de vegades fins i tot bipolar, però sóc feliç de ser com sóc. I la Rosa no és rara, només se sent perduda. Desitjo estimar, lluitar, plorar, fracassar, viatjar, sentir. I ella també ho vol. Potser avui serà el dia. Avui m'he llevat com si volés. D'aquells dies que saps que són especials, sempre he pensat que si sents i creus molt, molt fort que alguna cosa ha de passar, la màgia apareix i tot es transforma. Potser avui serà el dia que la Rosa aparegui per l'escola. Sovint miro el seu pupitre, les seves coses col·locades, com sempre, al quadern ple de dibuixos, i la trobo a faltar. Sento un buit i crec que un dia tot tornarà a ser com abans. Passen les hores i el crepuscle es divisa per la finestra. Durant el descans, m'he aixecat a agafar el quadern de dibuixos. Quin talent! És un artista! Uns ulls resplendents, Un coet amb espurnes infinites, un bosc encantat, una poma arrodonida i perfecta, cels i horitzons de colors suaus i vellutats. Tanco la llibreta amb llàgrimes. Els somnis d'artista es van esvair, però tornaran perquè realment ella no va desitjar mai abandonar-los. Han estat només uns dies estranys, un viatge equivocat. I quan ja tot va ser un record, la mare i la Pepi parlen, ploren i s'abracen aixugant-se les galtes rosades. Vida que torna i brolla. La Rosa baixa les escales amb salts descomunals, com sempre. Sota el braç, les carpetes de dibuixos i la mirada plena de vida ens envolten de joia. Vull plorar, vull cridar, vull no tenir por. Em sento feliç de ser com sóc.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.

0: silencis familiars que passen de generació en generació, silencis que amaguen dolor, culpa, preguntes que ningú s'ha atrevit a fer. Però què passa quan una persona decideix trencar aquest silenci i mirar de cara allò que durant anys ha estat impossible d'explicar? El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra de teatre No miris, produïda per Cultura i Conflicte, que podeu veure fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona. Està protagonitzada per Marta Marco i Pep Cruz, entre d'altres, i ens parla de la història real dels silencis viscuts a la família de Verónica Stay-Stange, que és filla de represaliats per la dictadura xilena i neboda d'un repressor. De seguida en coneixem més sobre aquesta història, perquè per parlar-ne ens acompanya la guionista de l'obra, Teresa Turiera Puigbó. Benvinguda, com està?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. Som esclaus del passat dels nostres avantpassats?
1: Evidentment, som esclaus dels avantpassats de la família i del que tot el que es constitueix com un relat col·lectiu, també, o com una manca de relat col·lectiu. De fet, s'ha demostrat científicament que les persones que han sofert un trauma molt gran, pot ser una guerra, pot ser un genocidi, pot ser de molts tipus, aquest trauma i la manera com van respondre a aquest trauma es transmet genèticament fins a dues i tres generacions, de manera que encara que no se'n parli a la família, sí que les noves generacions poden sentir aquest trauma com a propi.
0: Com li arriba a vostè la història de Verónica i Camila Stay, les protagonistes de l'obra?
1: Doncs mira, estàvem buscant temes per un tercer projecte de Cultura i Conflicte i Teatre de l'Aurora, i vam parlar durant gairebé 3 anys. Hem estat entrevistant persones de diferents països que o bé han rebut una repressió molt dura, com pot ser la tortura, o bé han descobert en algun moment de la seva vida que en el si de la seva família hi havia un repressor. I aquest va ser el cas de la Verónica Stay, que és un cas molt polièdric, perquè a la seva família ella és filla de... Els seus pares van ser represaliats per la dictadura de Pinochet, es van haver d'exiliar a Mèxic, però ella va créixer enmig d'un silenci familiar d'algú de qui ningú en volia parlar mai, i aquest silenci era que un dels seus tiets, el germà del seu pare, inicialment membre del Partit Comunista, es va acabar passant a l'altre bàndol i va acabar sent com un dels grans repressors de la història de la dictadura xilena. Aleshores, és aquesta història tan complexa que ella ha anat desgranant, ha anat estudiant i que n'ha fet la seva vida, perquè ella es dedica precisament a estudiar i a ensenyar la semiòtica de la memòria.
0: És realment una història molt interessant. Ara comentava que Verónica Stay va créixer enmig d'un silenci familiar. Com és que ens costa tant parlar del nostre passat familiar a dins de la família mateix?
1: Mira, si pensem, per exemple, en el cas de casa nostra, la Guerra Civil i el franquisme van imposar silenci als nostres avis durant molts anys, més enllà del trauma que haguessin patit o no, i a vegades fa falta que passi temps, que sigui ja no la segona generació, perquè de vegades la segona generació detecta que hi ha racons dels seus pares que és millor no burxar, perquè són coses doloroses. En canvi, la tercera ja hi ha prou distància per poder prendre coneixement d'aquests fets, siguin els que siguin, i el sol fet de verbalitzar-ho ja és terapèutic per a moltes famílies i pel col·lectiu de la societat en general. Per això és tan necessari que en parlem, siguin del bàndol que siguin qualsevol circumstància, que es parli de què va passar en el passat i que no oblidem perquè no es torni a repetir en el futur, evidentment.
0: Mm-hmm. No sé fins a on podem explicar, però la protagonista de l'obra arriba a comprendre els dos bàndols de la seva família, tant el represaliat com aquest oncle que era torturador, considerat el gran traïdor de la història de Xile, de fet.
1: Mira, comprendre no vol dir necessàriament justificar, sinó intentar entendre els motius pels quals una persona, entre cometes, normal, una persona que va ser un molt bon pare pels seus fills, i aquí la seva filla, que també és una de les protagonistes de l'obra, estima moltíssim, estimava, en un moment donat i per unes circumstàncies concretes, va poder convertir-se en un repressor i en un torturador i acabar participant en l'assassinat de tres persones que havien sigut companys seus al Partit Comunista. La Verònica el que intenta és comprendre les circumstàncies que ens poden empènyer qualsevol cap al mal, i el que ens diu és que qui fa el mal no és un monstre, és un humà. Precisament els humans tenim molts defectes, i és això el que ens fa humans, i és això el que ens hauria de fer pensar, com la falta d'atenció cap als altres. Mira, l'Anna Arendt, que va tractar molt tot aquest tema de la banalitat del mal, deia que és aquesta falta d'atenció cap als altres, de fixar-nos en què està passant al nostre voltant, el que ens pot empènyer cap al mal, més que no pas mals instints que puguem tenir de naixement. I crec que és una frase que fa reflexionar.
0: Totalment. De fet, fins al 18 d'octubre dèiem que es pot veure l'obra Numiris a la Biblioteca de Catalunya, però de fet ja l'havíeu estrenat al Festival Grec el mes de juliol. Com va ser en aquell moment la rebuda del públic?
1: Efectivament, doncs mira, es van exaurir entrades, i a mi el que m'agrada molt explicar, jo que vinc del món del periodisme, és veure com en el teatre tothom ho veu al mateix moment, tothom veu el mateix que està passant a dalt de l'escenari, però cadascú ho rep des de la seva pròpia situació emocional, familiar, de coneixement de la història, etc. I, per tant, són vivències molt personals. El que ens agrada és que la conversa segueixi un cop han sortit del teatre. Això és el que sempre perseguim des de Cultura i Conflicte.
0: I una mica amb aquest esperit, des de Cultura i Conflicte, també vau tirar endavant una sèrie de podcast que es diu La mala memòria, àlbum sonor contra l'oblit, i justament hi ha un capítol que està dedicat a la història de la Verònica Estay.
1: Efectivament, ens agrada molt compartir amb el públic el procés de recerca i de documentació que fem previ a la producció d'un espectacle. En aquest cas són 6 històries diferents. Hi ha un parell d'històries que són del nostre país, de coses que van passar a Via Laietana, a la Model, també de fills de repressors de l'època franquista, que ara han d'alguna manera sortit de l'armari denunciant i rebutjant el que van fer els seus pares. Hi ha exemples d'altres països de banalització del mal i de com de fina és aquesta línia entre el bé i el mal que des de fora sembla que la tinguem tan clara, no?
0: Mm-hmm. De la mateixa manera que a vegades hi ha històries que sembla que ens quedin molt lluny, però com vostè abans deia, aquí a casa també en tenim, no? D'històries o silencis. Com ha estat per tot l'equip treballar, preparar aquesta obra, no Miris? Els ha remogut molt?
1: Mira, més que remoure, ens ha portat a moltes qüestions difícils, complexes, que érem incapaços de respondre i que intentem traslladar també al públic. En qualsevol tema, quan et poses a investigar, el primer dia em faries un llibre, al cap d'una setmana amb prou feines em podries fer un article i al cap d'un mes no sabries ni per on començar perquè vas trobant matisos i condicions i elements que són molt difícils de jutjar entre el blanc i el negre, com està acostumada la nostra societat, que més aviat la vida està feta de grisos, no? Aleshores, sobretot ens ha provocat debat, i de fet una de les escenes de l'obra parlem d'aquest debat intern que hem tingut, aquests desacords entre nosaltres, i que evidentment el més important és poder parlar-ne, no? I poder escoltar l'altre i escoltar els seus arguments, i en tot cas si no hi estàs d'acord poder-ho rebatre, però sempre des de l'argument i no des de l'odi o des de la violència.
0: Fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya. No miris aquesta obra de la qual hem pogut parlar amb la seva guionista, Teresa Turiera Puigbó, qui també és fundadora de Cultura i Conflicte. Teresa, un plaer, moltíssimes gràcies i molta merda.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions e-books i Spotify i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Continguts en xarxa. Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: No hi ha sardanes a tot hora. Per això heu d'escoltar un 3 i fora.
4: Molt bon dia a tothom. Tornem a ser aquí després d'un temps de vacances, o més ben dit, un temps de relaxament. Doncs tornem a ser aquí en directe avui a Ràdio Arenys. Amb aquest 1, 3 i fora no hi ha sardanes a tota hora. Tornem a començar una nova temporada sardanista i nosaltres aquí a peu del canó, com sempre. Començarem el dia com, donant un cop d'ull a les temperatures. Ens hem llevat amb una temperatura mínima d'uns 18 graus. Ara, en aquests moments, ja ens anem avançant cap als 24-25 graus i veiem això si anirà a més o sembla ser que farà un dia assolellat, que estarem doncs, amb ganes fins i tot d'anar a la platja. Ahir a la platja s'hi estava molt bé, a l'aigua amb una temperatura ideal, doncs per estar-se més millor a dins que fora. I dit això, avui és Sant Amon, Sant Amon, Santa Càndida, Sant Dionís, Sant Eustaqui, Santa Felipa, Sant Pri, Sant Privat, Sant Teodor i Sant Teopicis, entre altres, entre molts altres. I nosaltres, com sempre, avui tenim per fer, doncs mireu, tenim la fira d'en Plaza, el mercadillo d'en Plaza, aquí davant del Calissai, i també tenim una visita dels americanos, que ja sabeu que aquestes visites us heu d'inscriure a l'oficina de turisme. Dit això, ens n'anem ja a escoltar la primera sardana d'avui, una sardana que ens arriba de la mà del compositor de Caldes de Malavella, Francesc Marrós, en l'any doncs, que estem celebrant el seu centenari del seu naixement, i la sardana en qüestió és Sardanistes de Lleida, una sardana que es va estrenar a l'octubre de 1982 a Vallís, al Pla de l'Urgell, i que avui ens la porta la Cobla Mediterrània. Amb aquesta sardana de Francesc Marrós, doncs, comencem la nova temporada d'un 3 i fora no hi ha sardanes a tota hora.

Abans de passar a la propera sardana, donarem un cop d'ull a plecs i ballades de sardanes. Avui tenim a plecs, mireu, a l'ermita de Sant Mateu, a Premià de Mar, tenim la copla Xaloc. També tenim una... Més que una pleca, és una ballada de sardanes a Premià de Mar. També tenim una pleca ara sí a Reus, on tenim l'escopla juvenívola de Sabadell, Reus Jove i Contemporània. A Terrassa tenim la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la Mil·lenària, també en el 53è aplec de la sardana. Una altra pleca, Torroella de Montgrí, el 62è aplec de la sardana, amb les principals del Llobregat, Maricel i Principal de Cassà. I també una altra plec, ballada de sardanes, a la tarda, a les 4 de la tarda a Tona, el 51è aplec de la tardor amb la Bisbal Jove i la Mediterrània. En quant a ballades de sardanes, doncs tenim Caldes de Malavella, Festa Major de Sant Franciac, la Principal de Banyoles, això serà a la 1 del migdia, i també a Blanes, a 8:15 del vespre, la Copla Banda del Col·legi de Santa Maria, doncs, farà la seva ballada de sardanes, ja per tancar aquest cicle estiuenc sardanista a Blanes. Doncs ara sí, ara us deixem amb una sardana de Jordi León, aquest compositor de Barcelona, entusiasta del flabiol i que va néixer el 1952. A Navàs, a l'agost del 2024, amb motiu del 75è aniversari de l'agrupació sardanista de Navàs, van estrenar aquesta sardana que us posarem tot seguit. Navàs, camí del 75. Una sardana que avui ens porta a la copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Doncs, si voleu veure gegants, doncs avui, dia 20, diumenge, dia 20 de setembre, avui tenim a Poble Nou, al Barcelonès, la 45a trobada de gegants i caps grossos a Poble Nou. També tenim a Mollet del Vallès, Montornès del Vallès i a Rubí. Tots aquests llocs, doncs, fan les seves trobades. I ara sí, ara us deixem amb una sardana que de Siegfried Galvany, una composició d'aquest compositor de Cabrils, nascut el 1936 i era un entusiasta del piano, tot i que va escriure moltes sardanes,

I anem a donar un cop d'ull a la gent de Castells. Avui, amb motiu de la Festa Major d'Esplugues del Llobregat, trobarem a partir de 11:45 del migdia a la plaça de Santa Magdalena l'actuació dels de les colles de Caps Grossos de Mataró, Castellers d'Esplugues, Castellers de Sants. També a Poble Nou, amb motiu de la Festa Major a Barcelona, trobarem els Castellers de Sabadell i la colla castellera jove de Barcelona, també a 11:45 a la Rambla de Poble Nou. I una altra de les plantades de Castells d'avui la tenim a Santa Tecla, a Tarragona. I això sí que és un plat fort, perquè a la plaça de la Font de Tarragona, a partir d'un quart d'una, tindrem els Castellers de Vilafranca, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla Vella dels Xiquets de Vall, Xiquets de Tarragona. Això també es podrà veure després del vespre per la tele. Per TV3 deuran fer un resum de tot això. Doncs bé, aquestes són doncs les plantades més emblemàtiques del dia d'avui dels Castells.

I ara us deixarem amb una nova sardana. Una nova perquè és la propera. Perquè de nova no en té res. Una sardana de Mili Saló, també que ell firmava Pau Morons, aquest compositor de Granollers que va néixer el 1905, era un entusiasta de la trompeta i el contrabaix, va estrenar en el seu dia, el 1973, a Sant Martí Vell, una sardana dedicada al cim de les Gavarres. Doncs aquest cim de les Gavarres és l'Ermita dels Àngels. La sardana és així, l'Ermita dels Àngels, que avui ens portarà la principal de la Bisbal i

Quan la foscor davalla pel pendís del ponent, tot l'estany és un càlid signe d'argent. Així comença la sardana cantada d'avui, una sardana de Manel Saderra i Puigferrer amb lletra de Manel Pont. La sardana es va estrenar desembre de 1944 a Banyoles. La sardana no és ni menys que Somni. Somni és una sardana que avui ens portarà a la Polifònica de Puig-reig acompanyada de la Principal de la Bisbal. Somni sona així.

I seguim amb més sardanes, perquè ara toca el torn al compositor i amic Jeroni Velasco, aquest compositor de Sabadell, nascut el 1971, és un entusiasta del tiple, és el tiple de la cobla contemporània, i que l'agost del 2007 va estrenar a Premià de Mar, a l'Aplec de Nit, la sardana Els Nostres Amics, Els Amics de les Sardanes. Una sardana que avui ens porta la cobla Montgrins.

I seguim amb més sardanes aquí al 91.2 i ara toca el torn a la compositora Marta Urzaiz. Urzaiz, nascuda a Ripollet el 1993, és una entusiasta del flabiol com també del clarinet. La sardana que portarem avui de Marta Urzaiz és Dinamita, una sardana que es va estrenar el juny del 2024 a Olesa de Montserrat. Dinamita avui de la porta a la Cobla Contemporània.

I amb aquesta sintonia posem punt i final al programa d'avui. Esperem, doncs, que us hagi agradat i qui us ha portat, doncs, tota aquesta sintonia de sardanes en les tecles del so. Avui hem tingut l'Eric Morales i qui us ha parlat amb molt de gust, com cada setmana que estem aquí, doncs, és Xavi Salvanyà. Amb molt de gust, doncs, us hem ofert aquesta programació sardanista que esperem, doncs, que aneu seguint al llarg de tot l'any. Ara us deixarem amb una sardana, aquestes que demostren força. És una sardana de Ricard Viladesau, aquest compositor de Calonge, el príncep de la Tona, que va néixer el 1918. El príncep de la Tona, un adjectiu que li va posar, o una definició que li va posar Pau Casals, pel seu virtuosisme. I aquí ho podreu comprovar amb la sardana que us portem tot seguit. La sardana és Oc amb naps, una sardana obligada de tenora i tible. I avui ens la porta la Cobla Montgrins. I abans d'acabar, com sempre, el pagès també ha tornat i ens porta les seves frases. Diu, si quan estàs sol et quedes sol, és que estàs en mala companyia. D'estimar se n'aprèn estimant. I per últim ens diu, quan els meus amics són bornis, me'ls miro de perfil. Doncs amb aquestes frases del pagès, nosaltres us emplacem fins diumenge que ve. A passar un bon diumenge i una bona setmana. A reveure.

I vet aquí que un dia es va omplir una petita escletxa amb un núvol negre. Això és un petit conte de Tomàs Molina que també parla del cel.

Era un foradet molt petit, però el sol el va aprofitar de seguida per ficar-hi un dels seus rajos. Les gotes de pluja van veure com per la petita escletxa del núvol entrava el llamp més bonic i silenciós que havien vist mai.

Va ser un raig enlluernador que no s'apagava i que feia una llum clara i brillant. Totes les gotes de pluja van anar a veure el corrents. Quan el raig de sol va veure les gotes i la va trobar per primera vegada, va aparèixer un raig molt fort. Va aparèixer tota la seva llum i es va desfer d'admiració. Va ser un amor a primera vista. I tant es van enamorar que el cel es va omplir de colors entre la foscor del núvol i la claror del sol. Porque encontraste la razón en la vergüenza. ¿No ves? I així va néixer l'arc de Sant Martí, que és un fill d'una gota d'aigua i un raig de sol.

Per això, si alguna vegada veus que surt el sol mentre plou, gira cap als seus rajos i podràs comprovar que ha sortit a veure el seu fill. Segur que descobriràs al cel, entre els núvols i les gotes de pluja, un preciós arc de colors, prodigi del cel, l'arc de Sant Martí.

El sol les il·lumina i es gronxen amb les ones. Ella voldria ser la plàcida barqueta d'una cala. Vol ser serena i plàcida, com la barca ancorada, en comptes de tenir veles al temporal, en comptes de tenir les veles esquinçades. No haver de vèncer el vent i ser la bona amiga de l'airet de la cala. Hermínia Mas.

Ara parlaré d'un article que va escriure el Josep Maria Espinàs al diari Avui, el 1990. I es diu Núvols. No parlem de drons ni parlem de res, perquè en aquell moment no existien. Però és un article que fa pensar molt, com sempre feia pensar el Josep Maria Espinàs.

Quin temps aquell, fixeu-se. Diu, un belga ha tingut una idea rarament excepcional. Fer publicitat als núvols. Diu l'Espinàs, si no ho entenc malament, es tracta d'aprofitar els núvols com a pantalles i projectar-hi des de terra imatges o textos publicitaris. La lluita és des de fa molts anys. La lluita és administrativa, perquè tècnicament sembla que ho té resolt. Les autoritats hi van posar obstacles i es basen sobretot en la pertorbació d'aquestes projeccions que podrien causar en el trànsit aeri. Diuen que el projector hauria d'estar a una mínima distància determinada d'un aeroport. L'inventor diu que aquesta distància no cal que sigui tan llarga per garantir la seguretat. Aquest home és molt tossut. Al meu entendre, el govern belga s'equivoca entrant en aquest joc. I fa temps que hauria hagut de publicar un decret prohibint, ras i curt, la publicitat als núvols. Potser els ha fet vergonya una llei amb aquest títol. La idea és bona, des del punt de vista publicitari. En els països de nebulositat constant, vol dir disposar d'una enorme i permanent pantalla de televisor sobre els caps de la gent. Els preus d'aquests anuncis es posarien pels núvols.

també és cert que es tracta d'una publicitat molt inestable, perquè els núvols van i venen, i si plou es deu liquidar l'anunci, però el belga ho deu tenir tot estudiat. La idea és bona, però inadmissible, clar.

0: chair.
1: Observar els núvols és un espectacle de privilegiats. Quan dic privilegiats, no penso en els que no tenen res a fer, sinó en els qui tenen la sort de no haver perdut la capacitat adolescent d'estreure's en un moment determinat d'allò que ens envolta. Observar els núvols hauria de ser pels adults una pràctica periòdica. Potser algú ja ho ha dit abans, però jo sempre he vist el cel com una immensa pissarra. I els núvols són els esborradors màgics que van modificant el que hi ha escrit. I al mateix temps van escrivint. Escrivint què? El que cadascú hi sap llegir? D'una altra manera, la pissarra és també el nostre cervell. I els núvols hi esborren i fan néixer pensaments i records i preguntes. Per això, diu l'Espinàs, deixeu per tant els núvols tranquils. La seva domesticació publicitària seria infamant. Deixeu-los que diguin que són inútils.

també aquells que no creies que mai s'abaratissin han abaixat el preu, s'han guarnit de garlandes i han venut el somrís. Això és el preu de cadascú.

Que boniques les cançons d'abans cantades per la gent d'ara. És molt bonic. Fa recordar. És molt bonic. I la pluja pels topants de sempre. Cada cosa en el seu lloc. Però resulta que no hi ha un lloc per cada cosa. Per comptar fins a 10, em sobren dits, l'escuma de la tarda vessa del vas. Tots els records plegats són una gota d'aigua dins d'una mar immensa. I el violí, que no se sent, deu plorar algun amor que jo encara no sé.

Mercè Rodoreda, la gran escriptora, va escriure moltíssims llibres, molts, molts, però ella va dir en una roda de premsa que salvaria aquell llibre, Flors i viatges. Aleshores, com és un llibre molt complet, jo a vegades llegeixo fragments i parla de les flors. A cada flor li ha posat un nom. Llegiré un fragment, el fragment de la flor ballarina. Mira com descriu aquesta flor. És groga i molt escabellada. La tija té quatre cirzells. Es va del pic de l'estiu a l'alba amb el sol. Els pètals neixen en petites embargides, prims i rodons, i pengen cap avall. Escampa un perfum entre buscar, o sigui sec, d'herba callada, o sigui humit. Així que aboca tot el seu esplendor fora els cirzells, es despenja i s'enrotllen a les branques més properes, quedant tibants com a filferros. Jo crec que és la flor ballarina, però com és el Don Diego de Noche, que es diu en castellà? No ho sé, és que no posa el nom ella. On s'en souvient, on s'en souvient. Lentament gira damunt d'ella mateixa, dona petites estrebades a la dreta i a l'esquerra, endavant, enrere i prova. I quan després de paciència i pena tot el que ha aconseguit ja està cargolada, cessa tot esforç i comença a cargolar-se a l'inrevés, es descargola, s'escabella i els pètals estesos. Com pot ser que no digui el nom d'aquesta flor? Hem d'endevinar-ho. Això ho feia la Mercè Rodoreda amb viatges i flors. Ella li diu flor ballarina.